Qué bonics van ser i que guapa estava la berbeque, senyores i senyors. Em pregunto jo si prendrà col·lagen per a tindre tan bonica la pell. Per si de cas, vos heu plantejat prendre o no col·lagen i se'n diu curiositat, recuperem la secció de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç, que ens explicava què és, per a què servís i com s'ha de prendre el col·lagen.

0: Estava jo contant als companys que tenies la categoria de la cançó Forever Young, que ve molt bé, la nostra Teresa Blasco, que ve molt bé, perquè anem a parlar a continuació, o no, Joaquín?
1: I tant que sí. Si tens més de 30 anys,
0: sí,
1: esta secció
0: sí,
1: t'interessa. I per què? Perquè clar, a partir dels 30... 30 i... Ja que dius, ai, la pateta de gall... Ai, el penxoll, sí,
0: jo no
1: que
0: sé,
1: se me
0: jo no
1: despenja...
0: Tu, jo m'haig d'anar a contar de sobte.
1: Ah, sí? De 8 per a demà?
0: Sí, jo anava a fer... I
1: de repente...
0: Què ha passat així?
1: I no te passa que te sentes i fa... Ai,
0: carrega!
1: Desarticulació.
0: Clar, perquè jo ja vaig una miqueta més enllà dels 30
2: i 10. Com quan vas agarrant pes, que si és poc que no t'adones contra aquesta que dius, se m'ha passat demà. Pues en la pell igual.
1: Bueno, a la que heu escoltat ja sabeu que és Clara Llorenç, nostra nutricionista, assessora en cuidar-nos, sobretot a través de l'alimentació, bàsicament, però avui anem a parlar del col·làgen, que és una cosa... Bueno, tu deus de prendre col·làgen a Poalaes. Clara Llorenç se dutxarà en col·làgen.
0: És que jo crec que
2: se'l pren per dins. Són més jove que volat,
0: se'l pren per dins i se la ruixa per fora.
1: Sí, però no, clar, no ha arribat als 30 anys i per això està tan estupenda.
0: Ai,
1: o perquè se fa el col·làgen a Poalaes.
0: Se fa el col·làgen a Poalaes, jo crec, també.
2: Menja tal, molt bé, però vosaltres també.
0: El col·làgen, anava a dir la criptonita, però és la creatina.
2: La creatina, tot suma. Fer esport... Si és que...
3: Tot suma, tot suma.
2: Per això...
0: No me puc riure que m'entretes.
2: No n'hi ha pildoreta màgica, però sí que n'hi ha sumatori de peces i és de veres que el col·làgen al final és pues, una peça del puzzle, siga en suplement o siga en alimentació. Si jo no tinc marca de suplementació ni, òbviament, vinc a vendre, però sí que m'agrada parlar d'aquestes coses perquè n'hi ha, jo crec que és un tema que n'hi ha molta controvèrsia i a vegades ens falta informació o tenim excés d'informació i no sabem qual...
0: Quines deberes.
2: Exacte, exacte.
0: Com és el principi de tots els temps? Què és el col·làgen?
2: El col·làgen és la...
0: col·làgen eres tu.
2: Quin col·làgen
0: eres?
1: Preguntes.
0: És el col·làgen.
1: A veure, què és això?
2: El col·làgen és la proteïna més abundant que tenim al cos. ¿Vale? Nosaltres tenim formes de proteïnes i un 30% d'aquestes proteïnes és col·làgen. O sigui, ja en això sabem que és algo molt important per a nosaltres. Per què és important? Perquè ens ajuda a donar fermesa i elasticitat a la pell, ajuda que el cabell tinga bona qualitat, als dents, ¿vale? Perquè forma part de la dentina dels dents, articulacions, tendons, lligaments... Al final està en tantes parts del nostre cos que com no pot ser important. N'hi han molts tipus, ¿vale? N'hi han uns 29, però anem a parlar dels 3 que són més importants al cos i que estan en més percentatge.
1: Els 3 col·làgens?
2: Els 3 tipus de col·làgens.
1: Aquí n'hi ha col·làgens diferents,
2: sí,
1: com de 3 famílies de col·làgens.
2: Sí,
1: ah,
2: sí.
1: Molt bé.
2: Al final el col·làgen són com...
1: Cosa,
2: Sí, són com estructures, ¿vale? Com si foren un collar de perles que estan entre mesclaetes i n'hi han de diferents en funció dels pèptids que tenen units, ¿vale? Entonces tenim tipus 1, tipus 2 i tipus 3.
1: Ah, això és fàcil.
2: Sí.
1: De memoritzar, vaja.
2: Sí. Anem a quedar-se en que els més importants són estos 3 i
1: vale.
2: El tipus 1 és el que tenim a la pell, al cabell, a la dentina dels dents, als tendons i als lligaments, ¿vale?
1: Vale.
2: El tipus 2 està més enfocat al tema de cartílags i, per exemple, els discos intervertebrals, ¿vale?
1: O sea,
2: els discos que estan entre les vèrtebres.
1: I el tema de columna.
2: Exacte.
1: Vale.
2: I el tipus 3 és el que trobem en els òrgans i és el que participa en la cicatrització. O sigui, tots són importants, però cada un... Per això, després, a l'hora de buscar suplementació, és tan important que no compres una arreu i ja està.
0: Ha de ser un col·làgen que sigui adequat per a
2: lo que tu vulguis, claro.
0: Per a les teves necessitats o per a la
1: teva
0: vida.
1: Però, doctora, quan has dit òrgans, dius sí. El feix...
2: Sí, el recolint el cor,
0: el
2: rinyó,
1: els
2: rinyons,
1: tot el que és els òrgans blancs que tenim,
2: sí,
1: tot
2: perquè,
1: això ja, el col·làgen
2: intervé. Perquè també està recolint els vasos sanguinis, al final és que el tenim en moltes parts del cos. Ja.
0: I per què a partir dels 25-30 disminuïs la quantitat? Perquè dius, tenim una barbaritat de col·làgen.
2: Sí, tenim molts tipus. Perquè a partir dels 25-30 anys el que passa és que disminuïs la nostra síntesi interna i a banda s'augmenta la degradació. O sigui,
0: te fas vell.
2: Sí. I què passa? Que a banda...
0: És que la mia és la ciència,
2: eh? És que...
0: Vale.
2: No fa falta estudiar. I què factors fan que este procés encara siga més ràpid?
0: Uh-huh.
2: Exposició solar excessiva sense crema protectora, hàbits tòxics com és el tabac, una dieta molt pobra en nutrients, vale? Que al final només menges sota cavall rei, per això sempre parlem de ja no només és menjar correcte, sinó és nutrir-te en el que menges, i pues, un estrès oxidatiu per estar el cortisol alt sempre, dormir poc, no fer exercici, vale? Al final són cosetes que van fent que tu pues, te notes, que dius, ostres, és que me note la pell cada volta més seca, me note que se me cau el cabell, que tinc els dents super fluixets, vas notant-te ahí cosetes, ¿vale?
0: Però de forma natural el cos va perdent col·lagen a partir dels 30 anys, com dèiem.
2: Exacte, exacte.
0: Sí.
2: Anem a
0: tornar a centrar-se. Ja m'ha de brou i de caldo, d'ossos, i de pell de pollastre, i de pell de salmón, i de gelatina per compensar la pèrdua, no?
2: Claro, per
0: això... Vull dir, va, per molt que en la dieta reforce, se'n va més del que jo em puc prendre.
2: Sí, i depèn, òbviament, d'en què contextos. Per això sempre parlem de que no és algo necessari, ¿vale? Parlem ara de la suplementació, no de, en alimentació sí que seria interessant. No és algo necessari, però en certs contextos en concret, i per exemple el teu és un d'estos, sí que és més interessant. Per exemple, ja hem parlat de, en persones majors, vale? A partir de 30,
1: sí, sí, no,
2: 40
1: que
2: mire, anys...
1: Ja,
2: vale?
1: No sé, que va per no, a mi la
2: perdona,
1: cosa.
0: Persones majors, que referís a partir dels 30, eh? És que teniu 31, ja sou persones majors.
2: Majors de 30 anys estic jo també, o sigui que ahí va, estem, vale?
1: De 60 ni te conte.
0: Bueno, ja és un tercer edat, quasi.
1: Tinc el col·làgen. Bueno, el dit gros.
2: És impossible.
0: Jo ja puc buscar-lo.
1: Pues, on està la col·làgen?
0: Perquè damunt tocau cap avall, tocau cap avall, a mi m'arrastre terra.
2: A safaes.
0: Bueno, vinga, perdona.
2: Vale. Aleshores, en què ens ajudaria en estos casos? Vale, pues a millorar lleugerament el que és el tema articular i la pell. Vale. En esportistes, per exemple, vale, és un altre context que és molt interessant suplementar, sobretot esportistes d'alt impacte. Vale? Al final són esportistes que per tema articular pues, sofrissen. Aleshores, no va a evitar, però sí que va a
0: protegir
2: un poquet el tema articular. Persones amb artrosis o persones amb problemes articulars. Vale? I ara anem amb la puntualització. I és dones, per damunt de 50 anys que ja tenen la menopausa.
0: Ai, estic ahí jo aplegant, estàs estic aplegant.
2: Estàs ahí. I això és el cas que més. Per què? Perquè els estrògens, vale, ens protegissin, ja vam parlar en el podcast de menopausa, però també els estrògens el que fa és que disminueix la síntesi de col·lagen intern. Aleshores, si ja hem dit que l'edat és un factor i ara exclamem en menopausa i tenim la baixada d'estrògens, tenim un altre factor. Aleshores, yeah, en dones en menopausa seria com aquest context en el que per a mi sí que seria molt recomanable la seva
0: suplementació. A banda de que te faches
2: a banda de que, la dieta... Bueno, a no ser que me digues, perquè n'hi ha gent, que jo tinc a consultar gent que diu, no, jo és que setmanalment me faig, se fan un cabàs d'ou de
0: caldo.
2: De caldo i totes les nits, a banda del sopar, se fan la seva tasseta.
0: I quin col·lagen has de prendre? Perquè és dir, tipus 1, tipus 2, tipus 3. Un dels tipus, n'hi ha un barrejat, un còctel de la cosa...
1: Un 3 en 1, com l'oli...
0: No, s'hauria no de prendre cada dia o cada una volta a la setmana, una volta al mes?
2: Anem a donar els puntets. Va. Vale? Important que el col·lagen aparega darrere i fique que siga hidrolitzat. Vale? Que millor en pols que en pastilles. Per què? Perquè necessitem dosis molt altes. I en pastilles, si teniu curiositat alguna volta i mireu els potes que venen de col·lagen en pastilles, veureu que a lo millor per cada pastilleta no arriba a un gram de col·lagen. Aleshores, la dosis diària és mínim 5 grams, de 5 a 10 grams, massa pastilles. I a més, s'absorbís millor en pols, aleshores, millor en pols. Tenim que siga col·lagen hidrolitzat, dosis de 5 a 10 grams, que se penga diàriament. Dona igual el moment, dona igual que el barreges en líquid fred, en iogurt, en cafè amb llet calent, en gazpacho. ¿Vale? Al final, si tu te'l compres neutre, que no té sabor, on te vinga bé.
1: Ah, perquè és que l'altre dia, en l'Instagram, me apareix un tipo que diu «No se tome usted la creatina con el café caliente, prengasela en un gote de agua». No parlava així.
2: Però la creatina i no el col·lagen.
1: No, la creatina, no el col·lagen.
2: Sí, és
1: no,
2: diferent.
1: Però aprofite per a posar-te este asterisc. És correcte?
2: És correcte, però...
1: Però el col·lagen, cap problema.
2: El col·lagen no n'hi ha problema. El col·lagen no és, no és desnaturalitzar. Vale, realment, ahir el xic va més per el calent.
1: Pel calent, sí, sí, sí. Que no t'ho posen el cafè calent perquè perd propietats.
2: Exactament. La creatina. Yeah. És de veres que és temperatura molt alta. Si tu el cafè només té el calent, és un poquet, no passa res. No, però si tu té pues la creatina en un gotet d'aulla i ja està.
1: Ha de ser bramant.
2: Exactament.
1: Vale, perfecte, molt bé, aclarit això.
2: A banda, intentar que no duga ni sucres ni edulcorants, vale, que siga col·lagen i ja està. I què és interessant o què ha de dur afegit? Vitamina C, perquè és supernecessària per a que el cos absorbisca este col·lagen correctament.
0: Però la mateixa polseta ha de dur inclosa la vitamina C o he de suplementar-la jo en un suc de taronja?
2: Això depèn. Per exemple, si el que tu t'has comprat, quasi tots venen ja amb vitamina C perquè és necessària.
1: Això ho saben.
2: Però, correcte. Però si veus que no, tu directament, pues imagina't, vale? Jo, per exemple, me faig el iogurt, me fico el col·lagen dins i el meu ja du vitamina C. Però si no duguera, pues te pots clavar maduixes, fruits rojos, kiwi, algo de vitamina C. Vale? Després, fixar-te en el tipus de col·lagen. Si en funció de lo que han parlat, jo crec que ja sabem per què funciona el tipus 1, per què funciona el tipus 2 i per què funciona el tipus 3. Si tu lo que vols al final és una millora estètica, millora de pell, de cabell, anem a fixar-se que siga el tipus 1 o el tipus 3, preferiblement el 1. I si lo que volem és una millora articular, anem a buscar que siga el tipus 2.
0: I si vull les dues coses?
2: Tipo 1 i 2, que n'hi ha.
1: En la mateixa polseta n'hi ha uno que és...
2: N'hi ha. És complicat, anar, hi ha que anar buscant, vale? però sí. I després n'hi ha, veureu que n'hi ha tipus, òbviament, perquè com han parlat, en alimentació on el tenim? O en el mar, o en les vaques, o en el pollastre. Pues, també el col·lagen que se fa és o d'origen marí, o d'origen boví, o d'origen... El marí va més enfocat a lo que és la pell també, vale? Perquè té més predominància de col·lagen tipus 1 i s'ha vist que és el que millor s'absorbís. A mi és el que més m'agrada. Però, per exemple, si lo que volem és tot únicament millor articular, vale? Millor buscar un col·lagen que siga de au. Perquè els ossos del pollastre són més rics en el col·lagen tipus 2. El que va a beneficiar els cartílags. I jo crec que en això ja tenim els truques necessaris per a comprar un bon col·lagen.
0: Una cosa, i si optes per la suplementació de col·lagen, la criptonita, l'altra... Jo que sé, el que sigui, el magnesi, el fluorat, jo que sé. Això, després, com has fet una analítica normal i des de partir al metge, jo estic prenent-me tot això?
2: El col·lagen no afecta. És més, és del...
0: Dirà, estàs prenent medicació i dius, no, i després tens tot allò, tota la química, dius, ai, senyor,
2: no,
0: m'ha pillat.
2: No, per exemple, tot de la suplementació que parlem així, sempre és suplementació. El magnesi no t'afecta res. La creatina, mentre no n'hi hagin problemes renals, ja vam dir que tampoc. I el col·lagen no se veu en l'analítica. Això és no n'hi ha manera de saber si tens el col·lagen alt o el tens. Simplement, si pues, saps que eres major de 40, si damunt som dones i fem molt de esport i d'impacte... No. I se txec, no.
0: Però faig...
2: Que consta que l'esport és protector. Però així ja parlem d'articulació. Aleshores, ahir, però a més, per exemple, el col·lagen no té ningun tipus d'interacció en cap medicament. O sigui que, per exemple, tu en l'eutirox no passa absolutament res. Vale?
1: Molt bé. Vinga, anem a fer aquest caldet, estupendo,
2: sí.
1: Per a
2: sopar. Fàcil.
1: Però porta
2: super
1: verdura.
2: Fàcil. Porta verdura. Jo he agarrat verdura bàsica,
1: porta
2: vale?
1: Porta ceba i api. El tio pixant tota la nit, però... Dóna'm pues, tres verduretes.
2: Tu te la fas sense verdureta, vinga, sí, però sí, la sí. Verdureta al final li dona...
1: Li dona rotllo.
2: Exacte. Ah, no, ja, entonces, ja anem a ficar ossos de pollastre i de vedella, vale, per a obtindre es tres tipus de col·lagen.
1: Però algun tipus d'os, diguem en concret?
2: No,
0: el
2: que
0: t'apetisca.
1: N'hi ha preus en els ossos.
0: Sí.
1: És que resulta que com està tot tan car, anem mirant la pela. I n'hi ha una oferta...
2: De què?
1: En carrosseria Pepita. Sí que sí. Això en el barri. D'os repelat a euro. El quilo.
2: Sí?
1: El quilo.
0: Agarra
1: sí,
0: un palet
1: sí.
0: I congela.
1: Però no té res de molla, no té res de... I quan, però quan agarres l'os, que té ja... Saps? Que té mandanga...
2: Ai, ja.
1: Ja igual són... Almenys són 4 pavos.
2: Ah, justament així el que podem és ossos. O sigui,
1: os repelat.
2: Os, ja està.
1: Vol que vos porte... Vol que
2: la bandeja de ossos
1: de carnisseria Pepita.
0: Compra-li tota la tot el palet i anem congelant-se'l.
1: Passant-se. Tot i de ros de Corella vos porte i el congeleu. Vale, molt bé.
2: Volem,
1: i què
2: volem.
1: Més posem?
0: Ossos de pollastre i de
2: tria. Verdureta al gust, vale? Jo, per exemple, si ha ficat api, ceba, pastanaga, però el que vulgui...
1: A veure, lleva la ceba.
2: Penques, pot... que m'encanten també.
1: Penques, però molt bé. Penques també fan pixera. Carlota.
2: A veure, ja, ja pensa que tot el que sí. té potassi, les verdures, ja. pues el potassi fa que... Ja. Tu tens que evitar-ho simplement per la nit. Però ja. per el dia, claro.
0: 30 a la migdia.
1: Claro. Portar el caldo, portar el pues caldo a migdia a l'oficina. Gràcies, Carla Llorenç, per cuidar-nos.
2: A vosaltres.
3: Madura com un vino vell.
0: Interessant tema, el del col·làgen, a que sí? I no sabem si se'l prendria la periodista Paloma del Río, un referent de l'ofici per a retransmissions esportives diverses. Aquells dies de finals de març, Paloma del Río havia estat per ací i va ser una sort poder xerrar amb ella.
4: Els millors moments de la vesprada de punt.
1: La veritat que estem passant aquesta vesprada de meravella.
0: Fenomenal,
1: sí. Coneguem molt bona gent, aprenent allò que en diuen ara experienciant, però mira que teníem il·lusió de xerrar amb la següent convidada, una persona estimada, respectada, i a més una mirada de la professió, i diria més de la vida, realment admirable, no?
0: De la professió periodística, perquè és una de les veus més emblemàtiques del periodisme esportiu en Espanya. Vinculada a Televisió Espanyola des dels anys 80, ha posat veu durant més de 3 dècades a retransmissions olímpiques de gimnàstica rítmica, patinatge artístic i pica, que les sentireu la veu i direu, ah, clar! I la seva vida està marcada per les retransmissions dels Jocs Olímpics, que ha narrat, jo què sé, 16 edicions, haurà sigut més o millor una barbaritat. Pues
1: imagina't, 16 edicions, i contem que els Jocs Olímpics són cada 4 anys, recordem-ho, sí. Clar, que és una... abasta realment una quantitat de temps fent retransmissions que és que estic segur el que vos acaba de dir Gemma, escoltareu la seva veu, és la banda sonora
0: sí.
1: de la vostra vida en aquestes retransmissions esportives, especialment treballo jo en sí. la gimnàstica rítmica, no? Quan parlem de Olimpiades, el seu nom es converteix en referent absolut, i ho és per moltes raons. Com diguem, per la professionalitat, però també per allò que di el mestre Restrepo, que per a ser un bon periodista s'ha de ser una bona persona. A mi
0: tota la
1: em fa l'efecte, tota la l'efecte que en el cas del que parlem també, per descomptat, estem parlant d'una bona persona. A mi s'ha assumit responsabilitats en l'àmbit del periodisme esportiu i fent-ho de manera, d'alguna manera, també pionera. Perquè que les dones hagin tingut llocs de responsabilitat en els
0: no
1: càrrecs,
0: costat.
1: En les...
0: Va,
1: costat. I en el tema del periodisme esportiu, que és un sector tan machirulenco, ho saps, eh?
0: Home, però si nosaltres hem vist el naixement del futbol femení, com aquell que diu, de la qualitat que té actualment, ella ho ha pogut retransmetre. Acaba de publicar un llibre, arreplega tota la seva experiència. Vivències, mil i una anècdotes que en tindrà per a no acabar... que ha viscut al llarg de la seva vida professional. El llibre es diu Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, i ella és Paloma del Río. Hola, Paloma, ¿cómo estás?
5: Buena vesprada, ¿qué tal estáis vosotros? Gemma, Ximo...
0: Pues encantat bueno. de saludarte. Bueno. I de que ens dones ese magnetisme de bona persona que dia... ese magnetisme de bona persona que dia Ximo.
5: Qué majo es. Qué majo.
0: Es majo.
1: Sí. No, a ver...
5: Es bajo.
1: Mira, Paloma, yo no sé a nuestros oyentes ahora mismo que habrán conectado nada más con lo poco que has dicho, con buenas tardes, ahora cuando nos hables más. A mí me pasa, por mi generación, con Héctor Quiroga, o con Ángel de la Casa, o con José Félix Pons.
0: Referencia.
1: Esas voces... Sí. Y es que,
5: claro,
1: es que tú estás en ese Olimpo, querida. Es que estás con ellos y con ellas.
5: Jo, es maravilloso que tengáis esa impresión. Yo me lo he pasado estupendamente haciendo lo que hago, haciendo lo que he hecho, haciendo entretener a la gente. Fíjate que lo bueno que tiene el deporte, bueno, el periodismo deportivo, es que no te sube la gasolina, ni te sube el pan, ni te bajan los impuestos, ni nada de esto. Sino es para disfrutar, para divertirse. Que gana uno, fenomenal. Que gana el otro también, fenomenal. Si nos lo hemos pasado bien. Y si por el medio hay un español que gana medallas, pues todavía mejor, mucho mejor.
1: La voz de Paloma es nuestra banda sonora del deporte, como lo es...

0: amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: La pretemporada del futbol valencià es juga al Punt a Punt. Este dimecres, des de les 7:30 de la vesprada, en directe, des de la ciutat esportiva de Paterna, València Eldense. Els equips de Corberán i de Claudio Barragán continuen la seva preparació de cara a la temporada oficial. Este dimecres, des de les 7:30, la pretemporada al Punt a Punt.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Palmando.
12: Tu li has donat les claus.
13: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Ribera Baixa, 102.2.
15: De tu

0: Sònia Grande ens va conquerir amb el seu caràcter i l'admirem per fer meravellosos vestuaris en grans produccions cinematogràfiques. Seguim amb estrelles, ara en lloc del món del cine, al món de la gastronomia en la nostra terra. Vicent Gil, el nostre gastroturista, ens deia que al cel de les estrelles faltava una Michelin per a Vicente Patiño de Saiti, molt estimat per tots els cuiners d'Espanya. Escoltem-lo.
1: Pam, pam, pam. Estava tenint una visió, perquè això dels estudis de ràdio, vos feu una idea, hi ha unes persones que estem a un costat de la peixera i altres persones que estan a l'altre costat de la peixera, que és els tècnics, la producció i tot això, i les persones convidades. Dic, ai, una estrella del manga. I era, és la teua germana. Semblava, ei, mira-la, és una estrella del manga.
0: S'ha fet
1: munyet
0: de bé, sí.
1: Totalment,
0: la princesa Leia.
1: Té un rotllo princesa Leia, totalment.
0: De la plana, la princesa Leia de la plana.
1: Ara després a cantar-nos una més difícil, que mèrit té.
0: Sí, sí, sí,
1: i quina
0: sí.
1: Gola té la teva germana. Bueno, la teva germana i este senyor.
0: Sí.
1: Que deixa-lo, que també te pico...
2: Sí, però jo la
0: gola...
2: Però la gola la gastem per tres coses.
0: Té espaladar,
1: Vicent Gil, què tal? Amant de la gastronomia, gastronomista.
2: Pues, mira, que avui tenim un convidat que és una llàstima, que al final no ha pogut vindre in person, perquè les entrevistes en persona, saps que li mires a la careta i saps si la pregunta que li fas com li ha caigut o no li ha caigut i tal, però és una persona que és molt estimat, sobretot pels seus col·legues. Els seus col·legues l'apareixen tots molt, el volen tots molt. Hi ha molta gent que considerem que en el firmament de la Michelin en València és l'estrella que li falta. Avui mateixa, sense anar més lluny, on ha estat esmorzant, m'ho han dit, oye, i tu no creus, ¿por qué no le dan la estrella Michelin a Vicente Patiño? Pues no ho sabem. Vicente, estàs per ahí?
3: Hola, bona esprada a tots.
1: Què tal, bonico?
2: Això, aquesta pregunta que m'han fet, té contestació, té resposta o no?
3: Ui, ai, això és un tema
2: ai,
3: tu saps massa. Portem molts anys dedicat a la gastronomia, molts anys, esforçant moltíssim, el dia a dia, en la mateixa il·lusió que quan vam començar fa 30 anys. I bueno, pues diuen que no de moment, pues mire,
2: però
3: continuarem treballant.
2: Però hi ha una cosa estranya.
3: L'aconseguim.
2: Saiti sí. Acaba de complir 12 anys.
3: Sí, senyor.
2: Des del segon any de Saiti, que la guia Michelin incluïix el teu restaurant com un dels recomanats de la guia Michelin. O sigui, que portes 10 anys com a establiment.
3: 10, quasi 11. Quasi 11. Però va ser a finals. Perquè vam inaugurar el 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, vaig ir aixint a la fletxa, i en aquest mateix any, crec recordar, o el següent, en novembre ens van clavar en la guia. O sigui que portem, sí, 10 anys, quasi 11. Sí.
2: Escolta, i és curiós, perquè en canvi la guia Repsol te dona dos sols Repsol. No, uno, no,
3: sí,
2: dos.
3: Sí, senyor, aixina és.
2: A més de
3: així
2: de
3: és que... Això és un... Claro. És que no ho sabem.
2: I el nostre amic Santos t'inclueix en els 55 imprescindibles i apareixes en la guia McCarthy, apareixes en tots els llocs.
3: Sí.
0: Per a nosaltres eres un Michelin. O més.
3: Pues moltíssimes gràcies.
2: Mira, ara que acabem de nomenar a Santos, saps ell el que li va llegir jo farà un any? El dia que Vicente Patiño és el tapado de la gastronomia valenciana. Jo el tapado, què vol dir? Que estàs ahí mig amagaet?
3: No, jo sóc una persona que realment sóc una persona, mira, molt senzilla, igual que la nostra cuina, molt senzilla però directa, val? Siguem persones que passem en el cas un poc desaparegudes en el tema de mitjos i tot això, perquè per a mi el més important és centrar-me en la meva cuina, en el meu restaurant, en el meu projecte, i a vegades, pues, quizás sí que ens ha faltat un poquet estar més en la candelera a nivell de mitjos i tot
2: més
3: això.
2: Més presència mediàtica.
3: Però sigui aixina.
2: No, escolta.
3: Quan una persona és aixina, que el que vol és...
2: Lo important és treballar, no és això, lo important és com guises.
3: Tot, pues, entonces és esta forma.
1: Perquè... Sí, però de veres que en esta dècada, si vols, anterior, sí? No, Vicent, ha hagut un auge de cuiners, que diguem familiarment, un poquet estrelles del rock, que està també molt bé, que tenen una dimensió mediàtica, que apareixen en programes de cuina, que han ajudat molt a fer divulgació de l'alta gastronomia, jo crec també, i a respectar-la i a traslladar, que sou una colla de companys, igual tots no, o totes no, tots i totes, vaja, però en el teu cas és que Vicent, el Gil, havia destacat de tu, Vicent Patiño, i puc donar fe en primera persona, de que eres molt bon tio. I que se t'estima molt i se te respecta molt. I això, i dormir per les nits, saps?
0: És impagable.
1: Bueno, això és. I no tindre massa problemes en el banc i massa comptes pendents. Jo us conté
2: una anècdota. Fa 3 anys, quan es va celebrar l'entrega de les estrelles així en València, en la ciutat de les Arts, hi hagué un grapat de cuiners dels que després tingueren estrella Michelin que estigueren dinant en el teu restaurant.
3: Aixina és. Van vindre pues, quasi totes les 3 estrelles i les 2 estrelles pues, van vindre a casa. Van vindre a dinar a casa. Sí, per mi això és un orgull. I el que heu dit...
0: Home, això és molt significatiu. Molt significatiu.
3: Sí, la veritat que per a mi va ser un orgull. Un orgull molt gran tindre a aquesta gent que són referents teus i tots amics i que vinguin a ta casa el dia de pues, d'un event molt important que va passar en la ciutat de València i que vinguin a ta casa a celebrar antes de les estrelles a ta casa a, pues, a fer ixe dinar en companyia de tu, o sea, pues, per a mi va ser un orgull i la veritat és molt, molt, molt important l'apoyo que me van donar ixe dia a mi.
2: Home, això és un recolzament fantàstic. Per cert, que tenim un convidat que te vol saludar perquè ell va fer les pràctiques en ta casa. No, Manu, què tal jefe és Vicente Patiño? ¿Se porta bien?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Es Manu ya.
3: Pues, hombre, Manu, qué alegría, tío.
4: ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, muy guapo?
3: Pues nada, un placer escuchar.
4: Igualmente, pues mira, fue un placer y un honor, bueno, y tuve mucha suerte, sobre todo de poder, pues eso, tocar una cocina como la de Vicente, de las bases de antes, con, pues, más que... Lo que más me acuerdo, sobre todo, es que, pues de tener muy claro cuáles eran las reglas, ¿no? Algo que a lo mejor cuando empiezas no te das cuenta, pues el tener un orden, el tener pues una higiene. A mí me dijo Vicente una vez, tú, Manu, si quieres ver si es buen cocinero, fíjate en los detalles en las esquinitas de si está limpia es una cocina. O sea, a lo mejor tú en esa época, pues cuando empiezas ves más el producto final, ¿no? Cuando sale a la sala y tal, pero decir, esto empieza mucho antes, ¿no? Siendo... cocinero ordenado, ¿no?
2: Meticuloso.
4: Que tengas todo, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Y después del uno, el dos. Pero
2: y con los conceptos muy claros. Tú acabas de hablar de la cocina de Vicente. ¿Cómo es la cocina de Vicente?
4: La cocina de Vicente es verdad. Es todo parte de la verdad, de no vender humo y de que tenga toda una base sólida. Luego ya, pues, Vicente tiene mucha creatividad y le da mil vueltas, pero todo lo que está en el plato tiene un sentido.
2: Una cocina auténtica, ¿eh? Y del territorio.
4: Exacto, con mucho bagaje, con peso.
2: Bueno,
4: cocina de verdad.
2: Vicente, ya veus que Manu t'ha posat per núvols. És uno de tants que han estat deprenent en ta casa. O sea, que això és important. Y que después, yo me imagino que tú como cuiner, cuando después algún de estos cuiners al comienza a despuntar y tal, tú te sentirás satisfecho, ¿no? De que de alguna manera, después de estudiar, se han criado ahí en Saiti. Vicente, ¿tan perdut? 1, 2, probando.
0: Sí, se me la
1: quedé. Vale,
0: ahora recuérdame.
3: ¿Me sentí?
2: Ahora. Que diga que yo que te sentirás satisfecho de que cuiners de la talla de Manu Yarza parlen también de tú.
3: Hombre, para mí, mira, que es fijar a parlante en Manu, para mí es un orgullo. Porque Manu, hoy en día, es una de las referencias más tops de la ciudad de Valencia.
2: És un gran cuiner.
3: Com a cuiner, com a persona, i el que està fent en Yarza és algo maravillós i ahí està l'èxit que està tinguent.
2: Escolta, que esteu propet l'un de l'altre, si alguna volta teniu ple, envieu els clients a...
0: Siguem veïns, tio.
2: Això no ho feu encara?
4: Nos pasamos el azúcar y todo, lo que nos falte.
2: Es muy propet, ¿no?
1: Es emocionant sentir parlar l'un de l'altre, en quin cariño, en quin respecte, en quina germanor professional i estima personal. I, a més, crec que en els dos casos que teniu moltes coses en comú, no sé si coincidirà Vicent també, Santos en el seu dia quan fa les vostres ressenyes. Sou cuiners de paladar educat, en el millor sentit, no vull semblar elitista. És a dir, no sou cuiners de l'instagramer que va, o de la persona que va una volta a l'any a fer una celebració, que va a la foto i això. No, el vostre client és un client també de molta repetició. No feu cuina per a la foto, que també feu fotos magnífiques, perquè tenen uns plats que són una barbaritat.
2: Tenen en compte que ells tenen,
1: però fan
2: els
1: cuina
2: dos,
1: pensant en el paladar, no?
2: Un percentatge molt alt de client fidelitzat. Quan tu fidelitzes a un client, això és per algo. Això és perquè aquest client va a ta casa i la cuina que disfruta li agrada. Si no, si no torna.
0: No repetís, clar.
2: I en els dos casos tenen una fidelització molt alta de la seva clientela. Sí que és veritat que Vicent fa una cuina molt tradicional, revisionar, perquè la revisiona i la canvia contínuament. Si tu, com és el meu cas, ja fa anys que jo no he anat,
1: te coneixes jo, algun plat,
2: quan vaig ara, no? Vamos, jo ja no conec ningú dels plats, segur, perquè l'ensaladilla de ta mare segueixes fent-la, Vicente?
3: Pues mira, ara l'estiguem fent en el menú més tradicional, sí, i la fem per events. Sí, però això va ser un plat que me la demanaven tant que vaig acabar cansat d'ella. La vaig llevar i la torni a ficar. La vaig llevar i la torni a ficar. Així anem.
1: Però això passa, Vicent, com els músics que han tingut un enorme èxit d'un número 1 i sempre que actuen tenen que tocar el número 1. No passa res.
3: Sí, senyor.
1: És aquesta cançó que vos ha portat. És aquest plat que vos ha portat. I a més, si és de la mare, ni te cuida, no?
2: I té un detall que a mi m'agrada molt, que és el pepinillo. Que ell li posa el pepinillo i tot trossetxa, xicotet, minutet i tal. I això li dona un gust especial.
3: El pepinillo i l'aigua del pepinillo també.
2: I a l'aigua del pepinillo, fica tu. Fica tu.
3: Perquè li porti aquesta punteta d'acides en l'ensaladilla. I en vez de picar-la, la fem a mà.
2: Ja
3: picadeta a mà com la feien antigament. Per què? Perquè així almidona més tot el conjunt. Si la picarem a gabinet, tot l'almidó es queda en la taula. Entonces la fem a mà i la creia queda més almidona i més compacta tota la vegada.
2: És que jo què voleu que vos diga? O sea, que... Ui, després, quan te'l tastes i dius, bueno, està molt bo i tal, però claro, és que hi ha que veure sempre el que hi ha darrere. I darrere n'hi ha un treball i n'hi ha després una experiència, perquè quan t'apleguen a un plat, ells antes han passat per diversos processos. Els arrossos que fa Vicente, això és un món i a part. Manu ha de pressa a fer arrossos en tu?
3: Manu, jo, però jo... Bueno, els meus...
4: Jo l'he intentado.
3: No me digas.
4: No, però me acuerdo de muchos... Me acuerdo de...
3: Eso es... Cuidado, ¿eh? Cuidado que son un 10, ¿eh?
4: No, me acuerdo de muchos arroces de Vicente, el de la sardina con la remolacha, creo que era, y...
3: Exacto.
4: Pues eso, son arroces mucho más creativos. Lo que pasa es que Vicente ya se ha pasado el juego y ahora tiene que inventarse otro.
1: Claro, se ha pasado el juego.
4: Nosotros aún nos falta pasarnos este.
3: No nos falta
4: así
3: nada. Manu en la proyección que porta en 2 días, ya veré de Manu.
2: Oye,
4: pero sí, no, al final es también pues eso, cada nicho de negocio, ¿no? Que nosotros somos mucho más tradicionales. Vicente está jugando pues a lo difícil que es crear. Nosotros intentamos conservar la tradición y revisarla y que esté siempre al nivel que nos gusta, pero es que es pues eso, cada uno vende su verdad, porque al final lo que he dicho antes es tradición, se vende verdad, pero Vicente hace una innovación que también es verdadera, porque yo a veces me canso de ver cosas que no tienen sentido.
2: Bueno, Vicente és un perolet que no para de maquinar. Jo crec que el monyo li ha caigut d'això, perquè sempre està pensant. I a veure quin plat inventa.
1: No hagas caso, Vicent, que te queda molt bé.
4: Jo estoy en proceso. Yo me uno al club el año que viene o algo, seguro. O sea, ya estoy con lo justito.
2: Muy bien, Manu. Te damos las gracias por haber participado en el programa, que sé que a Vicente le ha gustado que estuvieses también.
3: Mucho, muchísimo. La verdad que ha sido una sorpresa maravillosa.
2: Y vamos a continuar con este cocinero setavense. Es curioso, setavense en castellà y en valencià com és Xativí,
1: sí, però que és de Saetavis, no? Que és el nom, és un nom en llatí,
3: sí,
1: no?
3: El primer nom que va tindre Xativa en l'època ibera va ser Saití.
2: Saití.
3: I els ibers van acuñar una moneda també que es deia Saití. Després va ser Saetavis, després va ser Xàtiva en Jota i després sí. Xàtiva.
2: Hombre, la denominació actual.
3: Sí, senyor.
2: Eh? Escolta, i parlant de Xàtiva, no t'has ocorrit mai muntar restaurant en el teu poble?
3: Mira,
2: Vicente.
0: Han perdut la comunicació.
1: Hi ha un moment que tenim...
0: O tenim problemes de cobertura.
2: Ara recuperaré.
1: Tenim una escolta estupenda.
2: Ara, perfecte, perfecte. Això, que si...
3: Sí, que ja vinc d'una tradició des dels meus abuelos. Siguem mostrers des dels meus abuelos.
2: La teva família, sí. Heu tingut pub, heu tingut discoteca, heu tingut de tot.
3: Sí, senyor.
2: I a tu no t'ha pegat mai per ahí?
3: El bar de ma mare, o sea, que per mi ma mare és...
2: És graciós. A sa mare... és la que realment l'espenta, li dona ales en el món de la gastronomia. I per això, als 10 a 18 anys, Vicente se'n va a Gandia al CDT a estudiar, no? És ella la que t'espenta, la que te diu, pues si vols ser cuiner...
0: Dedicar-te a estudiar per a
2: tens que estudiar. I jo crec que ell tenia 17 o 18 anys quan se'n va a Gandia.
0: Però tu tenies clara la vocació o com?
2: No l'he recuperat.
1: Estan treballant en cridar-lo per telèfon. Estamos. Han cridat a través de la, bueno, a través del WhatsApp, que té una millor qualitat i això, però de vegades és lo que passa. Estava mirant en la pàgina web. Espereu-vos que té Vicent. És que té menú de dilluns a divendres i estàs en Haití, estàs en la cuina de Patiño per 48 euros. Que són 48 euros, que la vida està molt a xutxa. Però, escolta, snacks tres entrades, arròs i postre de Vicent per 48 euros i tens el desmenús, tens uno per 75.
2: Té els preus
1: menús llargs.
2: Home, és un gastronòmic.
1: És un gastronòmic, pues és claro. Té uns preus
2: i té uns preus prou sensatos per un gastronòmic. O sea, la setmana passada, quan parlàvem en David Joaquín, en Farigola i Menta, passa el mateix. Sí, sí. O sea, tu tens un menú en tres setmanes que saps que no pots apretar perquè tu te deus a una clientela.
1: Però si tu plenes a migdia, tots els migdies de dilluns a divendres, també estàs generant primer estàs generant també rotació de plantilla. Crec que sí que hem recuperat ara per telefonada.
3: Sí, sí, perdoneu.
2: No, tranquil.
0: Tu sabíem quedat en el punt de la teva vocació d'on venia i si ta mare, no? Li preguntaves Vicent.
2: Sa mare era la que l'espentava.
0: Això és.
2: No?
3: Ma mare és la que va estar 40 anys cuinant. I jo...
2: Fixa't.
3: Jo estava en la sala, era cambrer.
2: Bueno, però l'afició de ser cambrer te se n'anava al servei militar. Tu va plegar allí a la residència oficial i vas dir, ja no servís ninguna taula més.
3: Sí, senyor, així no va ser.
2: O sea, lo meu és la cuina.
3: I ma mare va dir, vale, tu quieres esto, pues intenta formarte. I me vas formar en el CET en Gandia.
2: Sí.
3: Ahí vas fer sala, pastisseria i cuina. I després pues, vas correr per mitja Espanya.
2: Bueno, estaríais en un puesto que a mí me encanta en Arriondas, en Casa Marcial. ¿Y qué te portares de la cuina asturiana a Valencia? ¿Qué te portares?
3: Mira, me vas a portar la sensibilidad que te di para cuidar. Es algo especial.
2: Porque la cuina asturiana es muy contundente comparada en la
3: nuestra. Muy contundente, pero muy de guisar tradicional. Y siempre yo he intentado anar a los puestos donde se cuinaba. On cuinava una família, on era un negoci familiar, on es veia la cuina de veritat. La cuina, en este cas, d'Astúries, per exemple, de Màlaga, on siga. Però des de la base d'aquesta cuina tradicional. I quedé millor puesto que, pues, que Nacho Manzano i Casa Marcial, que és una persona amb una sensibilitat tan gran i cuina de memòria tan gran que el poquet que vaig estar en ell me va pregar molt.
2: Però és curiós perquè... n'hi ha un altre paisano teu que també estigui per allà dalt formant-se.
3: Sí, senyor, Edu Espejo.
2: Edu, que si no passa res, la setmana que ve o la pròxima el tindrem així nosaltres també. Que ell ha anat per recomanació teua?
3: No, va ser alguna cosa també que jo vaig estar allí perquè a mi era un cuiner que m'agradava i després jo me vaig enterar que va estar allí també allí. O sea, que maravillós.
2: Escolta, quin com definiríem... Ja ha pegat dos pincellades Manu Llarza, però tu mateixa com definiries la teua cuina?
3: Pues una cuina tradicional, molt tradicional, però ficar al dia, ficar en un poquet d'ordre, no que diga que una cuina... Pues la tradició fica al dia. Jo tinc un lema en la meva cuina, que quan entres... que fica, si no
2: tens allí 8 paraules o 8 nocions que les portes a rajatabla.
3: Respecte, tradició, cultura, cuinar, veritat.
2: Veritat. Veritat. Escolta, i
3: una cuina de veritat, és una cuina de sempre. Una cuina... I ses arrels ficaves al dia d'ara. Mira, ara, per exemple, estiguem fent un caldo, un nostre en caldo de caragols. Però aquests caragols, el caldo, que tots suquem, pues, retomar un poquet d'aquest sabor d'aquesta cuina de cultura, d'aquesta cuina de tradició, de que fent en els bars, de que fent antigament en les cases de menjars. Això és el que no n'hi ha que perdre, perquè si no, perdrem la nostra cultura.
2: Les cases de comides, que vol dir això, Les cases de comides.
1: I caldo de caragol. Saps on m'has portat, sí, Vicent, ara mateix? M'has portat directe a la caseta de Marxuquera de Mallaia i el gust d'un caragol que és com menjar-te la muntanya.
3: Sí, senyor.
1: Jo estava menjant-me la penya roja cada volta que Mallaia feia caragols. Que bonico que feu això. Estic mirant en la teua pàgina web, Vicent, quan parles de filosofia, hi ha una foto d'un capellà.
2: Hombre,
1: sí, que sigui cosa senzilla, valenciana també, sí, un capellanet torrat, li poses quatre llets i una enratge d'oli...
3: Això és glòria bendita. Com diu el meu amic Ángel León, glòria bendita.
2: Glòria bendita. Sí, jo no vull que te'n vagis sense deixar de tocar un tema. Quan ja estem acostant-nos al final de l'entrevista, no, que no mos quedi en el tinter. Vicente Patiño ha sigut el fitxatge estrella del grup Aliño. O sea, ell s'incorpora com a director gastronòmic de restaurants del grup. El recient inaugurat Maravella, que està funcionant com un tir. Saiti també s'incorpora a aquest restaurant. Ara estan en negociacions amb més coses que encara no poden dir, però que quan toque ja les direm. I com te va convencer Fernando perquè te n'anaves a treballar en ells?
3: Pues mira, Fernando és la persona... Fernando, Germán, tanto Fernando como Nacho.
2: Y Nacho.
3: Son una chempos. Pues que tienen un cor molt gran, son personas muy semblantes a mí. Y entonces tú, cuando ya portes molt de temps, la chen que parles, ya sabes lo que sabes. Entonces, creo que es un momento importante en la mejor trayectoria, la edad que tinc, y tinguen coses, grans coses de fer coses molt grans en este grup. M'incorporo com director gastronòmic per afiançar un poquet més el que són el contingut gastronòmic dels locals i donar-li aquest impàs i encara que estan funcionant meravellosament, però portar-los com Déu mana i inclús fer-los més grans.
2: És que n'hi ha coses que m'ho sorprenen. Fa dos o tres setmanes teníem a Luis Valls i claro, en la seva incorporació al grup de Àtic Alameda i ara tenim a Vicente Patiño que se'n va ahir en el grup del Saliño en un fons de restaurants. I com vas a poder portar tot això? Perquè per tu la família és algo fonamental.
3: Sí. Per a mi la família és algo fonamental. Pues ho porto, pues trac hores d'on siga, però el moment d'estar amb la meva dona i els meus fills, per a mi això és el més important, perquè això és el que me dona la força. La força per seguir endavant. I trobo... Si algú vol buscar algo i vol fer-ho, ho trobo.
2: Escolta.
3: Pues ara pues, dorm més poquet, dedique més temps a lo que és l'estar en hores que ells no puguen... Quan són les hores que estiguen ells...
2: Conciliar. Pues, ells. Tens que conciliar.
3: Exacto. Jo crec que és molt important en este ofici el conciliar en la família.
2: Importantíssim.
3: Molt,
2: importantíssim.
0: Molt sacrificat.
2: Alguns cuiners o empresaris cuiners s'han donat compte tard. Ja. Això m'ho dia Begoña Rodrigo. Jo he perdido gente en sala por no conciliar. Dice, ahora eso ya no me volverá a pasar. Escolta, i establint, Vicente, un índice de prioritats, on està davant? La família, el restaurant o el Llevant Unió Deportiva?
3: Ahí son, hombre, ahí más tocat, ¿eh?
2: Home. Yo digo, hombre, es que lo lógico sería, ¿no? Será de l'Olímpic de Xàtiva, no, ell és del Llevant.
3: Yo soy del Llevant perquè el meu fill xicote juga en el Llevant.
2: Hombre.
0: Pues una raó de pes.
3: Sí, una raó de pes i mos hem fet fans del Llevant.
0: Qué guay.
3: Mira, si te digo una cosa, el Llevant es un club familiar, es un club humil,
2: es verdad.
3: Es un club de la gente del carrer. Y entonces, esas cosas en la meua vida, si humides,
0: Encaixen perfectament.
5: Sí, és molt similar. És molt, molt similar. El que el llevamos a donar a nosaltres, en el sentit del meu fill,
2: sí.
5: El meu fill té 10 anyets, el xicotet. Ens pues ha donat el respecte, la família, el tracte que li dona al xiquet. Pues, entonces, tot això, per a mi, és molt important.
2: Els de la directiva no van de quan en quan allí a dinar, o què?
5: No, és una cosa que...
2: Tenim que anar.
1: Ens alegrem, sí, de saludar-te. Que oportunitat que ens ha donat Vicent Gil d'enviar-te un bon abraç, bonico.
5: Pues mira, una cosa... Molt agraït, perquè m'ha agradat molt d'estar amb vosaltres.
2: Però la pròxima també ens toca... sí, eh?
5: Segur, seguríssim. Això està fet. La pròxima estem ahí, segur.
0: Vinga. Gràcies.
1: Gràcies, Vicent Patiño. Un gran plaer.
5: I en xec que val molt la pena.
1: Gràcies.
5: No és una cosa que...
1: Ens sí, alegrem, senyor, de saludar-te. Que oportunitat que ens ha donat Vicent Gil d'enviar-te un bon abraç, bonico.
5: Pues mira, una cosa... Molt agraït, perquè m'ha agradat molt d'estar amb vosaltres.
2: Però la pròxima també ens toca... eh?
5: Segur, seguríssim. Això està fet. La pròxima estem ahí.

I després de saber més de la vida i obra gastronòmica de Vicent Patiño, sols podem arredonir este recull dels millors moments amb la cançoneta valencianitzada que cada setmana ens canta en directe Carme Juan. El 23 de març es va atrevir a fer un Barbara Streisand en Memòries. Escolteu-la.

0: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: Apunt Ràdio.
4: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
5: I què li sembla això que ha passat?
6: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: No abusem.

0: penseu de la X? De la X no heu d'usar.
1: Queda clar?
2: Clar que sí.
1: Sí.
2: Clar que sí.
1: Sí, tothom.
2: Molt bé.
0: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
3: Bum!
0: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
3: Vale o no vale?
4: Ah, vale.
0: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per E, X, i només unes poquetes que comencen per E, S, així ja tenim l'embolic.
5: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
6: Quina ironia, quina cunyata.
0: Així vos deixo els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
7: Estava desitjant.
0: Espoli, estendre, estranger, esplanada.
8: Oh.
0: Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
4: Ah, vale.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
9: A punt ràdio.
10: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
11: La pretemporada del futbol valencià es juga al Punt a Punt. Este dimecres, des de les 7:30 de la vesprada, en directe, des de la ciutat esportiva de Paterna, València Eldense. Els equips de Corberán i de Claudio Barragán continuen la seva preparació de cara a la temporada oficial. Este dimecres, des de les 7:30, la pretemporada al Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat 101.3.
12: De tu

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Estàs en Bambolina Sonora, amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'A Punt Mèdia. Bambolina.
2: Benvinguts i benvingudes a aquest espai radiofònic d'A Punt Mèdia que proclama l'amor pel millor invent mediterrani, el teatre. Bambolina sonora, l'escena valenciana a la teua casa.
3: Informe i recapitulació de conclusions de les comissions creades en el procés de debat.
4: El concert és importantíssim perquè ens serveix de guia i referent comú en una situació...
3: Bé, si s'aprova.
5: Jo propose intentar guanyar temps i negociar perquè no s'aprove de moment.
4: Evidentment, i per això és tan important que s'aprove.
6: Jo no sé tu, però a mi m'entren unes ganes de fer una botxeria.
4: Les coses no funcionen així.
5: Com que no?
4: No.
7: Tot el que fem ha de tindre com a objectiu arribar a la gent.
6: Hem parlat, però no ens hem posat d'acord. És la meva opinió.
4: Si em dones la raó és que vos he convençut.
5: Posar-se d'acord és arribar a un acord. Jo cedís, tu cedixes i enmig ens trobem.
3: He anat prenent nota de tot el que s'ha dit i em fa la sensació que podríem resumir-ho en això.
5: Evidentment no estaràs a soles. Nosaltres estarem amb tu.
3: Evidentment.
6: És que jo no puc ser el vostre representant.
3: Però per què?
2: Les butaques del teatre radiofònic d'avui es transformaran en allò més inesperat. Unes cadires plegables col·locades en semicercle. Qualsevol diria que estan preparades per a celebrar una assemblea. I és que avui tenim una cita per acudir a una reunió amb un ordre del dia molt particular. Però l'ordre del dia de Bambolina Sonora comença presentant-vos La Gent, que és, a més, el títol de l'obra protagonista d'esta sessió radiofònica. Els primers en arribar a l'assemblea són Juli Disla i Jaume Pérez, amb dos autors de l'obra. Benvinguts, esteu preparats per al ple d'avui?
8: Estem expectants a veure què passa.
9: Tenim moltes ganes.
10: Senyores, senyors, falten dos minuts per a que comenci la presentació.
2: A esta divertida reunió està previst que acudisca molta gent, però entre tots descobrirem a dos organitzadors de la Junta als quals donaran veu els actors Juli Cantó i Pepa Juan.
11: Ei, ja estic així, quasi no arriba. Déu, és que per haver d'aparcar... Tu has aparcat?
12: Sí, jo enseguida.
11: Val, has dut els papers que el vaig demanar?
12: Sí, clar, ho he dut tot.
11: Tens fotocòpia, eh?
12: Tot fotocopiat.
11: Molt bé.
12: Feu tranquil, tot anirà bé.
11: Val.
2: I per acabar este torn de presentacions i donar pas al primer punt de l'ordre del dia, sols ens falta saludar els tres assistents de l'assemblea que interpretaran Carles Montoliu, Pep Ricard i Nieves Soria.
13: Uau, mare meva, quanta gent! Jo és que no havia vingut mai.
11: Ah, no?
13: És la primera vegada que vinc.
5: Escolta, pues, la teua cara em sona molt, eh?
13: No sé.
5: Sí, com si t'haguera vist en altres reunions o...
14: Hola, no. Què tal? Acabé d'arribar... Com esteu?
13: Bé, molt bé.
14: Encantada, eh?
5: Benvinguda,
14: benvinguda. Que he estat ahí en el gos i... Perdoneu.
2: Els cinc personatges tenen un nom que comença amb Jota. Això imagina que seria intencionadament.
8: Bueno, és intencionat, però realment és el joc que proposem, ja que has de triar els noms dels personatges, doncs per què no triar-los tots de la mateixa lletra? Ja està.
2: Tots amb Jota.
10: Senyores, comença la presentació.
2: Bé, els organitzadors Josep i Joana ens han preparat uns temes que cal tractar. Agafeu seient i no dubteu a prendre la paraula si teniu alguna cosa a dir. Jesús, Jaume i Jenny acaben d'arribar.
15: Sí.
16: Pues jo és que...
15: Companys,
4: anem a començar, d'acord? Vinga. Bé, aleshores per avui l'ordre del dia previst, tot i que estava en el mail, vos el recorde, per si algú no li ha arribat. El primer punt, informe i recapitulació de conclusions de les comissions creades en el procés de debat. Segon punt, aprovació de la proposta del text definitiu referent al concert. Tercer punt, pregs i preguntes. Bé, comencem pel primer punt. Informe i recapitulació. Bé, el nom és un poc llarg, però com sabeu, s'han tret moltes coses interessants. Joana ens posarà al dia.
17: Sí,
3: Bé, més que posar-vos al dia, vull llegir-vos l'informe que s'ha elaborat. És molt complet, fa un recorregut pels principals temes i a més proposa un full de ruta de cara al futur. Informe i recapitulació de conclusions de les comissions creades en el procés de debat. Organització, diàleg entre totes les parts i coordinació amb altres col·lectius. Comunicació, transparència entre totes les parts implicades i gestió democràtica de la informació. Idees i debat, taules de debat, pluralitat i subcomissió permanent d'avaluació.
4: Bé, gràcies, Joana. L'ordre del dia recull un poc els punts i eixos centrals. I no sé si algú té alguna pregunta... Bé, seguim amb el següent punt de l'ordre del dia. Aprovació de la proposta del text definitiu referent al concert. Com sabeu, segurament en breu s'aprovarà el text del nou concert que ens afecta pràcticament en la seva totalitat. L'objectiu últim del concert no és un altre que intentar regular i normativitzar una realitat ja existent, ja que fins ara diuen que es plantejaven molts dubtes i hem anat funcionant a partir de la intuïció de cadascú. El concert també servirà per a protegir, en la mesura de les seues possibilitats en tots els aspectes...
13: Perdona.
4: Sí, digues.
13: És que m'agradaria fer un xicotet incís.
4: Sí, clar, avant.
13: Jo, perdoneu-me, a mi m'agradaria, no sé, compartir la meua experiència amb altres persones i poder escoltar més experiències.
4: Bé, no sé, estàs proposant que intercanviem les nostres experiències?
13: Sí, perquè per a mi és molt important saber com esteu vivint vosaltres els problemes als quals ens enfrontem. Fins i tot, si els problemes que a mi se'm plantegen són els mateixos que aquells que se vos plantegen a vosaltres.
3: De segur que sí.
13: Per això. Jo com que necessite compartir-los. Bé, si pot ser.
4: Sí, bé, no sé.
13: Si es pot posar en l'ordre del dia... És que no sabia que hi havia ordre del dia, però bé, ho proposi ara.
4: És que l'ordre del dia ja està tancat. De fet, anem pel segon punt. Potser és un poc tard, però... Bé, si vols podem posar-ho en precs i preguntes, no?
13: No sé, no ho veig en precs i preguntes.
3: No és ni un prec ni una pregunta.
5: A mi no m'importa que s'inclogui en l'ordre del dia.
7: A mi tampoc.
4: Ah, d'acord, com vulgueu.
5: Fem un altre ordre del dia i ja està. Ja que avui en som tants, és una bona oportunitat i podem aprofitar per a parlar del que més ens interessa a tots.
4: A mi em sembla bé tot el que dieu i podem fer el que considereu, però, i això és molt important, no hem d'oblidar que si hi havia un ordre del dia era per un motiu.
3: Però si hi ha gent que vol parlar d'altres coses...
4: Joana, tu coneixes el tema del concert i saps del que estic parlant, però ho dic sincerament, fem el que vulgueu.
13: Jo que no ho deia per res, ni volia que... També entenc que si se'ns ha convocat per un tema en concret, potser hauríem de donar-li prioritat. Mira, si voleu, retire tot el que he dit i continuem...
5: No. A mi em sembla coherent. És que si no ho proposes tu, proposo jo.
13: Sí, a mi també em sembla lògic, però com que ha provocat discussió...
4: No, en absolut.
13: Aleshores, proposo que, de partida, es pot tocar el tema que estava previst primer, a veure quant de temps ens ocupa, i després ficar-nos amb altres temes que pensem que també són igual d'importants. Perquè una cosa està clara, Jaume, com has dit tu, és una bona oportunitat, ja que avui en som molts.
5: És el millor, bé. Perquè no sempre...
4: D'acord. Deixarem un temps per a parlar d'altres temes que es poden proposar, a més del punt de precs i preguntes. Si vos sembla, continue per on ho havíem deixat.
3: Si vols, t'ajudo un poc. Avui hauríem d'aprovar el text que ens han fet arribar del concert.
4: Per part nostra, podem confirmar que el text dona eixida a molts dels problemes que s'estan donant i a alguns que podem avançar i proposa solucions prou bones per a la majoria de conflictes.
7: Ai, que bé. Jo estic prou angoixada. Mai sé com fer...
4: D'això es tracta. El concert és importantíssim perquè ens serveix de guia i referent comú en una situació...
3: Bé, si s'aprova.
4: Evidentment, però per això estem així i per això és tan important que s'aprove.
5: I si no s'aprova?
4: On?
5: Així.
4: Com no s'ha d'aprovar? Per què? Nosaltres primer. I després es porta a l'aprovació definitiva...
3: Josep, el poden aprovar, diguem nosaltres el que diguem.
4: Dona, si...
5: Aleshores, per què ens reunim?
4: Per aprovar-lo precisament. A veure, no és tan senzill. Evidentment s'aprovarà.
7: Ui, m'estic embolicant. Jo pensava que l'havien d'aprovar nosaltres.
3: Sí, clar.
5: I si no l'aprovem nosaltres, ells què?
4: Jo sóc optimista. Si han dit que l'aproven...
5: Però aleshores és definitiva la proposta, ho dic.
3: Home, definitiva. La veritat és que està prou tancada. Sí, de fet, és el text definitiu.
5: I nosaltres què podem aportar?
4: Poc. La veritat és que poc, perquè...
5: Aleshores, sí. Això és una reunió informativa.
4: No. I sí...
5: Aleshores,
4: un moment, si el concert fora dolent o ens perjudicara, nosaltres no estaríem proposant...
7: Quan dius nosaltres, a qui t'estàs referint?
4: Bé, a nosaltres, a Joana i a mi. també a vosaltres.
7: Ah,
3: encara que nosaltres no som res, nosaltres portem la informació i punt.
7: Ah, és que pensava que eres el coordinador.
3: No. Josep no és el coordinador.
7: Aleshores, hauríem de triar-ne un, no? Ens vindria molt bé.
13: La veritat és que sí, o un psicòleg o un treballador social, per a no perdre.
4: Però això que nosaltres no som res, això és relatiu. Ja fa molts anys
3: res,
4: que...
3: Res, no som res.
7: Però això del concert, en què consisteix exactament? Perquè jo no el conec.
4: Molt bé, no som res.
5: Alguna cosa sereu.
7: És que a mi això del concert, no sé, em sona a música.
4: Res, Joana, sí. Res. El cas és que, d'alguna manera, hem de consensuar una postura
5: però,
4: comuna.
5: Però, Josep, una postura comuna, què és? Dir-s'hi?
3: És una manera de demostrar unitat.
13: Jo, perdoneu, que és que no sabia res del concert.
7: Com m'afecta el concert? Al meu dia a dia?
4: Totalment. Afecta totalment.
7: Ah, sí?
4: Sí, en tots els aspectes. Per això és tan important.
3: Sí, el concert és un paraigües.
7: Perdona, no acabe de pillar-la.
4: Un abric.
5: El concert és... Com t'ho explicaria? Se suposa que és un sostre.
7: Un mar regulador.
3: Això?
5: Exacte.
7: Ah, el que jo vull saber és com m'afecta a mi. A mi, en què em beneficia?
4: En principi et beneficia en tot.
3: Però no guanyes res directament.
4: És una ajuda.
13: Vols dir que el concert ofereix ajudes?
7: Per què?
3: T'ajuda.
13: Ajuda, subvencions?
7: No.
5: Són unes normes. És com acordar unes normes de xoc per a tots.
4: Iguals per a tots, de manera que ningú pot eixir-se'n de les normes.
7: I si algú se n'hi va pel seu compte?
4: No, això en principi no es pot, eh? No és Déu.
7: Ah, no?
5: La veritat és que m'alegre que hàgiu convocat l'assemblea perquè el tema del concert... He estat mirant-lo i, la veritat, hi ha alguns aspectes que hauríem de, com a mínim, reconsiderar.
3: Clar, per això estem així.
4: No, Joana, per això no. Estem així per a informar i per a aprovar en un moment donat la proposta que ens fan.
7: Però qui la fa?
4: La central.
7: Ah.
5: És que hi ha coses que s'ometen i això no està clar.
4: Però, Jaume, tu te l'has mirat?
5: Clar, sí. Per descomptat que me l'he llegit. També estava en la web i hi ha coses... que no ens semblen bé.
4: Per exemple?
5: En primer lloc, que és una rendició. És assumir que hem perdut la batalla. Sembla que tinguem alguna cosa a dir quan en realitat tanca la porta a reivindicacions que fins ara tenien l'obligació d'escoltar. Això bo, no és.
7: Tant?
4: Jaume, el document està treballat per molta gent.
5: Quina gent?
4: Molta.
3: Bé, per nosaltres no.
4: Per nosaltres no, però... Hi ha molta gent que ha estat treballant en això.
5: Molta? Quanta?
4: És la manera de funcionar. Els nostres representants intenten fer les coses de la millor manera possible. Jo crec que és un gran progrés.
5: Em sap greu, però jo no ho veig així. No crec que puga presentar-se com un progrés.
3: És que ara tampoc podem exigir molt més.
5: Per què? Per què no podem exigir més? Si ja pràcticament no ens queda res a perdre.
7: Home, no tindràs res a perdre tu. Jo encara tinc molt de què preocupar-me.
3: També és una manera de mostrar que estem actius i vigilants a processos i decisions que ens afecten molt directament.
4: No sé, jo no veig tants problemes.
5: Jo sí. Crec que el nou concert és com signar un xec en blanc.
13: De veritat?
7: Però no és un mar regulador? Un paraigües? Un sostre?
5: Jo crec que és una rendició.
7: Ai.
5: Jo proposo... intentar guanyar temps i negociar perquè no s'aprove de moment.
4: Com?
5: Fent una comissió que estudie la proposta i presentar una alternativa
4: mira,
5: millor.
4: Mira, perdoneu, però no em sembla bé que digueu ara de fer una comissió. Hi ha gent que porta molt de temps fent comissions fins a arribar a sí.
3: Ja, Josep té raó.
7: Aleshores, què?
5: No sé.
7: Per a continuar com estem, jo preferís que intentem arreglar alguna cosa.
5: No et creguis.
7: Però és que ara estem molt malament. Molt malament! Ho dic de veritat. Supose que vosaltres també, però és que jo no puc més.
3: Sí, la veritat és que la situació és molt complicada i per això mateix estem buscant solucions.
7: Però quines solucions? Quines solucions? És que ja comença a estar un poc farta d'esperar solucions. Ens tenen esperant solucions com qui espera...
3: No volia ofendre't.
7: No, ja. Ja ho sé, perdona si m'he posat així. Però és que arriba un punt que dius, ja està bé, perquè cada dia que passa és pitjor. No sé què estem esperant.
13: Jo no sé tu, però a mi m'entren unes ganes de fer una botxeria. Tot té un límit i jo estic a punt d'explotar. A punt! A mi no em coneixen, però jo...
5: És que estem indefensos.
13: Acorralats. I t'entra una ràbia. És una sensació...
7: És horrible, horrible. Per això m'agradaria que poguérem fer alguna cosa. Alguna cosa. Perquè em fa la sensació que anem a pitjor. I si no som capaços de fer alguna cosa, ens en penedirem. Alguna cosa perquè me'n vaig jo a casa un poquet menys trista.
13: Estem tots igual.
3: Sí, estem tots igual.
4: A mi, perdoneu, m'agradaria insistir en el fet d'aprovar el concert.
3: Jo crec que podem afegir un apartat. Intentar elaborar una proposta més ampla que recullia les inquietuds de...
4: És que no saps com funciona això?
13: A mi no em sembla una idea destrellatada.
4: Les coses es fan seguint uns passos i no podem inventar-nos una manera de funcionar pel nostre compte.
3: Perdona, Josep, si menys del que havíem parlat, però podríem anar més enllà.
4: Més enllà?
3: Sí, almenys intentar-ho. Vols dir que no podem fer-li arribar a la central una proposta diferent?
4: No, perquè aquesta manera de funcionar ja està acordada per la resta de... El que es decideix així es porta a Madrid, i a Madrid es reuneixen els representants de cada delegació. És a dir, un grup de representants tria un altre grup de representants de representants. Per això no podem canviar-ho tot i arribar allà dient «És que mira, en València hem canviat perquè ho hem decidit entre tots el model».
13: Ah, ara, però hi ha més llocs on s'estiga fent?
4: Sí, sí, sí, sí, clar. S'està fent en quasi totes les comunitats.
9: I com funciona en altres llocs?
4: A Barcelona funciona prou bé. Estan molt organitzats.
5: És que és català,
4: no? Sí, sí. Ah. I a Euskadi també, eh? Som molt potents. Extremadura va prou avançada i han fet moltes reunions.
5: Ah, sí?
4: Sí, sí. De fet, estan proposant traslladar la central a Badajoz. Però Barcelona no vol.
5: Clar, és que tenen molt mala combinació de trens.
13: Sí, sí, no hi ha
4: bé.
9: I els gallecs?
4: Galícia va pel seu compte. Va molt a la seua.
5: Nosaltres també podem anar pel nostre compte.
4: Ja, però és que nosaltres no som Galícia.
13: I Múrcia?
4: Siguem realistes. Nosaltres no som Galícia.
13: I els murcians?
4: Múrcia, Alacant, mare meu, van acabar com el Vall de Torrent. No s'aclarien.
9: Igual nosaltres podem, no sé, aportar el nostre punt de vista.
13: Puc parlar?
3: Sí, clar.
13: El que està clar és que el concert va en la bona direcció, sí o no?
5: Amb algun matís.
13: Amb algun matís, correcte. Salvant alguns matisos, podem dir que, en principi, l'essència del concert ens agrada, o ens pot agradar.
4: Correcte.
13: Però podria afectar-nos negativament si les mesures es limiten únicament a atenuar la situació, tot rebutjant estratègies que busquen la completa consecució de les nostres reivindicacions, sí?
5: Correcte.
13: Aleshores, hem de pensar com podem aconseguir que, a més d'aprovar-se el concert, es tinguin en compte altres coses.
3: Jo crec que amb un posicionament comú de tots nosaltres podem pressionar perquè ens escolten.
4: Però, Joana, tu saps el que costa això? Això és tornar a començar.
3: És que pot ser que al tornar a començar haurem de tornar a començar. Hem d'adjuntar un annex. Aleshores, com a delegació territorial creiem que es pot aprovar un annex i a més l'annex és important per a la seva necessària consideració en el tràmit d'avaluació de l'acord.
9: Sí,
5: això és correcte.
4: Però és que això no pot ser. Les coses no funcionen així.
5: Com que no?
4: No. La Junta Central rep les propostes de la Comissió Executiva.
3: Aleshores es porta a la Comissió Executiva i ja està.
5: O a la central, directament.
4: No es pot.
9: Josep, no et poses així de
13: negatiu. Almenys podem intentar.
4: No es pot. És que no es pot.
5: Jo crec que sí que es pot. Ai, per què no s'ha de poder?
9: Tampoc estem demanant res de l'altre món.
4: És que així no es pot. Així no es pot.
3: Bé, és igual. Es porta a la central mitjançant l'executiva, o com siga.
4: És que per això haurien de formar una comissió sectorial.
5: Tot malament, tot negatiu.
4: No, tot malament, no. Només estic dient...
3: No sé on està el problema.
4: Que això que esteu dient porta un temps. La sectorial es demana a la central.
3: No hi ha problema, es fa. A veure, tècnicament podem formar una comissió sectorial?
4: Primer s'ha de nomenar un representant.
3: I?
4: Que el representant l'aprova la comissió mixta.
9: Collons, quin embolí!
3: No és cap embolí, que està claríssim. Es proposa un representant, ja està.
4: Les coses es fan a través d'una sèrie de tràmits. Tot té el seu procés, cal seguir uns passos.
3: La veritat, sincerament, Josep, no sé quin problema hi ha en tot això. Estic proposant, precisament, seguir els passos. Si la gent vol, no és tan difícil.
5: Jo crec que si realment volem trobar alguna solució i que a més siga participativa...
9: Sí, per descomptat.
5: Hem de moure'ns, no?
13: Sí, clar.
3: Sembla tu, no sé. A veure, qui pot anar prenent nota per a preparar l'annex?
4: Si voleu, jo puc
5: encarregar-me. A mi no m'importaria.
3: Dels dos, qui vulga.
4: Em té igual.
5: A mi també. Ho faig jo?
4: Bé, ok. Sí, sense problema.
3: D'acord, això ja està arreglat. Més coses. Qui s'ofereix per al grup que coordina l'annex?
9: Jo m'oferisc.
3: Algú més?
4: Jo també.
5: I jo.
3: Perfecte, ja tenim un grup. Josep, si no t'importa, t'encarregues tu de coordinar el tema.
4: D'acord. Que apunten així el seu contacte i jo em poso en contacte amb ells. A mi m'agradaria que, potser, paral·lelament es pot tractar de reprendre un procés de diàleg per a comprovar si
5: diàleg?
4: Realment...
5: Per a què? Què s'ha estat fent durant tot aquest temps?
4: De moment no han mostrat massa voluntat o predisposició, perquè no se senten obligats, però és una opció
9: però
4: molt desitjable.
9: Però què s'ha aconseguit fins ara?
5: Josep.
3: Dona, al principi hi hagué algunes trobades, però últimament les converses estan prou parades.
4: Ah, jo ho deia com una opció.
13: Sempre es pot estudiar una doble via.
6: D'una banda el diàleg i d'altra banda la denúncia, la reivindicació.
4: A això em referia.
5: Que ens estan prenent el pèl! Però si esta gent no atén a paraules, es mareixen, ens entretenen, ens distrauen, ens enganyen amb allò del diàleg i mentre, per darrere, ens foten la vida.
9: No tenen cor, no tenen cor.
6: És que sembla que els importa una merda tot. Són uns
5: sí,
6: fills de...
5: Sí, sí, sí, digues-ho, sense problemes. Fills de puta, totalment, són uns fills de puta.
7: S'aprofiten de nosaltres, que estem dividits, que de vegades no tenim capacitat de... Això els ve molt bé.
5: Jo crec que saben molt bé el que fan. Que saben, que creuen que poden fer el que vulguen amb nosaltres. No juguen net.
9: I damunt van de salvadors del món quan són ells que ho emmerden tot.
5: Això és una guerra oberta i com més pront ho assumim, abans podrem reaccionar.
6: Jo ja ho he dit abans. A mi no em coneixen. Estan jugant amb foc.
4: Jo... Mireu, perdoneu que insistisca, però crec que no hauríem d'abandonar la via de les negociacions. Si no, sempre podran dir que vam ser nosaltres qui ens vam negar a dialogar.
6: Això és veritat. D'alguna manera hauríem de pressionar.
7: És que, clar, fins ara la pressió s'ha fet en reunions formals entre les dues parts.
6: Aleshores cal treure-ho al carrer, fer-ho públic. La gent ha d'assabentar-se'n.
9: Tot el que fem ha de tindre com a objectiu arribar a la gent. Vull dir que potser fins ara ens hem centrat massa en nosaltres.
5: Es poden fer les dues coses. Arribar a la gent i ensenyar les dents. Atacar-los per diferents fronts. Estratègies de guerrilla.
9: A mi m'agrada això d'arribar a la gent.
6: A mi també. Fer alguna cosa perquè la gent sàpiga el que ens passa.
9: Veritat?
6: Aconseguir eixir en els mitjans, per exemple.
9: Per exemple? Bona idea.
4: Clar, però és que els mitjans, si no tens alguna cosa molt espectacular, no et fan ni cas, eh?
6: Ja.
5: Aleshores, començar pels mitjans menuts. Les televisions locals, per exemple.
4: El que passa és que és molt de treball.
9: I també podríem... Bé, no, no. És igual.
5: Què volies dir?
9: No, no, res.
4: Digues, digues, digues.
9: No, no, no, no és bona idea. Bé, volia dir que podríem fer una... Una acampada?
5: Això està molt bé.
6: Ui? Una acampada no, però una concentració permanent en la porta dels despatxos.
5: Això sí.
7: En la porta no et deixen, fora pot ser, però dins impossible.
6: Aleshores, fora...
5: O fer una revista, amb articles, entrevistes, reportatges. Podem demanar ajuda a algun periodista.
7: Bé, jo ho estic apuntant tot.
4: Molt bé.
5: I si no, la fem digital. El tema internet i tal, no hem d'oblidar-lo. Funciona molt bé i és de bades.
7: Sí, sí, clar.
6: I és que fa falta molta imaginació per a fer les coses.
4: Sí.
6: Ens falta alguna cosa que arribi a la gent.
5: Però a quina gent? Perquè quan dius la gent, no sé a qui t'estàs referint.
6: Em referisc a la gent en general, la gent.
9: Aleshores, cal fer alguna cosa que cride molt més l'atenció.
7: És que és molt difícil cridar l'atenció avui en dia.
9: Sí, és que ja està tot inventat.
4: En qualsevol cas, estem prenent nota de tot. I després podem decidir el que més ens convinga.
6: Sí. De totes maneres, jo tinc una idea. A més del que ja hem comentat, vull proposar alguna cosa un poc més contundent, que demostre de veritat fins on estem disposats a arribar.
4: Home, home, si es fera tot el que s'ha dit, jo crec que...
6: No, no, no, ja... no, estic parlant d'alguna cosa més forta, més radical, i a més que arriba la gent. Una cosa que sempre funciona i que segur que crida l'atenció és fer una vaga de fam.
7: Però això potser és un tema un poc delicat, no?
9: A mi em sembla massa fort.
5: Col·lectiva? Vaga de fam col·lectiva?
4: Una vaga de fam és una cosa molt seriosa.
6: Ho sé, malauradament és l'única manera que ens prenguin seriosament. Jo estic disposat. Jo faig una vaga de fam.
9: De veres?
6: Totalment. Estic decidit. Ja porto un temps pegant-li voltes i crec que ha arribat el moment. Estic decidit.
7: Home, és impactant, però la veritat, jo no crec que la faci.
6: És igual, jo la faig.
5: Home, jo una vaga de fam tampoc sé si hi podré.
4: Jo ho dic sincerament, no ho veig clar.
7: Jo crec que tampoc.
9: Ni jo, ni jo.
6: No passa res, jo sí, la faig jo. Ho tinc claríssim, jo la faig. No m'importa si no la feu, jo sí.
7: Home, si tu ho tens clar, la veritat és que s'agraeix el compromís, eh? Però no sé.
9: Sí, ho té tan clar. Ho tens clar?
6: Sí.
9: Aleshores, hem de recolzar-lo, no? Hem d'estar amb ell.
7: La veritat és que al col·lectiu ens ve molt bé algú fent una vaga de fam. Pot sonar un poc egoista, però és que és així.
6: No m'importa, no m'importa, jo la faig.
7: Perfecte, gràcies, Jesús, moltes gràcies. Eres molt, molt valent, molt.
4: Home, al col·lectiu no sé si li ve del tot bé que algú actue pel seu compte.
7: Això sí, si la cosa es posa malament...
6: Què?
3: Que no deixarem que et muires.
6: No, no, no, no vull que m'alimenteu.
3: No, si veiem que la teva vida corre perill, et donarem de menjar.
6: No, no, m'hi negue.
3: Encara que t'hi negues, t'obliguem.
6: Què?
3: No podem permetre que la teua salut vagi mal.
6: Que no, que no, que vull arribar fins al final, que a mi no em coneixeu. Ho dic de veritat.
9: És que si se sap que no s'ha de morir, no té molt de sentit. Ha d'haver-hi perill, no? Ho sent.
6: No et preocupes, això és així.
5: Clar, si no vol que l'alimentem, és normal que no vulga. Però aguantem fins que et desmalles.
6: Bé.
5: Si et desmalles, ja veiem què fem.
6: Bé, d'acord, si em desmalle, ja ho veieu. Però en principi vull arribar fins al final.
9: Em sembla supercompromès per part teua.
6: És que no ens deixen una altra eixida.
3: I quan vols començar?
6: Ja mateix. Bé, deixeu-me que passi el cap de setmana, que tinc una comunió, i la setmana que ve comença de cap.
5: Collons, això sí que és fort.
4: A veure, és que potser no sabem del que estem parlant i no està tan clar que ens convinga. Cal pensar-ho molt.
6: Bé, jo la faig perquè vull.
4: Ja ho sé, però això dona una imatge al col·lectiu que no sabem si tot el col·lectiu vol. A veure, crec que s'hauria de consensuar, que potser t'ho hauries de pensar millor, perquè si et passa alguna cosa, quin és el responsable?
6: Jo!
4: Però si tu et mors, què passa?
6: Si mueres, el meu problema.
4: Els teus familiars ens poden demandar. Jesús... Per això és millor que es pense tot molt. Estic intentant donar-te raons, perquè canvies d'opinió. Estem d'acord en que és una cosa molt delicada?
9: Sí.
5: Sí. Sí, sí.
4: Estem d'acord en que cal pensar-ho bé?
9: Sí, sí.
5: Sí.
4: Estem d'acord en que potser no és el millor moment?
6: Això és molt subjectiu.
4: En absolut. És totalment objectiu. És posar en risc la vida d'algú, encara que siga la d'un mateix.
9: Ja, la veritat és que sí.
6: Sí, és molt complicat.
4: Sí. Aleshores, estem d'acord, no?
6: En què, Josep?
4: Home, després d'escoltar les opinions de tots, potser no és el més adequat, no? I estem d'acord, no?
6: Jo crec que hi ha diferents opinions.
4: Sí, clar, però per a l'opinió majoritària no és convenient, no?
9: Però Jesús no hi està d'acord, per exemple. I ahir és a qui més li afecta.
4: Ah, bé, no sé. Aleshores, què decidim?
6: Per part meua ja ho he expressat.
4: Ja ho sé. Per això estic donant les explicacions. Per això he dit el que he dit. He intentat donar-vos raons...
6: Bé, bé, has intentat convèncer-me.
4: No, no, en absolut. Únicament volia donar arguments. He volgut ser prou objectiu.
6: Ja, ja, i jo t'he escoltat, entès, però no ho compartis.
4: Però quina part no compartixes, eh?
5: Josep, tu tens la teua opinió i la seua.
4: I penseu que els meus arguments no tenen ni cap ni peus?
5: No.
4: Aleshores, Jesús, no t'he convençut.
5: Que ens hagis convençut no significa que estigueu d'acord.
4: Jesús, no eres capaç de reconèixer que t'he convençut?
6: No és això. Hem parlat, però no ens hem posat d'acord. És la meva opinió, així ho veig jo. No sé si algú més la compartix.
4: A veure, ja sé que eres partidari de fer una vaga de fam, però he intentat donar-te motius per a raonar un pacte.
6: No, tu no has parlat de cap pacte. A més, un pacte no és estar d'acord.
4: Bé, digues-li com vulgues.
6: Hi ha dues opcions, fer-la o no. Però, de moment, no hi ha acord. Tu vols convèncer-me del que tu penses.
4: En absolut.
9: Un poc, sí.
4: Sí, d'acord. Aleshores, res. Res, res, ja està, s'ha acabat.
3: S'ha acabat tampoc és això.
4: És que no sé què voleu, sincerament, no sé què voleu.
9: A veure, jo, per exemple, pense que el que ha dit Josep no em sembla malament, perquè té raó. Però crec que si hi ha gent que no pensa igual, haurien de fer pinya.
4: Clar, clar, per això estem així. Vos he estat donant arguments.
9: Sí, i a mi em sembla raonable.
5: Ja, però això no és posar-se d'acord, Josep. Això és convèncer, no posar-se d'acord.
4: També pot ser entendre's. Si em dones la raó és que vos he convençut. I si vos he convençut és que estem d'acord.
9: És que crec que estem parlant idiomes diferents.
4: Que no, que no, que no. Que sé del que estem parlant. Esteu dient que vos he convençut. I què? Deixar-se convèncer no ha de ser roïn.
6: Ja.
4: De veres. Jo vaig a una reunió, amb una opinió determinada, i en un moment donat es discuteix, es tracta el tema, es parla, es donen arguments, i finalment és de la reunió amb una altra opinió. No veig el problema. En definitiva, es tracta d'escoltar.
3: Josep, t'hem escoltat.
4: Estic parlant en abstracte. No estic dient que no m'heu escoltat.
5: Ho sembla.
4: Però no ho he dit. Parla en general, és una forma de parlar. És que sembla que jo tinc molt d'interès en que no es faci la vaga de fam. Per a res. Bé, sí, òbviament tinc interès, però perquè veig que no és la solució i que ens portarà més problemes.
9: No, no és això. Així s'està parlant de posar-se d'acord entre nosaltres.
4: I és el que estem fent, no? Bé, jo ho estic intentant.
5: Josep, t'ho dic sense acritud. No. Perdona, però no. Posar-se d'acord és arribar a un acord. Jo cedís, tu tu cedixes i enmig ens trobem.
15: Com que enmig? Eh? Com que enmig? O fa la vaga de fam o no la fa. No pot fer-se un poquet de vaga de fam.
5: Però segons tu ens hem de posar d'acord amb el que tu proposes.
15: Mira, t'ho dic sense acritud també. Tens raó, però no tens raó.
9: Així respectem totes les opinions. Però el que acabes de dir no té cap trella.
15: I el que acabes de dir tu tampoc.
5: Home, si comencem a parlar-nos així...
15: Sí, va, d'acord, tens raó, perdó. No volia parlar així, perdoneu.
6: Josep, jo t'entenc, però no ho compartís.
15: Això és que no m'entens, perquè si m'entengueres estaries d'acord amb mi.
6: Que conste que tot i no estar d'acord, cedisc. Ja està. Això és posar-se d'acord, jo cedisc. No faig la vaga de fam. Però no estic d'acord. Tu has exposat la teua opinió, jo la meua. No hem coincidit, hem discrepat. No hi ha manera d'entendre's així que un dels dos ha de cedir per arribar a un acord. Es discutix, es parla, es lluita, es defen la posició de cadascun, però finalment no ens aclarim. Així que cedisc. Però que conste que jo estic assumint la teua part quan tu no has assumit la meua. Que conste!
15: Estem d'acord. Veus com era fàcil?
3: Josep, tampoc te'n passes. Vos heu posat d'acord perquè Jesús ha cedit.
9: La veritat és que sí. Pobre Jesús.
5: Sí.
15: Ah, bé, vaja, ara sí que esteu d'acord. Tots contra mi, eh? En això sí que esteu d'acord, no?
3: No, Josep, no.
5: No et ratlles.
15: No em ratlle. És el que sembla. Vos heu posat d'acord contra mi.
9: Que no, Josep.
3: A veure, si volem ajuntar l'annex abans que s'aprovi el concert, hauríem de centrar-nos en tot el que s'ha anat discutint, debatent.
5: Sí, millor ens deixem de susceptibilitats que no es porten a cap lloc.
15: Ei, jo no estic susceptible, eh?
5: Millor. Ens concentrem.
3: He anat prenent nota de tot el que s'ha dit i em fa la sensació, així un poc per damunt damunt, que podríem resumir-ho en això. El concert no complix les expectatives del col·lectiu si no es reactiven les negociacions. I proposem pressionar, mitjançant accions que es posen a l'opinió pública, les agressions a les quals ens estan sometent.
5: D'acord,
14: sí. Jo crec que sí.
3: Bé, encara necessitem algú que ens represente. Jo, si em permeteu, crec que ha de ser algú amb unes característiques determinades. Crec que qui ens represente ha de saber, primer, que compta amb el nostre recolzament i, a més, ha de saber que té tota la llibertat per a procedir com considere, però sempre segons el que s'hagi acordat. Bé, respecte a tot això, també tinc una proposta. Crec que pel seu caràcter tranquil i conciliador i pel compromís que ha demostrat, la persona que podria anar en el nostre nom i defensar els nostres interessos podria ser Jesús.
9: Ai, mira.
3: Igual t'has sorprès, no t'ho esperaves, no sé, no et conec, però em fa la sensació que pots fer-ho molt bé.
6: Dona.
9: Jo crec que també.
5: A mi em sembla una bona proposta, sempre i quan ell vulga.
6: Jo no sé.
5: Evidentment no estaràs a soles, nosaltres estarem amb tu.
3: Evidentment.
6: Jo crec que no sóc la persona adequada.
3: Com que no?
6: Jo no, no ho sóc, de veritat.
9: Però algú ha de ser-ho. I jo crec, de veritat, t'ho dic de veritat, que tu pots fer-ho molt bé.
6: No, jo no.
3: Per què?
6: Perquè no, jo no. Disculpeu, però jo no.
5: Home, abans hem estat parlant del compromís, que cal fer un esforç, que cadascú aporte un poc i que entre tots...
3: Pot ser ara, se et fa un món, però ja veuràs que és més fàcil del que creus.
6: Jo... És que jo no puc ser el vostre representant.
3: Però per què?
6: Perquè no, perdoneu-me. Potser ho hauria d'haver dit abans. No sé, és que hi ha hagut un problema. És que, bé, no vos ho creureu.
9: Què et passa?
6: Heu de perdonar-me.
3: Per què? Què passa? No t'angoixis, jo no volia angoixar-te, no et preocupes. Si no vols ser el representant, podem buscar-ne un altre.
6: Que siga un altre, que siga un altre. És, no és que no vulga, és que no sóc el més adequat.
5: Que sí, home, sí que ho eres.
6: Jo no, de veritat, jo no. És que jo... Vos ho havia d'haver dit abans, però... És que jo m'he equivocat de reunió.
3: Com?
6: Que m'he equivocat de reunió. Que jo no venia a esta reunió.
15: Com que t'has equivocat de reunió?
6: Això, que jo no venia a esta reunió.
15: Ah, no?
6: No. Que jo anava a una reunió, però no era esta. Que anava a una altra reunió.
3: Ai, però... Com t'has
9: pogut equivocar? Aleshores tu no eres...
6: No, jo sóc delineant.
9: Arrea.
6: Ha sigut una equivocació.
15: No m'ho puc creure. De veres?
6: Sí, sí.
15: Vols dir que has estat tota l'estona sabent que t'havies equivocat de reunió? I com és que t'has equivocat?
6: No ho sé, no tenia l'adreça apuntada. Jo sabia que era en un centre cultural, que el carrer era doctor no sé què. He passat per ací davant, he vist gent i he pensat que era ací.
15: I per què no te n'has anat?
6: És que em sabia greu, per no tallar-vos i això.
3: I de què era la teua reunió?
13: Famílies homoparentals.
3: Ah.
15: Ah. És que em sembla al·lucinant.
5: Bé, s'ha despistat.
15: Ah, clar, però... Pobre, s'han passat tot el rotllàs de reunió que...
13: De fet, crec que tenim molts punts en comú. Vull dir que jo tinc una problemàtica concreta, vosaltres una altra, però potser ens podem ajudar mútuament, no?
15: No sé, jo no ho veig.
3: Sí, ho podríem voler.
13: Sí, és això de les relacions amb la resta de col·lectius.
15: Sí, sí, ja, però saps què passa? Que malauradament nosaltres som un col·lectiu molt tancat, amb uns problemes molt concrets.
5: Però com pot dir? No.
3: Te'n vols anar?
13: No ho sé.
15: És que no... Bé, crec que hauríem de buscar un altre candidat perquè ens representa.
13: Crec que me vaig. És que em sap greu molestar-vos. Bé, espero que tot vagi molt bé i encantat. Que vagi tot bé.
3: De què ha dit que era la seua reunió?
5: Famílies monoparentals.
3: Ah? No homoparentals. Homo, no mono.
9: Ah. Homo és de homosexual, veritat?
3: Supose. Bé, sí.
9: Oh.
3: Necessitem un o una representant. Jenny?
9: Tu també podries fer-ho molt bé.
3: Jo? És que jo ara... Ui, és molt d'embolic.
9: Però si tu ja saps com funciona tot això.
3: És que no ho veig clar.
15: Bé, no ens precipitem, eh? No ens precipitem.
9: Jo et veig.
5: A mi se m'acut que jo també podria fer-ho.
3: Clar, també.
15: Home, jo en un moment donat em podria fer càrrec de tot. És molt de treball, però segurament podria aconseguir que atengueren algunes de les vostres peticions.
9: Podem votar o no? Heu dit per... Jo crec que està clar. Heu votem i ja està. Heu votem, eh? Què vos sembla? Votem, no?
3: Dora, tranquils, a vore. Potser no cal que ho decidim ara. El que podem fer és sol·licitar la reunió amb la central i com que no crec que es la donen immediatament, ens podem tornar a reunir en la propera reunió... que es presenten els candidats. I ja, amb més calma, ho decidim.
15: Millor. Jo crec que això és millor.
5: Per mi, bé.
9: Bé, jo la veritat és que he d'anar-me'n.
15: Estem acabant ja.
9: Ja, però no puc, me'n he d'anar. Ja sé això, ens veiem a la pròxima.
3: Molt bé, Jenny. Has apuntat el teu mail, no?
9: Ah, sí, clar. Bé, vinga. Adeu a tots.
15: Adeu.
3: Bé, hauríem de reunir-nos com més pront i millor.
15: Podem anar tancant abans que la gent es dispersi.
5: Aleshores, com quedem?
15: Ja vos avisem. Veurem quant de temps tenim i convocarem de nou una altra reunió.
5: Si vos sembla bé, intente parlar amb algú perquè ens faça una proposta per al tema de la revista.
15: Mm. Quina revista?
5: La que hem dit que faríem.
15: Ah.
5: I vos portaré també alguna cosa escrita.
15: Sí, clar. Adéu, Jaume.
5: Bé, ens veiem. Espera el mail de la convocatòria.
15: Bé, per a tancar, m'agradaria tornar a donar-vos les gràcies per haver vingut. Crec que s'han quedat algunes coses pendents. Si vos sembla, vos passem un mail amb el que diga la central i vos convoquem per a la propera. Ha sigut un plaer, com sempre, i moltes gràcies. Només recordar-vos com és d'important que vingueu a les reunions. Que sempre vos esperem i vos esperem.
9: Bé, menuda reunió han tingut, l'assemblea. A veure quin personatge era més particular que l'altre. Com esteu? Com ho heu viscut?
15: Bé, molt bé.
13: Bé, jo és que m'ha enganyat. No puc dir més que m'ha enganyat. És que no sabia.
9: Tu te n'has anat, t'has deixat la reunió.
13: Jo me vale ahí i ja està, però clar, és que dius... I hi ha un moment que dic, això no me quadra a mi.
5: Podem aprofitar, ja que estan així els autors de l'obra, per preguntar-los...
9: Clar, i serà la intenció. Vosaltres com a autors, com vos trobeu d'haver fet l'obra de teatre en ràdio?
8: Bueno, realment, per a nosaltres, sempre, a veure, que se fiqui en escena un text nostre sempre és una experiència i que diferent i que no el fem nosaltres. Vull dir... i passar-ho al format ràdio, evidentment, activa unes altres qüestions purament auditives. Crec que el ritme és absolutament imprescindible, perquè bueno, en teatre encara pots dirigir la mirada cap ací, cap allà, però així el ritme, bueno, a banda dels efectes sonors, crec que la veu i el text és el que mana. I crec que la versió radiofònica basada bàsicament en el format de temps i de reducció de personatges i modificar, acoplar-se a les necessitats, i bueno, crec que és molt, que està molt bé.
9: Clar, perquè l'obra original que durava quasi 2 hores,
8: no,
9: o hora i mitja...
8: No, una hora i deu.
9: Ah, clar, perquè ja hi hauria, clar, quan vaig rebre el text vaig dir, mare meva, quanta pàgina, però clar, és que van els textos, no?, picats, i els personatges van...
16: Sí, parlen a la vegada, o sigui, com una parla normal, és una cosa que nosaltres fem molt, que és que el teatre costa més fer-ho, però normalment estem molt acostumats a sentir 2 discursos a l'hora.
13: I s'ha dut també al cinema, no?
8: També van fer la versió cinematogràfica, que es titulava Assemblea, amb el director Àlex Montoya, i la veritat és que pues, això és una altra experiència a partir d'una cosa que vam crear en el 2012 per a un grup quasi d'amics, perquè no sé si recordeu el 2012 com estàvem a nivell artístic tots, i la fèrem allà quasi de manera clandestina allà en una... I bueno, va evolucionar i en el 18 o la pel·li crec que va ser del 18, no?
17: No, però jo el que volia preguntar, aprofitant que estan així, era que on s'havíeu inspirat per fer això? Això naix del fet que vosaltres teniu reunions d'escala, jo què sé, o de la finca o el que siga, i a partir d'ahí o voleu fer una metàfora, diguem-ne, un poc més ampla del que és realment relacionar-se en assemblea amb les altres persones.
8: Jo crec que és una barreja de les dues coses que has dit. Evidentment, i més, ara ja no tant, per la meva experiència personal, en aquell moment assistia a moltes reunions, en concret del sindicat d'actors, on assistíem amb l'administració, dins de la pròpia organització, no? I realment era espectacular tot el que passava i com se repetia, i pensava que això havia de veure's. I d'altra banda...
16: A mi m'interessava molt el comportament grupal. Portàvem molt de temps que m'interessava molt com és un personatge per si mateix i les pulsions del grup i com funciona i com això té un recorregut dins, i la veritat és que els pronoms, no? El tu, el jo, el ell, nosaltres, tot el que conforma una identitat grupal. I a partir d'ahí pues, vam sumar les dues idees, perquè teníem una estructura, una idea que era una assemblea, i després teníem uns continguts que jo volia clavar també, i ahí finalment va ser una suma de...
17: Però quan la treballàreu ja en els actors, ja estava tot el text escrit o s'anaven afegint coses que no, els actors...
8: No estava tot escrit. Mm-hmm. Sí que vam fer un parell de sessions per a que ells aportaren algunes coses, però diguem que i a partir d'ahí nosaltres treballàvem, però no va ser un treball d'improvisació de buscar, sinó que teníem clara l'estructura i sabíem el que necessitàvem. Mm-hmm. Però és cert que els actors en el procés d'aquest parell de sessions que vam fer sí que se trobaren algunes idees que evidentment fèiem un exercici, demà venim a l'assaig, no? Que feia Jaume.
16: Sí, una improvisació, no ens coneixem i tampoc heu de saber de què va la cosa.
8: Des de l'arribada a l'assaig ja no vos coneixeu, hem quedat així i a veure... Perquè això, per als personatges que no es coneixen, que és una de les característiques de la funció, no? Que no, és a dir, que és un discurs públic tot el rato, perquè estàs parlant, no parles en intimitat, sinó que estàs parlant tot el rato com parles en públic, diguem, sí, davant de persones que no coneixes en general.
9: I també
16: plantejant un poc també una idea que s'ha de tindre, és que ens necessitem, perquè a vegades estem massa contaminats amb aquesta idea del sàlvame, de la baralla, de matrimoniades, de coses així que pareix que la gent vulgui barallar-se. En realitat la baralla és una conseqüència de que la gent ens importa que l'altre entenga i que el necessitem. Aleshores, això també per improvisacions ens ajudava molt, perquè no tenia sentit trobar-se sense un objectiu comú, que era el més important. O sigui, a soles els personatges no poden fer res. necessiten l'altre, i això és una cosa que està subyace d'alguna manera a tot aquest discurs. A pesar d'aquestes paraules que ens distancien, pues és, hi ha una necessitat de trobada.
2: A mi el que em va impactar és com reflexa la realitat, vull dir, la manera en què parlem, perquè la primera vegada que vam fer l'assaig anàvem frase a frase i val, tenia el seu sentit, però després quan la vam fer corrent vaig dir vinga, anem a fer-la picada, el text molt picat, de repent, clar, tots estallàvem tots els personatges i així és com parlem en la realitat, estem parlant en un sopar, fent-se un cafè i un parla, un pensament, s'interrompis, després conduïs la conversació per un altre lloc i realment com portar això, que, per això per donar-vos la bona en aquest sentit que el text es reflexa perfectament la realitat. Ja sigui molt
18: que
2: divertit.
18: Me recordo, jo vaig veure un boló en Castelló i en la universitat. I recordo que això, que la fórmula era molt xula, no? Perquè estaven allà assentats, me recordo que no portaven ni vestuari, ni escenografia, dius, mare Déu, jo ho vull fer així tot dia. I contareu l'anècdota després, en contareu que un senyor, no sé si en Andalusia, a meitat funció o als 10 minuts va dir, perdoneu, jo és que m'he equivocat, venia a veure una obra de teatre, sí. I se'n volia anar, no quedes. Perquè, clar, era tan real tot, no? I sí, tots hem tingut reunions d'escala, les de l'associació d'actors, una cosa tan pesada i tan...
2: I com es pot parlar d'alguna cosa del concert, el concert, i al final no acabem sabent què és el que demanen, què és el que volen, i l'obra dura el que dura, una hora i pico l'original, i acaben discutint, acaben fent de tot, i no se sap realment de què parlem.
8: Clar, perquè
2: és el punt.
8: Però és el que passa realment en les reunions, quan tu vas a una reunió de lo que siga, saps a lo que vas, no fa falta arribar a dir i dir vinc a una reunió de perquè som músics, no cal,
2: clar,
8: no cal que digues
2: ja saben
8: que som
2: de
8: músics,
2: que parlen,
8: perquè
2: clar.
8: Ja saben que són... I, però és com t'estraus i realment passa això. És com també fixar-te en l'absurd també de lo que som a l'hora de reunir-nos i d'intentar posar-nos d'acord.
2: I que al final no arriba a ningú acord i vinga, es veiem en la pròxima reunió. Sí, sí, crideu-me i no entres res de treia.
16: Clar, però és curiós que així queda com a anècdota el que és la causa fonamental. O sea, per a aquestes persones és molt, molt important. Lo que estan, o sea, el concert no es parla, però precisament és el que els ha unit. O sea, no tenen res en comú, però l'únic que tenen en comú és una causa comú que és fonamental, que és vital. Que és vital. I precisament en el text queda com una anècdota. Llevant això, tu ja comences a tindre aquesta sensació, no? De dir quina manca de sentit. Però sí, precisament buidant...
8: Jaume, en els assajos va proposar als actors que cada un tinguera la seva causa. És a dir, cada personatge sí que sabia per què estava allí.
2: Clar.
8: O si eren els desnonaments, o si eren lo de l'estafa dels bancs, sí, o sí. Si era...
16: No, cadascú havia de tindre una important i que li tocara.
2: Perquè si no
16: és banalització.
13: A mi em sembla un encert no fixar-ho. Sí. Perquè així queda oberta la imaginació
8: seua,
13: de cadascú.
8: I cada un la seua, cada un i l'espectador igual.
13: Cada un associarà, però sí, esta cosa de les relacions humanes, del que significa el salvador de pàtria, l'altre que no vol dir res, un que... Jo, molt voluntariós, un altre que es queda retragut, no? I és, mm-hmm. Hi ha tot l'aspecte també de la societat i de...
8: Sí, hi ha aquestes actituds totalment normals i s'entenen, com el personatge que interpreta Nieves, que s'implica i jo sí, després, bueno, és que me n'he d'anar.
18: Se
8: n'ha d'anar, però realment se n'ha d'anar. Però, claro, és absurd, però se n'ha d'anar, ningú dubta. Ahí era perquè havia de replegar l'actriu anterior, ho tenia perquè havia d'anar a replegar la seva filla, tenia el seu, la seva
16: ajuda. Hi ha d'anar, no hi ha més. El que passa és que sí que està també, que és una cosa que ens agrada molt a nosaltres, el com jutgem els personatges. Perquè a vegades no sabem molt d'ells, però els jugem. I normalment en teatre sí que tendim a fer com molt l'estereotip. Jutjar els personatges com donar per fet. I no sabem res d'aquestes persones, però són persones de veritat. O sigui, persones amb coses que no sabem i que no estan a la funció. I és una cosa com prou interessant, perquè realment este text té molt de cura. Amb els personatges.
18: Sí, però al mateix temps estan prou dibuixats els personatges, no?
16: Clar, però
2: sí, és que les intervencions sempre, ja ponen moltes pistes.
16: Però el personatge sempre és una mirada, no és la persona. La persona sempre és una cosa com més ampla, no? I el personatge sempre és qui mira, qui construeix el personatge, no és la persona que és. No? I és molt interessant com treballar amb això, amb els personatges.
18: Sí, però al mateix temps estan prou dibuixats els personatges, no?
16: Clar, clar. Però
9: sí, és que les intervencions sempre, ja ponen moltes pistes.
16: Però el personatge, el personatge sempre és una mirada, no és la persona. La persona sempre és una cosa com més ampla, no? I el personatge sempre és qui mira.

0: Des del principi i això ah, i tot claro. Va per totes ah. O...
1: Sí, és que això ho rematarem la funció sí, és que clar, claro, és que en la funció hi havia un afegit que Joana deia mi marido el meu home, no?
2: Ja no era homo.
1: Claro, y ahí es cuando él dice un momento, ¿cómo que tu marido?
3: Ah, pues ya
1: claro. Aleshores ell, n'hi ha un moment, n'hi ha un moment que eixia a telefonar i nosaltres inventàvem tota la... Això no està en funció. Inventàvem tota la pel·lícula que l'actor, o sea, que el personatge de Jesús eixia... perdona, que he de telefonar. Jo telefonava al seu marit i li perdó, per favor, dis-me on era la reunió, l'adreça concreta, i ahí, a partir d'aquest moment ja ho té
3: clar. Ja no podia sentar.
0: Clar, diu, val, no estic en el lloc que toca.
3: Ja estava a la cadira tot el temps.
1: A partir dels croissants. A partir dels croissants. Claro, això quadrava... Nosaltres com que ho teníem clar, després, evidentment, no sé, sap si la veus una vegada, no sé.
3: Però no calia tampoc explicar molt, perquè hi ha coses que no saps.
0: Li passa el personatge i tu no t'ho
2: sabies. Funciona perfectament, encara.
4: Sí, igual podria ser un pobre desgraciat que ningú li fa cas i allí tots, podria ser tu, claro. I ell es creix allí i diu...
1: Claro. Claro. Sí.
3: Claro, és que precisament lo que el no donar per fet el cos és el que fa és que activa la ment de l'espectador. I hi ha moltes claro. Coses que no saben i una vegada no les dones per fet, comencen a... és l'espectador el que ha d'imaginar qui està darrere claro. D'esta persona.
0: Inclús pensava, està equivocat, però una vegada està ell, per exacte. No fer el ridícul, ell ho dona tot per a dissimular, ja que estic així. O...
5: No, i que totes les causes són molt semblants, que sí. Ja ho diu ell.
0: Que sí, després per dissimular, exacte, diu, no, podem tindre...
6: Però és com el que dèiem al principi, abans, Juli, que diu, tu quan vas a una reunió no dius estic en esta reunió clar, perquè tots sabem
0: tot
6: de que...
0: Perfect.
6: Entonces...
1: Sí, dona per fet que som tots homosexuals.
6: Ah, pues estem en la reunió i a més, a voltes, en la vida... Passa que tens una idea de algo i depèn del que van parlant, tu, com que la vas manipulant en el teu cap sense donar-te compte, per a
1: tu...
6: Sí,
1: claro.
6: Això.
0: Sí, tu mateix ja vas donar-li sentit.
6: Entonces, clar,
3: jo, de fet, a vegades penses si el que diu ho diu de debò o no, perquè jo crec que és una excusa que en un moment donat tu te comences a parlar perquè no saps què dir, i dius...
5: No, però a mi m'estranyava que donaren subvencions i coses així. Jo vaig dir, pues a mi hi ha coses que no em quadren, però... I de la, clar, jo dic...
1: No le cuadra casi el resto del rato, pero...
7: Has assistit al Teatre de Bambolina Sonora amb Blanca Beneito, una producció de Punt Mèdia en associació amb Marvel Media i en la participació de l'Institut Valencià de Cultura.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: La pretemporada del futbol valencià es juga al Punt a Punt. Este dimecres, des de les 7:30 de la vesprada, en directe, des de la ciutat esportiva de Paterna, València Eldense. Els equips de Corberán i de Claudio Barragán continuen la seva preparació de cara a la temporada oficial. Este dimecres, des de les 7:30, la pretemporada al Punt a Punt.
2: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, A Punt Ràdio, de tu a tu.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9. De tu

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Sonem, viu la música en la ràdio d'A Punt.

le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: La Dixi!
3: Però què diu?
2: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
4: Quina ironia, quina cunyata!
2: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
5: Queda clar?
2: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
6: Ah, vale.
2: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
7: Home, pues clar.
2: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
8: Ah, ara ho he entès.
2: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
6: Efectivament.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
9: De tu a tu.
10: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda-te'n A Punt Ràdio.
11: Benvingudes i benvinguts al nostre episodi musical. És xicotet, però hi cap molta música i és que, com deia la meva iaia, la música no ocupa lloc. Durant este nou sonem, que comencem ara, gaudirem dels èxits internacionals que ens han acompanyat al llarg de les últimes dècades. I al mateix temps recordarem grans temes d'artistes valencians que han marcat també la vida de molts de nosaltres. Viatgem primer als anys 60 per a escoltar un dels grups que millor envellís any rere any. Un quartet de joves músics que es convertiren pronte en els reis del pop britànic. Escoltem Can't Buy Me Love de The Beatles i ballem com si estiguérem en Abbey Road.

els Beatles revolucionaren la indústria musical als anys 60 i la seva influència arribaria a l'Espanya franquista. Pronte sorgiren grups de pop que, com los Canarios, destacaren pel rock lleuger i les ganes de revolucionar també les pistes de ball. Que sone Get on Your Knees de los Canarios.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Però a la dècada dels 60 també brillaren artistes valencians. És el cas d'Emilio Baldoví Menéndez, conegut artísticament com a Bruno Lomas. El 1966, el cantant de rock and roll de Xàtiva publicava un dels seus clàssics, Amor Amargo. Amor.

Continuem el nostre viatge en el temps i revivim ara els anys 70, una dècada en què l'escena espanyola del rock and roll s'enriqueix amb grups com Burning. Escoltem el seu hit Mueve tus caderas, ideal per a ballar.

Als anys 70, el cantant xativí Bruno Lomas continuaria els seus èxits amb una evolució sonora que donava més protagonisme a la bateria. Compromemo en este clàssic. Ven sin temor.

sense temor, donem pas a una altra dècada inoblidable per a la música, la dels anys 80. Escoltem un grup de rock-punk que no tenia por de barrejar rock i un toc de bogeria. Prepareu-vos per a ballar i riure al mateix temps. Bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total.

Als anys 80 també destacava un grup nascut en terres valencianes, Comitè Cisne, una banda de rock que veuria créixer artísticament Carlos Gony, el solista d'un altre grup que es formaria anys després, Revolver. Gaudim ara d'este clàssic de Comitè Cisne, Querer o no querer.

ens quedem als anys 80 per a reviure una altra banda emblemàtica, los Ronaldos. Quin boomer no li ha cantat alguna vegada al seu pare a so de Adiós, papá?

Als anys 80, l'escena rock de Castelló va ser espectacular. Sorgien moltes bandes com Los Auténticos, Hot Coyotes, Kasparov o Los Replicantes. Però ens quedem amb la que pot ser, has assegut, la banda més llegendària, Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos. Endavant amb Hielo.

després d'este Hielo, fem un gir cap als anys 90, la dècada per excel·lència del rock alternatiu. Molts dels oients, de segur, que recorden una banda pionera que cantava en anglès. La cantant i la guitarrista principal eren germanes i el seu segon àlbum, Devil Came to Me, els va donar fama internacional.

0: mires el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Per als anys 90 destacava a València una altra banda de rock alternativa, Banderas de Mayo. Vivir es arte va ser un dels temes del seu àlbum Iris, publicat el 1992. Ai.

0: Escoltes A Punt Radio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: I seguim parlant de Banderas de Mayo. Oscar Briz, el cantant i guitarrista d'este grup, ha esdevingut un dels cantautors més veterans de la terreta, que continua en actiu avui dia. Recordem este tema amb què va guanyar el 2021 el Premi Carles Santos a la millor cançó amb La llum es presenta si la crides.

Després de La llum es presenta a Si la crides, tornem als anys 90. També naixia a la ciutat de València un grup que obriria pas a moltes altres bandes que cantaven en valencià. Les seues lletres, música i coherència política van marcar tota una generació de joves, la primera nascuda després de la mort de Franco i la primera que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Escoltem un dels clàssics dels inicis d'Obrint Pas, La revolta de l'ànima.

Al final de la nostra playlist i és hora de repassar la primera dècada dels 2000, una època marcada per bandes de pop britàniques com Coldplay, que encara avui continua activa, un grup que ha regalat al món clàssics com este, Viva la vida, amb una melodia èpica per a fer-nos ballar i somiar en gran.

0: the world. En esta primera dècada dels 2000, altres grups es sumarien a l'estela d'Obrint Pas. Un d'ells, La Gossa Sorda, va estrenar el 2008 esta cançó que ja és tot un himne per a una generació. Camals mullats.
1: Cinc de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
2: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en Apunt Ràdio.
1: Passem a la segona dècada dels 2000, quan apareixien a l'escena valenciana altres grups que faran història, com la banda de Gandia, Zo. El 2014 publicaren el seu primer àlbum, Les Tempestes Venen del Sur, amb cançons com esta que revolucionaren les sonoritats habituals del moment, barrejant hip-hop i música electrònica amb arranjaments de vents brutals. Amb la cançó Imperfeccions, de So, tanquem esta llista de reproducció que ens ha posseït un esperit Remember ben particular. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de So d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així...

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un metre nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, el 90 en número, al igual que per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90 també va en xifra, també va en número. No va en xifra ni en número, és a dir, en paraula o en lletra, el perfil d'Instagram, que és el mateix, 90 minuts ràdio, però ahí va, anem en lletra, en paraula. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que va vinculada en el dia d'avui, com no pot ser d'una altra manera, el tema. Avui el programa va anar de manera unidireccional cap a la segona estrella de la selecció espanyola, cap al segon mundial. O sigui que vos preguntem, per a vosaltres, quina és millor selecció, la del 2010 o la d'ara de 2026? Ixa és la pregunta que vos deixem damunt de la taula. Per a vosaltres és millor la selecció del 2010, la de Sud-àfrica, la de la primera estrella, la del gol d'Iniesta, o la d'ara, la de la segona estrella, la del gol de Ferran, la del segon mundial? Esa és la pregunta que vos deixem damunt de la taula. De Johannesburg a New Jersey, de Sud-àfrica a Estats Units, del Waka Waka al Dai Dai, del minut 116 al minut 106, de Fuente Alvilla a Foios, d'Iniesta a Ferran Torres, de la primera estrella a la segona, del 2010 al 2026, de la convicció a la glòria eterna. Espanya va guanyar ahir de manera brillant el seu segon mundial de la història i ho va fer sent molt millor que tots, d'una manera incontestable, amb una idea de futbol millorada per un seleccionador que aterrà enmig d'un fum de pressions, perquè alguns, com quasi sempre, pensaven que anaven a imposar-li a determinats futbolistes. Luis de la Fuente ha millorat la idea de tocar la pilota i sap quan hi ha que tocar, amb més pausa o amb més velocitat, quan Espanya ha de mossegar en la pressió darrere de la pèrdua. I sap que, a més, és fonamental no encaixar gols. Espanya ha sigut la millor d'una manera incontestable, com deia, sabent què fer amb la pilota i senzilla, concedir un sol gol en 750 minuts és una absoluta barbaritat. I aquí diu de conya que entre Unai Simón, millor porter del campionat, Cubarsí, millor jove del campionat, i havent concedit un gol en 750 minuts, i aquí diu Trump que no fa falta augmentar la despesa en defensa, que en Espanya en sobràs. Divendres vos vaig recordar que fins al 2008 la selecció era una comparsa que, per unes causes o altres, sempre es quedava en el camí. Del 2008 fins al dia d'avui,
Espanya ha guanyat 3 euros de les últimes 5, el 8, el 12 i el 24. I 2 mundials dels últims 5, 2018 i 2026. En total, comptant també amb l'euro del 64, que és antiga però també compta, el palmarès d'Espanya ja està al nivell d'aquelles seleccions que quan eres tu xicotet i veies que li tocaven enfrontar-se a Espanya te feien por. Ara la por ha canviat de bàndol. Ara són altres els que diuen espai que s'enfrontem amb Espanya. 2 mundials i 4 euros. Per als que som amants del futbol de seleccions, i ese palmarès ja és una cosa seriosa, ja és canela fina. I el millor de tot, per a un servidor almenys, és el protagonisme de Ferran. No m'ha amagat mai. He cregut sempre en Ferran. He cregut en Ferran com a jugador d'èlit. Crec que encara el seu sostre està per arribar. Crec que Ferran, que se va enganyar en algunes actituds, va ser utilitzat com a excusa per a justificar un desmantellament. I de Ferran i de moltes més coses per les quals m'alegre, m'explicaré demà. Del rival, poca cosa a dir, perquè no hi hagués rival en lo futbolístic. Sí en el xoc brut. Per als que sempre hem tingut un lloc en el cor per a Argentina, evident lligam que n'hi ha hagut sempre entre el València i Argentina, ens hem quedat pràcticament sense arguments. Arrogants abans i mals perdedors després. Quan un té problemes amb uruguaians, xilens, colombians, brasilers, anglesos, holandesos, espanyols, junts, llarg, etc., probablement el problema no el té la resta, el tenen els argentins. Menys mirar per ahí, per damunt del muscle, i més humilitat per assumir que no eres el propietari del res ni el de res ni el melic del món. No m'ha agradat el combat d'enfangar des d'una part i des de l'altra la final. Si li demane humilitat i autocrítica als argentins en Espanya, també hi ha hagut certs comentaris vomitius. I dic vomitius i no desafortunats, perquè desafortunat eres quan te passes de frenada, quan te calfes, quan eres, no eres conscient de que estàs fent algo malament, però així sí que serà conscient la majoria de voltes. Estos comentaris per a enfangar estaven fets amb tota la intenció. Torno a dir, igual des d'allà que des d'ací. No m'ha agradat ese tamís madridista de la sospita constant contra l'àrbitre, que per a mi ahir va repartir en certs i errades, i que és molt complicat tallar el joc d'Argentina quan se posa en ese nivell. Li va passar a Mateu Laoz en el Mundial de Qatar en l'Argentina-Holanda, i ahir li va passar a Vincic. Si tot haguera estat dirigit, Vincic ahir no haguera expulsat a un argentí al final de la primera part. I tanque amb dos dades més. Sempre havia tingut a Lionel Messi per un esportista exemplar, més enllà de la seva categoria futbolística innegable. La constant obsessió des de Madrid per llevar-li mèrits a la seva trajectòria m'ha paregut sempre pueril, però ahir he de reconèixer que Messi se me caigui del pedestal. Primer, en l'acció cutre de Chivato de quarta demanant la expulsió de Cucurella per posar-se la mà davant un microsegon. I després, dimitint com a capità, fent-se el llonguis quan el seu equip li dona l'esquena a la celebració de la selecció espanyola quan alça la copa. No me servís la pena per perdre la final o perquè era el seu últim mundial, o esa línia de felicitació en una carta a Catredui pública
qui sap si feta amb el xat GPT. Messi tenia que haver-li exigit al seu equip rendir comptes al campió i fer el corredor. I si el seu equip no vol, ella complir com a capità. Però Messi ahir dimitir com a capità. Messi ahir no va ser un esportista. Messi ahir no va estar a l'alçada de lo que molts diuen que és el millor futbolista de la història. Ahir Messi va estar mal en tots els sentits. Holanda va ser duríssima en el 2010, però va respondre amb valors esportius a l'hora de reconèixer la victòria espanyola. Messi se va llevar d'enmig, però no cola. I per últim, estic una miqueta fart de sentir que la selecció espanyola és la selecció de tots, però les celebracions sols es fan a Madrid i a la Cibeles. Transfons madridista. Entenc que la Cibeles porta ja 2 anys que per allí no s'acosta ningú, però a veure quan la selecció de tots fa celebracions per a tots. Postdata. Avui és dia de la glòria per a Espanya, de la vergonya aliena de Meriton en el Mundial i en la final, ja parlaré demà. Avui és dia de felicitat. Les 11 de la nit i 13 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Bueno, pues, per cert, està encara la festa de la selecció funcionant. Ara després igual, bueno, pues li posem a aquesta festa una miqueta de so, però de moment és hora de tornar a la nostra habitual senda, i és la de les fotos. Com deia, avui monogràfic d'Espanya, que ningú espera una altra cosa, però avui és monogràfic per a Espanya si aconseguís obrir les fotos en el dia d'avui. Sí. Vinga, anem allà. De fallos a la immortalitat. Ferran Torres ja és per mèrits propis història eterna del futbol espanyol després de fer el gol que li ha proporcionat al nostre país la nostra segona estrella de la seva història. El valencià, que va passar humanament en alguna fase del campionat per falta d'encert, va desquitar-se d'una manera que ja quedarà per sempre en la memòria col·lectiva d'Espanya.
1: No, però bien, muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Y nada, ahora hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles y muy contento. Como he dicho, al final yo creo que siempre hay que seguir creyendo, que al final todo llega y con trabajo, y esta vez así ha sido.
0: La festa dels campions. Els carrers de Madrid s'han omplit de gom a gom en la festa que ha servit per a celebrar la consecució del segon títol mundial en la història del nostre país. El recorregut ha començat en Zarzuela amb la recepció reial, després han visitat el president Pedro Sánchez en Moncloa i finalment ha arribat la rua pels carrers de la capital, la final de festa en la plaça de les Cibeles, on continua per ser la festa. El seleccionador Luis de la Fuente ha recordat en tot moment la vàlua de este equipo campeón.
2: Es el mejor equipo del mundo, con letras mayúsculas, y eso es lo que nos hace y les hace todavía mucho más grandes, y esa sensación de que no vas a perder nunca. Con esa seguridad afrontamos todos los partidos.
0: Un milió en els carrers, al voltant d'un milió de persones, segons la delegació de govern a Madrid, s'ha tirat als carrers de la capital per a donar-li suport a la selecció espanyola campiona mundial, que a bord d'un autobús descapotat ha celebrat amb càntics i fotos la Copa del Món en aquest històric triomf de la seva segona estrella aconseguida en els Estats Units. Perdedors i antiesportius. FIFA obrirà una investigació disciplinària per analitzar els incidents provocats per la selecció argentina que van ocórrer després de la final. S'ha nomenat un instructor per a que investigui els fets esdevinguts després de la final de la Copa del Món que va perdre ahir, o que va guanyar ahir, millor dit, la selecció espanyola. Tres espanyols en l'11 ideal de FIFA. Pedro Porro, Marc Cucurella i Rodri han estat inclosos per FIFA en l'11 ideal del campionat. La resta de l'equip el composen el paraguaià Gil com a porter, els centrals Upamecano de França i Lisandro Martínez d'Argentina, els migcampistes d'Argentina Enzo Fernández i Bellingham d'Anglaterra i els davanters Mbappé, Haaland i Messi. Recordar que en la resta del pòdio, Unai Simón es va dur el guant d'or al millor porter del campionat, Pau Cubarsí el premi al millor jugador jove del campionat, Rodri va ser anomenat millor futbolista del Mundial i Ferran Torres va endur-se el guardó d'MVP de la final. Les 11 de la nit i 17 minuts. Ara estarem pendents de la celebració d'Espanya, que continua en Cibeles, però vos recorde, arraba 90 minuts, el 90 en xifra, en número, també el 90 minuts ràdio per a TikTok, i el 90 en xifra, en número, i també 90 minuts ràdio per a Instagram, però sense xifres ni números, en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp, 6 de 9, a la vostra veu, 6 de 9 42 18 01. Vos estic fent la pregunta molt clara i molt directa: vos agrada més esta selecció o la de 2010? 11 de la nit i 18 minuts, pausa per a la publicitat, i en tornar de la mateixa tenim una comunicació amb un home que no sé quantes voltes haurà tingut que carregar Wimmobile. Ara li ho preguntarem. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem d'això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
4: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
8: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
9: ¿Y dices que siempre sucede?
10: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
11: Solo se me ocurre. ¡Wow!
9: Increíble. Pasa siempre.
10: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
11: ¡Wow!
10: Descúbrelo en tu concesionario.
12: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Estàs escoltant 90 minuts.
1: 11 de la nit i 20 minuts. Tenim el nostre convidat. Li demane disculpes perquè li vaig a fer esperar un minut més, però està, volem tindre so de la celebració de la selecció espanyola, que ara mateix amb Aitana sobre l'escenari, cantant la famosa cançó de Superestrella, que ha sigut una de les talismans per a Espanya, sona així. Fer esperar un minut més, però està, volem tindre so de la celebració de la selecció espanyola, que ara mateix amb Aitana sobre l'escenari, cantant la famosa cançó de Superestrella, que ha sigut una de les talismans per a Espanya, sona així.

0: copa, ¿puedo? ¿Puedo hacerme una foto con todos?
1: Pues si no se la fa ella, ya me diré que se la fa. Pero tenim un convidat que la primera pregunta que li vas a fer és quantes vegades has tingut avui que carregar el telèfon mòbil, però perquè estem avui en possibilitat, en este cas, de parlar, no sé si amb un dels homes més buscats del dia, però sí un dels homes més feliços del dia, segur, l'alcalde de Foios, Sergi Ruiz. Hola, alcalde, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit. Bueno, buscat i trobat.
1: Sí, sí, sí. Li ho agraïm, li ho agraïm. Quantes voltes ha carregat avui Sergi Ruiz el mòbil?
2: Tres o quatre. Tres o quatre. Però, bueno, feliç, sí, sí, i orgullós, clar.
1: Perquè això, alcalde, hi haurà altres alcaldes, hi haurà altres corporacions, vindran d'uns i d'altres signes, que és la vida de la política, però Sergi Ruiz podrà dir allò de jo era l'alcalde de Foios el dia que Ferran Torres, que és de Foios, va fer el gol que li donava a Espanya al seu segon mundial. Això ja no li lleva ningú.
2: Això no m'ho lleva ningú, això és comparable i aquest símil utilitzat diverses voltes al llarg del dia és com si caiguera un meteorit però sense conseqüències negatives. Això no passa mai.
1: Correcte.
2: No tornarà a passar. Bueno, a veure, d'ací 4 anys i Ferran Torres continua estant en primera línia, el seleccionen i es torna a produir, però bueno, evidentment seria molt, molt, molt, molt, molt, molt difícil. Ja és una cosa extraordinària com que per a damunt es produirà una segona volta. Així que sí, efectivament.
1: Tinc una neboda de 20 i pocs que té una amiga que és de Foios i avui m'ha dit, la meva amiga, que allò ahir era una bogeria col·lectiva.
2: Una bogeria.
1: Sense límit. Imagina que ahir, si allò dels sismògrafs que sempre diuen en Madrid, tal i qual, si ahir arribem a posar un sismògraf en Foios, a lo millor des de fora, des de la NASA o algo, s'haguerem preocupat,
2: Probablement. En Foios se va sentir. Vull dir, l'epicentre estava en Foios,
1: sí.
2: Això sense cap dubte, i en tot el terme municipal es va escoltar. Jo no estava a la plaça, jo visc en el carrer de l'Església, que està a 50 metres de on posaré la pantalla, i vaig escoltar l'ovació i bueno, de seguida em vaig acostar alt perquè no hi havia possibilitat de fugir, diríem, d'eixa botxeria col·lectiva, d'eixa entusiasme, de l'eufòria que se van parar del poble bueno, durant tota la nit, però especialment en eixe moment.
1: No sé si ha pogut parlar avui vostè amb algun familiar o gent de l'entorn pròxim a Ferran, perquè des de luego és el final de escrit per un guionista d'una pel·lícula d'estes de superherois de Marvel, que quan sembla que les coses estan pitjor, de moment se fa la llum i Ferran ha acabat el Mundial donant-li la segona estrella a Espanya. És que sí. Ho diguem molt fàcil, lo de donar-li la segona estrella a Espanya, però ojo, la broma.
2: Sí, sí. Bueno, he parlat amb son pare. A nit, només poc abans de citar-me jo.
1: Li sien les paraules.
2: Estava acabant alguna... No, vam parlar per WhatsApp, però ell corresponga de seguida, que agraïa l'enhorabona, li dia que li donen un fort abraç al seu fill i un altre per a ell, pel costat que li toca, i me digui això de la teua part. I, bueno, això vam parlar perquè tampoc vaig voler cridar-li, no m'hauria agafat segurament el telèfon, no ho vaig provar, però era un WhatsApp que hem contestat ràpidament i la veritat és perquè jo en ell, en son pare, tinc molt, molt bona relació, ell treballa per a l'Ajuntament, du l'empresa d'electricitat que porta l'Ajuntament, però és una persona en la que col·laboré molt estretament i pràcticament parlem a diari. Així que, però...

0: No parlem de futbol, pràcticament mai, eh?
1: pràcticament mai. No parlo de futbol, o no parlem vostès de futbol, sí. Però sí és cert que, tant en la eixida del xicón del València, que sí. D'esta història ja me, ja, d'esta història m'encarregaré demà, avui és dia de ser feliç.
0: Sí.
1: Tant de la eixida de Ferran del València, com en este Mundial on no li estava deixant les coses, han patit molt el jugador, perquè se li veia en el rostre, i mira que és un tio de caràcter dur, Ferran, i imagina que la seva família també estaria passant-ho malament estos dies.
0: Sí, a veure, jo de futbol i en estos àmbits em clave ben poc, la veritat, i sempre, però sempre m'ha sabut molt malament que inclús amics meus, no, que aquest aspecte l'han portat molt clavat en el pit. Bueno, jo crec que ha arribat el moment de la reconciliació, de passar pàgina i de, i bueno, si hi havia alguna espineta clavada, jo crec que este Mundial, que l'actuació d'ahir de Ferran, ha de servir per a passar pàgina i reconciliar-nos tots.
1: Seria una grandíssima notícia. I li parla algú que s'han donat voltes galtades per defensar que la història no va ser com se contà. Que després Ferran hagi pogut tindre algun comportament en el camp, que no hagi sigut el més recomanable, també, ningú són perfectes. Però ja li dic, d'esta història vull ocupar-me demà en deteniment, en calma. Alcalde, se li ha ocorregut, perquè clar, ara a nivell internacional, igual que fa 16 anys, Fuente al Villa, hi ha molta gent que va conèixer Follos. Això ja que treure-li profit.
0: Sí, del que no sabem és com.
1: Me permet una idea, que potser és una bobada, sí. Però jo hi la tiro a la tornada. Mira, a veure si poden germanar Fuente al Villa i Follos.
0: Ixa és una idea que este matí, la veritat és que després, en tota la pluja d'idees de que hi havia, que sí, una estàtua, fins i tot equestre, pujat Ferran sobre un baló, ahir ha eixit l'anèdota de, perquè algú ha comentat, bueno, en el seu moño, no, que sembla que està marcant tendència, i jo dic, espera que marque tendència i que els joves s'obliden d'eixe moño actual, no? De rapat pels costats i moñigo davant en el front. Espere que sí que sente precedent i es viralitze el moño de Ferran, perquè almenys el moño és un encert completament.
1: En les xicones, bueno, en les xicones joves li puc dir que està causant molta, i quan dic molta, ho dic en lletres molt grans, molta sensació. Bueno,
0: pues entonces, pero emulació, espere que la resta de joves apunten l'exemple. Però sí, ja, eixe aspecte, el de l'agermanament amb el poble de Iniesta, s'ha comentat, i diu, pues mira, no és descartable, no és una de les opcions més descabellades, al contrari, és una anècdota simpàtica, seria una acció simpàtica, i bueno, està dins de les possibilitats. Però bueno, encara hem de maurar moltes de les accions. La primera d'elles és veure com li fem la recepció al poble, quadrar agendes, veure l'entorn del jugador, de quina és la disponibilitat que té, i el poble, pues, bueno, segur que estarà a l'altura d'aquesta recepció, i de una calorosa recepció. Ara que, bueno, lo de calorosa a aquestes altures...
1: Sí, ara això és fàcil.
0: No cal afegir, no cal afegir.
1: Alcalde, i a banda d'això, Carrer, fill predilecte, imagina que això segur.
0: Sí.
1: Això ho donen pràcticament per fer, no?
0: Sí. A nit, només acabar el partit, bueno, tres o quatre regidors que estàvem en la plaça i, bueno, encarregant-se que tot estigui en ordre. Ja començàvem a parlar, bueno, alguna cosa haurem de fer, i la primera opció, abans que concretar el fet de la recepció, que estava clar que s'hauria de produir en algun moment, però que faltaven detalls, que una de les qüestions que sí que se precipitava era posar en marxa el reglament de distincions honors i dedicar, bueno, no proclamar-lo o nomenar-lo fill predilecte perquè vamos, és que si hi ha alguna persona que mereixca ixe nomenament, és Ferran Torres, una persona que ha situat el poble de Foios, bueno, al nivell de qualsevol municipi mundial. És a dir, avui en dia estem en la premsa internacional com el poble del jugador que li ha donat la victòria i el Mundial a la selecció espanyola. Així que això no, vull dir, no un dels jugadors que li ha donat el campionat, sinó el jugador que li ha donat el campionat.
1: Exactament.
0: A la selecció espanyola.
1: Quan tu no és alcalde i veu ahir el gol de Ferran, té més alegria, pensa lo que m'espera a partir d'ara. No sé exactament com se va encaixar.
0: Sí, part i part.
1: Part i part, no?
0: Jo la veritat és que els meus nervis eren part i part. En gran part per aquest motiu. Com gestionar després tota aquesta realitat que s'imposa, que ens cau damunt, però evidentment he patit una pandèmia. He sigut alcalde en pandèmia i això és una cosa...
1: També toca, diríem, no? De tant en tant algun dolç, no?
0: Sí, exacte. Però que evidentment s'imposa la responsabilitat, s'imposa també la calma, els nervis freds també, fins i tot per a gestionar l'alegria.
1: Està clar. Alcalde, pues, li agraïm moltíssim la seva presència a la Ràdio Autonòmica de tots els valencians.
0: Sí.
1: Agraït
0: jo també.
1: En este programa 90 minuts, que habitualment s'encarrega més del futbol més nostre, més de prop, però que en una situació com l'actual, i una situació com l'actual és que Espanya ha guanyat el seu segon Mundial, bueno, pues no podíem deixar de fer avui un monogràfic sobre la selecció espanyola i més quan ixa segona Copa del Món, que quan tu no era xicotet sempre veia que Espanya se quedava en vuitens, l'any que se quedava en vuitens, pues ara resulta que ja tenim dos Copes del Món i afortunadament una d'elles és gràcies a un gol d'un jugador de la comunitat de València Província.
0: Un jugador valencià i de Foios.
1: I de Foios,
0: sí, sí, sí.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Alcalde, una abraçada i gràcies per atendre-nos.
0: Una abraçada a vosaltres i molt bona nit.
1: Sergi Ruiz, l'alcalde de Foios, pues que l'home, avui, com deia, ha carregat 3 o 4 voltes el mòbil i encara, bueno, pues, ha estat així per a atendre-nos i per a posar-li, en este cas, el punt culminant en esta casa, que s'encarrega més de la vessant valenciana de les coses, en este cas, en un triomf internacional o mundial, com vull dir-ho, igual me dona el mateix, hem pogut tindre a ixa part valenciana que ve donada per, en este cas, l'alcalde de la localitat, de la persona que ha marcat ixe gol, que és Ferran Torres, i que torna a dir, avui no és dia, m'encarregaré demà. Avui és dia de... dibuixar un somriure, de gaudir de que Espanya té un segon mundial, d'en recordar-nos de les males dades d'Argentina i de com han sigut soberbis en l'abans i mals perdedors en el després. I sobre això hi ha una notícia, i és que FIFA obrirà una investigació disciplinària per analitzar els incidents que van ocórrer ahir en la final, a nom d'un instructor, perquè investigui aquests fets. Segons s'ha confirmat en el dia d'avui, l'organisme analitzarà actes arbitrals i les imatges del partit abans de decidir si finalment actua per a imposar les sancions als futbolistes d'Argentina després de ser decretat el final del partit. Al final, a la fi de la pròrroga, els jugadors d'Espanya van córrer per l'herba del MetLife per a celebrar la consecució de la segona estrella. Bueno, ja veureu, tot el Molina li va pegar una punya a Rodri, Tangana al final amb Leandro Paredes expulsat, el lamentable comportament, i me dona igual que ha jugat en el València, el lamentable i macarra comportament de Roberto Fabián Ayala, que ja en el vestidor era un tipus molt peculiar. I podeu també preguntar què va ocórrer quan vingué al partit del centenari. Allà la que va deixar penjat al Villarreal per anar a ser a Saragossa. I que és un tipus molt peculiar. Que ha sigut probablement el millor central, sin un dels millors, però el millor que jo he vist amb la samarreta de, del València. Però el comportament d'ahir és comportament de macarra, de mal perdedor. I me dona igual que siga Ayala. Jo les coses al papa i al bibi. I a qui no li agrada, pues ja sap que jo, perquè una persona hagi dut l'escut del València, no meta missa la visió de les coses. Qui fa un comportament d'ixos com el d'ahir d'Ayala és un macarra i un mal perdedor. I ahir ho va ser Ayala. Igual que va ser una alegria i un honor tornar a veure a don Mario Alberto Kempes en la cerimònia del començament, traguent la copa junt a Andrés Iniesta, perquè Kempes és sinònim de tot el contrari del que veig de Mario en Argentina, és sinònim d'una persona amb zero ego i comportament sempre exemplar, i és una alegria veure-lo. Lo d'ahir, en este cas d'Ayala, per a mi va ser de macarra. Torno a dir, me dona igual que hagi vestit la samarreta del València. Lamentable lo del jugador argentí. Per cert que, com vos hem dit abans, també ha tret FIFA el 11 del campionat, que hi ha alguna cosa que no me quadra, que ara ja tenim per a si la tertulia ja de seguida la preguntaré. El porter és Gil, el de Paraguai. Pedro Porro i Cucurella en els laterals. Mira, Fernando ja fa aixina. En efecte, jo ara te preguntaré, però jo m'estic preguntant la mateixa que tu. Ah, comença la tertulia. Marc Cucurella i Pedro Porro van als laterals. Upamecano i Lisandro són els centrals. Enzo, Rodri, Bellingham van al mig del camp i la tripleta de davanters, Mbappé, Haaland i Messi. Això és el, hoy és el 11 que ha posat avui FIFA. Bueno, com que tenim, és dia de Mundial i és dia de celebrar-ho i de parar moltes coses, tot Mundial, avui torna a dir és tot Mundial i és moment de fer una pausa per a la publicitat, un altre en el camí en tornar de la mateixa, reunim la tertúlia per a parlar del triomf d'Espanya. 11:38, pausa per a la publicitat i en tornar d'ella comença la tertúlia, així en 90 minuts. Vinga.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A Punt Radio. Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: El nuevo Opel Frontera. Wow, ¡cuánto espacio! ¡Ey, carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: La tertulia esportiva en 90 minutos.

0: Yo creo que si son mejores futbolistas, 2010 está muy claro. 2010. Para mí. Porque
1: a banda
0: creo...
1: 2010 tiene una cosa que no te 2016. 2010 es la primera. Y la primera se mueve.
0: No, pero incluso pero a nivel de futbolistas, yo creo que.
2: Jugadores y...
0: el legado, que ojo, fíjate, Cuba, sí, pero el legado que va a dejar Piqué no es el mismo que deja Laporte. Y Laporte es muy bueno, pero...
1: Mira, Laporte es uno de los jugadores que a mí me esmanga ya la boca. No, porque yo recordé los partidos que me ha tocado hacer en Wine, pero esta
3: que el Athletic Bilbao está contento.
1: Tú tan recordes
3: el Athletic Bilbao está contento.
1: Y debuta en Mestalla.
3: Este ahora va al Mundial, es el mejor y no se ha lesionado nada.
1: Después de Vinde de la Liga Árabe. O sea,
3: exacto.
1: Ey, debuta en Mestalla, pero ¿sabes qué? Que se lesiona a Dani Vivian, que en aquel momento era el internacional.
3: Claro.
1: Y me recordé que comentaba en Melarda, me dijo, es un exjugador.
0: Sí.
1: No, es tremendo.
0: Pero es que luego fíjate en el lateral derecho, Pedro Porro, el Mundial, sí, que ha dicho, es un escándalo, un escándalo.
2: Y Cubar, sí.
0: Pero claro, dices,
2: 19 años.
0: Pero, mira, Ramos era mejor.
1: Pedro Porro tenía claro. Y yo iba a decir a Salva, cree que es mejor jugador Llorente, pero lo que falta es selección.
0: Totalmente.
1: Le iba a mejor, porque Pedro Porro es un cucurella per la derecha.
4: Cubrir la banda de
2: como jugador es mejor Porro.
1: ¿Tú crees?
2: Sí. El otro tiene más físico.
1: Tiene
2: más recorrido, sí, más potencia. Como jugador, Porro.
0: Interpreta mucho mejor. Eso se ve con la asociación con los buenos. Y sí, Pedro Porro se asocia mejor con Lamín de lo que se asocia más con
4: el concepto de equipo ha sido maravilloso. Sí. Hay un partido, no sé cuál es, porque yo paso cosas.
1: Inquebrantable, diría yo.
4: No soy Paco Lloret, no me acuerdo de nada nunca. Pero hay un día que el primer partido para que es un desastre, pero a partir del segundo o el tercero, España se pone en versión equipo y es una cosa de locos. Porque recuerdo que criticamos. Que me acuerdo que dijimos, no, contra Uruguay un desastre. No, contra Uruguay España juega lo mejor que puede porque cada vez que tenía la pelota le volaba un tobillo a un tío. Entonces era coger la pelota y pasarla lo antes posible. Poco fútbol podías hacer. Pero ha habido un momento que España se ha puesto en versión equipo que has dicho, es que da igual a quien nos pongan delante. De verdad que es que daba igual. Ojo, ya ha jugado con Francia. Ha jugado contra Portugal.
1: A mí lo de Francia me va a disar.
4: A mí también. Sí. Es que tú a Francia lo dejas en nada. Y ayer...
2: Ese fue el partido. Es verdad que Digne comete un error muy grave porque hasta ese momento yo creo que estaba muy equilibrado.
4: Sí, el penalti ese grave.
2: Bueno. Es que cuando ya España encima se pone por delante en el marcador, claro, ya... Sí,
4: para todo eres equipo. Tú fíjate, tu estrella, que no ha estado nada, el día ya le hacen un penalti, que es el penalti tonto de la historia, pero penalti.
1: Manolo, más gracias.
4: No, a ti siempre, por Dios.
1: Gracias. Pablo Monte, gracias.
4: Chao.
1: I som amb les cançons de la nostra vida. 6:30 de la matinada, la remissió del programa. A les 12 anem a Sella i Esports a punt. De seguida el podcast. Recordeu fer-vos subscriptors. Tornem demà a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.
5: La informació esportiva en 90 minuts.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
7: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
9: De tu a tu.
10: Són les 8.
11: Les notícies del matí, amb Sílvia Ucejo.
10: El soci de José Luis Rodríguez Zapatero ratifica davant el jutge. Assegura que l'expresident Zapatero va mediar en el rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. L'empresari Delta, Julio Martínez Martínez, i fins ara amic de Zapatero, apuntant així la principal tesi de la investigació, diu que era l'expresident socialista qui marcava els passos a seguir i ha corroborat el cobrament de l'1% del rescat, 530.000 euros, en concepte de comissió, tot i que no ha detallat com es repartiren els diners. Recordem que Zapatero ho va negar tot davant el jutge i també en el Senat. Cap a Zapatero apunta també l'empresari de l'aerolínia Julio Martínez Solà, que confirma haver pagat la comissió. En el govern tanquen files amb Zapatero. Elma Saiz, ministra portaveu del govern.
12: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
10: Diuen que l'expresident de... que el expediente Plus Ultra es va a tramitar de forma correcta desde la SEPI. En el Partit Popular apunten directament a Pedro Sánchez y acusen el govern de tràfic d'influències.
13: Han mentido porque no les queda otra opción. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
10: És la portada d'este dimecres 22 de juliol i amb els titulars. Sintonia com era d'esperar entre el Partit Popular i Vox en el debat d'esmenes als pressupostos. Només hi ha un però, la dotació a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Sofia Riego, bon dia.
14: Bon dia. L'Esquerra critica els comptes per les retallades socials i la inclusió de la prioritat nacional que veuen racista i xenòfoba. En un últim intent, el síndic de Vox ha advertit els populars que si no voten amb ells seran còmplices del pancatalanisme. Ha dit al faristol José María Llanos.
10: Tres dones han mort assassinades víctimes de la violència masclista en les últimes 24 hores.
14: Són els casos d'Antequera en Màlaga i Alameda de la Sagra Toledo. En este últim han detingut la parella. A més, s'investiga un tercer assassinat en Benavís, també en la província de Màlaga, on la policia busca ara el presumpte assassí. Dos de les tres víctimes havien estat al sistema Biogen. Igualtat ha convocat el comitè de crisi per a dimarts de la setmana que ve. El cas d'Almoradí a Alacant, que els contàvem ahir, es confirma com a mort natural i es descarta la violència masclista.
10: La nova llei antitabac amplia els espais sense fums. No es podrà fumar en terrasses, platges ni parades d'autobús.
14: A més, prohibís expressament fumar i va petjar als menors d'edat amb sancions de fins a 200 euros als pares. El Ministeri de Sanitat posa el focus en la protecció de la salut de la població. El tabaquisme està darrere del 30% dels càncers que es diagnostiquen en Espanya. Mesures que critica la patronal del tabac. La norma inicia ara la tramitació al Congrés.
10: En els esports, avui tenim futbol en directe en Apunt, Samuel Borja.
15: Bon dia, Sílvia. Comença la pretemporada del València en Apunt. A partir de les 8 en directe els oferirem el València Eldense des de la ciutat esportiva de Paterna. El conjunt alacantí, que ha tornat brillantment a segona divisió, visita l'estadi Antonio Puigades, que estarà ple per a la cita.
10: I mirem cap a les carreteres. Sònia López, bon dia. Com està la situació a hores d'ara?
16: Bon dia. Ara mateix a València tenim congestió a la zona del riu, B30, a la Ronda Nord, també al bypass de la C, des de Museros cap a Materna, cap a Paterna, en direcció a Alacant, i trànsit en un tram d'uns 9 quilòmetres. També destacar zones de platja on hi ha molta gent que està ara estiuetxant, però ve a treballar al millor a la ciutat més pròxima. Bé, un exemple el tenim a la CB500, la carretera del Saler. A hores d'ara hi ha prou de retenció, a més s'ha complicat per un vehicle detingut, i a la zona de Benicàssim, a la Nacional 340, també hi ha prou de congestió a aquestes hores. Pel que fa a Alacant, tenim retenció també a la Nacional 332, al sud de Torrevieja, i a la 70, al Pla de la Vallonga, en sentit Elx.
10: Compte a les carreteres i en l'horatge. Victòria Rosselló, molt bon dia. De nou ha costat dormir molt per les elevades temperatures.
17: Així és, novament una nit tòrrida que ha fet que les temperatures no hagin baixat en alguns casos dels 30 graus. I tornem a afegir una nit en què les temperatures està molt per damunt del que és habitual. Encara hem d'afrontar el pic de calor d'este nova onada de calor, que serà demà, amb màximes que podran fregar els 45 graus en zones de l'interior, però també en el prelitoral.
10: Així es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. Els acompanyarem fins a les 9 i mitja del matí per Apunt Ràdio, i ens podran veure també en la televisió. Vicent Jover està en la producció i Patricia Valero al comandament tècnic. Anem amb tot.
8: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
10: L'endemà que Julio Martínez assenyalara en un escrit José Luis Rodríguez Zapatero com a mediador en el cas Plus Ultra, l'empresari Delda ha tornat a ratificar la seva versió davant del jutge que instruís la causa a l'Audiència Nacional. Allà ha tornat a situar Zapatero com a peça clau en les gestions del polèmic rescat de 53 milions d'euros concedit a Plus Ultra.
18: 4 hores davant el jutge i una clara acusació. Segons Julio Martínez, José Luis Rodríguez Zapatero era la peça clau en les gestions per al rescat de Plus Ultra.
19: Señor Martínez, va seguir tirando de la manta.
18: I Martínez ha estirat. L'empresari d'Elda ha ratificat a l'Audiència Nacional el contingut de l'escrit presentat dilluns, en què sosté que l'expresident marcava els passos que calia seguir. També que la remuneració vinculada a l'èxit de l'operació equivalia a l'1% del préstec, 530.000 euros, abonats de manera fraccionada a través de diverses societats i, segons Martínez, seguint indicacions de Zapatero. Assegura que l'expresident li va avançar l'aprovació dels 53 milions de la CEPI abans que l'operació arribara al Consell de Ministres. Diu que desconeix quines gestions va fer Zapatero exactament i amb qui va parlar, i el desvincula de la societat de Dubai que investiga el xutxe. Una versió que coincideix amb l'escrit del president de Prusultra, que també assenyala Rodríguez Zapatero. El govern continua amb la defensa ferma de l'expresident, com ha fet la ministra portaveu Elma Sainz en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
12: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
18: Els socis de govern demanen explicacions. Alberto Ibáñez és diputat de Sumar al Congrés.
20: El expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
18: L'oposició en el Congrés va més enllà. Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular, i Pepa Millán, portaveu de Vox.
13: Lo relevante de las dos confesiones es que apuntan a Moncloa.
21: ¿Quién decide los asuntos del Consejo de Ministros? ¿Lo decide Zapatero?
18: Més declaracions i més papers, però la mateixa pregunta. Quina és la versió correcta? ¿Va mediar Rodríguez Zapatero? Això és el que haurà d'aclarir el jutge.
10: Després d'insistir en la defensa de la presumpció d'innocència, la ministra portaveu Elma Saiz ha recordat que el rescat de Plus Ultra va passar tots els controls administratius i judicials a Espanya i Europa i ha explicat que no comenta ni escrits ni estratègies judicials d'un cas que encara està en l'inici de la investigació.
12: Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
14: Per la seva banda, el Partit Popular ha aprofitat la declaració de Julio Martínez en l'Audiència Nacional per a posar en qüestió la continuïtat del govern de Pedro Sánchez. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
13: Este es el definitivo el gran chanchullo que tienen Sánchez y Zapatero y que se los puede llevar ahora los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona. Es evidente que Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles. Han mentido porque no les queda otra opción. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
10: I avui compareix Cristina Narbona, presidenta del PSOE, en la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. Anem fins a la delegació de Madrid, Guillem Lizarde.
22: Bon dia. Sí, la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona, està citada a les 11 del matí en la comissió que investiga el cas Coldo a la Cambra Alta, on el Partit Popular té majoria. Haurà d'explicar la seva relació amb Leire Díez, l'anomenada fontanera del PSOE. La compareixença arriba una setmana després que Narbona declarara com a testimoni a l'Audiència Nacional. La llei va assegurar que no tenia constància de la suposada trama, tot i que va admetre que hi havia indicis preocupants i que coneixia Díez des del 2017.
10: La defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig ha presentat una denúncia contra Espanya davant la Comissió Europea per incompliment del dret europeu. Assegura que el Tribunal de Comptes espanyol s'ha negat a aplicar l'amnistia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia donat per bona amb una sentència a favor.
14: El Constitucional revisarà el 22 de setembre el primer recurs sobre la llei d'amnistia, però este nou moviment arriba abans com a resposta a una providència que el Tribunal de Comptes va emetre dilluns, en la qual preguntava a les parts si hi ha possibilitat de no amnistiar la trentena d'exalts càrrecs encausats per haver utilitzat fons europeus per a sufragar el procés. El Tribunal analitzarà en primer lloc el cas de l'exconseller Jordi Turull. L'advocat de l'expresident català, Gonzalo Boya, defend que el Tribunal de Comptes incomplís el dret de la Unió Europea després que la sentència del TJUE avalara l'amnistia fa una setmana. A més, ha dirigit un escrit d'al·legacions al Tribunal de Comptes perquè dicte en un màxim de dos mesos una resolució que declare amnistiats els fets. Per la seva banda, ha urgit el Tribunal de Comptes, la Fiscalia ha urgit el Tribunal de Comptes a amnistiar els encausats per les despeses de l'1 d'octubre de 2017.
10: El ple de les Corts debat des d'ahir les esmenes que els diferents grups han presentat al projecte de llei dels pressupostos de la Generalitat per al 2026. La previsió és que la major part de les esmenes presentades pel Partit Popular i Vox prosperen en una votació prevista per avui. Les Corts donaran llum verda als tercers pressupostos d'esta legislatura i els primers de Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell.
14: I el govern d'Espanya ja ha advertit que recorrerà contra la llei de pressupostos si finalment inclouen el concepte prioritat nacional, que Vox exigís per a votar-los i fer-ne possible l'aprovació, perquè l'executiu central considera racista i xenòfob que uns ciutadans vagin per davant d'uns altres. El PP i Vox han escenificat sintonia amb una sola discrepància: el retall d'un milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua proposat per Vox i al qual el PP es nega. José María Llanos, a última hora d'ahir, va fer un intent de convèncer els populars perquè canvien el sentit del vot i els ha advertit que o voten amb ells o certificaran que són còmplices del pancatalanisme.
10: Sobre esta qüestió, el Partit Popular i Vox no s'havien posat d'acord, almenys abans de començar el debat. En tot cas, el vot favorable de la ultradreta no perilla i el síndic de Vox, José María Llanos, ja ha dit que per una esmena no tombaran tota la llei. Llanos també ha convidat el Partit Popular a ser valent, ha dit, i donar suport a la retallada en el pressupost de la institució normativa del València.
0: El Partit Popular, si quiere ser valiente, si quiere defender la singularidad de nuestra lengua, la defensa de los intereses de los valencianos, lo tiene muy fácil. Tiene que apoyar la enmienda que reduce el presupuesto de la UBL.
14: Per la seva part, el síndic popular Nando Pastor assegura que pel moment mantenen la negativa expressada durant la comissió.
2: Mantenemos la postura que mantuvimos que votamos en comisión y sobre esta cuestión poco más le puedo decir.
14: PSOE i Compromís ja han anunciat la seva oposició per les retallades socials, han dit, i per la inclusió de la denominada prioritat nacional en la llei que consideren racista. José Muñoz, PSPB, Joan Baldoví, Compromís.
3: Una extrema derecha que impone ese concepto de la apartheid y un presidente de la Generalitat como Pérez Llorca que va a ser el primero que normativiza en la asignación de los recursos públicos el concepto del racismo como elemento para dar ayudas o no dar ayudas, para tener acceso a la vivienda, para no tener acceso a la vivienda.
23: El País Valencià és el lloc on el PP claudica de manera més clamorosa davant de les exigències i l'ideari extremista de Vox.
10: Un jutge de València ha obert juí oral a Vicent Mascarell, secretari d'organització del PSPB, per un delicte de calúmnies que hauria comès quan va responsabilitzar el Partit Popular d'unes pintades vandàliques en la seu del Partit Socialista a València.
14: El Partit Popular ha sol·licitat una pena d'un any de presó i una indemnització de 10.000 euros pel dany moral causat en vessar unes afirmacions constitutives de calúmnia, han dit. El PSPB ha dit que cap querella frenarà la seva tasca d'oposició i mostren la seva sorpresa per la decisió d'obrir juí oral abans que l'Audiència Provincial hagi decidit encara sobre els recursos que ha presentat la defensa.
10: Descarten com a cas de violència masclista la mort d'una dona a Almoradí, al Baix Segura, després que l'autòpsia ha confirmat una mort per causes naturals. El marit, de 61 anys i amb antecedents per violència de gènere, ha quedat en llibertat. Per contra, el Ministeri d'Igualtat sí que ha confirmat dos nous assassinats masclistes en 24 hores i n'investiga un tercer.
14: Es confirma com a assassinat masclista la mort d'una dona de 45 anys a Alameda de la Sagra, Toledo. El presumpte assassí és la parella de 48 anys i ja està detingut. Tenien 4 fills, 3 dels quals van presenciar l'assassinat i donaren l'avís d'alarma. També s'ha confirmat la mort a punyalades d'una altra dona de 30 anys a Antequera, a Màlaga. Els agents sospiten que l'autor va ser la parella, que es va suïcidar hores després. Ella l'havia denunciat en 2023 per violència masclista. I el tercer cas correspon a una dona de 45 anys trobada morta amb un tall al coll en una vivenda de Benavís, també a Màlaga. La víctima estava registrada en el sistema Biogen, però el cas ja no estava actiu. A hores d'ara, la Guàrdia Civil busca el presumpte autor del crim. Si es confirma este tercer cas, ja serien 32 les dones assassinades per violència de gènere enguany a Espanya i 1.372 dones assassinades des que es van començar a recopilar dades oficials l'any 2003. 5 de les víctimes mortals d'enguany han sigut a la Comunitat Valenciana. El 016. 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista.
10: I a Benicarló, al Baix Maestrat, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un jove de 17 anys. El seu cos sense vida l'han trobat en una casa de la localitat, segons ha avançat el diari Mediterrani. Raül Pinyana.
24: Sí, la Benemerita s'ha fet càrrec del cas després que els servicis sanitaris hagin confirmat la defunció del menor. L'autòpsia es farà en l'Institut de Medicina Legal de Castelló per a determinar les causes de la mort en circumstàncies que encara no han informat les autoritats, tot i que apunta a una mort natural.
10: 5 grans incendis en 4 províncies continuen a hores d'ara actius. Els dispositius esta nit han continuat treballant i a primera hora del dia s'incorporen els mitjans aeris. El foc de Guadalajara, que ja ha cremat 29.000 hectàrees, frena l'avanç cap a Sòria, però preocupen altres focus declarats a Terol, Osca, Segovia i Huelva.
1: A hores d'ara continuen preocupant 5 grans incendis a Espanya que cremen a 4 comunitats autònomes. A Guadalajara, les tasques d'extinció per controlar el greu incendi de la Mierla avancen i s'ha pogut frenar l'avanç cap a Sòria. El foc ha arrasat 42.000 hectàrees i està en fase d'estabilització. L'incendi va obligar a desallotjar 34 poblacions i 14 continuaven confinades. Sara Agersen, ministra de Transició Ecològica.
4: És el incendio por hectàrees. Hablamos de alrededor de 29.000, 30.000 hectàrees en este momento. El mayor de este año 2026, el mayor de Castilla-La Mancha y posiblemente uno de los mayores de la historia reciente de nuestro país.
1: El president del govern visitarà avui les zones afectades en este incendi de la Mierla. I també a Guadalajara parlem d'un altre incendi a Celas, que ja s'ha elevat al nivell 2 de perillositat i la UME s'hi ha traslladat. On sí que evoluciona favorablement el foc és a Ejulbe, a Terol i a Brieva, a Segovia. A Ejulbe la pluja que va caure ahir ha aconseguit frenar el foc, però preocupa la previsió de fort vent i calor. El foc va obligar a evacuar els veïns de Molins, 250 persones, i fins ara havia cremat unes 1.100 hectàrees. I al terme Segovia via de Brieva, l'operatiu confia a poder tancar el perímetre que supera les 3.000 hectàrees i està assegurat ja al 80%. L'incendi d'Orés, a Saragossa, que ja fa una setmana que crema, ha calcinat ja 15.000 hectàrees, però els bombers l'han donat ja per controlat. I Andalusia també millora la situació en l'incendi del Monaster, que ja està estabilitzat i els veïns poden començar a tornar a casa.
10: L'últim Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei d'antitabac. Entre altres novetats, la norma prohibís el consum entre els menors i establís que terrasses i platges, entre d'altres, són espais lliures de fum. El text encara està pendent de l'aprovació definitiva al Congrés. Adelaida Ferre.
5: La nova norma gira al voltant de 4 eixos. El primer és l'ampliació dels espais lliures de fum. Adeu al tabac en terrasses, platges i campus universitaris, entre d'altres. Així l'ha defensada la ministra de Sanitat, Mònica García, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
6: Cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
5: També s'estableix un perímetre de 15 metres sense fum al voltant dels centres sanitaris, educatius i edificis públics. La segona novetat implica els menors. Fins ara ja estava prohibida la venda, ara també el consum.
6: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco.
5: Sanitat preveu sancions de fins a 200 euros que hauran d'assumir els pares. En el rerefons d'esta mesura està la proliferació del vapeig, que també veu endurida la normativa. Des d'ara s'equipara a la del tabac. També pel que fa a la promoció, limita la publicitat indirecta i venda només en establiments autoritzats. La patronal del tabac ja ha criticat la proposta, que diu no han seguit la majoria d'estats d'Europa, perquè entra en vigor la llei encara ha de rebre llum verda al Congrés.
10: I la calor que no dona treva de nit esta matinada ha tornat a estar marcada per temperatures molt elevades, amb algunes localitats valencianes fregant els 30 graus. Raül Pinyana.
24: Els termòmetres han tornat a quedar-se molt per damunt dels valors habituals per a aixes hores de la nit. En gran part dels municipis de la Comunitat Valenciana, la mínima no ha baixat dels 25 graus. A Castelló de la Plana, Benicàssim, València, Godella o Benidorm no han baixat dels 28, valors que evidencien la intensitat d'aquest episodi de calor i que dificulten el descans. Així el combatien a nit a Gandia.
7: Son casi las 12 de la noche y estamos aquí todos bañándonos en la playa porque es imposible estar metido.
25: Al agua no solemos venir hasta ahora. Hoy sí que está siendo calorcito.
24: Nits tropicals que també arriben a afectar l'interior. A Ares del Maestrat, a més de 1.100 metres, no han baixat dels 20 graus i el mateix a Torralba del Pinar.
26: Este año estamos muy calurosos. Yo me ha costado dormir y no puedo dormir. Tengo que sacar los pies. Yo no he tenido nunca ventiladores y ahora está la casa llena.
27: Y se nota que no están tan fresquitos como otros años.
24: Este episodi ja ens deixa registres històrics al mes de juliol, com la capital de la Plana, que acumula ja 9 nits tòrrides.
10: Són els efectes de la calor extrema. L'Institut de Salut Carlos III ha publicat les xifres de totes les víctimes mortals que podrien estar relacionades amb les altes temperatures. A la Comunitat Valenciana ja es parla de 238 defuncions.
14: És un balanç del primer mes de l'estiu. Eixes 238 víctimes mortals atribuïbles a la calor són la xifra més alta des que hi ha registres durant este primer mes estival. Del total, 126 eren homes i 112 dones, i la majoria tenen més de 65 anys. 126 d'aquestes persones van morir en la província d'Alacant, 70 a la de València i 42 a la de Castelló.
10: Obrim pàgina internacional. A Nicaragua, l'exguerriller sandinista Daniel Ortega completa el gir autoritari. Escolten.
8: No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
14: Així de clar i directe ho ha dit. Ortega no tornarà a convocar eleccions, s'ha dit dos voltes per si quedava algun dubte. Ortega està en el poder des de fa més de 30 anys. En du 19 en l'actual mandat, que segons estava previst fins a aquestes declaracions hauria d'acabar l'any que ve. L'ONU l'acusa d'haver transformat el país en una autocràcia i de violar sistemàticament els drets humans. En les últimes protestes contra el govern van morir 300 persones.
10: I les falles no tindran un tercer dia d'ofrena en 2027. La proposta ratificada la setmana passada en el ple de la Junta Central Fallera no ha tirat avant en la votació de la Junta de Presidents de Comissió d'ahir de vesprada per la falta de majoria qualificada.
14: Així és, la votació ha tingut un resultat de 203 vots a favor, 123 vots en contra i una abstenció. No obstant, la decisió ha d'estar secundada per dos terços de l'Assemblea i en no donar-se en el quòrum necessari, la proposta no s'ha aprovat. Així ho explicava el regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester.
9: Que para haber sido aprobada se necesitaban 218 votos y hay 203. Que hay mayoría de que sí, pero según el reglamento pues no queda aprobada la propuesta.
14: Per tant, de moment es manté el model actual de l'ofrena amb dos úniques jornades.
10: Anem a dos minuts de publicitat i tornem.
11: Som la veu de tots. Som Apo.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollua!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
19: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
20: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
28: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capi Casal en colaboración con la Universitat de València.
29: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
30: Vull fa sol.
31: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
30: I corre l'oratge.
31: En A.Punt Radio. De tu a tu.
32: Esports. Les notícies del matí.
10: 8 i 25 minuts del matí. En la informació esportiva, València i el Dense juguen esta vesprada i ho podran veure per la televisió d'A.Punt. Samuel Borja.
0: Bon dia de nou, Sílvia. Sí, la pretemporada del València es viu en esta casa. El d'avui és el primer dels quatre amistosos del conjunt de Mestalla que es podrà veure en directe. València i el Dense disputen un nou partit de pretemporada després de perdre l'estrena. Ocasió immillorable per a veure com evolucionen les plantilles de Carlos Corberán i de Claudio Barragán. Un duel valencià ple d'alicients, l'afició valenciana podrà veure com rendixen els nous fitxatges Sato, De Haas i Dieng, i els blaugrana, amb una plantilla molt renovada, preparen la il·lusionant tornada a segona divisió amb set cares noves. Recorden, a les 8 de la vesprada, amistós entre el València i el Deportivo Eldense, en directe per la televisió d'Apunt, amb els comentaris de Fernando Gómez Colomer. I pel que fa al Llevant, quin moviment de l'estiu a les oficines d'Orriols? El club granota va fer ahir oficial el retorn del lateral esquerre Manu Sánchez, que s'unix a la llista de reforços d'esta pretemporada, juntament amb Sotelo, Bardelli, Mandi i Requena. L'internacional sub-21 torna a préstec al Ciutat de València, però enguany amb una opció de compra. El club s'assegura així un perfil de garanties que ja va ser fonamental per a lligar la permanència en primera la temporada passada. Manu Sánchez va disputar 33 partits amb l'equip llevantinista. Canviem ara d'esport perquè ja coneixem el rival del València Bàsquet en la Supercopa, reedició de la final de Lliga. Serà ni més ni menys que el Barça. L'altre duel de semifinals l'enfrontarà l'anfitrió, la Sisa de Joventut, amb el Kosner Baskonia. Recordem que les semifinals d'esta Supercopa Endesa seran el 19 de setembre i la final un dia després, el diumenge 20, al Palau Municipal d'Esports de Badalona. Víctor Luengo, director de Relacions Institucionals del València Bàsquet, i Jordi Trias, assessor esportiu del Barça, valoren així este
1: duel. Probablemente repetir una final como ha sido la de la Liga CB crea su morbo y los dos equipos querremos, o los cuatro, querremos ganarla.
2: Per nosaltres és un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
0: Un partit al voltatge entre dos rivals que van a presentar molts canvis, tant en la plantilla com en la banqueta. Escoltem de nou Víctor Luengo.
1: Los equipos de Euroliga en general tenemos mucho movimiento de jugadores. Es cierto que nosotros, porque no lo normal, hemos tenido mucho, pero bueno, la idea del club es seguir con la misma filosofía, intentar que los cambios que vengan se note lo menos posible en el modo de jugar. Pero quieras o no, pues bueno, vamos a tener que tener un tiempo para ver cómo volvemos a encajar todas las piezas y somos el Valencia que hemos sido durante los últimos años.
0: Veurem, per tant, què passa en aquest primer test de temporada que serà la Supercopa. I per acabar el Tour de França, ahir l'etapa va ser una crono individual, se la va emportar Remco Evenepoel amb un temps de 32 minuts i 19 segons. La segona posició va ser per a Pogacar, a 28 segons, però que continua com a líder de la general amb els més de 4 minuts d'avantatge que porta. Florian Lipovic va patir una dura caiguda que l'obligà a abandonar el Tour. La quinta plaça que ocupava l'Alemanya és ara per al valencià Juan Ayuso, primer espanyol de la general.
10: Gràcies, Samu. Les carreteres també estem molt pendents. Arribem a les quasi 8 i mitja del matí. Quina és la situació a hores d'ara, Sònia López?
3: Hola, de nou. A hores d'ara la cosa ja ha millorat, hi ha més tranquil·litat pel que fa als accessos a les ciutats, l'hora punta, diguem, i més en estiu, ara ja està més tranquil·la. Això sí, volem destacar que a València encara hi ha retenció a aquesta carretera CB500, uns 9 quilòmetres de congestió des del Perellonet al Saler en direcció entrada a València per un vehicle. Hi ha hagut, no està clar si és un accident o un vehicle avariat, el cas és que ha obstruït la circulació, està apartant-se en aquests moments, i esta carretera que de normal en estiu presenta molta retenció, ara s'ha complicat este matí. Pel que fa a la resta de la ciutat de València, encara trobem un poc de densitat de trànsit a la zona del riu, B30 i Ronda Nord, i també circulació densa a la zona del bypass a Bétera en direcció a Alacant.
10: Gràcies, Sònia. I en l'horatge, les temperatures encara no han tocat sostre. De fet, encara estem esperant el pic d'esta onada de calor, Victòria.
4: Així és, Sílvia. De fet, sobretot pel que fa a les màximes que demà han fet activar la previsió de que passen de 40 graus en zones interiors, però també en el prelitoral. Han fet activar a EMET la vista taronja. Demà, a part de les comarques centrals i del sud, pràcticament tot el territori demana vista taronja. Avui estem en groc, en previsió de temperatures que arriben als 39 graus, i de nou la nit ha tornat a ser tòrrida, mínimes que no han baixat dels 27 graus en bona part de la costa. A més, hem d'assenyalar que ahir tinguérem, amb el pas de les tronades a les comarques del sud de València, nord d'Alacant, nous esclafits tèrmics que deixaven temperatures de fins a 30 graus, passant de 30 graus ja de nit, amb temperatures que van ser superiors en alguns casos inclús, i amb ratxes fortíssimes de vent de fins a 130 km per hora en les serres de Xixona. De fet, podrien tornar a repetir avui aquestes tempestes que normalment o en estos dies i en aquestes condicions arriben seques, deixen poca precipitació però que deixen fortíssimes ratxes de vent i pujades sobtades de la temperatura encara que siga de nit.
10: Gràcies, Victòria.
5: Les notícies del matí amb Sílvia Ucejo.
10: Avui 8:31 minuts del matí, actualitzem els principals titulars d'este dimecres 22 de juliol. El soci de José Luis Rodríguez Zapatero és ratificat davant el jutge, assegura que l'expresident va mediar en el rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra.
14: L'empresari d'Elda, Julio Martínez Martínez, i fins ara amic de Zapatero, apunta-la així la principal tesi de la investigació. Diu que era l'expresident socialista qui marcava els passos a seguir i ha corroborat el cobrament de l'1% del rescat. 530.000 euros en concepte de comissió, tot i que no ha detallat com es repartien els diners. Recordem que Zapatero ho va negar tot davant el jutge i també al Senat. Cap a Zapatero també ha apuntat l'empresari de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, que confirma haver pagat la comissió.
10: Sintonia, com era d'esperar entre Partit Popular i Vox en el debat d'esmenes als pressupostos. Només hi ha un però, la dotació a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
14: L'esquerra, per la seva banda, critica els comptes per les retallades socials i la inclusió de la prioritat nacional que veuen racista i xenòfoba. En un últim intent del síndic de Vox per signar i perquè el PP li donés suport a esta prioritat nacional, José María Llanos ha advertit als populars que si no voten amb ells seran còmplices del pancatalanisme.
10: Tres dones han mort assassinades, víctimes de la violència masclista en les últimes 24 hores.
14: Són els casos d'Antequera en Màlaga i Alameda de la Sagra Toledo. En este últim han detingut a la parella. A més, s'investiga ara mateix un tercer assassinat en Benavís, també en la província de Màlaga. La policia busca en este cas el presumpte assassí. Dos de les tres víctimes estaven en el sistema Biogen. Igualtat ha convocat el comitè de crisi per a dimarts de la setmana que ve. El cas d'Almoradí a Alacant, que els contàvem ahir en este informatiu, es confirma com a mort natural i es descarta la violència masclista.
10: La nova llei anti-tabac amplia els espais sense fums. No es podrà fumar en terrasses, platges ni parades d'autobús.
14: A més, prohibís expressament fumar i vapejar els menors d'edat amb sancions de fins a 200 euros als pares. El Ministeri de Sanitat posa el focus en la protecció de la salut de la població. El tabaquisme està darrere del 30% dels càncers que es diagnostiquen en Espanya. Mesures estes que critica la patronal del tabac. La norma inicia ara la tramitació al Congrés.
10: Avui també dos ministres visitaran la Comunitat Valenciana. A Alacant, el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Òscar López, visita la Ciutat de la Llum. I a València, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, es reuneix amb els agents socials.
14: Al Senat compareix avui a la Comissió d'Investigació del cas Coldo la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona.
10: I a l'Audiència Nacional es reprèn el juís sobre el cas Kitchen, en el qual està imputat l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
14: El president del govern visitarà este matí la zona afectada pels incendis de la Mierla, a Guadalajara. I a Madrid, el líder dels populars farà un balanç del curs polític i la marxa de la legislatura.
10: Tornem en dos minuts.
6: Desde primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
13: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: en Villajoyosa, del 24 al 31 de julio. Fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
9: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
11: ¡Regarde la gilipollua!
9: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
16: La próxima semana hablaremos del gobierno.
9: Generalitat Valenciana.
17: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
10: Obrim ja el temps de tertúlia, d'anàlisi i de reflexió. Avui amb Alberto Rayo, periodista de Las Provincias. Molt bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal?
10: I amb Giovanni Guida, sociòleg i arquitecte. Bon dia.
21: Hola, buenos días.
10: És el tema de portada, el soci i fins ara amic de José Luis Rodríguez Zapatero, ratificat davant el jutge, assegura que l'expresident va mediar en el rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. Confirma, a més, el cobrament de l'1% del rescat com a comissió. Us llance una reflexió. Dinamita, d'esta manera, l'estratègia de defensa de Zapatero, que davant el jutge ho va negar tot?
22: Sí, jo crec que sens dubte, no? Julito Martínez, que deies que era amic de Zapatero. M'agradaria saber si ara continua sent amic, no? Després d'esta declaració que posa contra les cordes a l'expresident. Recordem la declaració de l'expresident que va dir que ell no havia intervingut en cap negociació amb el govern per al rescat de Plus Ultra, i el que diu el seu soci i amic Julito Martínez és exactament el contrari, no? Que sí que va tindre converses en el govern, no diu amb qui, i això és important també per al desenvolupament de la instrucció judicial. Perquè segurament en algun moment aquesta persona o aquest contacte de Zapatero dins del govern hauria de ser cridat a declarar en el jutjat, però evidentment sí que suposa un autèntic terratrèmol en la defensa de l'expresident, perquè va negar per una banda les converses amb el govern, i després n'hi ha un fet que es demostra amb el paper de Julito Martínez, que l'empresa Anàlisi Relevant era més una empresa pantalla que únicament s'utilitzava per amagar els pagaments a l'expresident Zapatero i a l'empresa, a les seues filles. Vull dir, si tu fas una tasca de representació, de lobby, no has de per què amagar els pagaments. I així el que es demostra és que Zapatero feia una sèrie de treballs en l'ombra i amagava els pagaments, i quan tu fas això és precisament per un motiu molt clar, que és que no vols que la gent ni la societat sàpiga qui està darrere de l'empresa.
10: Clar, amagar amb quina intenció, evidentment.
22: Sí, sens dubte, i més això, per una a banda de la investigació judicial, després cal fer un plantejament i una reflexió del que suposa la imputació de l'expresident Zapatero per a l'esquerra. Vull dir, estàvem parlant de pràcticament el referent de tota l'esquerra, no únicament pel que havia fet en el seu govern, sinó perquè semblava que era com una espècie de far ideològic, no? per a tot aquest grup al voltant del Partit Socialista, que ara s'ha desmuntat per complet.
10: Giovanni, tracta Julio Martínez de col·laborar amb la justícia per a evitar la presó?
21: Mira, precisamente quería comentar eso, ¿no? Que le veo bastantes similitudes con el caso de las mascarillas de Ábalos y demás, ¿no? También es una situación que se dirime con la urgencia y la rapidez que requiere la pandemia. Y en estos casos parece que políticos y empresarios es cuando se genera el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para generar ciertos tráficos de influencias y ciertas corruptelas, ¿no? Ligadas siempre a presupuestos públicos. En este sentido, parece que, al igual que en el caso mascarillas, los empresarios tienen la voluntad de participar, de colaborar con la justicia para así reducir sus cargas penales. Esto creo que nos abre a una situación en la que deberíamos reflexionar como sociedad, ¿no? En el sentido de que no creo que estemos haciendo un juicio mediático similar a las dos partes. Para que el ente público sea corrupto, tiene que haber alguien que le ofrezca este negocio desde el privado, ¿no? Parece como que socialmente y judicialmente estamos dando bastantes facilidades a la parte privada, ¿no? Incluso reduciendo penas si colaboran, pero el cargo público sí que tiene que, de manera ejemplar, caer con todo. Creo que en este sentido, como ya llevamos dos en este verano, deberíamos reflexionar hasta qué punto, no solo judicialmente, sino socialmente, tenemos que juzgar de una manera tan dura al cargo público y tan, no diría liviana, pero sí que parece como que el empresario de éxito debe conseguir la amistad política. Es un empresario de éxito, es algo como de meritocracia, y no es así. Deberíamos también poner el foco sobre el sector privado, porque evidentemente en España estamos hablando de un sector privado ya estructural. Son ciertas empresas, ciertos mecenazgos, me atrevería a decir, incluso con empresas del IBEX, que también manejan la comunicación en nuestro país y que de algún modo energéticas deberíamos meterles mano, ¿no? Entonces, creo que ya llevamos dos y deberíamos reflexionar al respecto.
10: ¿On está el límite? Se ha parlat molt d'això, entre el tràfic d'influències i el lobbisme. Mm-hmm. És sí, difícil. És la línia molt fina, o sí, no, o no tan fina.
22: Sí, és difícil, la veritat, però sobretot per als ciutadans, no? Però sí que és veritat que hem de plantejar o hem de recordar el paper que de Zapatero que ha tingut com a expresident del govern i l'influència que pot tindre encara en càrrecs del govern, que és el que sembla que ha passat així. De fet, és que una de les claus de que Zapatero tenia informació privilegiada en el moment en què es plantejava el rescat de l'empresa va ser que li va enviar un missatge a Julito Martínez, missatges que s'han esborrat, evidentment, però on li deia que el rescat estava aprovat, vull dir, dies abans de que fos públic aquesta informació. I això ja demostra que Zapatero tenia mà dins del govern, com podem suposar tots, però a més n'hi ha una prova, que és la declaració del propi Julio Martínez, on diu que el rescat es produirà, no? Després, pel que comentava el company dels empresaris, és veritat que jo crec que el cas de Julio Martínez segueix un poc la mateixa estratègia d'Aldama, perquè el resultat ha sigut molt beneficiós, vull dir, per a un delinqüent que va cobrar comissions, que va participar per arreglar contractes en el pitjor moment de la societat valenciana, de la societat espanyola dels últims anys, en la pandèmia, i el resultat serà que no entrarà en presó. Això pues, ha animat evidentment a Julio Martínez, però també hem de recordar que n'hi ha hagut casos molt similars també, no? El jonqui dels diners, per exemple, així en València va es començar col·laborant amb la justícia, després va haver un canvi d'estratègia, però també haguera portat un poc el mateix camí, haguera continuar en la mateixa estratègia, no? Recordem també els empresaris que varen pactar i que varen admetre el finançament il·legal del PP en les campanyes electorals, són empresaris que varen acceptar una pena menys de 2 anys de presó, vull dir, per delictes molt greus. Moltes vegades posem el focus únicament en el polític, en el càrrec públic, i jo crec que també hem de posar el focus en tot aquest tipus de persones que es manegen al voltant dels polítics, no? I per afegir una cosa més del que estàvem parlant de la investigació, no únicament ha sigut Julio Martínez, sembla que és una estratègia coordinada, perquè també els directius de Plus Ultra també han presentat un escrit en el que ja avancen la seva intenció de col·laborar, no? Jo crec que tot es convertís en un assumpte molt, molt greu per al president i que ara mateix no es veu una eixida clara, no? I per últim, no? El president va dir, crec que després de la seva declaració, que en 7-10 dies com a màxim donaria més explicacions al voltant de les joies, que és un altre assumpte.
10: Un tema pendent.
22: Un tema pendent que no és menys greu que el cobrament de, que el pagament de les comissions. I encara no m'he escoltat al president. Vull dir, sembla que no n'hi ha un relat clau per part del president, i això deixa, a més, en una posició molt feble al govern, que des del primer moment ha posat en la cara per l'expresident, i ara, que té una versió contradictòria amb la que diu Julio Martínez, encara continua defendent-lo.
10: Alberto, escoltem a la ministra Elma Saiz, com reflexionava ahir al voltant d'aquest tema. El govern, l'executiu, continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
10: Giovanni, fins a quan podrà mantindre el govern esta defensa tan tancada de l'expresident?
21: A ver, no me cabe duda de que en el caso de que se juzgue y que salga una pena, el gobierno saldrá en bloque a condenarla, ¿no? Es algo que Pedro Sánchez hizo de una manera, para mí, ejemplar después de salir las resoluciones del caso de las mascarillas con Ábalos y con Koldo, ¿no? Y no me cabe duda de que también, si hay que condenar a Zapatero, lo haremos todos, ¿no? De todos modos, es verdad que la política siempre vive de la confianza. Entonces, el PSOE actualmente se está curando las espaldas, ¿no? Porque seguramente este caso de Zapatero no llegará a buen puerto en cuanto a una pena. Entonces, de algún modo, seguramente podremos entre todos taparlo, y creo que es lo mejor para nuestra democracia, porque no creo que llegue a salir una condena clara, ¿no? Aunque están los empresarios ahora, como decía Alberto, un poco utilizando esta estrategia, ¿no? Todos de intentar salir un poquito menos escaldados judicialmente, ¿no? Colaborando con la justicia. No creo que lleguen a dirimir que realmente era Zapatero el jefe de la trama, ¿no?
10: El Partit Popular va més enllà. Apunten a Pedro Sánchez i acusen al govern de tràfic d'influències. Escoltem Esther Muñoz.
18: Han mentido porque no les queda otra opción. Es que Zapatero y Sánchez son lo mismo. Zapatero llamó a algún ministro o al propio Sánchez y le dijo: hay que rescatar esta aerolínea. Y el gobierno dijo sí.
10: Giovanni.
21: Realmente estamos como un poco en el caso de las mascarillas. La rapidez de la pandemia y esta influencia que tienen los altos cargos una vez abandonan el cargo público, ¿no? Es un cóctel bastante complicado de combinar, ¿no? En este sentido, sí me gustaría retomar un poco este doble juicio social mediático que se hace, ¿no? Al cargo público y al cargo privado. Me parece que deberíamos reflexionar al respecto. Y en este sentido, Zapatero, yo creo que, bueno, el tema de las joyas, por ejemplo, y demás cuestiones, esto está haciendo mucho daño a la izquierda política en nuestro país. Pero el día de mañana, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar de todo esto? Llevamos 15, 20 años tras la crisis de 2008, en el cual parece que la estructura política española, pase quien pase, tiene cierta corruptela detrás, ¿no? Un poco ligada a esto que estamos hablando. Exaltos cargos públicos que abandonan sus puestos, que tienen grandes influencias, empresarios que cada 4 años no cambian, estructuras empresariales, mediáticas, que sí que tienen continuidad, pero parece que, aunque cambie el gobierno de turno o el político de turno, sigue habiendo corruptela, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, como sociedad, reflexionar estos altos cargos. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos limitar la influencia, el poder de personas que han tenido tanto capacidad de información e influencia cuando estaban en el cargo, ¿no? Entonces, deberíamos empezar a juzgar esto como una estructura gubernamental privada, e empezar a denunciar lo que tendríamos que denunciar, ¿no? Abiertamente, además.
10: Alberto, ¿compartís el plantejament de Giovanni?
22: No del tot, vull dir, sí que és veritat que n'hi ha una estructura com que els dos grans partits tenen casos de corrupció similars, no? Dona un poc el mateix qui estiga, si el PP o el PSOE, perquè al cap i a la fi, després de dos legislatures, sempre es comencen a eixir, comencen a eixir casos de corrupció. Però nosaltres, com a ciutadans, crec que no podem castigar, per exemple, els empresaris, és a dir, no tenim les ferramentes per a fer-ho, però sí tenir les ferramentes per a castigar els polítics. Vull dir, jo crec que la corrupció ha de tindre un càstig en les eleccions. És veritat que molta gent diu que això... que la corrupció ja està un poc com esmortida, no?, en el pensament de la gent, i que això pues, finalment no decidís les eleccions. Però no podem oblidar també que n'hi ha hagut casos de com així les eleccions vull dir, jo crec que la corrupció ha de tindre un càstig en les eleccions. És veritat que molta gent diu que la corrupció ja està un poc com esmortida, no?, en el pensament de la gent, i que això pues, finalment no decidís les eleccions.

0: com la corrupció. Aleshores, el que jo crec, sí, és veritat que podem pensar que n'hi ha una estructura, empresaris i els governs, independentment de qui estigui al capdavant, però crec que és molt més difícil actuar davant, com a ciutadans, dic, davant del poder empresarial, però sí que podem actuar davant del poder legislatiu, en aquest cas, i del govern.
1: Bueno, ahí están les urnes.
0: Per això ho dic, que és que sí, que el que comentava el company és cert, vull dir, és que jo també pense que n'hi ha certa estructura o complicitat i també un poc la forma de ser dels polítics, no? D'aquesta ambició, no? Que està darrere de molts polítics, una ambició no per ajudar o canviar la societat, sinó per obtindre un benefici, diguem-ne, econòmic, o viure millor, o viure inclús de la política, no? Que això s'ha plantejat moltes voltes. Però crec que no podem actuar contra tot el sistema, però sí tenir les ferramentes per actuar contra part del sistema, en este cas els polítics.
2: Tenemos en España una clara crisis institucional en este sentido, porque es verdad que en 2019, cuando cae Rajoy, parece que, como dice Alberto, la democracia ya da la cara, en el sentido de que hacemos un cambio de timón evidente para que acabe la corrupción, y parece que después de dos legislaturas da igual el partido que pongas que va a ser corrupto. En este sentido, está la calle, la ciudadanía, bastante cansada de esto, y por eso creo que la reflexión tiene que ser un poquito más global, no quedarnos en la acusación particular al cargo público de turno. No creo que Zapatero, ni la mujer de Begoña, de Sánchez, ni el propio Sánchez acaben pisando la cárcel. Tampoco nos haría ningún bien como democracia. No creo que los últimos presidentes, ni Rajoy con el M. Rajoy, ni Aznar, que tiene toda su cúpula en la cárcel, hayan pisado, digamos, la cárcel. Pero todas estas acusaciones que les pillan tan de cerca a estos grandes altos cargos públicos nos hace mucho daño como democracia, ¿no? Porque aunque cambiemos el gobierno, parece que la situación, el tráfico de influencias, el poder, las puertas giratorias, siempre salen detrás las mismas empresas que además controlan los medios de comunicación. Esto es bastante, creo que, llamativo, después de 15, 20 años, repito, tras la crisis de 2008 sobre todo, y esta, entre comillas, mediocracia que estamos formando, en la cual da igual el cargo público que pongamos, acaba siendo corrupto. Habría que darle una vuelta, ¿no?
0: Yo, para afegir, también la hipocresía de los gobiernos, ¿no? ¿Pueden recordar cómo va a ser la caiguda? Parlaves abans de la caiguda de Rajoy. La caiguda de Rajoy va a ser directamente por la corrupción y una sentencia en la que parlava de que el PP, de la Caixa B del PP y de cómo va a pagar les seues instalaciones en Madrid. Vull dir, ese es el final de Rajoy. Ya nos trobem en una situación, per a mi, molt més complicada, molt més dolenta per part del Partit Socialista. Podem recordar el cas de les mascaretes, per exemple, del ministre Ábalos. Podem recordar la condemna al fiscal general. Podem parlar dels casos de Cerdán, que va ser secretari d'organització i que va ser la persona que va seguir la tasca d'Ábalos. El cas del germà, que també ha sigut condemnat. És a dir, tu arribes al poder criticant tota una sèrie de corrupció que tenies una sentència de fa uns mesos del PP, i quan tu et trobes en una situació encara pitjor que la que va passar el PP, no fas absolutament res. Uh-huh. No fas absolutament res. És més, inclús fas un poc el ridícul quan vas anunciar, no sé si recordeu, aquella famosa reflexió de que me 5 dies per a pensar si continue, si no continue, i després proposa una revolució o moltes mesures per a canviar tota sola, justícia, tal, no s'ha fet absolutament res i continuem igual. O sigui, jo crec que ha sigut un poc de, pràcticament, de riures de la ciutadania.
1: El cert és que queden moltes explicacions per donar al respecte. Seguirem molt pendents de la investigació del cas Plus Ultra. Canviem d'assumpte. En plena tercera onada de calor i com falta mes i mig perquè comenci el curs educatiu, la Conselleria d'Educació ha transferit 16 milions d'euros als centres educatius per a la climatització urgent. Sobre els detalls d'esta mesura li volem preguntar este matí a la consellera d'Educació, Mari Carmen Ortí. Molt bon dia.

0: Molt bon dia, Sílvia.
1: Els centres educatius valencians ja han començat a rebre ISOs diners per a la instal·lació principalment d'aparells d'aire condicionat. De quines quanties parlem?
0: Bé, pues el benestar del nostre alumnat i dels nostres docents és una prioritat per al govern del president Pere Diorca. En aquest sentit, es va anunciar un pla molt ambiciós on se dedicaven 3.338 milions d'euros per a un pla anual que contemplen moltes millores, entre les quals hi ha el pla Educlima, que té una pressupostació de 140 milions d'euros que és per a abordar precisament obres necessàries que a dia d'avui no existien, perquè esta va ser una de les matèries pendents del govern del Botànic. Precisament en 8 anys no va resoldre el tema de la climatització. Aleshores, com deia, en el Pla Educlima tenim dedicats 140 milions d'euros, però mentre se poden abordar aquestes reparacions, aquestes instal·lacions, aquests projectes, el president Pere Diorca la setmana passada va anunciar una dotació extraordinària afegida que és per abordar un pla de xoc de 16 milions d'euros que, com bé deies, ja estan repartits des de divendres passat entre tots els centres de la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana. En concret, hi ha una dotació que comprèn entre 5.000 i 25.000 euros que els centres poden utilitzar pues, per a millorar les condicions de confort tèrmic, no solament comprar pues, aparells, com deies, portàtils, climàtics, sinó també pues, poder instal·lar ombratges a les zones dels patis, toldos, en fi, utilitzar tots aquells mecanismes que puguen millorar el confort tèrmic dels centres educatius.
1: Com es distribuiran aquests diners? Perquè no tots els centres tenen les mateixes necessitats. Quins són els criteris?
0: A veure, el que s'ha fet ha sigut fer una distribució que anava associada a la grandària dels centres. Com comenté, és una mesura extraordinària per poder pal·liar de manera el més ràpid possible les situacions de altes temperatures que se poden produir en determinats moments dels centres. Cada centre té la competència per poder determinar, segons les característiques de l'orientació del centre, de les aules on més falta fa, del nombre d'alumnes que ocupa cada una de les aules, pues com pot prioritzar una distribució o com pot col·locar aquestes mesures atenent a les situacions concretes de cada aula.
1: Aquestes mesures ja estaran desplegades a l'inici de curs? Vull dir, és molt probable, amb la tendència que portem, que al setembre encara faci molta calor.
0: L'objectiu era que els centres tingueren els diners el més pront possible perquè pogueren actuar el més ràpid que fora possible. Aleshores, sí que hi ha un primer període, que és fins a que comence el mes d'octubre, on pues el desig seria que ja estigueren aplicades aquestes mesures. No obstant això, pues hi ha poden haver situacions en les que els centres no puguen actuar de manera tan ràpida i sí que tenen un altre període més endavant, fins a març de 2027, per poder utilitzar aquestes despeses en ICFI. Perquè la veritat és que el mes de setembre vindrà molta calor, la majoria dels centres ja podran actuar, però aquells que no ho puguen fer pues, ho poden tindre preparat per a quan vinga la propera temporada calorosa, que serà més endavant.
1: D'on arriben aquests diners, aquests 16 milions d'euros del pla de xoc? Corresponen als pressupostos de la Generalitat del 2026?
0: Sí, clar que sí. Aquests diners ha sigut una partida pressupostària especial que s'ha derivat precisament per a poder actuar de manera ràpida. Els primers en enterar-se d'aquesta situació van ser els directors dels centres, que van rebre ja divendres passat, a una setmana de l'anunci del president, els diners, ja comptàvem amb ells, i també compten amb unes instruccions de com poder utilitzar aquests diners i amb quines qüestions les poden pagar. Uh-huh. M'agradaria també destacar que en este pla ambiciós de 3.338 milions d'euros Hi ha una altra mesura que també està associada, a més del pla Educlima, comptem amb un pla Recole, que precisament estem treballant en ell per a que també els ajuntaments puguen disposar de determinades subvencions per poder abordar reparacions o millores xicotetes dins de cada dels centres que són de la seva competència, que en concret són els centres d'educació infantil i primària, els centres d'educació especial i els centres de formació d'adults. Així tenim una dotació de 10 milions d'euros que per al pla plurianual evidentment es convertirà en 40 milions d'euros.
1: Més enllà, consellera, de les mesures de xoc, no? que van a plantejar ja amb estos 16 milions d'euros, tant les direccions dels centres com els pares i mares de l'alumnat demanen solucions definitives per a un problema estructural. Vindran aquestes de solucions evidentment amb el pla Educlima dotat amb 140 milions d'euros. La pregunta, la primera fase de fet està contemplada, si no m'equivoque, en 32 milions d'euros per al pròxim curs. La pregunta és quan arribaran aquestes solucions, perquè arrosseguen des de fa molts anys molts centres problemes greus.
0: A veure, aquestes solucions, com he dit, arribaran, però clar, és de veres que són més lentes perquè comporten la elaboració d'un projecte, en alguns casos determinades obres, modificacions de planos o en concret d'algun tipus d'infraestructura que estigui associada. Aleshores sí que seran un poquet més lents perquè tota la preparació d'aquesta planificació per al Educlima és més costosa. Però efectivament per a enguany precisament ja hi ha una derivació de 32 milions d'euros i nosaltres ja tenim establertes els criteris pels quals se va a determinar per quins centres se deu, que, per quins centres no, per quines zones, atenent a les zones més caloroses de les tres províncies, per quines se pot començar. Però, clar, ahí hi ha molta feina que fer, perquè, com deia, pràcticament les actuacions que s'havien dut a terme pel govern anterior eren pràcticament inexistents. Aleshores, des que va arribar al govern el Partit Popular, tots els centres educatius que s'han construït ja ho han fet amb un sistema fotovoltaic que també dona cobertura a la climatització, a que es puga a la eficiència energètica, i que ja tots els centres que s'han construït compten amb esta climatització.
1: Consellera, li pregunto també pel curs que ve, per l'inici de curs, amb la vaga del professorat en pausa però les negociacions en marxa. Podem dir a aquestes altures que el curs iniciarà amb normalitat i amb la dotació de personal necessària?
0: És la voluntat inquebrantable que nosaltres tenim, que precisament que el curs comence amb tota la dotació de personal que siga necessària i que quan comencen les classes pues estiguen tots els docents en el lloc que pertoca. Destacar que enguany ha sigut la primera vegada en la història d'esta conselleria que a meitat del mes de juliol ja s'havien produït les adjudicacions, per la qual cosa els docents que agarren places concretes determinades ja saben on van, ja poden aprofitar el mes de juliol per a buscar llocs on poder viure, on poder quedar-se a dormir, cas que el destí siga fora del seu domicili habitual, i pues això ens ajuda molt a que exactament el curs comenci amb la major normalitat possible. En quant al tema de la vaga, sí que m'agradaria destacar que la nostra prioritat sempre és l'alumnat i les famílies, per suposat respectant els drets de vaga, com no pot ser d'una altra manera. I actuarem tal com vam actuar en el final de curs, sobretot assegurant el dret a l'educació dels alumnes, preservar que encara que se poden produir situacions complicades per als alumnes no es vegin afectats, sobretot en aquelles que comporten decisions de cara al futur. I per suposat que enguany, cas que es produïsca, pues nosaltres actuarem de la mateixa manera. No obstant això, les negociacions continuen obertes. Nosaltres sí que pensem que, bueno, actuant de manera responsable, podem arribar a molts acords que són molt positius. M'agradaria destacar, per exemple, totes les mesures que ja se van a aplicar per haver sigut firmades de manera majoritària per els sindicats. En quant a les condicions laborals dels docents, s'han aconseguit 6 dies moscosos, 3 dels quals són lectius. També se va a regular el treball presencial fora del centre educatiu, així com pues altres mesures de, com el dret a la desconnexió digital, la baixada de la burocràcia i la simplificació administrativa, entre altres. Així que estem fent i aplicant, acordant, moltes qüestions que, bueno, pues que van a revertir de manera positiva. De fet, la manera de governar d'aquest Consell és arribar a acords. Ja s'han firmat acords amb justícia, amb sanitat, amb ferrocarrils, i bueno, pues la nostra intenció seria que també les properes acords anaren precisament associats al sector educatiu.
1: Al fil de les negociacions i sobre les plantilles, ahir mateix es va celebrar una nova mesa sectorial. No hi ha acord de moment sobre les plantilles específiques d'inclusió, en concret sobre la pedagogia terapèutica. Els sindicats volen que es creen places específiques. Serà possible l'acord per a un col·lectiu i un alumnat tan sensible?
0: Esta conselleria, la Comunitat Valenciana, és puntera a nivell estatal en les mesures d'aplicació de la inclusió. He de dir que és una llàstima que el que nosaltres hem heredat del Botànic és precisament un decret d'inclusió que no portava memòria econòmica i que la manera de posar-lo en marxa era que cada centre ho fera amb recursos propis, és a dir, sense dotació personal addicional. La nostra manera de creure en la inclusió, per suposat que no és eixa. Aleshores, la nostra intenció és que tots els alumnes, com he dit al principi, estiguen en les millors condicions possibles i que tinguin tots els recursos necessaris. Evidentment, bueno, pues, tenim els topes que venen determinats per la disponibilitat pressupostària, perquè tots sabem que l'equilibri dels diners dins de la Generalitat és important, però nosaltres anem a apostar i posarem tot el personal que es puga.
1: Consellera,
0: clar que sí, de fet, sí, podria dir que ja estem en el nostre mandat, arribant a 112 noves aules hueco, que són unitats específiques en centres ordinaris, quan el Botànic durant els 8 anys només que va obrir 56. Aleshores, ahí està clarament quina és la nostra postura, això ho demostra.
1: Consellera, li pregunten els meus companys en la taula de tertúlia, Alberto Rayo, company de Les Províncies.
2: Bon dia, consellera. Les famílies les famílies estan molt preocupades pel que va passar en el fi del curs, i de les seues paraules es desprèn que estan treballant ja en un escenari de vaga per al començament del curs. És a dir, crec que en una situació com, no sé si la conselleria es pot permetre una segona vaga o una continuació de la vaga que van patir el curs passat.
0: No, la qüestió és si les famílies se poden permetre una segona fase de vaga com la de l'any passat. El que m'ha preguntat Sílvia era si teníem mesures preparades, i el que jo he dit és que sí. Des d'esta conselleria estem preparats per a qualsevol escenari. Evidentment, el que nosaltres voldríem és, com he dit reiteradament, arribar a acords i per suposat que, bueno, que hi hagi pau i tranquil·litat. Nosaltres no estem donant per fet que se va a produir una vaga com la de l'any passat, però davant de la resposta de la companya Sílvia, el que jo he dit era que estem preparats per si la situació se dona, perquè així estem treballant baix diversos escenaris i tenim preparades respostes per a tots i cada un d'ells.
1: Giovanni Guida, arquitecte i sociòleg.
3: Buenos días, consellera.
0: Bon dia.
3: A mí me gustaría, claro, el reto que tiene la consellería por delante con respecto a la planificación que requiere un cambio estructural ligado al cambio climático, que es algo evidente, ¿no? Con la subida de las temperaturas, sobre todo concentradas dentro de la etapa estival, últimos meses antes de verano y septiembre, octubre también, ¿no? Cada vez el verano es más largo, entonces esto es una situación estructural que requiere una planificación. Y por otro lado, la urgencia inmediata que supone que este septiembre no tiene que hacer 35 grados dentro de las aulas para poder ejercer la docencia y que los alumnos tengan la situación de bienestar básica, ¿no?, para poder dar clase, ¿no? Entonces, sí que quería comentarle, ya he explicado muchas de las situaciones y de las alternativas que existen. Es verdad que es un reto muy grande poder afrontar de manera urgente algo que requiere una planificación temporal y que usted como consellera, pues en poco tiempo no puede hacer cargo ni hacer frente. Entonces, quería preguntarle por su condición, su situación, su ánimo, cómo se encuentra y si se ve preparada y dispuesta a llegar finalmente a un acuerdo, ¿no?
0: Bueno, esto no tiene más que una respuesta que efectivamente sí, claro que sí. Yo he venido aquí porque me interesa el mundo de la educación. Yo soy de una servidora pública, lo soy, durante 35 años. He estado en diversos cargos, en diversos puestos, en diversas plazas y la verdad es que siempre he trabajado con ahínco, con muchísima ilusión, para que el sistema público valenciano pues tenga lo mejor que se merece. Y lo mejor que se merece es que las personas que forman parte de este sistema se dejen la piel para que las cosas funcionen. Y evidentemente pues esa es la actitud que tengo y con la que he venido y por supuestísimo con la que continúo en este cargo. Gracias. Tengo plan, tengo buen equipo, tengo el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana y de todo el Consell. Y bueno, pues tengo ganas de trabajar. Ese es mi ánimo.
1: Mari Carmen Ortí, consellera d'Educació, gràcies per atendre la telefonada de les notícies del matí. Molt bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Que tinga molt bon dia.
1: La situació educativa i la climatització de les aules, que depenen bona part dels pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2026, de fet el projecte de llei se vota avui a les Corts, vos demano un primer titular de l'entrevista amb la consellera respecte a esta tardor calenta que es preveu en l'inici de curs.
2: A veure, jo crec que les mesures de climatització eren urgents, però no ara mateix, sinó ja fa 4 o 5 anys. Vull dir, això és un problema que arrastrem des de l'etapa del Botànic i des de fa més de 10 o 15 anys que les temperatures, la veritat és que nosaltres, per exemple, totes les famílies ho han vist a la seva casa. Jo crec que abans, fa 15 o 20 anys, podies viure sense climatització a casa. Ara pràcticament és molt difícil en totes aquestes nits que estem patint d'altes temperatures. En el col·legi és el mateix, encara més, perquè són xiquets i has de garantir-les les seues condicions. Això pel que toca de les mesures, no? I de la millora de les infraestructures educatives. I després a mi el que em preocupa moltíssim, perquè i és una situació compartida amb moltes famílies, és el començament del curs. Vull dir, sembla que la vaga que es va parar fa unes setmanes únicament és com un stand-by, no? Un temps d'espera per a esperar a l'inici de curs. Per què? Perquè diguem-ne que els professors havien perdut el moment en què les seues reivindicacions o el moment en el que podien fer més pressió al voltant de les seues reivindicacions, que era amb la pau, el final de curs, les notes, els exàmens i tal. I sembla que tot s'està reconduint un poc per a la primera setmana de setembre, per a l'inici del curs escolar, per a tornar a crear una atmosfera més favorable als docents per a la negociació. I de fet és que la consellera ja ho ha dit en les seues paraules, no? Les seues declaracions, que estan preparant o estan preparant un escenari de vaga. No sé si les famílies, després d'aguantar un mes i mig al final de curs, ara poden començar una altra vegada amb els mateixos problemes, no?
1: Giovanni.
3: Parece que la situación de urgencia va a ser clave en septiembre, ¿no? Veamos estos 16 millones de euros de plan urgente, cómo llegan, cómo se afianzan, ¿no? La consellera ha hablado de mecanismos portátiles de refrigeración, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque a la hora de empezar el curso, si estos mecanismos portátiles o móviles o digamos a la espera de que se pueda implementar el programa estructural de Educlima funcionan, esto va a ser muy importante. En otro nivel está sobre todo la cuestión económica, a ver si estos 200 euros brutos mensuales que se están negociando con los profesores para dentro de 2-3 años hasta 2028 con una ascensión progresiva llegan a buen término. Y por otro lado también está la situación de la concertada, ¿no? Con el tema de la jubilación parcial anticipada. Entonces estas son las cuestiones que están encima de la mesa. Yo sí que soy bastante positivo y creo que trabajando con esta voluntad entiendo que el gobierno llegará a un acuerdo con el sindicato.
1: Deixem així el tema de l'educació, quasi estem esgotant el temps de tertúlia, però sí vos volia demanar una reflexió sobre la polèmica oberta al voltant del viatge del president de la Generalitat als Estats Units per a veure el partit de la final del Mundial de Futbol diumenge passat. El PSPB i Compromís exigeixen transparència. Escoltem a José Muñoz i a Joan Baldoví.
4: Una extrema derecha que impone ese concepto de la apartheid y un presidente de la Generalitat como Pérez Llorca que va a ser el primero que normativiza en la asignación de los recursos públicos el concepto del racismo como elemento para dar ayudas o no dar ayudas, para tener acceso a la vivienda, para no tener acceso a la vivienda.
5: El País Valencià és el lloc on el PP claudica de manera més clamorosa davant de les exigències i l'ideari extremista de Vox.
1: Estos talls de veu no eren exactament els que volíem escoltar. De fet, estaven fent referència a les esmenes dels pressupostos de la Generalitat i a la petició i exigència per part de Vox de retallar vora 1 milió d'euros a l'òrgan estatutari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tornem al tema, la polèmica oberta que jo havia plantejat, que és este viatge del president als Estats Units. No sabem exactament, o el que demana l'oposició és amb quins diners es va pagar este viatge. El president insistís que se ho ha pagat ell mateix.
2: Sí, anem a veure. Jo crec que el que hem de fer primer de tot i el que haurà fet el president és veure si en aquest viatge als Estats Units per a veure la final n'hi ha o no una tasca de representació institucional, que jo tinc dubtes, vull dir, però crec que això és discutible. També es pot plantejar que un president de la comunitat autònoma ha d'estar en una final on juguen jugadors valencians. Bé, perfecte. El que jo crec que aquest primer punt, ja dic que en la meva opinió és discutible, però el que crec que no té cap sentit és, si tu agafes l'entrada que t'han donat com a president de la Generalitat, el que no pots fer és pagar-te tu el viatge. Vull dir, i ahí és on entra tota la polèmica. Si tu vas com a president de la Generalitat ha de pagar-te el viatge, però siga als Estats Units, a una fira de turisme, a una visita empresarial, vull dir, això queda dins del teu treball com a president. El que així sembla que s'ha mesclat tot un poc, no? I per una representació institucional, diguem-ne, perquè tu l'entrada sí que l'aconseguisses per la federació, però com suposadament crec que tens por de la reacció de la posició, el que fas és mesclar-ho tot i dius, sí, l'entrada me l'han donat però el viatge me'l pague jo. I jo crec que la rada és pagar-te el viatge, vull dir, si tu vas com a president, el viatge ha de pagar-lo la Generalitat. I després el que podem entrar a debatir és si n'hi ha necessitat que un president de la Generalitat vagi a veure un partit de la final del Mundial.
1: Giovanni, te demano una reflexió breu, que se'ns acaba el temps.
3: Me parece curioso, ¿no?, que el president de la Generalitat vaya a título de cargo institucional, aunque es verdad que al final nos ha acabado dando el Mundial el chaval de Foios, así que si ha sido un símbolo y ha funcionado, adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que la explicación, como decía Alberto, es complicada de argumentar, ¿no?
1: Bueno, acabem així, vos donem-les gràcies, Alberto Rayo, Giovanni i Guida. Gràcies, ens tornem a veure o a escoltar. Publicitat i tornem.
6: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
10: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
11: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
12: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
13: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
14: Gracias por escoltarnos. Som

0: 9 i 24 minuts del matí. Anem amb l'últim repàs a l'actualitat de la jornada. Les Corts vota avui la llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a enguany, per a este 2026. Abans es debatran les esmenes que ahir ja va escenificar dos parts enfrontades. Xavier Borràs, segueix este debat en les Corts.
1: Sí, avui s'espera allò més important, saber si la Generalitat tindrà pressupostos per al 2026 i si supera la sensació d'interinitat o provisionalitat que sempre suposen uns comptes prorrogats. Només queda el formalisme de la votació, ja que donem per segura la majoria parlamentària de PP i Vox. L'única discordància entre ells ha estat centrada en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Vox pretenia retallar el pressupost en 1 milió d'euros, però el PP s'ha negat. La prioritat nacional, això sí, gravita en les partides de vivenda i serveis socials. Al marge del debat pressupostari estarem pendents de les altres cosetes de l'agenda política, per exemple el viatge del president Llorca a Nova York, el judici per calúmnies contra Mascarell, el número 2 del PSPB, o el cas Zapatero, amb eixe suport tancat que sempre li ha donat a l'expresident del govern, la ministra Diana Morant.
0: Un rep avui la visita del ministre per a la transformació digital, Òscar López, visita els estudis on té ara mateix la seu la productora Good Films i on rodarà 20 pel·lícules. Pilar Llorca.
2: A les 12 del migdia està prevista la visita del ministre de Transformació Digital, Òscar López, als estudis Alacantins, i és que a la Ciutat de la Llum treballa ja la productora Good Films, en la que la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica ha invertit vora 20 milions d'euros dins del marc de l'Spain Audiovisual Hub, que té com a objectiu l'impuls al sector audiovisual a Espanya. Esta productora del Regne Unit rodarà en estos estudis 20 pel·lícules, 3 este 2026 i la resta en els pròxims 10 anys. Cada un d'estos llargmetratges té un preu supost d'entre 18 i 24 milions d'euros.
0: Iberdrola entra a Finlàndia amb la compra d'un gegant de les elèctriques per 5 milions d'euros. Raúl Piñana.
3: L'energètica espanyola ha pactat l'adquisició de Caruna, la major distribuïdora del país, amb vora mig milió de clients i una previsió de creixement del 45% en els pròxims 4 anys. L'adquisició forma part del pla estratègic d'Iberdrola, que ja ha invertit en mercats estables i atractius com els Estats Units i el Regne Unit o Brasil, països amb major previsió de creixement.
0: Para el benefici guanya en el primer semestre de 2006 el millor de la seva història, quasi 9.000 milions d'euros, un 31% més que en el mateix període de l'any passat. La xifra inclou l'ingrés de 1.895 milions d'euros per la venda de la seva filial a Polònia. En guanys de l'entitat, sense comptar esta partida excepcional i 250 milions d'euros per a costos de reestructuració per la compra de la filial TCB, al Regne Unit suma 7.328 milions d'euros. I expectació als jutjats de Catarroja. Avui l'exconsellera Ruth Merino compareix com a testimoni en el cas que instrueix la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, que s'encarrega d'investigar la gestió de la dana del 26 d'octubre. Allí està Pilar de la Fuente. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. La declaració de l'exconsellera Ruth Merino encara no ha començat, tot i que ha accedit al juzgat a través del garatge del darrere d'aquest edifici fa cosa de mitja hora. S'espera que se li pregunte quan ella era la portaveu del Consell per aquesta reunió del Consell que va haver el dia de la dana i la posterior roda de premsa. També se sospita que le preguntaran sobre ese missatge que Mazón va enviar el dia de la dana a Salomé Prades demanant-li que actualitzara les dades per a facilitar-les a Ruth Merino en esa roda de premsa posterior a la reunió del Consell. De moment se coneix que ella va fer declaracions al respecte de que havia una situació meteorològica complicada, però no va avisar de cap mesura de seguretat.
0: I un últim apunt, Julio Iglesias ha demandat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, per unes declaracions públiques que va fer sobre ell i ha sol·licitat una indemnització de 50.000 euros per danys morals. El cantant continua per esta via una batalla legal que va començar quan dos exempleades relataren a través dels mitjans de comunicació eldiario.es i Univision que Iglesias havia abusat sexualment d'elles de manera continuada quan treballaven per a ell. Sobre les notícies, Yolanda Díaz va comentar en la xarxa social Blue Sky i en un programa de televisió espanyola que Iglesias havia sotmès a les treballadores a una situació d'esclavitud amb una estructura de poder basada en l'agressió permanent. I la Fúmiga s'acomiada avui del seu poble, Alzira, en una actuació marcada dins de les festes patronals. Serà una actuació més que especial. S'esperen 15.000 espectadors que s'acostaran al recinte d'oci que ja porta el nom d'aquest emblemàtic grup, El Sireny. Soc tan covard, però jo no sé... Així s'acomiadem. Demà més informació.
5: ...per vida un trosset al meu cor. Esta història d'amor és...
6: Som la veu de tots. Som Apo.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
11: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
12: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
15: Què tal? Bon dia, són les 9:33. Jacinto Benavente, que era un cèlebre dramaturg espanyol i premi Nobel de Literatura, el 1922 va destacar per la seva profunda agudesa psicològica, però també la seva capacitat per retratar la condició humana a través de comèdies i drames costumistes. La seva obra va llegar nombroses reflexions sobre les relacions humanes, la moral i la societat, i Benavente dia coses com estes, que el pitjor que fan els dolents és obligar-nos a dubtar de la bona gent.
16: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
15: Què tal? Seguim sense mantindre més o menys el contacte per la calor. Sabeu, ahir comentava en persones conegudes si som d'ixos dels que dormim més abraçats o menys abraçats, fins i tot d'estos de la cullereta. Clar, amb aquestes temperatures, fregant els 30 graus per la nit, a veure qui té ganes de fer la cullereta. Bé, de totes formes, nosaltres vos admiem un abraç radiofònic a través d'esta, la Ràdio Autonòmica Valenciana, per a tots els que formeu esta família matinal de la ràdio. Espanya enfronta avui una greu crisi d'incendis actius, malauradament, i destaca eixe devastador foc a la Mierla, a Guadalajara, amb més de 30.000 hectàrees calcinades. Això és una autèntica barbaritat. I un nou focus a Celas. Paral·lelament, la justícia investiga l'aerolínia Plus Ultra i el Consell General de Poder Judicial ajorna decisions sobre el jutge Peinado, mentre el país celebra encara i s'arresent conquesta del Mundial de Futbol, on ara toca homenatjar als jugadors de la selecció en els seus llocs d'origen, els seus pobles. Però el 22 de juliol també és una data de gran importància històrica que condensa episodis clau de transformació política, militar i econòmica. A nivell mundial, esta jornada evoca el redisseny financer de la postguerra amb el tancament de la conferència de Bretton Woods en 1944, que va donar l'origen al Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial, però també recorda ixa tragèdia contemporània. En la història d'Espanya, el dia marca profundes cicatrius i transicions. En 1921 va començar el desastre d'Anual, una de les derrotes militars més grans de l'exèrcit espanyol al Marroc com a contrapart, que va ser el 1977, on la data va simbolitzar l'esperança democràtica amb la inauguració de les primeres corts lliures després de la dictadura. Podem parlar de més coses que tenen que veure amb nosaltres. Avui tot coincideix amb la celebració global del Dia Mundial del Cervell, i per a aquells que vos agrada manejar-vos una miqueta menys, que sabíeu que també entre estos dies absurds i destacables està que avui, 22 de juliol de 2026, és el Dia Internacional de l'Hamaca. Com vegeu, moltes coses que poder posar-vos damunt la taula, a banda d'unes quantes més, en esta benvinguda al programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, A Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Autonòmica de Municipis i Províncies.
16: 660 78 39 80.
17: Hoy es un día importante. 21 de julio, de Julio Martínez, el amigo de Zapatero, hoy ha empezado a cantar la Traviata, a colaborar con la justicia, a contar todo lo que sabe sobre las mordidas de Zapatero. Zapatero y sus discípulos morales, más bien discípulos inmorales, llevaban días temblando con lo que podría salir de la declaración de este señor, de Julito Martínez. Y ahí lo tienen. Julito ha confirmado todo lo que sabe. Ha confirmado que Zapatero me dio en el escandaloso rescate de Plus Ultra. 53 millones para Plus Ultra, 53 millones de euros públicos para Plus Ultra y el 1% para José Luis Rodríguez Zapatero, el que decía aquello de que ser socialista era tener muy poco. No, tener muy poca vergüenza, esa es la realidad. No completó bien la frase.
15: Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular, reaccionava a les últimes informacions sobre el cas Plus Ultra i el paper que hauria tingut l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero després de que l'empresari d'Elda, Julio Martínez Martínez, amic de Zapatero i un dels principals investigats en el cas Plus Ultra, confirmara en seu judicial ahir la implicació de l'expresident del govern espanyol en eixe préstec públic dels 53 milions concedits a l'aerolínia en 2021. Martínez, considerat pels investigadors el lloctinent principal i figura visible d'una trama d'influències per a aconseguir el préstec, compareixia durant 4 hores davant del magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, l'endemà de lliurar i s'ha escrit en què prometia col·laborar en la causa. Arribava poc abans de les 9 del matí al recinte judicial acompanyat de la seva advocada, Maria Dolores Martínez del Prado. Encara que no precisava com es repartien els diners, deia que l'expresident del govern espanyol li va demanar que es fera a través de diferents empreses, segons indicaven fons ahir de l'agència EFE. Declarava, a més, que Zapatero era qui captava els clients per a la consultora Anàlisis Relevante, que era l'empresa administrada per Martínez, incloent l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol continua defensant la presumpció d'innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la legalidad del préstec públic concedit a la aerolínea.
18: Yo no voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando en este caso. Estamos en una fase inicial de investigación con total colaboración con la justicia y dejando que la justicia haga su trabajo y realice todas las investigaciones. Y como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: Digues que sí. Ara, com en un dol, en el Partit Socialista estan en fase de negació i després vindran la victimització, minimització, conspiració, fugida cap endavant, sálvese quien pueda, purga i refundació, imaginem. Bueno, la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, ha elevat la responsabilitat cap a l'executiu espanyol. Entén que la confessió de Julio Martínez, a qui considera el testaferro de Rodríguez Zapatero, apunta directament a Moncloa. I desmunta aquest relat de l'affaire, que és la judicialització de la política que denuncien diversos membres del govern espanyol.
19: Las dos confesiones señalan que Zapatero cobró mediante la sociedad Análisis Relevante por mediar a favor de Plus Ultra, tanto ante el gobierno de España como ante el gobierno de Venezuela. Y si pudo mediar ante estos dos gobiernos es porque tenía dos socios, Zapatero. Tenía de socio a Delcy en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido este rescate por el que él cobró un 1%. Este es en definitiva el gran chanchullo que tienen Sánchez y Zapatero y que se los puede llevar ahora los dos por delante, ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona. Miren, primero, lo grave de las dos confesiones no es que apunten a Zapatero, que eso ya estaba por descontado después de las informaciones de la UCO y de la investigación. Lo relevante de las dos confesiones es que apuntan a Moncloa. Dos, es evidente que Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista lleva semanas mintiendo a todos los españoles. Y tres, han mentido porque no les queda otra opción.
15: Després està la multiempleada jurista, vicepresidenta, sindicalista i sòcia del govern, Yolanda Díaz, que com a especialista en el tema ve a abocar-nos un poc de llum sobre l'assumpte i deixar clar que Zapatero almenys té que donar explicacions.
20: Lo que sí que hemos dicho en nuestro espacio político es que el presidente Zapatero tiene que dar explicaciones y lo creemos firmemente, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país y por tanto pedimos que se den explicaciones.
15: Cuca Gamarra, la vicesecretària de Regeneració Institucional del Partit Popular, lamenta que cada dia es parle d'una agenda de tribunals. Diu Gamarra que estan constantment analitzant actuacions judicials que tenen a veure amb l'entorn de Pedro Sánchez, cosa que dona una dimensió del moment polític que estem vivint al nostre país.
21: Bueno, yo, si me permite, fíjese una reflexión previa, ¿no? Y es que las últimas semanas es donde más se está evidenciando la falta al final de una agenda política por parte del gobierno, porque todos los días de lo que hablamos es de una agenda de tribunales y estamos constantemente, si no analizando sentencias que condenan al sanchismo, estamos analizando o valorando actuaciones judiciales que tienen que ver con el entorno de Pedro Sánchez, ¿no? Creo que esto da también una dimensión del momento político que estamos viviendo en nuestro país, donde la corrupción sistémica nos lleva justo a esto, ¿no? A que se sustituya una agenda política y por tanto se releven los problemas que tienen los españoles a los que no se ponen soluciones por una agenda judicial donde el día lo marca única y exclusivamente la corrupción.
15: I en aquest torn d'acusacions polítiques també està Pepa Millán, de Vox, que assenyala a Sánchez com a soci de Zapatero en aquesta macrotrama de Plus Ultra.
22: Vimos que el testaferro de Zapatero ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que asegura que Zapatero conocía el rescate de Plus Ultra antes de que se conociera y que habría mediado en el mismo, superando los pagos totales de la trama, el 500.000 euros. Zapatero sería el líder de una macrotrama, pero podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Sánchez es su socio y que es el artífice de la peor corrupción hasta ahora conocida. Y por eso hay que echarles y dejar de suplicar que esta banda tenga la vergüenza necesaria para dimitir.
16: Amunt i avall, Apunt Radio.
15: Victòria Rosselló, bon dia, què tal,
23: bon
15: com
23: dia,
15: estàs?
23: Sergi.
15: T'he de dir una cosa, es parla molt dels meteorosensibles, quan n'hi ha tronaes, quan ve vent, però poc es parla dels que mos posem, de la veta que mos posem quan fa esta calor i mos passem el dia suant.
23: Jo crec que quan fa esta calor ho som tots, meteorosensibles, això és insuportable.
15: Bé, les coses no van a millorar encara que no siguin massa bones notícies.
23: Efectivament, a curt termini podem dir que també se li veu la fi a aquest nou episodi de calor i serà a partir del diumenge que baixen les temperatures a sí que notarem una diferència respecte a estos dies en este juliol, que ja podem dir que fins ara ha sigut el més càlid des de que es tenen registres en esta mes de 20 dies ja que portem, o 22. I de fet hem de dir que hem de passar encara el pic d'este últim episodi de calor. En concret serà demà, quan a més hi haurà una miqueta de ponent, no és una gran ponentada, però sí que hi haurà una miqueta de ponent a l'interior, que farà disparar les temperatures per damunt dels 40 graus. Hi ha avisos taronja pràcticament en tot el territori llevat de la província de Castelló, en previsió d'aixòs més de 40, com comentem, no només a l'interior sinó també en punts pròxims al litoral. I el que estem experimentant també aquestes nits, que són extraordinàriament càlides, tòrrides o inclús més. Tòrrides és quan no baixen els termòmetres de 25 graus, però ahir tornarem a tindre esclafits tèrmics que es tradueixen en una pujada sobtada de la temperatura de manera local, però amb fortes ratxes de vent, que a més causen desperfectes i fan pujar la temperatura i baixar la humitat d'una manera dràstica en pocs minuts. I això va passar ahir també de nou amb aquestes tempestes que van ser seques principalment i que deixaren poca pluja, però fortíssimes ratxes de vent en conjunt. Un ambient extraordinàriament càlid, que ja dic que està deixant registres històrics, i de moment juliol més càlid des de que en tenim.
15: Al final mos tindrem que plantejar allò de les nits infernals.
23: Efectivament.
15: Però una coseta que volia comentar-te, vaig estar veient vídeos ahir i les tronades eren molt variades, perquè en Ontinyent, per exemple, va caure la Mundial en un dels vídeos que vaig veure a mitjan vesprada o quasi a última hora de la vesprada.
23: Van ser pocs litres al final, però cauen en poc de temps.
15: Sí.
23: I a més, com que van en tant de vent, la veritat és que el benefici, podríem dir, de la pluja no es nota, perquè la temperatura puja també ràpidament, s'evapora el que hagi plogut i no hi ha una sensació de que hi hagi una tempesta típica de les que podíem recordar, com que
15: arriba fins
23: refrescava.
15: I tot a ser pitjor, perquè ixa vaporitzar aquí arriba.
23: Correcte. Clar, sensació sí. De molta calor.
15: Sí. Bueno, veurem què mos deparen estos dies, encara que ja ho sabem. Els mapes fan poreta, quan els veus. Però, no anem...
23: però almenys tenim ixa, la vista posada en eixa diumenge, que sí que normalitzarà les temperatures. Quedaran en el que és normal, és que estem ja acostumant-nos a tindre temperatures entre 5 i 6 graus per damunt del que és habitual o el que és normal, la normalitat climàtica. I el diumenge el que passa és que descendixen, però es queden en la normalitat, és a dir, estem en la canícula i són els dies més càlids de l'any, però no serà com estos 40-45 que estem registrant últimament.
15: Que haurem fet mal. Bueno, almenys el diumenge serà eixa llum al final del túnel.
23: Correcte.
15: Que tingues un bon dia.
23: Igualment,
15: fins ara.
23: Bon dia.
15: Adéu. 9:46 en directe a través de la Ràdio Autonòmica.
1: Amunt i avall.
15: Per cert, també el secretari d'Organització del PSPB, Vicent Mascarell, el jutjaran per un delicte de calúmnies. El Partit Popular Valencià el va denunciar per la difusió d'un vídeo en què acusava els populars de ser els autors intel·lectuals d'unes pintades vandàliques en la façana de la seu socialista de València en juliol de 2025. El dia 6 d'aquell mes va demanar l'obertura del judici oral, una petició que ara ha acceptat el Tribunal d'Instància de València, segons confirmava. A més, esta casa, respecte a fons judicials, els populars reclamen un any de presó al número 2 del Partit Socialista Valencià, més d'una indemnització de 10.000 euros pel mal moral causat en llançar les afirmacions constitutives de calúmnia. Les acusacions del Partit Popular d'incitar a la violència van tindre tot el suport de l'actual secretària d'Organització del PSOE, la valenciana Rebeca Torró. Després de les declaracions de Mascarell, el grup Joventut Combativa, vinculat a Fontobert, va ser qui va reivindicar l'autoria d'eixes pintades. Parlant de pintades o pinzellades, aquestes són només algunes de les que donem en este inici d'esta jornada del 22 de juliol de 2026, encara que n'hi ha altres qüestions que són protagonistes de la jornada.
1: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
15: Amics, tot puja, no només les temperatures. N'hi ha una altra cosa que estem experimentant dia a dia i és abril, bon dia.
2: Bon dia, què tal, Sergi?
15: La cistella de la compra estiuenca, que és... en estos moments la més cara de l'any.
2: Efectivament, la calor, el sol i el temps lliure són els culpables d'espentar la despesa a l'alça. Les cremes de protecció solar, les begudes refrescants, els gelats, la cervesa i l'aigua, entre altres productes, pugen el tiquet mitjà un 6% comparat amb altres estacions de l'any. Això és el que arreplega la plataforma de reembossament i dades de consumidors Health. D'acord amb aquest estudi, en cada visita al supermercat durant l'estiu es gastem de mitjana 28,88 euros, enfront del tiquet mitjà de 27,23 euros durant la resta de l'any.
15: I poquet em pareix. Bé, atenció a Puigdemont, que denuncia a Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia després de l'aval de la justícia europea.
2: La defensa de l'expresident català Carles Puigdemont ha presentat una denúncia contra Espanya davant la Comissió Europea per incompliment del dret europeu. Considera que el Tribunal de Comptes està obstruint l'aplicació de la llei d'amnistia després d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que la va avalar la passada setmana.
15: Es creixerà una miqueta més. Sí que bé, la violència de gènere, tint de negre, també el mes de juliol.
2: Sí, malauradament, en només 5 dies, des del 17 de juliol fins a ahir 21 de juliol, hi ha confirmats 4 crims en mans de les seues parelles i només en les últimes 24 hores hem conegut la mort de dos dones per violència masclista, una en Albereda de la Sagrada Toledo i una altra en Benavís, a Màlaga. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la dona. És un servici públic gratuït, confidencial i disponible les 24 hores del dia que no deixa rastre en la factura telefònica, encara que sí s'ha d'esborrar la cridada de l'historial.
15: I atenció, perquè estem davant d'una d'aixes notes d'actualitat que ens fan esclatar el cap. Julio Iglesias demanda a la vicepresidenta Yolanda Díaz per intromissió a l'Honor.
2: Sí, Julio Iglesias continua la seva batalla legal contra la vicepresidenta segona del govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, després que acusara al cantant d'explotació laboral i d'abús sexual a dos treballadores. Iglesias ha demandat davant el Tribunal Suprem a Díaz i li reclama 50.000 euros d'indemnització, quasi res. Al maig d'este 2026 es va celebrar un acte de conciliació entre l'artista i la vicepresidenta, però com en aquest moment Yolanda Díaz no es va retractar de les seues paraules, Iglesias ha decidit interposar la demanda.
15: Veurem el culebro com acaba. I un últim apunt sobre un dels casos més mediàtics del moment.
2: La terapeuta dels Andic va demanar a la seva ajudant buscar rutes perquè Jonathan Andic, el fill de Andic, es posara en situacions extremes a la vora del precipici com si l'anaren a tirar, amb l'objectiu que Jonathan confrontara els seus problemes. La testimoni, que és col·laboradora de la psicoanalista, ha declarat davant els Mossos que va buscar la sendera de Collbató perquè l'acusat portara fins allí la seva teràpia i va acudir amb ell dos vegades abans de la caiguda mortal. La terapeuta ja va explicar en la seva declaració que un ajudant seu buscava enclavaments per a passejar els seus pacients. Espectacular.
15: Espectacular, sí. Això sí que està ja per a una d'aixes sèries de true crime de les plataformes.
2: Està el documental de les plataformes digital que el fan motors.
15: És de veres d'això. Bueno, són les 9:50.
0: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
15: Possibilitat d'una ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats de València en Falles, repartida en 3 dies, haurà d'esperar, almenys de moment. En un gir de guió inesperat, l'Assemblea de Presidents de Comissions Falleres, reunida ahir dimarts de vesprada, va tirar enrere la proposta que havien posat damunt de la taula l'Ajuntament com una solució a les dues jornades maratonianes que s'allargaven fins ben entrada la matinada. La mesura, a pesar de ratificar-se la setmana passada en el ple de Junta Central Fallera, no ha obtingut esta vegada el quòrum necessari per a poder tirar endavant.
3: Creemos que los tres días no son factibles porque se desplaza, básicamente porque se desplaza un acto de infantiles, que es el único acto que tienen en Fallas.
4: Votem que sí, perquè les comissions de l'extraradi mos costa molt esforç en hores en la setmana fallera arribar a l'ofrena, i tindre 3 dies d'ofrena a nosaltres mos facilitaria la vida de casal. Arribar pronte a la falla per a continuar fent activitat de falla.
15: David González, bon dia.
5: Bon dia, sí, aquesta votació va acabar amb un resultat de 203 vots a favors.
4: Votem que sí, perquè les comissions de l'extraradi mos costa molt esforç en hores, en la setmana fallera, arribar a l'ofrena, i tindre 3 dies d'ofrena a nosaltres mos facilitaria la vida de casal. Arribar pronte a la falla per a continuar fent activitat de falla.

0: La proposta de 3 dies d'ofrena no quedava aprovada i, per tant, es manté el model actual de l'ofrena.
1: Que sepáis que han habido 327 votos, que votos a favor han habido 203, votos en contra 123 y una abstención. Según el reglamento dice en su artículo 61, en las asambleas extraordinarias, su convocatoria deberá formalizarse, bueno, luego dice que la adopción de acuerdos sobre las cuestiones a debatir, incluidas en el orden del día como era este, requerirá el voto favorable de los dos tercios de los presidentes asistentes. No quiere decir que para haber sido aprobada se necesitaban 218 votos y hay 203, aunque hay mayoría de que sí, pero según el reglamento pues no queda aprobada la propuesta.
0: Ho explicava el president de Junta Central Fallera, era una proposta que contemplava la reestructuració completa de l'ofrena, tal i com la coneixem fins ara, en els dos dies tradicionals, per evitar que acabi ben entrada la matinada, com ha corregut els anys passats a causa del gran augment del cens faller, que des de 2021 s'ha incrementat en un 42%. D'esta manera, l'ofrena s'haguera fet els dies 16, 17 i 18 de març de vesprada i, segons Junta Central Fallera, esta era l'única opció viable de totes les que han sigut estudiades. En tot cas, el resultat obtingut en la votació no permet aplicar este model en les falles del 2027. En este cas, la xifra de suports hauria d'haver arribat a 218, 15 més dels obtinguts. Ballester ha advertit que en el nombre de fallers i falleres no deixa d'incrementar-se any rere any i ha vaticinat que la pròxima edició de l'ofrena s'allargarà encara més.
2: Per cert, el Consell de Ministres ha aprovat este dimarts l'avantprojecte de la Llei dels Medicaments i Productes Farmacèutics que permet a infermers i fisioterapeutes prescriure fàrmacs. I el del tabac, que amplia els espais sense fum i endureix la legislació per a vapor orejadors i altres dispositius. El Ministeri de Sanitat pretén que els dos textos es puguen aprovar al Congrés dels Diputats abans de finalitzar esta legislatura, una vegada s'hagin recollit les aportacions del període de consulta. La nova norma afectarà el cigarret electrònic amb i sense nicotina, les bosses de nicotina per a ús oral, productes a base d'herbes com ara xixes i dispositius de productes calfats.
3: La reforma incluye las terrazas de hostelería, que es la pregunta que se estaban... La reforma incluye las terrazas de hostelería, que es la pregunta que se estaban haciendo ustedes en este mismo momento que se está haciendo la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Porque una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza, debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. También se amplía la protección a marquesinas, andenes, campus universitarios, instalaciones deportivas, piscinas, playas, parques nacionales, espacios exteriores de ocio, centros de trabajo y vehículos de transporte como taxis y VTC.
2: Sanitat ja va anunciar la seva determinació d'ampliar els espais lliures de fum amb la prohibició de fumar i vapejar en terrasses d'hostaleria, estacions de transport com marquesines, campus universitaris, espectacles i concerts a l'aire lliure. També els vehicles de transport amb conductor per certs llocs de treball, cosa que es suposava era ja de caixó, o les piscines, mesures no exemptes de polèmica quan van ser fetes públiques. De la mateixa manera, també s'estableix un perímetre de 15 metres en hospitals, centres educatius i edificis públics. Per a protegir els menors, es prohibeix expressament la venda de dispositius de vapeig o similars i, per primera vegada, el seu consum. Estem parlant de multes de 100 euros que hauran d'assumir els pares o tutors en cas d'infracció.
3: La reforma también prohíbe expresamente el consumo de estos productos por parte de menores. Hasta ahora estaba regulada o prohibida la venta y la norma se centraba en impedir la venta, pero con este cambio podremos actuar de manera mucho más preventiva y también facilitar la intervención con los menores y las familias y reforzar el enfoque educativo.
2: Per cert, l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu ha deixat registres que freguen els 42 graus centígrads a la Comunitat Valenciana ahir dimarts, amb la vista taronja per altes temperatures activat a l'interior de València i Alacant, mos ha contat Victòria Rosselló. A les 2 de la vesprada, els termòmetres marcaven 41,8 a Villena, 41,3 a Beneixama, 40,7 a Aiora i 39,9, per exemple, a Alcoi. A Castalla, el mercuri marcava 39,4 a Pinós, 39,1 i a Banyeres de Mariola, 38,9. Per cert, a Teresa de Cofrentes, 38,8. A migdia del dimarts, que era el primer dia de la tercera onada de calor de l'estiu, ahir mateix, començava aquesta vista taronja, com vos dic, a l'interior de València per temperatures màximes de 40 graus i l'avís groc per tempestes i ratxes molt fortes a l'interior d'Alacant i en el sud de València per màximes de 39 graus a l'interior d'Alacant, de 38 al litoral sud i de 36 al litoral de València i interior sud de Castelló. Les altes temperatures

0: També han sigut notables al cim de l'Aitana, atenció, a 1.549 metres d'altitud, on es registraven, i això és pràcticament insòlid, 31,8 graus de màxima este dimarts, segons la Avamet. Anem a veure també quines són les coses que ens conten els principals diaris i periòdics, tant de tirada autonòmica com nacional.
1: Amunt i avall.
0: Abril, què mos conten els diaris en les seues portades? Que m'imagina que alguns encara col·legin amb el futbol, no?
2: En este cas, les notícies que destaquen van encaminades per diferents vies. Però sí, com estem comentant, el tema del Mundial, de la victòria de la selecció, portarà cua i serà notícia durant dies i inclús setmanes. Comencem amb els diaris d'àmbit autonòmic, perquè en Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que el contratista clau de la Gigafactoria retorna a Corea part dels seus treballadors. I la imatge és per a les platges tancades per l'onada de calor. Les províncies titula Les Falles tomben la proposta de Junta Central Fallera del tercer dia d'ofrena. El diari Información d'Alacant destaca que la nova llei del tabac prohibix fumar als menors i fer-ho en platges i terrasses. Per la seva banda, el periòdic Mediterrani de Castelló obre amb l'Hospital General, que renova per complet les seues urgències amb 10,5 milions. En clau nacional, el País porta en la seva portada que la llei del tabac vetarà fumar als menors i en platges i terrasses, i el Mundo destaca que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% de Plus Ultra.
0: Pues així són algunes de les coses que també podem llegir en la premsa escrita en este cas, i també si entreu als seus portals digitals. Gràcies, Abril, ens vegem en un ratet. Per cert, parlant de temperatures, recordar-vos només i senyalar-vos una cosa. La boia de València ha marcat este dimarts, ahir mateix, 28,6 graus de temperatura màxima. És un registre que afecta directament a l'equilibri de l'ecosistema marí. Recordeu que l'any passat ja vam estar parlant d'algunes de les espècies que van instal·lant-se en les nostres costes degut a que venen apropant-se a causa d'aixes altes temperatures que alteren la vida marina als oceans i afecten l'activitat pesquera. El canvi climàtic, per tant, provoca que les extremes temperatures minven les poblacions de peixos i l'aigua tinga menys quantitat d'oxigen que l'habitual. És una només de les coses que també parlarem en estos dies. Ara anem just a l'hora puntual, senyals horàries que indiquen que és moment de refrescar la informació en el pròxim butlletí. Fins ara.
3: Són les 10.
4: A punt. Notícies.
3: A esta hora comença a les Corts la segona jornada del ple de debat de la llei de pressupostos de la Generalitat de 2026. Sonia López.
5: Sí, una sessió que, segons totes les previsions, conclourà amb l'aprovació dels comptes gràcies a la majoria parlamentària que sumen els vots de PP i Vox. L'única discrepància entre ells ha estat en el retall del finançament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al qual s'ha negat el PP. La prioritat nacional, això sí, que es reflectís en les partides de vivenda i servicis socials.
3: I la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, visita avui la Comunitat Valenciana. A València es reunirà amb els agents socials, sindicats i patronal li faran arribar les principals preocupacions que actualment presenten les principals entitats.
5: Acompanyada de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, intervindrà en l'acte d'anàlisi de regularització extraordinària de persones migrants. Posteriorment visitaran l'entitat Joves Sòlides, on coneixeran les iniciatives i projectes d'esta ONG en benefici de la inclusió social a València.
3: I en tribunals, el Tribunal Suprem arxiva la denúncia que va interposar un general de la Guàrdia Civil contra un superior que li va donar l'ordre de no acudir a l'acte de la Comunitat de Madrid.
5: En uns àudios publicats la passada setmana s'escoltava com un alt comandament de la Guàrdia Civil ordenava al general de divisió Fernando Mora que no acudira a l'acte de la celebració del 2 de maig, Dia de la Comunitat de Madrid, l'any 2025, per a presidit per Isabel Díaz Ayuso. Els magistrats rebutgen la denúncia presentada per abús d'autoritat, tracte degradant i humiliant i amenaces i coaccions.
3: I canviem de tema, ho hauran notat, en les últimes hores s'estan vivint fenòmens meteorològics extrems que han pogut causar danys materials i personals.
5: L'acumulació de dies de calor amb temperatures molt altes, una humitat per damunt del 80% i una mar especialment calenta afavoreixen situacions com la que ahir va passar a Dénia, a la Marina Alta, i a Banyeres, a l'Alcoia, on van tindre tempestes acompanyades de granís.
6: Cuestión de dos minutos se ha puesto a llover y a granizar, pero ha parado.
7: Había una laguna, por aquí, ha llovido una barbaridad y en un momento, ¿no?
8: Que estaba desde casa mirando la tele, sentí ploure y tronar, me n'eixí fora y he visto que queda granizo, pero groset.
5: A Elda i Petrer, al Vinalopó mitjà, s'ha registrat un esclafit sec amb ratxes molt intenses. Se suma al que va afectar la Canal de Navarrés dilluns, que va deixar la comarca sense subministrament elèctric.
3: Eixa calor no dona treva tampoc de nit. Esta matinada ha tornat a estar marcada per temperatures molt elevades a algunes localitats valencianes que han fregat els 30 graus.
5: En gran part dels municipis de la Comunitat Valenciana, la mínima no ha baixat dels 25 graus. A Castelló de la Plana, Benicàssim, València, Godella o Benidorm no han baixat dels 28 graus, valors que evidencien la intensitat d'este episodi de calor i que dificulten el descans. Així, el combatien a nit a Gandia. Este episodi ja ens deixa registres històrics al mes de juliol, com la capital de la Plana, que ja acumula 9 nits tòrrides.
3: I continuen tancades al bany les platges del Puig de Santa Maria i de la Pobla de Farnals. Un abocament d'aigües fecals va obligar a ir al tancament i enmig d'esta onada de calor hauran d'estar tancades al bany fins que l'anàlisi de l'aigua confirmi que l'aigua està lliure de contaminació. Marta Argente.
9: Sí, de moment són tres les platges tancades al bany després de detectar-se els nivells de contaminació de l'aigua. La causa, el trencament d'una canonada de la xarxa de sanejament que, segons el regidor de Turisme de la Pobla de Farnals, Ferran Hortolà, està previst que s'arreglen de manera integral.
10: Hi havia unes canonades trencades de l'EPSAR. O sea, són aigües que venen de la depuradora. Estem pendent d'unes obres d'infraestructura important perquè les canalitzacions ja són antigues i comencen a tindre problemes.
3: I continuem amb una notícia de cultura trista perquè ha mort als 103 anys l'escriptor Josep Vallverdú, una de les figures més destacades de la literatura infantil i juvenil en català i creador del mític Rovelló.
9: Nascut a Lleida el 1923, va deixar una obra immensa amb més de 300 títols publicats. Rovelló és la història d'un gos que va conquistar generacions de lectors i també a la televisió, amb una sèrie d'animació, es va convertir en tot un clàssic de les lletres catalanes.
3: La televisió d'Apunt els oferirà esta vesprada el duel amistós entre València i el Dense, Paula Alfonso.
11: La pretemporada del València es viu en esta casa i avui és el primer dels quatre amistosos del conjunt de Mestalla que podran veure a les nostres pantalles. Després de la derrota dels de Corberan en la primera prova de l'estiu, esta vesprada és una bona ocasió per a veure com evolucionen les plantilles del tècnic de Cheste i de Claudio Barragán. Un duel valencià ple d'al·licients. L'afició valencianista podrà veure com rendeix els nous fitxatges, Sato, De Haas i Dienk. Els blaugrana, amb una plantilla molt renovada, prepararan la il·lusionant tornada a segona divisió amb 7 cares noves. Apunten, a les 8 de la vesprada, l'amistós entre el València i el Deportiu en el Dense, en directe per la televisió d'Apunt, amb els comentaris de Fernando Gómez Colomer.
3: Gràcies, Paula, i això és tot. De moment, tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web d'apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall. Toque la teua pell, m'electrocuta
4: i castanyoles a les 6. Continuem connectats amb les teues històries cada dia. Apunt Radio. De tú a tú.
12: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: en Villajoyosa, del 24 al 31 de julio. Fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
15: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
16: ¡Regarde la gilipollua!
15: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
12: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
18: De tu a tu.
1: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: Entre pujades de temperatures i graus que estan per damunt de la mitjana normal, sobretot des de que hi ha registres, ja ho heu escoltat, mos ho contava Victòria Rosselló fa un moment, encetem un nou tram des del nostre programa. Són 9 minuts que passen de les 10 del matí, avui és, per si no se'n recordeu, 22 de juliol de 2026, el mes està pràcticament a punt d'acabar-se, però les coses continuen passant. Estem en l'espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Esta és la Ràdio Autonòmica Valenciana, per si vos ho pregunten, i a la gent que anem a saludar són els nostres companys, com sempre, de les portades locals i comarcals, tant escrites com en internet. Anem a començar a saludar a Toni Cucurella, que està en Comarcal CV, com sempre. Toni, què tal? Bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Salutacions des de Comarcal CV, preparats per a repassar l'actualitat de les nostres comarques. Comencem a la Vall d'Oyora. La Generalitat Valenciana ha demanat formalment allargar la vida útil de la central nuclear de Cofrents més enllà del 2030. El Consell es recolza en el recent informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear per a la planta d'Almaraz i defensa que Cofrents és una infraestructura clau que genera el 44% de l'electricitat de la Comunitat Valenciana i evita l'emissió de 3 milions de tones de CO2 a l'any. Mentrestant, a Sagunt, s'ha posat fi a la vaga del FEM després de 7 dies d'aturades. L'Ajuntament i el Comitè d'Empresa han tancat un acord que inclou una pujada salarial del 4,5% per al 2027, millores en els festius i un plus de productivitat anticipat al pròxim mes de setembre per recuperar la normalitat als carrers. I a la Safor, Gandia diu adeu al seu model antic de residus. El govern municipal ha aprovat un ambiciós pla a 10 anys amb una inversió extra de 2 milions d'euros anuals que transformarà la ciutat amb la recollida porta a porta, el cinquè contenidor i bonificacions en la taxa per als ciutadans que reciclen bé. Fins a ser l'actualitat des de Comarcal CB. Recordeu que podeu continuar connectats al nostre web. Que tingueu un molt bon dimecres.
0: Gràcies, bon dimecres per a tu també, Toni. Anem a veure en el Meridiano l'horta que mos conten. Silvia Tormo, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia. El tema principal en el Meridiano.es és la prohibició al bany d'algunes de les platges de la nostra comarca. I és que ahir es va produir el trencament d'una canonada de l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals, l'EPSAR, i l'avaria va provocar un abocament cap a la séquia que desemboca en aquesta zona del litoral. Això va provocar el tancament de dos platges al Puig, Medicalia i Puigval, i com a mesura de precaució, l'Ajuntament de la Pobla de Farnals també va decidir tancar la seua platja, ja que és contigua a la del Puig. Els ajuntaments, sobretot, el que reclamen és rapidesa a l'EPSA per a reparar aquesta canonada i, per altra banda, estan molt pendents de les analítiques de l'aigua que garantisquen que torna a ser apta per al bany. I com no, per altra banda, continuem parlant del Mundial. Foios es prepara per a rebre a Ferran Torres després de convertir-se en un dels grans protagonistes de la final del Mundial. L'Ajuntament està ultimant els detalls d'un acte homenatge que rebrà el futbolista, però encara estem pendents de confirmar la data definitiva de la celebració. Paral·lelament, el consistori ja ha iniciat els tràmits per anomenar a Ferran Torres fill predilecte de Foios, un reconeixement a la seva trajectòria esportiva i als seus èxits internacionals. Com dient, estem pendents de que els ajuntaments es confirmen la data i l'hora i el publicarem, com no, en la nostra web, el meridiano.es.
0: I també anem a veure en Aldaia Ràdio que n'hi ha, en este cas, canviant de mitjà, Carol López.
2: Hola, amiga. Amigues i amics, Aldaia iniciant de ple les seues festes majors i podem destacar-vos que esta setmana, 23 de juliol concretament, dijous és la nit del Palmito. A les 8 de la vesprada, a les portes del MUPA, el Museu del Palmito d'ací d'Aldaia, tindrem espectacle per a tots i totes de la mà del Gremi de Mestres del Palmito de València. També amb l'entrada de la Murta i el gran sopar de col·lectius de divendres, seguirem i dissabte 25 de juliol, dia de la clavariesa, tindrem el gran i esperat Remember East to Live al Cinturó Verd d'Aldaia a partir de les 6:30 de la vesprada i amb entrada lliure. Així, en la ràdio esta setmana hem tingut a Eva Coronado, nadadora, que s'ha portat cap a Aldaia del Campionat d'Europa de Natació, 8 medalles d'or i una de plata. La nadadora paralímpica porta un palmarès extraordinari i ens ha contat un poc les sensacions i la cultura de l'esforç, la constància i la superació que implica competir amb un dels esports més exigents. I porta més de 50 medalles al coll l'aldaiera, que presumís, a més, del seu poble allà on va. Poden escoltar l'entrevista completa als podcasts d'Aldaia Ràdio en el programa Aldaia Parla d'Esports. Així que, com dèiem, Aldaia està en festes i la seua emissora va amb tot, com sempre. Salutacions, equip. Adeu.
21: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme.
1: Amunt i avall, Apunt Ràdio.
0: Maite Freitas s'encarrega tècnicament d'este programa, avui 22 de juliol. Anem a canviar de tema i anem a mirar cap a allò que vos comentàvem fa no res, menys d'una hora, els cigarrets electrònics, que ja són a efectes legals el mateix que el tabac convencional. Bueno, o almenys això és el que proposa el projecte de llei aprovat pel govern, que amplia la llei antitabac vigent a Espanya i que ara ha de passar pel Congrés dels Diputats. Entre les mesures que proposa estan l'ampliació dels espais sense fum i que per primera vegada es prohibisca el consum de tabac als menors i no únicament la seva venda. Una de les mesures més polèmiques és que quedarà prohibit fumar o vapejar en terrasses de bars, campus universitaris, piscines o platges. Tampoc es podrà fumar en un perímetre de 15 metres al voltant de centres sanitaris, educatius i edificis públics. Per tant, m'imagine que allò d'eixir d'un hospital i veure a malalts i familiars fumant en els banquets de fora, i aquesta imatge pràcticament s'ha acabat. Anem a analitzar els detalls del projecte i anem a fer-ho saludant a Antoni Baena, que és especialista en control del tabaquisme i salut digital. Antoni, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: Contamos, per què és important equiparar els cigarrets electrònics al tabac convencional? Començant per ahí.
22: Doncs perquè, per diverses raons, però sobretot perquè són una eina que va utilitzar la indústria tabaquera, perquè totes les grans companyies van saltar a empreses de vapejadors i demés, sí, perquè van trobar que era la porta d'entrada del tabac entre els joves, això per una part. Després també se sap, doncs, que els fumadors, quan vapegen, el que fan és endarrerir el moment de deixar de fumar. Per tant, tens el teu client, no?, enganxat més temps a aquest producte, no? I després, a sobre, és un producte que, com no estava regulat, doncs permetia consumir nicotina i mantenir l'addicció en llocs on realment estava prohibit fumar. Per això, des que va fer-se, diguem-ne, més comú el fet de vapejar, doncs es veia clarament que la llei s'havia d'adaptar aquest nou producte.
0: La qüestió és, a voltes, preguntar-nos com és que s'ha popularitzat tant el seu consum, perquè una cosa és la que vulguin dur endavant les tabaqueres per a sobreviure, i l'altra és realment com ho assimilem això, no?, les persones. Sobretot, a veure, parlant dels més joves, perquè això està per davant del tabac convencional. Què és el que els fa a ells tan atractius? No sé si l'aspecte químic, l'aspecte, diguem, estètic, perquè hi haurà diversos factors, no, Antoni?
22: Sí, exacte. Hi ha diversos factors i tots ens recordaran el tabac.
0: Primer, a l'inici del tabac, no?
22: A l'inici del tabac, és a dir, que hi ha una publicitat en el fons que no està controlada, especialment sí, a internet i demés, que es diu que no és tan dolent, això es deia del tabac, i per això es van treure els baixos amb nicotina, que si ara li posem el filtre, perquè la gent pensés que amb això ja estava tot fet. Una qüestió clau, sobretot, és el preu, i després també una altra cosa que ha funcionat, potser ha funcionat més en altres països, però els gustos, no? És a dir, el tabac mentolat o altres productes de tabac, hi ha països que l'han hagut de prohibir perquè precisament és una font d'atracció de nous consumidors. Aquestes directrius i aquest coneixement de la indústria que té les tabaqueres l'han aplicat directament als vapejadors. A més, clar, hi ha els desechables que encara són més barats i s'estan venent incontroladament en supermercats sense cap tipus de control d'edat i de més. Doncs això és una situació que és molt favorable per a la indústria tabaquera.
0: Claro. Bueno, ara estem parlant de la teoria, de la llei, de les prohibicions, de les multes, però després està la posada en pràctica, saps? Que m'imagino que és una cosa totalment diferent.
22: Sí. És totalment diferent perquè, clar, és com molt bé has dit abans, és un avantprojecte, no?, en el qual hi ha coses que estan molt bé, després es porta al Parlament i s'acabarà doncs retallant per aquí o inclús ampliant per alguna part, perquè lògicament no està inclòs, per exemple, l'empaquetat neutre, que és que totes els paquets de tabac siguin tots iguals, una mesura que molts països han posat en marxa i que mostra que pot baixar un 2-3% la prevalència poblacional o augmentar el preu, per exemple, no? Després la implementació és el que serà una mica més complicat, però no tant, és a dir, perquè jo que porto molts anys treballant en tabac, quan surt una llei, la societat està més madura que la llei, moltes vegades, és a dir, que no passa res, perquè la llei anterior, si la recordem, doncs es feien moltes campanyes perquè la gent deixés de fumar abans que arribés la llei, perquè serà un desastre, va arribar la llei i no va passar res, entre altres coses perquè la majoria de persones no fumen, és a dir, estem parlant de prevalències del 23%, 24% també de grups.
0: Sí, ara les dades s'han invertit completament al que era fa uns anys, per exemple.
22: Sí, no una inversió total, perquè sí que és cert que és, però parlem de 30 i... parlo a nivell poblacional, homes i dones, no? Si són mitjanes així, després hauríem d'analitzar per grups d'edat, etc. Però sí que hi ha hagut una baixada d'un 10%, una cosa així, però en els últims anys s'ha estancat per aquests nous productes, clarament. Doncs perquè mantenen el fumador doncs amb aquesta sensació de que s'ha reduït el risc, i no és certa. El que dèiem, després la implementació s'haurà de veure. Sempre ha passat a Espanya que hi ha comunitats que segons qui governi doncs està més per la labor i segons qui governi està menys per la labor. Això també ho veurem. Diferents nivells d'implementació, de ganes de que això realment sigui un èxit, perquè en el fons estem parlant de 60.000 espanyols morts a l'any directament pel consum de tabac, i són unes dades que no han variat en els últims anys. No és que s'hagi anat reduint, no? I això és evitable, perquè clar, si no estigués el tabac, doncs aquesta gent no moriria directament pel tabac.
0: És al·lucinant això, Antoni, perquè tot i que el caràcter nociu d'estos vicis tots el sabem, el poder dels diners de les grans economies i de les grans multinacionals, en este cas com són les tabaqueres, dona la sensació de que, bueno, els dona igual completament, perquè a l'hora de no perdre, evidentment, atenent a ixa retirada del tabac, abans estava molt ben vist que fumares, ara eres pràcticament un maleït si fumes, però no eres tan maleït si vapeges, encara que no es va donar el temps suficient a atendre el caràcter perjudicial que pot ser, en alguns casos, siga més fotut que el que era el propi tabac.
22: Clar, és que per això deia que és un camí que ha agafat la indústria que li és molt, molt favorable. Doncs per què? Perquè la manca de regulació, i després perquè crea aquesta consciència de reducció de risc. No?
0: Sense
22: i la
0: gent escrúpols, a més, no tenen cap escrúpol, que no tenen escrúpols en absolut a l'hora
22: no,
0: de...
22: No, clar, òbviament, estan venent un producte que mata els seus clients, és a dir... Però
0: una droga, en definitiva.
22: Clar, és una droga, però és una droga tan especial que si una persona fuma, tu no ho saps. Llavors no crea problemes diguem-ne, socials, no? És a dir, no crea aldarulls, no hi ha problemes d'aquest tipus. Són problemes sanitaris, quan agafes una malaltia. A part de que normalment tens la qualitat de vida més reduïda, no? Però fins que no tens una malaltia, tu vas fumant i estàs a la societat i no crees un problema com pot crear l'alcohol o altres drogues. Això és un gran avantatge per les tabaqueres. Llavors, què passa? Que al final dius, bueno, ja sabem que un de cada tres fumadors acabarà morint abans de temps, necessitem enrolar. A qui enrolem? Els joves. Per què? Perquè l'edat d'inici o de compra, diguem, legal a molts països estan als 21 anys, perquè hem vist que si arribes als 21 anys sense fumar és molt poc probable, però molt poc probable que comencis a fumar, perquè ja tens una capacitat de crítica, tens una capacitat de veure realment el que t'estan venent i no la capacitat que tens quan tens l'edat d'inici, que a Espanya, segons, depèn de comunitats, no? Ara no tinc les dades aquí davant, però està als 14, de vegades està als 13 anys i no ha variat amb els últims
0: Em deixes fer una miqueta de memòria, perquè el 2 de gener de 2011 quedava prohibit fumar en tots els espais tancats d'ús públic. Això, ho recorde, va incloure bars, restaurants, discoteques, centres de treball, aeroports, recintes de joc... Bueno, s'eliminava també les zones per a fumadors establides en 2005 amb la primera llei antitabac. Part de la societat s'oposava a aquesta nova llei i s'escoltaven opinions, si mos deixes, com esta.
5: Que hagan una encuesta a las personas que no fuman y a la mayoría no les molesta. Habrá a lo mejor un 20% de las personas que sean un poquito quejicas. Bueno, pues vaya a un bar que sea para no fumadores, pero deje usted a los demás, que es que la cosa como está, todos los días. Yo estoy aquí desde las 7 de la mañana para mantener un negocio. Ahora me prohíben que fume las personas aquí, pues perderé un 30 o un 40% de las ventas.
0: Bueno, la gent es va gastar una pasta de més intentant reubicar i recol·locar i redistribuir els seus locals. Ara, de nou, Carrer se'n fa molt i n'hi ha opinions de tot tipus. I amb el temps, no sé si creus, Antoni, que existirà el mateix consens que hi ha ara sobre la prohibició de fumar en interiors i que tanta polèmica va suposar també en aquest moment.
22: Sí, però era una polèmica manipulada, perquè aquest senyor, quan sortien els hostalers, semblaven estadístics, havien fet estadístiques. És a dir, el 30%, el 40%, que facin una estadística perquè jo perdré diners. No hi ha cap situació en el món, cap cas en el món en el qual s'hagi fet una política d'aquest tipus i l'hostaleria hagi perdut, al revés. Està fumant el 23%, el 70% de la població més grans de 15 anys, també va als restaurants i bars, i moltes vegades no hi anaven, precisament, perquè no volien trobar-se al fum. I deixa'm explicar-te una anècdota, perquè resulta que la primera llei en la qual hi havia espai de fumadors en els restaurants, que van fer una despesa econòmica, a nivell internacional anaves als congressos quan ja s'havia superat i deien el model espanyol. Per què? Perquè era dolentíssim. I va ser pels lobbies de la indústria, que va pressionar molt al govern per dir no prohibim totalment, sinó anem a fer espai. I clar, tu imagina't que ets un cambrer i t'estan obligant a treballar, perquè tu no podies fumar mentre tu estaves treballant, però sí que podies, diguem-ne, entrar en espais de fumadors a servir els teus clients. Clar, això va en contra de la llei de salut laboral, això no importava, no? Llavors, quan es va veure que era tan nefasta, doncs es va fer allò de prohibir totalment en espais interiors. I l'hosteleria no va patir. Va patir la crisi, però la crisi econòmica el 2008, però no relacionat amb això, això no és cap problema. I això, i ara passarà el mateix. Per què? Doncs perquè aquestes terrasses s'ompliran, com sempre.
0: A veure, t'ha de dir que jo visc damunt d'un local d'oci, és a dir, un pub que té terrassa, i no puc tindre les finestres obertes en aquests moments, ara en estiu, en la que està caigent, perquè tot el món que està fumant en ixa terrassa, al final vaig i m'ho trague jo, realment. Quin dret o quina obligació tinc jo d'estar tragant-me el fum i, com jo, molts més veïns de molt més zones, edificis i gent que viu en aquestes condicions, del tabac dels demés. O sigui, per matar-me ja em mate jo fumant, no fa falta que em maten els altres.
22: Exacte, ho has dit perfectament, perquè en el tall que has posat, que era molt significatiu, és que hi ha molta gent que no li molesta el fum. Diu, no, però és que el problema no és que et molesti, és que és un problema de salut.
0: Clar.
22: És a dir, que sabem que existeix un consumidor passiu i sabem que hi ha gent que mor de càncer per consum passiu. Lògicament, són molt menys que quan tens un consum actiu. Però no és una qüestió de que em molesta. Jo, com porto molts anys treballant en aquest camp, abans es deia sempre, clar, és que a tu et molesta el fum del tabac, a mi em molesta el perfum no sé qui en el metro. Sí. El fum de no sé qui al metro no provocarà una pneumonia, no provocarà un càncer, no? Provocarà un malestar com qualsevol altre olor, no? Que sigui dolenta o que no t'agradi. Però sempre ha interessat aquest discurs treure-ho fora de la salut i de la salut general, de la salut pública, i també de fer estadística, ja que li agrada molt a l'hostaleria, de si realment han perdut diners, si realment han rebut més clients i per qui treballen. Si pel 25% dels seus clients, que en un moment determinat consumiran però no fumaran, o el 75% que estaran allà, estaran més contents i portaran els fills, per exemple, els nens petits, que moltes vegades no els portaves per això, perquè no estiguessin exposats al fum.
0: I aquest dia que arribi en què la gent tinga consciència de que els xiquets no es poden exposar a aquestes coses, igual també haurem avançat una miqueta més. Bé, veurem si arribem a un consens en tot això. Antoni Baena, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que tingues un bon estiu.
22: Igualment, moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada. Són les 10:26 i això és A Punt Ràdio.
7: Som A Punt.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
23: ¡Regarde la gilipollua!
8: Luis Sánchez Polac, Tip, ya es centenario.
15: 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
17: La próxima semana hablaremos del gobierno.
15: Generalitat Valenciana.
9: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Ràdio. Sergi Olcina.
1: A veure, no és que obrim l'espai de festes, però sí que obrim l'espai dedicat als municipis de la nostra comunitat autònoma. Això és el pasdoble musical de la Unió Alqueriense, i perquè avui fem parada a les Alqueries, que és un poble jove administrativament, que va aconseguir la seva independència municipal fa poc més de 40 anys, però amb una història molt més antiga. Una història que està lligada a l'hort, al patrimoni i a la cultura de la Plana Baixa. En els últims anys, hi ha que dir i assenyalar que el municipi ha afrontat reptes importants com el desenvolupament urbanístic, la millora dels servicis públics, la sostenibilitat i el suport, sobretot, al teixit associatiu, sense perdre la seva essència de poble. Anem a parlar de present, però si ens ho permetiu, també de futur. I de la mateixa forma anem a intentar conèixer un poquet més a la persona que hi ha darrere d'eixa vara de comandament, perquè avui ens acompanya a l'altre costat de la línia telefònica l'alcalde de les Alqueries, que és Antonio Gil. Alcalde, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Gràcies per atendre la telefonada de la ràdio pública. Molts es preguntaran, hem entrat en una peça fonamentalment local, per què?
2: Per què? Perquè crec que té i guarda molta relació i molt de sentit en el que és l'estructura del poble, en certa interpretació de la Unió Musical Alqueriense, doncs, on des d'ací una vegada més es donen les gràcies. Crec que vinculen tant aquest esperit de poble que sempre han tingut el municipi de les Alqueries en aquesta segregació que es va aconseguir en 1985 i tot l'associacionisme que n'hi ha vinculat i cooperativisme que n'hi ha vinculat darrere de tots els veïns i de tot el municipi. I la Unió Musical Alqueriense pues, no deixa de ser una d'aquestes associacions emblemàtiques o unió, en este cas, que és des que va portar a terme i va aconseguir que el poble de les Alqueries sigui avui en dia el que és. Per tant, guarda una miqueta de relació, la música forma part de la nostra cultura, de la cultura com a poble, de la cultura com a valencians, i la interpretació magnífica de la Unió Municipal Alqueriense crec que reflecteix l'esperit del poble de les Alqueries de la millor manera possible.
1: I al fil d'això que estem parlant, què significa per a Antonio Gil, qui està a l'altre costat d'esta conversa, més enllà de la política, primer, ser de les Alqueries en tot este context, i més concretament, ser l'alcalde de les Alqueries?
2: Bé, doncs crec que representa un orgull immens. Hi ha, com bé digués, a banda de la política, el ser alcalde d'un poble menudet ja no té una vinculació política, és un sentiment de poble i és un sentiment d'orgull, per supost. I per tant, el Paso Doble crec que, com a amant de la música, igual com de la música folklòrica, crec que reflecteix un poc l'esperit, l'ànima i sobretot l'orgull. A mi almenys aixina m'ocorreix un poc, m'engrandix o se m'ompli l'animeta o el cor de la música i al final de l'essència de la nostra terra i per suport del nostre poble de les Alqueries.
1: Encara que la teua vida haurà canviat, no?, des de que vas assumir aquesta vara de comandament en 2023. Les rutines diàries, la vida familiar, tot m'imagino és diferent.
2: Sí, al 100%. La veritat és que no deixa de ser un orgull, però per supost és una responsabilitat i és un compromís i tenim que complir en aquest compromís i en aquest oferiment que nosaltres vam fer als veïns ara fa 3 anys i en la responsabilitat que els veïns es van otorgar i, per tant, tenim que respondre, per supost.
1: En un municipi com les Alqueries, pràcticament tots els veïns es coneixen i això es reflecteix en el carrer, però també en la pròpia, diguem, idiosincràsia de cada localitat. Bueno, parlant de cadascun dels pobles i parlant, en aquest cas, de les Alqueries, en alguna ocasió també has dit que és un poble molt característic, sobretot per la seva expansió horitzontal, ho hem parlat a l'inici, té molta presència de cases baixes i, a més, com a alcalde portes la cartera d'urbanisme, si no estic enganyat. Quins són els reptes en esta matèria, urbanística de les Alqueries que teniu per davant?
2: Pues sí, com bé dies, Alqueries és un poble que se viu molt bé i jo vegués que faig la comparança de que vivim en una gran urbanització perquè fa molts anys que només està permitit edificar en 2 altures i això pues, ha propiciat que el poble es desenvolupe horitzontalment i no verticalment i que els carrers siguin amplis, que n'hi hagi puesto per aparcar en tots els carrers. Al incrementar urbanísticament de forma horitzontal, també tenim que dotar, perquè els lleis així ho exigeixen, de més parcs, més zones verdes i més zones d'esparciment comú. I per tant fan que del poble de les Alqueries se visqui d'una forma peculiarment especial i bé, i la poqueta oferta de vivendes que n'hi ha se materialitza o s'adquirix en la gran majoria de casos per sí. gent del poble, és a dir, no n'hi ha prou vivendes per la gent que se vol emancipar ni per la que vol vindre a viure si no la queries. I en quant als nous ratis que n'hi ha, pues crec que ara anem a posar en funcionament ja la tercera modificació urbanística. El que se tracta de cara a un futur i especialment en aquests moments és d'acabar d'obrir tots els carrers i de poder dotar d'alguna manera urbanísticament parlant, de tota la traçabilitat, de tota l'apertura de carrers, de vials i l'acompanyament i les reduccions de velocitat que ara se propicien pues, en tot el tema dels patinets, de les bicicletes, dels vehicles. Això és el nou repte que tenim damunt de la taula, el poder limitar el trànsit pesat d'alguna manera en dins del municipi i acabar d'aperturar carrers que encara no estan oberts, pues, donat que fa 40 anys que no érem municipi, o fa 40 anys encara no érem municipi, no tenim una autorregulació pròpia, poquet a poquet anem ja de cara a visualitzar aquest futur que és l'apertura total de tots els carrers i adequar les vies a les limitacions, a les noves limitacions de velocitat i de trànsit pesat, que és el punt fonamental, a més d'acabar d'adequar els accessos i les voreres, que això sempre és una lluita contínua en accessibilitat, per supost.
1: Clar, i perquè aneu poquet a poquet configurant-vos com a municipi. Per cert, si no estic enganyat, corregis-me, Antonio, l'Ajuntament va aprovar una reducció de la taxa d'escombraries de més del 16%. Això està molt bé i, sobretot, gràcies, tinc entès, al bon comportament de reciclatge dels veïns. No sé quin balanç podies fer d'esta mesura i com aconseguiu mitigar l'impacte, sobretot en les butxaques de les famílies, que és el més interessant de tot.
2: Correcte. Bueno, així hauria de fer un anàlisi una miqueta més extens. I és perquè nosaltres arribem a l'alcaldia realment l'any 2023, perquè es va implantar el sistema porta a porta.
1: Sí.
2: Va haver un gran descontent en el sistema porta a porta perquè bueno, pues no va donar els resultats que s'esperaven i els veïns pues, van manifestar la seva disconformitat en alguna ocasió, en diverses ocasions, en redes socials, en una campanya de recollida de firmes, etc. I el principal punt per crec que ens van otorgar la seva confiança als veïns era perquè canviàvem este sistema de recollida de basures. Nosaltres ho vam fer i ho vam intentar fer de la millor manera possible i sempre en el compliment de la legalitat. I vam establir un sistema d'illes de contenedor, és a dir, on antes n'hi ha un contenedor de basura, ara tens quatre contenedors de basura, està el de l'orgànica, el de la resta, el del cartó i el dels envasos. Que és el millor sistema del món? Pues no, imagina que el sistema perfecte encara no existeix, però sí que és un sistema que ha millorat moltíssim la qualitat de vida de les alqueries i la disponibilitat i la possibilitat de fraccionament i de reciclatge en el nostre municipi. Per tant, aquesta taxa de basures, aquesta reducció en la taxa de basures del 16%, se va produir com a conseqüència de la bona disponibilitat dels veïns, però també per la facilitat que tenien de poder separar la basura sense tindre que amontonar-la dins de casa. Cosa que en aquests mesos estivals, la veritat que causava prou de mal de cap a totes les cases, sobretot aquelles que no tenien pues, un corral o un espai obert on poder fer ixe acumulació de residus. La reducció de la tassa ve directament lligada a l'aprofitament que vam traure en l'any 2025 dels envasos, de la venda dels envasos. O sigui, gràcies al bon fer dels veïns que no van contaminar la basura al respecte dels envasos i de l'aportació que se li va fer al municipi per el segon ús o la segon vida d'aixòs envasos de plàstic, de llaunes, etc. I que, claro, van propiciar que siga un ingrés directe o directament vinculable a lo que és la taxa de basures i per això la van poder reduir. Crec que és algo molt positiu que els veïns hagin implicat, però també un poc gràcies a aquest canvi del sistema que afavoreix la comoditat i que se puga fer ús sense tindre una acumulació en casa.
1: Està clar, per això t'ho deia quan el formulava la pregunta o quan el plantejava la qüestió. És inevitable, si parlem de les alqueries, Antonio, mirar a l'horta, que continua sent i formant part del paisatge i de la identitat del municipi. Ara bé, quin paper ha de jugar encara l'agricultura en el futur de les alqueries?
2: Pues Bé, jo dic moltes vegades en algun discurs o quan tinc l'oportunitat de prendre la paraula davant dels veïns, jo me considero un llaurador, sóc un enamorat de l'agricultura. L'agricultura segueix formant part del paisatge i de la idiosincràsia, perquè al final tots els pobles que menudeix, que tenim terra i la gent ha viscut i ha creat el municipi dels jornals de la terra implica al municipi una cultura implícita en tots els seus veïns, i això se transmetix en el dia a dia. Quin paper és el que té que jugar pues, el municipi respecte a l'agricultura? De moment hem arreglat els camins rurals perquè no siga un impediment en el poder accedir al terme, però sí que des d'ací pues, faig una crida a un problema que no és que tinguin les alqueries en exclusiva, sinó que compartim els municipis, i és que cada vegada hi ha més horts abandonats. Està clar que no podem exigir li a conselleria una reparcel·lació agrària, això avui en dia és un disparate, és totalment un disparate, però sí que d'alguna mena cedir les competències als municipis per tal d'intentar exigir als propietaris que acaben en els horts abandonats. Els horts abandonats són una de les lacres que té avui l'agricultura, perquè en el moment que n'hi ha un hort abandonat, millor el teu, les plagues no les pots controlar, sí. Els costos se multipliquen, el risc d'incendis i, per tant, d'afectació als veïns s'augmenta exponencialment.
1: La pilleria, el vandalisme també, m'imagino, no, Antonio?
2: Correcte, sí. Ahí la veritat és que se va reduint en les campanyes que fa la Guàrdia Civil i sí. Coordinadament en la policia local. En el tema de robatoris, en esta zona estem controlant-lo poquet a poquet. N'hi ha tots els anys, però bueno, pareix que vagin en un procés d'estabilització i de detriment, inclús m'atreviria a dir. Però tot el tema de que garantir que els rendiments del llaurador puguen ser compatibles en que tinga en el manteniment o la supervivència del camp, crec que és algo que hem de treballar totes les administracions, i part d'elles passaria per el control dels horts perduts, perquè a més una cosa que està en boca de tots i està en l'actualitat és el tema de les plagues. O sigui, aquests dies estem molt proper de tindre una plaga de conills, n'hi ha una superpoblació, encara no es fa considerar com a plaga, però sí que n'hi ha una superpoblació,
1: i el tema
2: dels jabalís. El tema dels porcs senglars també és algo que ja tenim alguna afectació, no és en gran mesura, però què passa? Que troben refugi en eixos horts perduts. Totes les plagues troben refugi en eixos horts perduts. Entonces, al final, pues, acaben provocant danys col·laterals com la seguretat vial, la seguretat civil, etc. En alguna ocasió molt esporàdica s'han vist ja un jabalí dins del nucli urbà de Alqueries. Per tant, no són coses que siguin futuribles, sinó que són en el present. Sí que és cert que no de manera excessiva, sí. Però sí que n'hi ha que anar prestant atenció, i això va tot íntimament lligat a l'agricultura.
1: Antonio, mos queda molt poquet de temps, perquè ja saps que en la ràdio passa molt ràpid. Quan ixes de vacances i si el pregunten d'on eres, m'imagino que en tot orgull, clar, per lo que m'has contat, dius, pues, de les alqueries, no? Sí. Si hagueres de portar un visitant dels que estan escoltant-nos en estos moments a descobrir el teu poble, quin seria el primer lloc que li ensenyaries? Què és el que més val la pena visitar?
2: Jo crec que el més bonic que tenim en Alqueries, i que és un emblema, és el propi museu històric. L'edifici de l'Ajuntament Municipal és un edifici modernista, en el qual, quan se va segregar el municipi en 1985, la primera adquisició de la Junta Gestora va ser aquest edifici per unanimitat, i a més reflecteix aquesta grandesa que l'agricultura li ha aportat al poble, i que des d'allí visualitzes tot el municipi enredo, i a més pots disfrutar d'aquesta magnífica plaça que s'ompli de xiquets totes les praes, que té un ús que moltes vegades des dels equips de govern o des de les regidories d'urbanisme se fan obres i al final no són funcionals, però en aquest cas en el seu moment se va optar per una peatonalització de la plaça, d'aquell espai, i crec que l'edifici de les Alqueries, l'edifici de l'Ajuntament de les Alqueries, crec que és algo visitable, i la restauració dels mosaics originals, i que, bueno, aquest edifici reflecteix molt bé el que és el poble de les Alqueries. És un edifici que està pintat de color blanc, de color blau, i mos vincula tant a la natura, a la terra, al cel, i crec que des d'allí se pot visualitzar tota l'estructura de municipi de les Alqueries, i al costat mateix, en la plaça, podem disfrutar del millor que tenim en les Alqueries, que són els veïns, i és ixa complicitat, ixa conèixer-nos tots, ixa sensació de sentir-te en casa en quan entres en el municipi és algo molt bonic que tenim que preservar i treballar per a que no se perga mai en les aquelles.
1: Només una última coseta, si no estic enganyat, també recentment heu commemorat el 41 aniversari de la vostra segregació, que les vostres festes giren entorn a aquesta segregació, no? Són festes segregacionals, ho he dit bé o la terminologia no és aquesta exacta?
2: Tenim dos festes, sí. Sí que des de fa 3 anys hem treballat molt per a que les festes de la segregació, les festes no fundacionals, però sí segregacionals,
1: sí.
2: Tinguin caràcter festiu, perquè ens tenien un caràcter cultural, però lo fort de les festes són la primera setmana d'octubre, les festes en honor a la nostra patrona, la Mare del Niño Perdido, d'ahí a que el municipi siga en castellà la denominació oficial Alqueries del Niño Perdido, que això n'hi ha una controvèrsia ahí que
1: ui, però això no t'ho ha mencionat, saps? Dic jo, ahir no em clavarem. Sí.
2: Pues és gràcies a la nostra patrona, la Mare de Déu del Niño Perdido, i encara que ara, les festes de juny, s'ha donat d'un caràcter festiu, ja tenen un caràcter de festa i d'unió del municipi, les festes fortes són les de la primera setmana d'octubre en honor a la nostra patrona, on hi ha bous, ni ha música, ni ha espectacles, ni ha paiportes, ni ha ofrenes, ni ha professor, entonces, aquestes són les festes. Les festes que se fa la crida gran per a que tots els veïns i visitants vinguin a disfrutar-les amb nosaltres.
1: I com no podia ser d'altra forma, Antonio Gil, alcalde de les Alqueries, mon ànim, en algú que cada volta està més de moda, però que crec que el títol de la cançó també va lligat al teu esperit de ser molt de la teua terra.
2: Pues sí, pues no res, moltíssimes gràcies per donar-nos l'espai, per visualitzar el nostre municipi i convidar a tot aquell que vulgui vindre a disfrutar d'un municipi tan gran i tan bonic com és les Alqueries, que no deixa de reflectir l'essència de la nostra terra, de la terra valenciana, de la província de Castelló i, com no, de l'agricultura i de tots els seus veïns.
1: Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A l'alcalde de les Alqueries per haver-nos atès. Que tingues un bon estiu. Adéu.
2: Igualment.
1: Adéu.

0: En fi, Eduardo Bolinches, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Una abraçada molt forta. Volem consens.
1: Igualment. Un abraç.
0: Adéu, cuida't. Bueno, pràcticament són les 11 del matí ja. Està passant molt ràpid. Mira, dins del context econòmic del money money, dels diners, perquè no recordar un d'aixòs grans espectacles del cinema, de la mà de Bob Fosse, de l'Aisha Minnelli i de... una de les pel·lícules inoblidables, com va ser Cabaret.

0: I tot i el bon rotllo que ens transmet la banda sonora original de Cabaret, com vos dic, ens tenim que quedar en notes molt, molt roïns, com per exemple l'incendi de Guadalajara, el de Mierlas, com cap s'ha vist en la història. És a dir, estem parlant d'unes dimensions i d'una voracitat realment esgarrifadora. D'això m'imagino que parlarem en els pròxims minuts també, de la mà dels nostres companys de servicis informatius que segueixen de prop no només este incendi de Guadalajara, sinó també el de Teruel, amb 1.400 hectàrees arrasades, i en Huelva, que també estan lluitant contra les flames en estos moments. Les altes temperatures no beneficien per a res aquestes situacions, i tampoc el vent. No ho ocasionen, però tampoc ho faciliten en absolut. Anem a veure què mos conten els nostres companys en el pròxim butlletí de notícies, i nosaltres tornem en el temps de tertúlia en qüestió de 4-5 minuts, així, en A Punt Ràdio. Fins ara.
1: Són les 11.
2: A Punt. Notícies.
1: A esta hora continua a les Corts el debat sobre la llei de pressupostos de la Generalitat de 2026, una sessió que culminarà amb una votació dels comptes que previsiblement eixirà endavant amb els vots del PP i Vox. I allí, seguint la sessió, està el nostre company Xavier Borràs. Bon dia, Xavi.
3: Bon dia. Tram final de votació d'esmenes. En els pròxims minuts quedaran aprovats els pressupostos de la Generalitat per al 2026. 33.305 milions d'euros, un 3% més que els comptes del 2025. En esta segona i última sessió plenària assistim de nou a un debat molt interferit per l'actualitat política i la projecció nacional que tenen estos pressupostos per allò de que són els primers que incorporen el concepte de prioritat nacional imposat per Vox. L'esquerra diu que són els pressupostos de l'apartheid valencià, els pressupostos que confirmen la claudicació del PP davant les exigències de l'ultradreta. I el PP reacciona establint un greuge comparatiu, diu que si a València hi ha pressupostos i a Madrid excuses de Sánchez i el seu govern. Avui, per cert, estaran per ací Diana Morant i el president Pérez Llorca, estarem pendents del que diguin.
1: Moltes gràcies, Xavier. Qualsevol cosa ens contes i, per suposat, les donarem totes les últimes hores sobre els pressupostos. Gràcies. I continuem amb política, perquè la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha parlat avui en esta casa de com es prepara l'inici del curs escolar, mentre que les negociacions amb els sindicats continuen setmana a setmana sense massa novetats. Sonia López.
4: Sí, sobre els possibles escenaris que podrien incloure noves vagues, ha assegurat que des de la conselleria estan preparats per a tot.
5: Des d'esta conselleria estem preparats per a qualsevol escenari. Evidentment, el que nosaltres voldríem és, com he dit reiteradament, arribar a acords i, per suposat, que hi ha escapau i tranquil·litat.
4: A més, ha remarcat que Educació contempla una inversió de més de 3.300 milions d'euros per integrar diferents millores, com ara la climatització, però que en aquest sentit, i fins que la dotació arribi als centres, cosa que ha dit que podria tardar, ha explicat que s'ha repartit una dotació extraordinària.
5: En concret, hi ha una dotació que comprèn entre 5.000 i 25.000 euros que els centres poden utilitzar per a millorar les condicions de confort tèrmic.
1: Desarticulada a Castelló una organització criminal dedicada a estafes bancàries. Sònia.
4: Sí, l'operació s'ha saldat amb 13 persones detingudes i altres 5 investigades a València, Madrid, Toledo i Palma de Mallorca. Segons la investigació, els acusats enviaven de forma massiva missatges SMS que simulaven procedir d'entitats bancàries per a obtindre credencials bancàries amb les quals realitzaven transferències i sol·licituds de préstecs. S'ha intervingut una base de dades amb informació d'unes 500.000 persones identificades, prop de 2.000 víctimes. La investigació a hores d'ara continua oberta.
1: I l'Ajuntament de Guardamar del Segura demana la col·laboració ciutadana per a identificar i detindre la persona que ha cremat diversos vehicles i que té atemorit bona part del veïnat d'este municipi del Baix Segura. Paula Rico.
6: Són 18 els vehicles que ha calcinat. El perfil que es busca? Un xic jove, alt, amb el moño curt i marró, d'entre 16 i 19 anys. Sempre actua de la mateixa manera. Va amb un patinet, para només uns segons per a col·locar l'aparell explosiu amb un temporitzador davall del vehicle i després el fa detonar des de la distància. Parlem amb José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura.
7: Se ve que és una metodologia molt ràpida d'executar. Ficas el peu baix del patinet, ficas el dispositiu
8: i continues. També en les xarxes socials estem veient reptes virals que també usen el foc.
6: La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació i confia de tindre l'autor en breu.
1: I ara passem a pàgina internacional. França és el primer país d'Europa que prohibís per llei l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Es tracta d'una mesura restrictiva que busca protegir la salut mental i el benestar emocional dels menors d'edat. Marta Argente.
9: Sí, la norma entrarà en vigor l'1 de setembre i a partir d'aquest dia no podran crear comptes nous. Els que ja en tenen els donen 4 mesos de marge per a tancar-los. El president francès, Emmanuel Macron, s'ha felicitat per una llei que considera un gran avanç.
1: I ascendís a 5.346 persones. És la xifra de víctimes mortals pel doble terratrèmol que va sacsar el nord de Venezuela fa quasi un mes, Sònia.
4: Les autoritats han confirmat 68 noves morts, mentre que la xifra de persones ferides es manté en 17.740. A més, hi ha 23.000 persones allotjades en 100 campaments provisionals per un desastre que va deixar 856 edificis afectats i 290 col·lapsats. El govern ha iniciat la presa voluntària de mostres d'ADN per a identificar les víctimes mortals encara no reconegudes a les morgues. No hi ha xifres oficials de desapareguts, però una iniciativa ciutadana ha obert un web on a hores d'ara s'han reportat ja unes 29.500 persones a les quals no s'ha pogut contactar.
1: I parlem ara de la Spanish Brass. Ja està a casa. Els 5 músics que van interpretar l'himne d'Espanya a la final del Mundial de Futbol han arribat a l'aeroport de València després de viure una experiència en majúscules, Marta.
10: Ha sigut un molt bon escaparat per al món de la música de cambra, la música de metall, i tots estan, bueno, ens estan felicitant i donant l'enhorabona.
11: Veure que el cercle es va tancar, no? Anant nosaltres, anant a tocar, aquella experiència així entre 80.000 persones, i després guanyant el partit.
9: Els 5 músics que van interpretar l'himne d'Espanya en la final del Mundial estaven encara molt emocionats per la que diuen és l'actuació més important de la seva carrera. Una fita històrica amb la qual, a més, entren a formar part de la història del futbol espanyol i que encara no s'ho creuen.
1: I en els esports, Alcaraz i Badosa estan presents en la llista de l'US Open. Marc Romero.
12: L'últim gran slam de la temporada els ha anunciat entre els inscrits per al quadre final. Alcaraz encara està ultimant la seva recuperació. Precisament, Paula Badosa juga a les 12:30 a Hamburg contra la polonesa Kawa, un torneig en què la valenciana Sara Sorribes va quedar eliminada ahir en individuals en caure contra l'Armènia Xarabea en primera ronda. La derrota suposa un nou revés per a la tenista ballera, que ha tornat a competir esta temporada després d'una parada per problemes físics i de salut mental. L'altra valenciana en el torneig alemany, Leire Romero, va derrotar l'eslovena Veronika Erjavec per un doble 6-2 en un partit resolt en 1:34. L'Espanyola es va mostrar sòlida amb els serveis en els moments decisius i va certificar el seu pas a la segona ronda del torneig. A més, esta vesprada, Romero i Sorribes juguen juntes als dobles contra la parella d'alemanyes Schunk i Stusek. El partit serà a les 5:30.
1: Bé, i això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos. En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro. Y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
13: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
14: Fronta una onada de calor, actúa. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
15: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
16: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: Són les 12.
1: Apunt. Notícies.
0: Les Corts continuen amb la votació final de les esmenes del pressupost de la Generalitat de 2026. Senyal en directe des de les Corts. No tenim la senyal en directe, intentarem, si s'aproven els pressupostos en aquest temps de notícies tan breu de l'informatiu, del butlletí de les 12, connectar amb el Parlament valencià. A aquesta hora, el jutjat de Catarroja, que investiga la gestió del Consell el dia de la Dana, ha acabat la declaració judicial de Ruth Merino, que en aquell moment era consellera portaveu. Merino ha afirmat que ningú del govern valencià va parlar de la Dana els dies previs i que ella es va assabentar que hi havia un C-copy quan va arribar a casa per la televisió i que va ser conscient de la magnitud de la tragèdia a les 8 de la vesprada. Pilar de la Fuente, Catarroja.
2: Sí, efectivament, la declaració que ha finalitzat fa la cosa d'un oro s'ha centrat precisament en aquesta reunió del Consell en la que diu que no se va prendre cap acord respecte a la situació meteorològica i que se va parlar un poc de la situació climatològica per el tema d'actualitat. De fet, ella diu que en la roda de premsa posterior ella va respondre a algunes preguntes dels periodistes sobre l'alerta meteorològica simplement perquè era una cosa d'actualitat. Que després d'esta roda de premsa ja té una reunió amb els sindicats i en posterioritat se centra en preparar els pressupostos com si d'una bombolla se tractara i no s'entera absolutament de la gravetat del que estava passant ni de la creació d'un C-copy fins que arriba a casa a les 8 de la vesprada.
0: La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, i la de Ciència, Diana Morant, s'ha reunit este matí a València amb representants de la patronal CEV i dels sindicats de Comissions Obreres i UGT del País Valencià, que han col·laborat en el procés extraordinari de regularització de les persones migrants que va acabar el 30 de juny.
3: La ministra Saiz ha confirmat que 28.700 migrants dels 169.000 que s'han acollit al procés a la Comunitat Valenciana ja estan cotitzant.
4: También por una cuestión de necesidad, porque es evidente, y los datos los constatan, de que en los últimos años la aportación de las personas migrantes a nuestro país ha sido eminentemente positiva en todos los ámbitos, en el ámbito económico, pero también en el ámbito social y desde el punto de vista de la convivencia.
3: Este que escoltàvem era el president de la patronal valenciana, que també estava present en la reunió, Vicente Lafuente, que s'ha congratulat del procés de regularització de les persones migrants, com també ho han fet la secretària de Comissions Obreres i d'UGT del País Valencià, Anna García i Tino Calero.
5: Valoramos positivamente que se haya dado esta regularización y que las personas migrantes que ya están en nuestro país, que están colaborando y que están trabajando, puedan acceder a tener derechos y a tener una seguridad jurídica.
4: También por una cuestión de necesidad, porque es evidente, y los datos los constatan, de que en los últimos años la aportación de las personas migrantes a nuestro país ha sido eminentemente positiva en todos los ámbitos, en el ámbito económico, pero también en el ámbito social y desde el punto de vista de la convivencia.
0: El Palau de la Moncloa ha confirmat que Pedro Sánchez visitarà demà la factoria de la Ford d'Almussafes en companyia dels directius de la multinacional automobilística quan encara no s'ha desembarassat del tot la incertesa de la plantilla, encara que s'ha anunciat que fabricarà un nou model de cotxe multienergia a partir de l'any 2028.
3: Avui el president del govern espanyol acaba de visitar l'incendi de la Mierla a Guadalajara. Allí ha destacat la cooperació entre les administracions i ha censurat aquells que qüestionen l'emergència climàtica. Només enguany ha dit ha hagut 22 grans incendis, 4 vegades més que l'any passat, amb més de 100.000 hectàrees, que és la mitjana anual de l'última dècada.
6: Quiero recordar que en lo que llevamos de año llevamos sufridos 22 grandes incendios. 22 grandes incendios. Para que nos hagamos una idea, en comparación con el año pasado, estamos hablando de 4 veces más. 4 veces más grandes incendios en lo que llevamos de año respecto al año anterior. Hay también personas que qüestionen la emergència climàtica.
3: I pel que fa a l'evolució del foc al nord de Guadalajara, la Mierla està en fase d'estabilització després de cremar 32.000 hectàrees amb més d'un miler de persones evacuades i 34 poblacions desallotjades. El foc encara avança, però a menor ritme, cosa que fa que el dispositiu d'extinció afronti este sext dia de lluita amb més optimisme. De fet, avui s'ha autoritzat el retorn del veïnat de 5 municipis.
0: I tornem a les Corts. Està a punt de votar-se el pressupost de la Generalitat de l'any 2026. Xavier Borràs.
7: Què tal, Òscar? Et corregis. Acaba de votar-se les 12 punts. S'han aprovat els pressupostos generals de la Generalitat per a l'any 2026 amb els vots a favor de PP i Vox, 53, els vots en contra de Compromís i PSPB, 44, i 0 abstencions. Els pressupostos 2026 sumen 33.305 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. per primera vegada a Espanya el concepte de prioritat nacional queda reflectit en uns pressupostos autonòmics. Per cert, l'altra gran exigència de Vox, restar-li a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 1 milió d'euros, ha estat rebutjada amb els vots de PP, PSTB i Compromís.
0: Doncs esta és la notícia. Les Corts, amb la majoria del PP i Vox, han aprovat els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026. Són els tercers d'esta legislatura i els primers de Juan Fran Pérez Llorca com a cap del Consell. I en els esports, Xus Mateo anuncia a esta hora la llista de la selecció masculina de bàsquet per a la finestra d'agost dels partits classificatoris per al Mundial de l'any 27. Paula Alfonso.
8: La família ha conclòs la primera fase amb un gran balanç de 5 victòries i una derrota i tenen la segona fase que comença ara molt encarrilada perquè s'arrosseguen els resultats anteriors. El divendres 28 d'agost s'enfrontaran a Portugal i el dilluns 31 viatjaran a Atenes per a veure les cares amb Grècia, el duel més complicat d'aquesta fase.
0: És tot, més informació a la una, la tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
9: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuïda la missió de vigilància i extinció.
12: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
13: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
14: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
13: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
15: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: A mi el rotllo este Relaxing Cupping Radio és un poquet, no sé, marca un punt d'inflexió en el programa. Marina, com estàs?
2: Que molt bé.
1: No mos havíem trobat tu
2: no
1: i jo avui encara, no?
2: Ah, sí,
1: en el programa no. La teva cosina, Abril, sí.
3: Sí, jo és que estic així des de... Sí, bueno, realment...
2: A veure, jo també estic així des de lo que passa.
1: A veure, perdona, ni que fora
2: no
1: l'única, eh?
2: A veure, claro. Em referís que en el directe estic així emprenyant
1: sí, des de
2: primera
1: principi.
2: Hora del matí.
1: Sí.
2: Jo és que soc més discreta.
1: És que des que comencem a donar guerra som Abril i jo. Bueno, perquè no està també la prima Lucy, que és, no? Aquella ja també comença bé
2: també,
1: el dia.
2: També, comença a animar.
1: Bueno, tu eres de les que no estàs patint excessivament estos dies, no?
2: No.
1: O sí?
2: No.
1: Tu estaràs encantada, eres com la meva neboda, la meva cunyada, que en agost estan en manteta allí en el sofà.
2: A veure, passa calor, perquè al final fa calor, però sí que és veritat que no sóc una persona especialment calorosa.
1: Que ve a sofocar-se per aquestes coses, no?
2: Jo tampoc,
1: Tu tampoc?
2: No, si jo t'ho he dit mil voltes, que jo preferís que el calor antes que el fred.
1: Jo no. Sou poiquilotermes,
2: no,
1: les dos, podríem dir?
2: No estic pirà, és a dir, no m'apetís... passar, o sea, estar a 45 graus a la sombra no és tampoc
3: no arribem a
2: lo que més m'agrada en el món, no? Però,
1: però
2: passe calor, jo passe mal en les onades de calor i no m'agrada en les onades de calor, però
1: lo que més m'ha agradat és bé, no estic pirà, no m'agradaria
2: com a dato, apunteu-ho, perquè després
1: que els demés mos ve molt de gust estar a 40 graus a la sombra.
2: No, però quan m'he dit això jo dic, a veure si es pensa que li agraden les oles de calor i ella està ahí.
1: Sí, bueno, més d'una i més d'un n'hi haurà que sí que li agraden, estic segur, la gent.
2: Bueno, n'hi ha gustos per a tot.
1: N'hi ha més gent a la que li agrada patir del que mos pensem. Però bé, no anem a parlar de patir, precisament.
2: No. És més que evident que en els últims temps, perquè el que anem a fer és a parlar de sèries de televisió, l'esport s'ha convertit en protagonista de la vida quotidiana de moltes persones. Ho veiem en el carrer, si va a passejar pel riu, també ho veiem en xarxes socials, però també a la gran o a la xicoteta pantalla.
4: Cada vegada més, pel·lícules i sèries prenen l'esport com un de l'altre dels protagonistes dels seus arguments, per exemple, The Queen's Gambit, Ted Lasso, The English Game, Las Pelotaris 1926, A League of Their Own, Spinning Out i Cobra Kai són alguns dels exemples més recents.
2: I són també alguns dels exemples que analitza el llibre Sèries Deportives de Televisió, una perspectiva de gènere. Una obra que analitza les sèries televisives de temàtica esportiva contemporània des d'una mirada crítica sobre la representació de gènere.
4: I per a conèixer totes les conclusions d'esta obra, saludem ja a Anna Tous. Anna, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
1: Anna, encantats de saludar-te des de la ràdio. Anem a començar per la pregunta que realment planteja este treball i el que estàvem comentant. Persisteixen els estereotips de gènere a les sèries sobre l'esport?
5: Claríssimament. Persisteixen i es reinventen. O sigui que, per si no fos prou, hi ha com uns intents, unes millores. També observem diferències entre si és ficció seriada, pel·lícules o documentals, però els estereotips tenen, diguéssim, que la seva manera de reaparèixer.
1: Clar, però això tindrà una doble vessant, o serà una arma de doble filo, és a dir, si és ficció o si és, en este cas, documental, no? Els estereotips variaran, depenent de qualsevol dels gèneres.
5: Sí, nosaltres el que hem observat, el llibre és, com heu dit, amb els títols de les sèries que heu dit, doncs és només de ficció esportiva televisada, seriada, amb aquestes sèries,
1: sí.
5: I la majoria de streaming, de cable, i en aquests casos s'observen com unes certes millores, uns intents de millora, però a la pràctica que hi hagi un protagonisme femení esportiu que digués, doncs, la protagonista és jugadora o és entrenadora o és la directiva d'un club, que tingui aquesta activitat allò predominant i que no hi hagi estereotips i que tingui una representació, doncs, diguéssim que heroica, no?, per dir-ho en termes narratius, i que no hi hagi uns condicionants negatius, comptats amb els dits i molt, molt específicament. O sigui, podríem dir, per exemple, la Rebeca de Ted Lasso, que fa un gir bastant positiu, o alguns casos molt, molt específics. I pel que fa als documentals, que no ho estudiem aquí, sinó amb altres investigacions, doncs hi ha un retrocés bastant cap als estereotips i la representació i el protagonisme bàsicament masculins.
2: Uh-huh. És a dir, que en, pel que fa a les sèries de ficció com les que s'analitzen en el llibre, les dones d'alguna manera segueixen relegades a papers secundaris i estan, com ens comentes, subrepresentades pel que fa a jugadores, entrenadores o directives.
5: Sí, ai, perdó. Tenim casos com, per exemple, The English Game, que es va traduir aquí com un juego de caballeros, que és sobre els inicis del futbol a l'era victoriana a Anglaterra, i llavors diguem que no s'esperava ni en el moment històric ni en la seva representació ara, doncs, que hi hagués un protagonisme femení pel que fa a l'acció esportiva. Llavors el protagonisme és, diguéssim, que de suport pel que fa a l'acció i sobretot de suport emocional. Després tenim Spinning Out, que és una patinadora, i aquesta patinadora de patinatge artístic té, doncs, uns problemes psicològics importants que la debiliten com a heroïna. Uh-huh. O sigui que són casos en els quals sí que hi ha aquest protagonisme femení, però llavors l'entorn i les seves circumstàncies personals debiliten aquest protagonisme i aquesta heroïcitat.
4: Uh-huh. Un dels últims fenòmens de la televisió catalana pel que respecta a aquestes sèries, no, centrades en el deport, és Les de l'Hoquei, una sèrie juvenil que té com a protagonistes les integrants d'un equip d'hoquei femení. Escoltem un xicotet fragment i continuem parlant, Anna.
5: Molt bé.
6: Ser dona no ha de ser un valor afegit per aconseguir les coses. És que no voleu lluitar per l'igualitarisme. No dieu que tots som iguals. Aleshores, per què demaneu que se us tracti millor que els nois?
7: Que no diem millor, diem igual.
8: Perdona, però crec que un club que ja té una secció femenina ja és un club amb un punt de partida més que feminista. Tampoc no cal ser extremistes.
6: I els homes, que no se'ls maltracta? Perquè només acusant no n'hi ha prou, es necessiten proves i no només calumnies. És que amb tant me too, la cosa ha arribat a un punt, que això ja és una broma.
7: Però quina puta broma! De veritat es creu el bloquet que tenim les coses més fàcils? A veure, quants partits d'equips femenins es retransmeten i quants de masculins? En aquest món, l'esport femení no li importa a ningú. Els homes no han de demostrar res per sortir a la tele. Per què nosaltres sí?
1: En el cas de les sèries en les quals els protagonistes són dones, com Queen's Gambit, les de l'hoquei o Las Pelotaris, 1926, realment ajuden a crear referents femenins, especialment, diguem, entre la població jove, o acaben reproduint els tòpics típics?
5: Bé, hi ha aquesta doble vessant de que hi ha un cert progrés i llavors amb aquest protagonisme i aquesta representativitat, doncs, que per cert la sèrie de Los de l'Hoquei també l'havíem analitzat en el seu moment i vam publicar les investigacions, i tenim aquesta doble vessant, o sigui que hi ha uns certs progressos però també els estereotips, diguéssim, que tenen molta força i persisteixen, però sí que funcionen com a cert referent.
2: Uh-huh. Una altra de les sèries que heu analitzat és Queen's Gambit, una producció que trasllada a la pantalla la història en els anys 50 d'una dona amb un talent excepcional per als escacs. Escoltem el tràiler.
9: Aparecerán hombres en tu vida y querrán darte lecciones. No por eso son más listos. Deja que hablen, ignóralos. Y después haz lo que a ti te apetezca.
2: Al començament del tràiler escoltem ja una declaració molt important, i s'ha de que sempre hi haurà un home que ens doni un consell. S'aprecia també en les sèries analitzades com sembla que sempre les dones arriben lluny gràcies al consell o al suport d'una figura masculina?
5: S'observa més que res aquest lideratge masculí sovint inqüestionable, i llavors s'observa una ambivalència en el progrés dels personatges femenins i masculins. Uh-huh. És a dir, els personatges femenins van adquirint més protagonisme i més lideratge, encara que tenim el tema dels estereotips que hem comentat, i llavors els masculins adopten, doncs, també estratègies de noves masculinitats. Uh-huh. Per exemple, a Ted Lasso ho veiem molt bé, no? Que hi ha unes masculinitats, doncs, que en l'equip esportiu, doncs, es necessita un psicòleg, es fa un grup de sororitat masculina entre amics, es fan estratègies tradicionalment considerades com a femenines, i s'estableixen també aquests mecanismes. Llavors nosaltres el que observem és que aquesta, la sororitat femenina, conceptes diferents de lideratge, una idea del subjecte col·lectiu, que això vam observar amb les de l'hoquei, hi ha algunes estratègies típicament femenines que traspuen i traspassen i arriben també a permeabilitzar el que seria l'àmbit masculí, fent unes certes modificacions, que això sí que pot funcionar com a referent i pot tenir un impacte positiu.
4: Una altra de les claus del vostre treball és que posa molt el focus en la interseccionalitat, no? En com apareixen representades altres realitats, com per exemple la raça, la diversitat corporal o l'homosexualitat de les dones, que també exposeu, no? Com apareixen representades en aquestes sèries.
5: Sí, és que ja no es poden estudiar els personatges en termes binaris, en termes de femení, masculí i poca cosa més, diguéssim, com es feia anteriorment, perquè la representació d'una dona, evidentment, no té res a veure la Rebecca de Ted Lasso, que és una dona anglosaxona de classe social molt elevada, amb molt poder adquisitiu, i es podria relacionar en alguns aspectes amb el postfeminisme, amb doncs algunes de les protagonistes de League of Their Own, doncs marcades per la classe social, per la raça, i que tenen, pel que fa a oportunitats i a discriminació, doncs situacions completament oposades.
1: Un altre dels factors claus en aquesta interseccionalitat és el context socioeconòmic, importantíssim també de les protagonistes. Juga un paper important en el paper que adquireixen les dones en les sèries esportives, sobretot.
5: Sí, el tema sempre és el poder, no? El tema del poder, i rarament el tenen les dones. O sigui, hi ha investigadors que assenyalen que, o sigui, la perspectiva de l'esport, no? L'esport on seria l'últim bastió, això és una frase de Toby Miller, l'últim bastió d'una suposada superioritat masculina, i llavors s'investiga aquesta interrelació de gèneres i d'altres minories com d'una amenaça, no? O sigui, hi ha l'hegemonia masculina blanca i llavors el que siguin altres races, altres gèneres, es percep com una amenaça. Llavors, perquè se'ls hi pot treure aquest poder que ostentaven fins fa poc i encara.
2: En perspectiva de gènere, hi ha també un fenomen narratiu que s'anomena les heroïnes fragilitzades, i que fa referència a aquesta descripció de personatges femenins que ja no són perfectes ni tampoc invulnerables, és a dir, que mostren traumes, dilemes morals, vulnerabilitat. Es veu també això en les sèries que heu analitzat?
5: Sí, és el cas que us comentava abans de Spinning Out, que també hi ha un personatge de l'hoquei, l'entrenadora Anna, que també recorda una mica, té una mica aquestes característiques, que seria aquesta heroïna que mostra les seves vulnerabilitats. El problema que tenim aquí és que diguem que tenim segles d'història pel que fa a una heroïcitat masculina sense cap mena de fissura, i en canvi amb les dones això no succeeix, o sigui, no tenim una tradició precedent que ens permeti ara tenir vulnerabilitats, com sí que és el cas masculí. O sigui, en el cas femení hem passat directament a mostrar una heroïcitat vulnerable, amb tot això, el que això comporta, lògicament.
4: En aquest sentit, sí que podem diferenciar dos tipus de sèries, no? Estan per una banda les que són esportives i sí que tenen com a protagonistes a dones, que són les que juguen, o les que juguen als escacs o el que siga, i les altres que sí que tenen com a protagonistes un equip de futbol o de qualsevol altre esport que és masculí. En aquest sentit, no sé si sí que heu pogut apreciar que les característiques de la sèrie una voluntat distinta per part dels creadors d'orientar-les a un públic determinat, bé siguent un públic masculí o femení, segons el gènere dels seus protagonistes. És a dir, que per exemple, les de l'hoquei sí tindrien com un públic més femení, per dir-ho d'alguna forma, i les que no ho són, que no tenen dones com a protagonistes, van a un públic més genèric.
5: Bé, jo aquí el que sí que marcaria una diferència és amb el que us comentava abans dels documentals. O sigui, les de l'hoquei, per exemple, era originàriament un treball de fi d'estudis d'unes estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i el diguéssim que amb Televisió de Catalunya i després amb la compra de Netflix es va adaptar cap a un públic familiar, o sigui, un públic doncs, adult, també acompanyat d'adolescents. I en aquest cas sí que hi ha uns canvis fets respecte a les versions inicials orientades cap a aquest públic. Llavors, jo la diferència que veig molt clara és amb els documentals, que els documentals sí que tenen una orientació a un públic masculí. I, o sigui, allò, direcció masculina, protagonisme masculí, públic masculí. Vull dir, queda en un univers, com us deia, com si diguéssim anterior a aquests canvis i aquestes incipients millores que hem pogut observar en la ficció.
2: El llibre, a més, analitza sèries que traslladen a la pantalla èpoques diverses, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. Es percebeix segons l'època en què estiguen ambientades aquestes sèries diferències en el paper que s'atorga a les dones?
5: Sí, sí, sí. El que passa també hi ha anacronismes, perquè, per exemple, el rol de The English Game del personatge d'Alma, que té un rol molt, molt actiu, que... diguéssim que condiciona el comportament del seu marit i el fa amb aquestes, diguéssim que el força a introduir-se en aquestes noves masculinitats que comentàvem, resulta una mica inversemblant que succeís en aquella època, o sigui que és una ficció històrica amb una relectura actual i per tant ho hem d'entendre així. Pel que fa a la resta, A League of Their Own és com un remake de la pel·lícula dels anys 90 protagonitzada per Madonna, entre d'altres, i en aquest cas també hi ha una adaptació molt important, perquè hi ha molts temes com l'homosexualitat, per exemple, i aquests aspectes d'interseccionalitat pel que fa a les races i les diferències de classes socials que comentàvem, que això es mostra en la sèrie i a la pel·lícula no quedava apuntat i doncs encara no estaven tan desenvolupats aquests temes socialment i per tant no hi havia aquesta acceptació com ara.
4: O sigui que en termes generals sí que podem dir a manera de conclusió que s'ha donat una evolució entre les sèries esportives que es feien anys enrere i les que es fan ara pel que respecta a la perspectiva de gènere?
5: Sí, sí, sí, hi ha una evolució incipient, no, que no assoleix probablement tot el que voldríem, i hi ha un anant endavant i enrere constantment, però sí que hi ha una certa evolució i progressió, sí.
1: Pues moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos apropat totes aquestes qüestions i sobretot haver-nos aclarit moltes d'aquestes històries que fins ara eren una incògnita per a nosaltres. Anna Tous, moltes gràcies, reitere.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, adéu, bon dia.
5: Una abraçada.

0: Bueno, ya lo he escrito muchas veces, pero alguien, cuando acabe este año, le darán diciendo qué importante ha sido para Requena y para, sobre todo, la Comunidad Valenciana.
1: Te voy a decir una cosa, como diría mi amiga Silvia Soria, que ni ha que consumir...
0: Nuestra amiga
1: Silvia Soria.
0: Que la tengo un cariño.
1: Ni ha que consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Nacho, muchas gracias.
0: Totalmente.
1: Un abrazo.
0: Un placer. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo a todos. Y
1: hasta
0: estáis todos
1: luego.
0: Invitados, ¿eh?
1: Mañana nos vemos en el Umbracle. Hasta
0: Venga,
1: luego.
0: Un abrazo.
1: Adéu. En un moment arribem a la una, temps de les notícies, refrescar tota la informació, avançar algunes coses que venen de nou i nosaltres tornem de seguida. Fins ara.
2: A punt. Notícies.
3: El ple de les Corts ha aprovat fa una hora els pressupostos de la Generalitat de 2026 amb els vots del PP i de Vox. Llanos Massó, presidenta del Parlament Valencià.
4: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprobada la totalidad de la ley.
5: L'oposició d'Esquerra, el PSP i Compromís ha votat en contra dels comptes de la Generalitat que per primera vegada inclouen el concepte de prioritat nacional, una exigència de Vox al PP per a votar-los a favor. Finalment, PP, PSPB i Compromís han rebutjat l'esmena de Vox de retallar vora 1 milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'òrgan estatutari que fixa la normativa del valencià.
3: Després de la votació, preguntat per l'assumpció de la prioritat nacional de Vox, el cap del Consell ha afirmat que el PP no es plega a ningú i ha ressaltat l'estabilitat política de la Comunitat Valenciana. Juan Fran Pérez Llorca.
6: Mire, el PP no se plega a nadie. El PP dialoga i busca consens. I nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales, que el 80% del gasto de este presupuesto va a esas materias que son tan importantes. Nosotros dialogamos y buscamos acuerdos para garantizar el futuro de la comunidad y yo creo sinceramente que estos presupuestos garantizan el futuro de esta tierra.
5: Per la seva part, el síndic de Vox s'ha congratulat que el pressupost de la Generalitat incloga la seva exigència de prioritat nacional. José María Llanos.
7: Prioritat nacional per llei. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioritat nacional. Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioritat nacional ha llegado para quedarse.
5: El PSPB ha anunciat en l'hemicicle que recorrerà contra la llei de pressupostos per la prioritat nacional. José Muñoz, síndic.
8: Es tremendamente inconstitucional. Y le digo, el Partido Socialista va a ir contra esta ley de presupuestos ante el Constitucional porque vulnera el artículo 14 de la Constitución española. Nadie será discriminado por su origen, por su religión o por su procedencia.
5: El diputat de Compromís, Carles Esteve, ha criticat el Partit Popular per fer seguidisme, ha dit, de l'ultradreta.
9: A mi no me preocupa, no ens ha de preocupar que Vox presente infinitat d'esmenes per a eliminar paraules com violència de gènere, masclisme, igualtat de gènere. Això no ens ha de preocupar que ho faci a Vox. El que sí que ens ha de preocupar és que el Partit Popular voti a favor d'això.
5: I per la seva part, el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha conclòs que l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2026 els dona la raó.
10: Como les decía, hoy 8 meses después, la aprobación de estos presupuestos da la razón a los que hace 8 meses decíamos que había un candidato, que había un programa y que había una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Así de claro.
3: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, fa balanç del curs polític. Feijó considera que la legislatura està acabada i que el govern espanyol ha perdut tot el suport social i del carrer. Lorena Diego, Madrid, bona vesprada.
11: Sí, bona vesprada. Feijó ha llançat durs missatges a Sánchez i al seu govern en este balanç de legislatura en un moment, diu el president del PP, en què la corrupció ha arribat al cor de l'Estat, una declaració en què s'ha referit a les actuacions de Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha apuntat Feijó que la zona zero de la corrupció és Moncloa i que sense Sánchez, Zapatero no hauria pogut delinquir.
12: Sánchez està en manos de Zapatero. Zapatero está en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
11: És per això que s'ha oferit el president del PP la reconstrucció nacional. Demana més que la política internacional es debata al Congrés i que no siguin decisions úniques del govern.
3: El Tribunal Suprem ha acordat alçar les mesures cautelars que va imposar a l'empresari Víctor de Aldama en el cas Mascaretes, pel qual va ser condemnat.
5: Aldama es va lliurar de la presó per col·laborar amb la justícia en una sentència en la qual van condemnar l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. La sala penal va dictar sentència, que va dictar la sentència ordena l'extinció de les mesures cautelars que li van imposar en el seu moment, com la retirada del passaport, la prohibició d'eixida del país i compareixences quinzenal. El Suprem assenyala que, encara que estan pendents de resolució, alguns aclariments de la causa, com l'incident de nulitat que va presentar Ábalos i Coldo, la conseqüència lògica del dictat de la sentència és el decaïment de les mesures cautelars.
3: L'ofrena de l'any 2027 a València continuarà sent de 2 dies, si no de 3, tal i com algunes falles havien demanat ahir. La Junta Central Fallera es va reunir i va votar en contra d'esta proposta a Marta Argente.
13: Sí, Santiago Ballester, regidor de Falles i president de la Junta Central Fallera, ha afirmat este matí que l'Ajuntament continuarà treballant per arribar a un consens, ja que considera que deixar fora les 123 falles que van votar en contra haguera sigut una mala opció. Ballester deixa en mans dels presidents i les presidentes de les falles que el debat continue de cara a l'any 2027 o ja per al 2028.
14: A partir de ahí, cualquier otra propuesta y bajo siempre las reuniones y las recomendaciones que hemos seguido de los diferentes servicios del ayuntamiento, si los presidentes tienen o quieren o ven que hay que hacer otra vez otra propuesta, pues nosotros, por supuesto, claro que seguiremos trabajando y la plantearemos.
3: I en els esports, la televisió d'Apunt els oferirà esta vesprada el partit amistós entre el València i l'Eldense. Paula Alfonso.
15: La pretemporada del València es viu en esta casa i avui és el primer dia dels 4 amistosos que podran veure les nostres pantalles, després de la derrota dels de Corberan. Un duel valencià ple d'al·licients. L'afició valencianista podrà veure com rendixen els nous fitxatges. Els blaugrana preparen la il·lusionant tornada a segona divisió. Apunten a les 8 de la vesprada l'amistós entre el València i el Deportiu Eldense en directe per Apunt amb els comentaris de Fernando Gómez Colomer.
3: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
2: Som Apunt. El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
16: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
17: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
18: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
19: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
20: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
21: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
22: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
23: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
21: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
22: En Apunt Ràdio.
0: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
21: fem banda
0: amb el millor repertori de músics valencians.
21: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
0: Desfilarem al costat dels nostres músics.
21: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Inma Mateu. Fem banda.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
15: Descansa la vista.
16: Què és la inspiració per a tu?
17: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
18: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
15: Obri la ment. Eres creient?
19: Depèn de l'estació de l'any.
20: Con les carxofes.
19: Sí.
15: A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
20: Què t'ha paregut?
19: Molt bona, molt bona.
20: Ara sí que me l'espera.
0: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5. De tu.

0: suedo.
1: Ho penses bé i dius, bé, n'hi han coses que en el seu context fins i tot van arribar a sonar cuentes, un pelín horteritas, no? Però, escolta, ningú li lleva el mèrit a la brillantès que van tindre alguns d'estos moments, tot i que ara poden posar-nos els pèls de punta, veritat, David?
2: Bueno, te posaré els pèls de punta a tu.
1: Home, jo,
2: a
1: escolti,
2: mi, jo,
1: això...
2: Mira, escolta, jo he estat tot el matí fent este... Bueno, tot el part del matí fent esto i m'estava riguent sense parar, Mar. És que és una cosa...
3: No, no, és que realmente és impossible escuchar cualquier sketch de típico y no morirte de risa. O
2: sea, y la cançó, que vale, que bueno, es cuenta, sí. Que es...
3: Y dame la manita, Pepe Luis. Seguro que ahora hay un mogollón de gente que está escuchándola y dice, ostras, ¿cuánto tiempo sin escuchar esto?
2: O d'on ve esa frase. D'on ve de
3: days. Exacto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es que avui és un dia especial perquè es compleixen 100 anys del naixement d'un dels genis de la comèdia d'este país. Si als oients els diguem Luis Sánchez Pollack, potser es queden igual, però si els diguem que ell era tip de Tipicoll, ahí la cosa canvia.
1: Jo voldria afegir una cosa, que Marc Gómez igual ho té més controlat. Ell també tenia un germà que era actor, per cert, i que participava en moltes de les pel·lícules espanyoles. Ara vos acabaré de contar. Mm-hmm.
2: Li estava contant precisament a Mar abans d'entrar que... No és un Tipicoll, no és una qüestió generacional, és que jo porte totes les nits de cap d'any en la 2, en Televisió Espanyola, que posen eixos especials de comèdia, criant-me any rere any amb esta comèdia, sinó que al final és algo que és també intergeneracional. Tip, Luis Sánchez Pollack, va néixer en València el 22 de juliol de 1926, va néixer en una família acomodada i en 1944 va iniciar la seva carrera com a actor. Ja va ser dos anys després, uns pocs anys després, en el 48, quan va formar la seva primera parella còmica. En esta ocasió, en Joaquín Portillo, amb el que va elaborar guions absurds i se van batejar com Tip i Top. I van treballar, essencialment, en la ràdio.
4: Buenos días. ¿Está el sastre?
5: Sí, señor. ¿Qué deseaba?
4: Verá, quería hacerme un traje al viejo.
5: Muy bien. ¿En qué color?
4: El moraleja. Esconda la mano, que viene la vieja.
5: ¿La chaqueta la quiere de dos filas?
4: No, la quiero de la fila dos. Que se vea bien. Basta.
5: ¿Quieres levantar el brazo, por favor?
4: Sí. ¡Nene, apunta! 64 de manga. Oiga, tiene usted la manga muy ancha, ¿eh?
5: Es que soy bombero.
4: ¿La solapa cómo la quiere?
2: Humor de radio.
1: Claro, bueno, es que Elche, en la radio d'aquella època en la que tot s'escenificava, van tindre molt i van fer molt de camí. Per cert, n'hi ha un llibre de fa uns anys que es va editar quan ell estava en, quan ell estava en el programa de Luis del Olmo, que crec que es diu Maestro del Ingenio o algo així. Jo el tinc per casa, un llibre dedicat a Tip. Per cert, el germà de Tip, de Luis Sánchez Pollack Tip, era Fernando Sánchez Pollack, que si el busqueu en internet veureu que la cara és més que reconeixible i va ser un dels actors també prolífics que va tindre el cine espanyol.
3: Mira, estava viendo que lo estaba buscando también, fue actor secundario muy prolífico y por ejemplo participó en, bueno, más de un centenar de películas, pero especialmente en Spaghetti Westerns, y muchos lo recuerdan por ser el camarero Frasco en Verano Azul.
1: Exacte, per exemple, sí. Bueno, a banda d'altres grans sèries i pel·lícules en les que va, participar este home, és a dir, que era ja una saga, dixes també, de senyors artístics.
2: Humoristes, sí d'artistes. Al final, eixa ràdio que feien Tip i Top, en este cas, en eixa etapa triomfava perquè era... el que has dit tu, Sergi, una ràdio escenificada amb, amb aquest escenari i amb aquest micròfon colgant del sostre, amb el distintiu de la ràdio, de la cadena SER en aquell moment, de Ràdio Madrid, i era una ràdio que es feia cara al públic amb els millors de l'època, estava en els programes de Bobby Deglane, de José Luis Péquer, i van fer a la gent aficionar-se encara més a la ràdio. Luis va deixar este mitjà de comunicació en el 58 i és ahí on comencen a separar-se els seus camins fins que es separa de Portillo en l'any 61 perquè la seva esposa va caure en una greu malaltia i es va centrar en cuidar-la. Tip trobaria anys després, en 1967, a José Luis Coll i així es trobaren els dos en una taverna, ho explica el propi José Luis Coll.
6: ¿Cómo se encontraron ustedes?
7: Fue precisamente en el año 56... en una taberna de la calle de la Ballesta.
6: ¿Hace perigo?
7: Yo, como había sido desde muy jovencito un admirador de Tip y Top en la radio, hasta que cuando vine a Madrid y lo vi en una tasca, me quedé asustado mirando.
6: ¿Cómo te quedaste?
7: Como soy ahora, encogido, ¿no? Y digo, pero usted es Tip, ¿no? Y no me da para decir, sí, bueno. Digo, pero yo soy un gran admirador suyo, yo le oigo para él. Y digo, bueno, chaval, si está mal un chato, ¿qué?
1: O sea, era molt més serio José Luis Coll que, que era una cosa molt més seria. L'altre era més cachondo, podies passar una vespre en ell.
2: Era el, la irreverència, era el que portava la irreverència, i Coll era el que seguia totes les barbaritats que Tip feia en els escenaris i en els platós. En aquest moment en el que es coneixen els dos, eren moments difícils perquè Tip havia eixit de la ràdio, no tenia aquesta parella còmica, comptaven ells mateix que n'hi havia dies que no tenien ni pa menjar. S'apropaven a la Gran Via, als estudis de Radio Madrid, a veure si algun dels locutors es convidava a esmorzar. O sigui, que imagina't el panorama que tenien. Poc a poc anaren agafant fama fins a arribar junts a Televisió Espanyola.
0: Buenas, doña Julia. Esto... Muy buenas. ¿Tiene usted cerillas?
8: Muy buenas.
0: Sí, muy buenas. Digo que si tiene usted cerillas.
8: Digo que muy buenas y muy frescas.
0: Así. Pues, deme usted una caja llena de cerillas.
1: Ahora, es que era portarte al absurd completamente, no saber ni dónde
3: estabas. Totalmente surrealista.
2: Tienes que... cerillas muy buenas, muy buenas. Muy buenas. Si tienes cerillas. Sí.
1: No sé si ahora has recuperado el tallice de lo de la jarra de agua. Y el, es que eso es el, yo ahora, creo que es el número mítico per damunt de tots en el que son capaces. Es el equiparable a la empanadilla de Encana,
3: sí,
1: pero
3: sí,
1: en
3: sí.
1: Típico y en la jarra de aigua.
2: Sí, regardé la gilipolloa. Sí, es que es exacto. Que bo. Va ser este sketch que escoltàvem, era la primera vegada que aparegueren en la primera
1: en televisió espanyola
2: en el 69, sí. O sigui que ja fa un temps.
1: Era en blanc i negre la tele, entonces,
2: sí.
1: ¿Eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Vos
3: todavía
1: vaig a dir una
3: no
1: cosa.
3: Havia llegat Telefunken pal color.
1: Pal color, vos vaig a dir una cosa, no se'n recordem de que ho veiem tot en blanc i negre. Ara si ho tinguérem que veure, tu t'imagines, mos queixaríem enseguida de tot. Ai, un blanc i negre, oh, que mal. Mos, els ulls, això, lo altre, mos queixaríem enseguida i tot seria danyino. Però anda que si veiem la tele en blanc i negre.
2: Ja te diria jo, sí, que sí. Més d'uno no veuria no la tele.
1: I arrimàvem el braç a la pantalla perquè se mos posaren els pèls aixina de punta.
3: Ostres,
1: en la electricitat estàtica de la pantalla de la tele. Mira, mira, com el Sergi, que no està bé, no és l'únic que ho feia, ho feu tots.
2: Home, clar, sí. En el pantalló de culo, en el pantalló de...
1: I les teles, com es diuen? Les teles de panxa.
2: Les teles de panxa.
1: Sí, teles de panxa.
2: Després arribaran les teles de pantalla plana, que ja no és el mateix.
1: Les
2: teles, ja no és el mateix.
1: Les com se diuen? Les teles slim fit?
2: Exacte. Com els pantalons, no? Slim fit.
1: Ara les teles són slim fit.
2: Sí.
3: És que, además, algunes no ves nada. O sea, és apenas unos mil·límetres.
1: L'altre dia vaig veure un...
3: ¿Cómo puede tener todo eso ahí dentro?
1: Ja, un xino.
3: La nanotecnologia.
1: Que agarrava.
2: Claro, perquè l'altre, com era profunda, sí que tenia tota la gent i dins, no, Mar,
1: claro, estaban las personas dins, claro. Hombre, por favor.
3: Todo lo que sea el sistema que traiga todo lo que tenga que traer.
1: En fin.
2: Venga, ¿sabeu qui va ser la valedora de estos dos, de Tipicoll?
1: Ni em faig una idea.
2: Mira, pues ells van arribar perquè actuaven primer en hotels i en sales, però ahí no terminaven de triomfar. La gent país que no pillava l'humor.
3: Sí, perquè és que era un humor molt particular.
2: Molt particular. Sí. Sí,
3: jo tinc un amigo que habla de humor obliquo i era un humor... Sí, que
2: era surrealista.
3: Entranyava cierta població neuronal, també te digo.
2: Doncs en un dels hotels es veu Sara Montiel, que es va oferir ser teroners d'ella en televisió, i ells li digueren, es que no sabem si va funcionar en televisió perquè no mos va molt bé en els hotels. I Sara Montiel va dir, España se reirá de lo que diga Sara, que se tienen que reír.
3: ¿Qué razón tenía?
1: Es que, bueno, Sara, un dia deuríem de fijar-vos una miqueta més en tots aquests personatges. Quin és el moment en què esta dona té ixa... emponderança, no?, de ser Sara Montiel, la Sara Montiel que havia arribat precisament de la manxa més profunda. Imagineu-se, ixa senyora d'on havia eixit, i el moment en el que diu, no, es farà lo que jo diga i el riuràs de lo que jo diga, que per això soc Sara Montiel. Les voltes que pega la vida, i això n'hi hauria que fijar-se una miqueta.
2: Sí. Doncs és ella la que es porta a televisió i ahí és on ja es solten. Fan ixe humor absurd per excel·lència i van deixar per a la posteritat frases com la de Dame una manita, Pepe Luis, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas.
3: Esa me encanta.
1: Sí, bueno.
3: Esa la utilizamos
1: un montón,
3: ¿eh?
1: Y lo de la próxima semana.
3: Y ahora
1: hablaremos
3: que lo dices...
1: del gobierno. Pero,
2: sí, bueno, sí, claro. Sí. Es que...
3: No sabía yo que la de las venas venía todavía.
1: Sí,
3: venía
1: no, es de Tip, es
3: porque
1: una frase
3: eso,
1: de Tip.
3: Eso seguimos diciéndolo.
1: Sí.
3: Esa frase.
2: En el cas concret de Tip es que era un cómic molt diferent, es que era capaç de desmuntar la realitat fins a un punt de contar una història xina i posar-li nom a una gamba.
9: Recuerdo que hace años me regalaron, Nochebuena, un crustáceo malacostracio. del orden de los decápodos, sí. Que es que sabe que es una familia de los Peneidos, sí. Que llegan a ser como el para Peneus, Longirostrus, sí. O sea, para que lo entienda mejor, una gamba, regalar una gamba, una gamba viva. Y dijimos, bueno, la guardaremos para la cena de Nochevieja. Pero aquella gamba, hija de cariñosa, Luis, como no digan dueña. Y si lo dicen, me da igual. Mira, dormía a los pies de mi cama la gamba. A la hora de la comida se subía a la mesa y comía con los otros. Era una madre de la familia. La gamba. Mauricita, la pusimos de nombre.
1: Pues tengo que decir una cosa.
9: Me parecía mucho a Chevalier.
1: Poder plorar de la risa de Luis del Olmo no era fácil, ¿eh? Y en Tip, la más arriba taborer.
3: Plorar
1: de la risa, sí,
3: Mauricita.
2: Se parecía a Chevalier. Es
1: sí,
2: que...
1: sí.
3: Pero además, es que lo hacía de manera natural.
1: Claro, es que todas son sí, la mayoría de cosas sobre la marcha. Ya vuelvo a decir que él portaba a un montón de papers, garabatejats, y de ahí ya va inventándose todas las historias.
3: No necesitaba nada, tenía un talento especial para...
1: Y la gente es descollonada, como heu pogut comprovar.
3: Claro, claro. Sí, home,
2: por favor, es que este Massi mantenen
1: no
2: el tipo...
1: No era només escoltarlo, es que además, vórelo, sí. Quan el veías, claro, es que el home en sí era un desgavell.
3: Porque además te estaba diciendo todo esto, pero no...
1: Convençut.
3: Pero exactamente.
1: De que era de veres.
3: Claro, con toda naturalidad, o sea, tomándose su caña.
1: Sí.
2: Era una especie de Quijote, ¿no? Humorístico.
1: Sí. Juana Crespo, la metge, no, sino la tertuliana que teníem en Radio Nou, que per cert té 96 anys i encara està perfecta, encara va per Russafa en el seu carret comprant i tal. Jo allò de Buena Mujer, te'n recordes que li di a Mar Buena Mujer? Juana, Buena Mujer. Això de Buena Mujer me ho va pegar Tip, que també es referia a les senyores com una Buena Mujer, i se me va pegar.
3: Hombre,
1: i jo ja,
3: mujer.
1: Buena Mujer, sí. Buena Mujer, sí. Ahí se me va quedar això.
2: Doncs el company, la parella de fet de Tip, José Luis Coll, es referia ahí, deia que era el Groucho Marx espanyol. És que era un poquet
1: sí,
2: bueno,
1: era dir,
2: el rollo surrealista. I després,
1: n'hi havia dos grouchos més espanyols, diria jo. Un era en el humor, que era Tip, i l'altre era interpretatiu, que era José Luis López Vázquez. Eren els dos grouchos que n'hi havia així en Espanya.
2: Sí, i n'hi ha un sketch que m'ha recordat Mar este matí, que és el de l'Adivino, que dona mostra d'esa relació que tenien ells, que és pràcticament una conversa de bar, lo que tenien. A veure si podem escoltar-lo.
10: ¿Es usted l'Adivino? El adivino tinto, sí señor. ¿Quiere usted un trago?
11: No, gracias. Los martes no bebo.
10: Hoy es sábado.
11: Ah, bueno, entonces sí.
10: ¿Cuántos años tiene usted?
11: Yo 7.
10: Me lo figuraba. Lo siento, pero es usted menor de edad.
11: No, era una broma. ¿Cómo voy a tener 7? Tengo 84.
10: Me lo figuraba. Está usted para pocas bromas, ¿eh?
2: El adivino,
3: es que me los imagino inventándose cosas o en cualquier claro. Momento...
2: Seguro que arribaban al plató y de llenabre que is.
3: Debía de ser también así, ¿no?
1: Bueno, y la pinta esta de cobradores de la funeraria tampoco ni sí, había que desmerecerla.
3: Tengo que decirte que ¿nos recuerda a alguien que se pasea por los escenarios últimamente con ese traje beige?
2: ¿Qué?
3: Bad Bunny no tiene este aspecto.
1: Bueno, y Maluma en uniforme.
3: Este aspecto que tenían, porque que llevaran esos trajes de chaquetita, ese traje beige típico y no con sus pantalones de pinza, pues bien, tenía su explicación, era producto de una época. Sí. Pero ahora mismo Bad Bunny con ese traje, ¿no? Nos llama la atención.
2: Bueno, si torna a posarse de moda, imagina't que ara anem tots en el...
3: En el trajecito este, no... Yo creo que tremendo,
2: Doncs,
3: sabeu, a Típico les quedava bé.
2: Es quedava bé.
3: Iba con ellos.
2: I a més, eren el alto, el bajo, el del bigote i l'altre que no. Era una parella particular. De fet, es deien la parella de la transició perquè Coll era super d'esquerres i republicà i Tip era de dretes, se sentia molt espanyol, tant que ni una anècdota en un programa de Radio Catalunya que va dir, jo no vaig a respondre preguntes en català. I no les va respondre.
1: Sí, això és molt conegut de José Luis Coll, no? Si no m'enganyi.
2: De Tip,
1: no? De això volia dir, mira, se m'ha anat a dir mi.
2: Sí, perquè ahir va rebre fins i tot amenaces.
1: Però és que Coll era català, si no m'enganyi,
2: sí.
1: I ell tampoc crec que parlava català, o va dir que parlava català quan volia. És que n'hi ha una cosa que ens sona
2: sí.
1: Al voltant d'això.
3: Ahí coincidían, no?
1: Sí,
3: aunque
1: sí,
3: tenían
1: sí.
3: Cada uno su...
2: Tenien eixes discrepàncies ideològiques,
3: sí que coincidían.
2: Però s'entenien a la perfecció, i n'hi ha altre sketch mític, que és el de cómo viene la premsa.
12: Agradecimiento a estos apóstoles, le vamos a leer la prensa porque nos imaginamos que la mayoría de ustedes no sabrán leer, ¿verdad?
13: ¿Y cómo viene la prensa, criaturas?
12: Tienen ganas de comprarla todos los días.
13: ¡Ay, cómo viene la prensa! La primera que viene es Pilar Miró. Mírala, Miró.
12: Mira, pues esto no está mal, fíjate. Piso céntrico...
2: Obría en el periódico, se plantaban ahí es dos a ver...
3: ¿Cómo viene la prensa? Pilar Miró, dice, mírala.
1: Podíem fer així a tots els matins, nosaltres, quan fem el repàs de les portades dels diaris.
2: Una secció que es diguera cómo viene la prensa.
3: ¿Cómo viene la prensa? Y empezar a abrir, ¿no? Y dice, dan ganas de comprársela toda. Uf, también sí.
1: ¿Saps de qui va ser la idea de la indumentària de Tipicoll?
3: ¿De quién?
1: De Fernando García Tola.
3: Mira, también llevaba pantaloncito de pinzas.
1: Sí, el de la tele, que, bueno, este era realizador de Televisió Española, era periodista
3: también.
1: Sí, que
3: luego hizo el programa este donde estuvo Mamen García.
1: Sí, exacte. Bueno, pues ell diu que va ser el que li se va ocórrer això, per a contrastar precisament en aquestes coses tan absurdes que dient i lo diferents, que eren entre els dos. Eren un únic, però diferents, i d'ahí les diferències del bombín i del del sombrero de copa de Tip, en este cas. Que, per cert, jo és que creia que era català, però em diuen en un missatge que era de Cuenca, José Luis Coll.
2: Ah, sí?
1: Sí, però jo, a mi em sona algo del català.
2: Al llegir que era republicà d'esquerres, jo m'he figurat, però bueno, el que era d'ací de València era Tip, que per això l'estem recordant avui ací per aquest centenari. I...
1: Sí, era de Cuenca, confirmat.
2: Uh-huh. Sí. I parlant d'estratges, aprofitant que has tret el tema d'estratges, a Sánchez Pola, que a Tip deien que, a més d'un gran còmic, era un home boníssim, de gran cor, i que ajudava la gent, entre ells, el seu sastre, que era un artesà que solament tenia un client, i era el propi Tip, i el demanava tratges pràcticament cada setmana per a mantindre, per a que l'home poguera continuar amb el negoci, així que ahí arribava eixa bonomia de Tip. També altres còmics el recorden de manera molt amable, un d'ells era Millán Salcedo.
14: Tip era el inventor de la viscomija, como lo era Groucho. Y él, como iba a su bola, pues mira, en una ocasión, Alfredo Amestoy iba a hacer la presentación de un libro suyo en el Café Hispano. Estaba Tip, estaba Col, bueno, había mogollón de gente, todos con la copita. Y de repente, por fin, que viene Alfredo, los fotógrafos, se abre la puerta y dice Tip, ¡oh, hombre! ¡Amestoy! ¡Amestoy! Me estoy meando.
1: Sí, yo ya lo sabía, que va a ser algo molt sonat.
2: Me estoy meando. Es que ni aquí tindré l'ingeni de fer això, sí.
1: El tema del català i Coll és perquè ell era de Cuenca, però el pare de José Luis Coll era català. Per tant, se suposava que ell entenia el català. I en esta moguda que tu has contat de la ràdio, en la que es van negar a respondre als oients que cridaven i fent consultes en català, ell... Coll va insistir en que no entenia el català i això va originar molta polèmica en aquell moment, precisament perquè el seu pare era de Barcelona i la gent es va calfar una miqueta aquell dia, que com que no l'entens i tal.
3: Si tu padre...
1: Sí. Bueno, pues això, en la que es van negar a respondre als oients que cridaven i fent consultes en català, ell... Coll va insistir en que no entenia el català i això va originar molta polèmica en aquell moment, precisament perquè el seu pare era de Barcelona i la gent es va

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. A poc, després de la gran festa del Mundial, l'actualitat dirien que torna a la seva normalitat. Els jugadors tornen als seus llocs i agafen vacances. Alguns dels internacionals parlem, com Miquel Berino, com Gavi o com Fabián, ja han rebut el calor dels seus a Pamplona i los Palacios. El poble del món amb la ràtio de campions més alta del planeta. A Gavi, Fabián, l'afegim Jesús Navas, com sabeu, també de los Palacios i campió del món en el 2010. A casa nostra avui tenim el primer test de pretemporada del València, les càmeres de la nostra televisió d'apunten directe serà les 8 de la vesprada, l'Antonio Pujades de la Ciutat Esportiva, Xavi Alberola i Fernando Gómez Colomer seran els encarregats de la transmissió i més interès encara per a nosaltres perquè el rival serà l'Eldense de Claudio Barragán, flamant nou equip de la Hypermotions que jugarà el seu segon partit de la pretemporada. La segona cita, recordem, ja serà dissabte a les 8, també per la nostra tele, i el rival altre dels nostres equips de segona divisió. En esta ocasió seria, o serà, el Club Esportiu Castelló. Estarem amb el mercat dels nostres equips, que sembla que comença a accelerar-se. Escoltarem Manu Sánchez, anunciat ahir com el quin fitxatge granota. En l'Elx continua la sequera del mercat i també parlarem escoltarem Gonzalo Villar. Acabat el Mundial, Christian Bragarnik, que ja es troba a ells, podria avançar les operacions que afecten a totes les línies de l'equip. Igual que a Villarreal, ni sides ni entrades, encara sense els internacionals. Íñigo Pérez treballa amb tranquil·litat preparant i ses segon amistats, que serà dissabte a les 6 de la vesprada a Eindhoven contra el PSV de Jarek. Parlarem del Tour, que afronta l'última setmana amb Pogacar líder i Renko consolidant-se com a segon classificat. Hem quedat amb Fernando Ferrari per a parlar de la crono de l'última setmana i dels vampirs, que en les últimes hores han fet visites sorpreses als principals líders del Tour, entre ells Pogacar, Vingegaard, Renko i Pol Seixas. I això no és una bona notícia. La nostra tertúlia, Conrado Valle i Pep Serer. Rafa Larcón està en la realització tècnica del programa. Eva Casany en la redacció i en la producció. Hola, Eva, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani.
1: Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, us consells i anem ja ràpidament a la nostra portada.
0: Esports a punt.
3: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
0: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Del 1 al 26 de julio, Valencia se convierte en un gran escenario. La Feria de Julio vuelve con 300 actividades para todas las edades, conciertos, música en directo, espectáculos, pirotecnia, cultura, deportes y tradición. Vive la Feria de Julio. Regidoria de Festes y Tradiciones, Ayuntamiento de Valencia.
3: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
0: Som Apple. Esports a punt.
9: Tiene podido estar aquí para celebrarlas. Quiero escucharos a todos soltarlo conmigo. ¡Viva San Fermín!
10: ¡Viva!
9: ¡Hola, San! Fermín.
1: Són les 2 i 5, els internacionals que tornen als seus jocs. És el cas de Miquel Verino, no va poder estar, com acabeu d'escoltar, en les festes de Sant Fermín per disputar i guanyar la Copa del Món, però ahir el migcampista de l'Arsenal es va a llevar la nostàlgia de la festa amb esta crida des de la balconada. Miquel Merino ha sigut el primer futbolista en rebre el calor dels seus. Va estar acompanyat per l'esporter del Villarreal, Javier López Vallejo, que està integrat com a psicòleg en el cos tècnic del conjunt de La Fuente, i l'excampió del món a Sud-àfrica, Javi Martínez.
2: Miquel va marcar dos gols decisius en les eliminatòries d'Espanya contra Portugal en vuitens de finals i contra Bèlgica en quarts. Va ser rebut ahir per la presidenta de la comunitat, Maria Chivite, en la seu del govern de Navarra, on va rebre el calor dels navarresos des de la balconada. Abans dins, va destacar el valor de tots en la consecució del títol.
10: Ha sido algo único para mí, algo único para todos mis compañeros. Lo que es ganar un mundial cuando de pequeño lo vives como lo más grande que hay en tu pasión, y desde luego que esto no se hubiera podido hacer sin el gran trabajo de todos los padres con sus hijos, la educación.
1: Y si hi ha un poble, com te diem en la presentació, amb la ràdio d'internacionals per habitant més alta, és el de Los Palacios. Per cert, que tots ells són campions del món. Fins ara Jesús Navas havia sigut el més conegut, ara Gavi Fabián s'afixen a la llista, Eva.
2: Sí, van ser rebuts amb tot el poble que va eixir al carrer per a rebre'ls. Fabián va parlar sobre la possibilitat de guanyar el Ballon d'Or com a campió del món i de la Champions amb el PSG i de la seva tornada al Betis.
11: ¿A quién no le gustaría ganar, ¿no?, un Balón de Oro? Bueno, contento de la temporada que he hecho. He ganado Champions y Mundial, no puedo pedir más. Y bueno, si estoy ahí en la pelea, pues la verdad que será un honor. Nunca me escondo, siempre lo digo, ¿no?, que tengo ganas de volver, pero bueno, cada vez falta menos, pero como siempre he dicho, estoy bético y bueno, algún día espero poder volver.
1: Fabián, con Ceballos, que volen tornar-se al seu equip d'origen, al Betis. Gavi, que va estar involucrat, recordeu, en Isamacarra Tangana del final amb Leandro Paredes, amb ell Dani Olmo, va parlar per primera vegada d'Isos en Sieden, Seba.
2: Ho feu en clau conciliadora, tot i que la FIFA ha obert una investigació. El migcampista del Barça diu que no és partidari de cap sanció.
12: No creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
1: I acabem esta ressaca del Mundial també relacionada a la selecció espanyola. Destaquem un fet gens agradable que ha passat a Barcelona i com a protagonista indirecte el davanter de Foios, Ferran Torres, Eva.
2: Sí, ese mural que li havien fet a Barcelona ha sigut vandalitzat esta nit per una persona amb la cara tapada, que així corrents han escrit sobre ixa ja no es pot veure la cara de Ferran, i ara està escrit puta Espanya, volem seleccions catalanes. Han mal fet l'obra de l'artista urbà TV Boy, que representava l'autor del gol de la final, vessant ixa copa. A la xarxa ahir t'havien difós missatges que qüestionaven l'idoneïtat d'ixe mundial, fins i tot alguns que demanaven que es vandalitzara. La veritat és que és una llàstima.
1: És una llàstima. Lamentable, per cert, que Ferran Pedri, Dani Olmo, Eric García i Joan García van arribar també a ir a Barcelona per començar les seues vacances. Anem amb coses del mercat. I és que comença a carburar i ho fem amb una notícia relacionada també amb el Mundial. Són moltes les seleccions que canviaran de seleccionador, d'entrenador en este cicle, nou cicle mundialista, i una d'elles és Bèlgica, rival d'Espanya, recordeu, en quarts de final, i que ha vist com ha finalitzat l'etapa de Rudi García després del Mundial. Paula Alfonso, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani. Sí, perquè segons el periodista Fabrizio Romano, el neerlandès Marc Van Bommel és l'elegit per la Federació Belga per substituir el tècnic francès. Van Bommel va ser el exjugador del Barça i del Bayern de Múnich, i com a tècnic ha entrenat a Wolfsburg, Alemany i al PSV Eindhoven. I l'últim equip en el que ha estat l'Anvers belga, club que abandona el juny de 2024. Des d'aleshores no ha tornat a entrenar.
1: En el Barça, el final del Mundial també accelera les operacions, i més amb la tornada del director esportiu d'Eco a Barcelona. El primer tema, la renovació o no de Ferran Torres, que acaba contracte el 30 de juny del 2027.
13: Sí, Ferran s'ha revaloritzat després del Mundial i, a més, amb el gol que dona el títol a la Roja. El futbolista té una proposta del PSG, de Luis Enrique, que no mourà fitxa fins que el de Foios prenga una decisió respecte al seu futur. El Barça, que abans del Mundial no li havia fet cap oferta de renovació a Ferran, intentarà que el davanter valencià continuï. En el cas de no arribar a un acord de renovació, els culers es plantejarien el traspàs per tal de traure un bon profit econòmic.
1: Efectivament, perquè acaba contracte. I l'altre nom del dia, també lligat a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, és el d'Aymeric Laporte.
13: El central francès, que ha fet parella amb el barcelonista Pau Cubarsí, té contracte amb l'Atlètic, però té una clàusula assequible d'uns 15 milions d'euros que el Barça podria fer front. De moment, el futbolista no s'ha pronunciat i el Barça busca un central de garanties després de la marxa de la temporada passada d'Íñigo Martínez.
1: Molt bé, se n'anem amb més coses. Fem ara una xicoteta parada i parlem de vòlei, de vòlei platja. Com sabeu, la Comunitat Valenciana disposa de grans jugadors d'esta especialitat. Parlem de Pablo Herrera, parlem de Liliana Fernández, però este cap de setmana se celebra la 16a edició de l'Open La Malva, organitzada per el Club Beachball. Dissabte 25, el pròxim, i diumenge 26 de juliol, en les instal·lacions del Beachball es disputa este torneig que presenta algunes novetats que ara es contarà Simone Natali, que és el seu director el seu director tècnic, que i que ja el tenim amb nosaltres. Simone, bona vesprada, buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, vosotros ya con todo preparado, supongo que la oferta, la de siempre, y alguna novedad, por ejemplo, una nueva categoría, ¿no? El 2x2 mixto.
14: Sí, eso es, oferta de siempre, es un espectáculo de vóley playa, nosotros siempre decimos que es como la fiesta del vóley playa en Valencia, y este año el domingo hemos implementado con una categoría más, que es la del 2x2 mixto. Años pasados hemos hecho siempre solo el 4x4 mixto, sí. Y pues este año hemos implementado para poder dar espacio a más gente aún.
1: Vosotros decís que la Malva es algo más que un simple torneo de vóley playa, ¿no?
14: ¿Por qué? Sí, sí. Porque eso, al final es como un festival de vóley playa. No solo se juega vóley playa, pero también rodeamos el evento con muchos juegos. Por ejemplo, damos posibilidad de participar en rifas, juegos que no son solo vóley playa. Y también organizamos una fiesta el sábado por la noche con todos los participantes. Entonces es como un festival del vóley donde juntamos todos los amantes del vóley de España y también hay gente que viene de fuera de España.
1: Lo decía la presentación, ¿no? Que la Comunidad Valenciana tiene grandes jugadores de volei playa. Sabemos que es un torneo en el que hay muchísima presencia de sus 15, de sus 19, de sus 20. ¿En quién podríamos fijarnos de todos los que venís y que en los próximos años o en los próximos meses podría destacar? ¿Tenemos algún nombre a destacar, Simone?
14: Pues esta edición, justo participar, no participan nombres a destacar, pero sí que hay algunos chavales del club sub-19, por ejemplo, los hermanos Mestre, que van a competir al Campeonato de España justo en la línea de la Concepción a principios de agosto y representando el club. Y luego tenemos a otros dos de sub-21 también que están representando España fuera del país, como a nivel internacional, siempre en el club. Así que sí que tendremos varios jóvenes interesantes en el futuro.
1: Ya la última, Simone, supongo que la playa será, o el club, o las instalaciones será una auténtica fiesta. Quien quiera estar interesado, ¿cómo puede hacerse con una entrada o cómo puede entrar?
14: Pues para la entrada es gratuita, entonces para asistir al evento es gratuito y os invitamos a toda la ciudad a venir a asistir y si queréis apuntaros, hoy todavía se puede apuntarse a las categorías del domingo. Así que pues invitados todos, toda la ciudad, y pasaros por ahí, aunque sea tomaros algo y ver las fases finales, que serán por la tarde del sábado de las categorías masculina y femenina y por la tarde del domingo de las categorías mixtas.
1: Muy bien, Simone, pues muchísima suerte y que vaya todo bien, y supongo que el tiempo, que se prevé muchísimo calor, también os acompañe, por lo menos que no aparezca la lluvia, ¿no?
14: Vale, pues muchas gracias.
1: Venga,
14: os esperamos.
1: Gracias.
14: Hasta luego.
1: Parlem ara de tenis i ho fem sobre Carlos Alcaraz, present en la final del Mundial i que l'última seua tornada a les pistes està més pròxima després de la lesió de Muñica. Pablo Alfonso.
13: L'últim gran slam de la temporada els ha anunciat entre els inscrits per al quadre final. Alcaraz, que defensaria títol, està ultimant la seva recuperació. Precisament, Paula Badosa jugava avui a Hamburg contra la polonesa Kawa, a les 12:30, que s'ha retrasat fins a les 2:15, més o menys. Un torneig en el que la valenciana Sara Sorribes va quedar eliminada ahir en els individuals en caure contra l'Armènia Charaeva. que es va imposar 6-3, 5-7 i 6-3 després de 2 hores i 45 minuts de xoc en la primera ronda. La derrota suposa un nou revés per a la tenista Ballera, que ha tornat a competir esta temporada després d'una parada per problemes físics i de salut mental. L'altra valenciana en el torneig alemany, Leire Romero, va derrotar l'eslovena Erjavec per un doble 6-2 en un partit resolt en 1 hora i 34 minuts. L'espanyola es va mostrar sòlida amb els serveis en el moment decisiu i va certificar el seu pas a la segona ronda del torneig. A més, esta vesprada Romero i Sorribes juguen juntes als dobles contra la parella alemanya Schunk i Stusek. El partit serà a les 5:30. El pròxim partit en els individuals serà demà a les 10 contra l'ucraniana Olinkova. En l'àmbit masculí, Pablo Carreño va guanyar 1-6 i 3-6 al lluitar Gaubas. El pròxim partit de l'Espanyol és demà a les 12 contra el francès Vanasse. I Pedro Martínez, després de guanyar amb 2-5-7 al portuguès Rocha, demà, a la mateixa hora que Carreño, tindrà lloc el duel contra l'italià Darderi.
1: Molt bé, Pablo Martínez, portero, anem a més coses, parlem del Tour.
15: La diferencia me imagino que es bastante, pero bueno, al final va a estar en el podio, no se puede fallar, y ha fallado dos días, entonces es difícil, pero bueno, quedan dos días muy duros que intentaremos darle la vuelta.
1: El Sabiens Juan Ayuso va a ser un dels grans damnificats de la Crono d'Ahir. El del Lidl Trek va acabar a 2 minuts i 22 segons del gran guanyador, el campió del món i gran dominador d'esta disciplina, Remco Evenepoel, que confirma la segona plaça i augmenta les distàncies amb els seus rivals pel podi, com el mexicà Isaac del Toro, que és tercer, i Pol Seixas, que ja és quart. Ayuso té molt difícil este podi, que ja té a més de quasi 2 minuts i mig, que ara mateix ostenta precisament el mexicà i antic company d'Ayuso del Toro. El mexicà, el francès i el belga es jugaran les dues places de podi perquè Pogacar, que va acabar segon en la crono a 28 segons de Remco, té 4:20 sobre el belga, i amb els alts per davant, la veritat és que sembla que el seu títol, el quint títol en el Tour de França, no perilla. Per cert, destaquem l'abandonament de Lipovic, l'alemany del Bora, i tercer en el passat Tour, que es va caure en la part final de recorregut, que estava marcant un gran temps i que finalment no podrà continuar amb un trencament de clavícula, com en el cas de Jonas Vingegaard. Avui una etapa, jornada de transició entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres, 4 cotes puntuables de quarta categoria i un final sinuós propici per a la fuga. Però la gran notícia en el Tour de França és l'aparició dels vampirs. Recordeu que en la matinada de dissabte a diumenge van fer revisions per sorpresa a Jonas Vingegaard a les 2 de la matinada, Tadej Pogacar a les 5 de la matinada, hores poc normals. En el dia de descans també van entrar a les habitacions de Seixas i de Remco a les 10 de la nit. Recordem que els controls reglamentàriament d'antidopatge no es poden fer entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada, però la ITA, l'Agència Internacional de Proves, una entitat independent de la UCI amb seu a Suïssa, tenia una autorització judicial per a fer-les, i per tant tant l'UCI com l'organització de la UCI com l'organització del Tour han evitat i ser responsabilitat d'aquestes proves després de la protesta dels equips com el Visma o també Tadej Pogacar. En definitiva, no és una bona notícia. Anem a veure què és el resultat d'aquestes inspeccions i d'aquestes entrades per sorpresa en les habitacions dels principals líders del Tour, i en els pròxims dies eixirem de dubtes. Acabem la nostra portada, se n'anem ja a la primera divisió, i avui tenim partit per la nostra tele. Juga el València contra l'Eldense.
0: Esports a punt.
1: Són les 2:20 i avui estem d'enhorabona perquè estrenem les retransmissions que esta casa, la televisió d'Apunte, per a este estiu futboler. Avui tenim aquest primer dels quatre amistosos del València que podreu seguir en directe per la nostra tele. A les 8 de la vesprada, l'Antonio Puigades, la primera vegada que podrem veure este València 2026-2027 de Carlos Corberán, enfront el flamant nou equip de segona divisió, el Club Deportiu Eldense de Claudio Barragal. En el València, les incògnites, i ara parlarem Pues, sobretot està en el lateral dret. Anem a veure com solventa Corberan l'essència de futbolistes en aquesta demarcació. De moment, en la plantilla només té a Dimitri Fulquier, que, com ja sabeu, no està per a jugar encara amb treball específic després de recuperar-se de la lesió al genoll de la passada temporada. I l'altre, Rubo Iranzo, que també és de lesió, però que sembla no compta massa, o almenys no comptava massa en els plans del tècnic de Xeste. Pel que fa al Club Deportiu Eldense, es compta l'última hora abans del partit des del de Bernat Picó. Bona vesprada, Bernat.
16: Hola, Dani, bona vesprada. L'expedició del Deportivo Eldense està convocada d'ací a una horeta i mitja en el nou Pepico Amat per a fer el desplaçament en autobús fins a Paterna. És de suposar que avui, tractant-se el València del rival de més entitat que tindrà en la pretemporada, l'entrenador Claudio Barragán eixirà amb el millor 11 possible dels futbolistes que té disponibles, que no en són massa perquè mitja plantilla de l'any passat no continua i perquè encara que s'han fet 7 fitxatges han d'arribar-ne encara uns quants més per a completar l'equip. A més, cal tindre en compte que 3 jugadors han començat la pretemporada amb problemes físics. Parlem de Serra, Carmona i Rastrojo. Els 3 viatjaran avui a Paterna però no jugaran. Este matí hem pogut parlar amb un d'ells, amb el central Àlex Serradell, que valorava així els amistosos que jugarà l'Eldense en esta pretemporada.
17: Abans de començar vam veure contra quins equips ens enfrontàvem i vam veure que eren complicats. Des del principi hem de donar el màxim per estar molt bé des del principi. Som bastants jugadors joves i ho afrontem amb la màxima il·lusió i ho donarem tot per poder fer el millor any possible.
1: Bueno, un partit en el que podrem veure al Club Deportiu Eldense de Claudio Barragán, que ja va jugar el seu primer partit al Pepico Amat fa uns dies, però en el València la veritat és que és tot nou. Vos portaran ixe retransmissió Fernando Gómez Colomer, de sobra conegut, contertuli també d'esta casa i comentarista, i el nostre Xavi Alberola. Xavi, bona vesprada.
18: Bona vesprada.
1: Bueno, molts al·licients, no? En el València, vore als nous, vore als antics, vore com fa Corberan en el lateral dret, vore si hi ha alguna novetat, no? Moltes, moltes coses.
18: Sí, és tot una incògnita perquè setmana passada vam jugar a Girona contra el Petro Luanda de la Lliga d'Angola, vam perdre 3-1. Mm-hmm. Els mitjans del club ni tan sols es van oferir els gols, sols van arribar en un vídeo la celebració del gol de Sadik, però si tenim en compte a quina alçada estem de l'estiu, pues, el més presumible és que intenten donar molts minuts a tots. Avui són partits per a jugar 30, no crec que arriben mm-hmm. molts jugadors a disputar-ne 40, i avui una de les novetats pot ser veure el debut del japonès Sato. L'altre dia sí que van debutar ja Justy de Haas i Alien Dien, uh-huh. i pel que fa al lateral dret, avui només té 2 homes que puguen jugar ahí. Un és Rubo Iranzo i l'altre és un xiquet que tenen de 18 anys, Rodrigo Gamón, però és que al València li falten molts fitxatges uh-huh. i sobretot la parcel·la del centre de defensa està en quadre, perquè recordem, Diacabí està lesionat, Copet està lesionat, per la banda dreta Fulquier, que també podria jugar de central, el té lesionat, i a hores d'ara, centrals, purs, només tens a Tàrrega i de Haas. Després també falta fitxar gent sobretot de bandes. En el lateral dret ja saps que li se va escapar al València a Menier, que s'ha anat al Sunderland. Uh-huh. Diuen que si tenen interès en Chirino, de Gino Chirino, el que era el jugador del Castell, que està en Almeria, però l'Almeria no va a regalar-lo i uh-huh. per tant han de buscar a algú, perquè Fulquier està lesionat i de si un mes comença la Lliga la començaràs a 5 casa jugant contra el Celta i a hores d'ara no tens un lateral dret específic.
1: Uh-huh. Efectivament, entre informacions que van apareguent en les últimes hores, per exemple, i ara li preguntarem perquè està en la nostra tertúlia, Conrado Valle publicava avui en el diari AS que el València negocia, bueno, una notícia que és, dirien que era una evidència, però en realitat de negociar amb Sergi Canós la seva rescisió de contracte, com ja va fer en el seu moment amb Santa Maria, i també així té l'interès per un davanter, Josh Mahan, l'ex del West Bromwich, on va entrenar Corberan, però també hi ha equips, interessats en este futbolista, com és el cas de la Reial Societat. Xavi, entenem que, pel que ens han contat, canvis il·limitats tant en el València com en el Club Deportiu Eldense i moltes proves, no?
18: Sí, mira, jo, per exemple, dissabte passat vas fer la crònica del partit amistós entre el Castelló i el Sabadell. El Castelló també serà pròxim rival del València.
1: Efectivament, el dissabte. Partit, sí.
18: L'equip de Pablo Hernández a la mitja hora ja va fer 5 canvis de col. Al cap de poc de temps ja anava fent-los a parelles. Aprofitant la pausa d'hidratació, que així sí que estava ben feta perquè feia una basca impressionant, anaven refrescant a l'equip. I avui es tracta de lo mateix. Esperem que la temperatura acompanyi, no sé si estarem al voltant de 34, però si tenim en compte la basca i la humitat que hi havia ahir, la sensació tèrmica és molt més, molt més alta. Del Dense arribaran lo justet i per a mi realment estos primers partits són entrenaments d'intensitat. És perquè tu saps que així no rasquen com rascaven altres dies els argentins en la final de la Copa del Món.
1: No té res a veure.
18: Respecten una miqueta més, és una manera d'anar acoblant-se els uns i els altres, i clar, pel que fa al Club Deportiu del Dense, si estàs necessitat de diners, pues fins a última hora no tindràs el planter al complet. I en el València igual. Lo que sí que em preocupa del València és que jugarà en 8 dies 3 partits. És una forma massa forta de començar la temporada, perquè recordem que el València s'estrenarà en casa jugant un diumenge a les 7:30 de la vesprada.
1: Però és una setmana després, o sigui, és una setmana després del començament per l'ajornament d'aquest partit contra el Betis.
18: Sí, contra el Betis, i saps per què s'ajorna? Perquè Giovanni Lo Celso estava convocat en Argentina. I la participació de Lo Celso ha sigut residual. Però bueno, feta la llei, feta la trampa. Al Betis li pot vindre bé, i al València li pot vindre bé per a tindre la plantilla confeccionada, però el problema és que començar en el mes d'agost 3 partits seguits una setmana, pues,
1: sí, això és un,
18: a veure
1: això
18: si te'l van en qui ho aguanta.
1: Això és un inconvenient. Bueno, que està San Fernando i que el partit comença a les 8, no?
18: Sí, i recordem que dissabte farem el del Castelló, la setmana que ve farem l'Stock City contra el València, se juga a l'estranger, i el definitiu partit que farem del València serà el Trofeu Taronja, el dia de la presentació, farem la presentació i el partit contra el Newcastle.
1: Molt bé. Bé, perfecte, Xavi, que tingues bona retransmissió i t'escoltem esta vesprada. Recordeu, a les 8, a l'Antonio Puigades, el podeu veure per la nostra tele. Gràcies, Xavi.
18: Vinga, adeu.
1: Anem amb més coses, anem amb el Llevant Unió Esportiva.
19: La verdad que tenía muchas ganas de estar de vuelta porque, bueno, creo que el año pasado fue un año increíble, que aunque, bueno, sí que la verdad que sufrimos un poco al principio, pero luego fue un final bastante bonito de temporada y, bueno, bastante feliz por estar de vuelta.
1: Manu Sánchez, que torna al Ciutat i, com ell diu, amb ganes. És el quin fitxatge de la temporada en el Llevant, però tot i això Manu s'ha retrobat amb molts companys. Ara, a veure el que li ofereix la temporada, té ganes de tornar al Ciutat, on tan bons resultats i partits es van viure, sobretot en la part final de la temporada, que és on va consolidar la permanència del conjunt de llevantinista. L'escoltem parlant del que espera per a la temporada.
19: Espero que la temporada que no se'n fina ara sea igual de buena que la anterior. Sobre todo ese final de temporada que fue muy bonito y muy especial, sobre todo en Ciutat, que hicimos grandes partidos y bastantes victorias, con muchas ganas de volver a ver a la gente, de volver a Ciutat y empezar otra vez a la temporada.
1: Han arribat sin futbolistes i ara toca les seixides perquè el fair play és molt limitat i les necessitats econòmiques del club, recordeu, ixa deute enorme de 160 milions d'euros també ofega. Marc Romero, bona vesprada.
20: Dani, sí, si vols parlem dels grans actius del Llevant en el mercat.
1: No podem parlar d'un altre, comencem per Carlos Espí. En el seu mercat esperem que ara es reactive moltes operacions després del Mundial i que Ixa, que jo crec que totes les parts tenen clar...
20: S'espera que sigui la gran venda del Llevant d'este mercat, que siga l'eixida que quadre els números o gran part d'ells. És el més cotitzat i de moment no n'hi ha moltes notícies, està tota l'espera que es resolga, però sí que pareix que ambes parts volen acordar una eixida beneficiosa per a els dos.
1: Jo crec que tant els representants com el jugador com el club saben que és una eixida que ha bé que se produïsca una bona oferta per part d'algun club, que de moment, pel que sembla, no hi ha cap oferta concreta damunt de la taula es va produir. L'altre gran nom és el de Etaillon. Es parla d'un possible interès. Bueno, ja sabeu aquestes informacions a aquestes altures que entre cometes són ofertes o interessos. Es parla d'una oferta de 15 milions d'euros de l'Olympique de Lyon.
20: Sí, així que hi ha un nom més fort, perquè des de la premsa francesa apunten que això, l'Olympique de Lyon estaria dispost a pagar 15 milions d'euros, que és més o menys en el que el tassa el Llevant. no és la primera opció del quadre francès, és Luis Openda, el jugador bèlgica, però s'està caigent per consistència, així que estan optant per l'opció d'Eta Young, que recordem té unes clàusules de venda que favoreixen el Villarreal, que escalen conforme al preu que venga el llevant, el Villarreal rebria més percentatge.
1: Si és una oferta baixa, el Villarreal rep un percentatge major. Si és aproximadament aproximant-se a la seva clàusula, que crec que són 25 milions d'euros també, la veritat és que baixaria i augmentaria el percentatge del llevant. Altre nom, el de Carlos Álvarez.
20: Sí, el de Carlos Álvarez tampoc són noms molt forts, però sí que és un actiu del llevant, sobretot.
1: Ell té una oferta de renovació en la taula des de l'any passat i no l'ha acceptat.
20: De moment no l'ha acceptat, estem pendents a veure si torna a ser important, torna a jugar i així pues, se'l pot convèncer i que accepti l'oferta de renovació. Acaba el contracte, com dic, l'any que ve, 2027, no li acaba d'entrar per l'ull a Luis Castro, l'esquema tampoc el beneficia molt. I és un gran actiu que hauria de treure el llevant este estiu si vol treure algun rèdit econòmic del jugador.
1: I l'últim nom és el de Kervin Arriaga. Recordeu que ja va estar a punt d'eixir en el passat mercat d'hivern al futbol italià i que, bueno, és altre dels grans actius. Va estar fins i tot en l'òrbita del Celta en l'operació Hugo Sotelo, fins i tot Manu Sánchez, no?
20: Sí, altre atractiu del mercat llevantinista, com dius, a punt d'eixir en Xener del llevant, que arriba en estiu propet al mig milió d'euros, així que pareix que qualsevol eixida per qualsevol quantitat seria una gran operació almenys econòmica per al llevant. I com comentes, va eixir en la premsa fa unes setmanes, eixe interès del Celta, que podria dur-nos a pensar que té algo que veure amb Sotelo, el seu presente Sotelo i Manu Sánchez, que tenia tres ofertes, com les de Osasuna, i que al final pareix que l'arribada al llevant no acaba de ser tot lo lògica possible per temes econòmics, esportius, així que ens fa pensar que potser n'hi ha alguna cosa més a darrere, una operació amb més noms.
1: De tota manera, com diem en la presentació del programa, després del Mundial es reactiven totes les operacions i avui es comenta a veure un poc com totes les operacions van anar lligades d'unes altres. Començaran, com sempre, els més alts. Estan temes com, bueno, tots sabeu de l'Atleti de Madrid, del Real Madrid, de Rodri, etcètera, etcètera. Quan comencen aquestes operacions dirien que baixarà o el tema de Julián Álvarez. Sí, Marc.
20: Per acabar la informació del llevant del dia...
1: Han presentat la tercera equipació.
20: Han presentat la tercera equipació, va ser ahir, una equipació verda que emula una del... la dècada dels 70, sí, quan el Joan jugava en segona divisió B, sí, i poc més a dir, el diumenge a les 10 del matí el proper partit de pretemporada davant el Alcatxia.
1: Porta tancada, però el podrem veure per televisió, per YouTube?
20: Encara està per confirmar si el club el retransmetrà, però allí no se podrà estar, això és segur.
1: Molt bé, anem amb més coses, gràcies Marc.
20: A tu.
1: Anem amb més coses, anem amb el Villarreal. Un Villarreal que avui fa de nou una doble sessió de treball. Eva?
2: Sí, el nou tècnic Íñigo Pérez ja porta dues setmanes de preparació sobre la gespa. Després de la derrota del primer amistós, el míster està enfocant el treball ara en la tàctica de cara a aquest segon partit de pretemporada que disputaran dissabte a les 6 de la vesprada a Eindhoven contra el PSV de Jarek Kaczorowski. Mentre continua la posada a punt del seu sorteig amb aquesta intensa calor, la primera sessió l'han fet a les 9 i mitja i esta vesprada tornaran a la faena a les 6 i mitja.
1: Treballa l'equip d'Íñigo Pérez. No hi ha molts moviments, però sí que comencen a aparèixer els primers rumors. Almenys són rumors, ha aparegut el rumor de l'Everton que s'estaria interessant en Pape Gueye. Sabeu que és la estrella, diríem, del mercat, ho hem dit en les últimes setmanes, va fer un bon Mundial, va acabar bé el Mundial, també va fer una gran temporada la passada campanya i és el futbolista, en principi, amb més cartells per a poder eixir. De moment sembla que equips de la Premier League s'han pogut interessar i el primer que ha eixit a la palestra és l'Everton. Anem amb més coses, anem amb l'Elx. Un Elx que avui ha anunciat un nou registre d'abonaments, ja han arribat als 19.000. Recordem, com t'hem dit en la presentació, que torna Christian Bragarnik a Elx, ha estat seguint el Mundial en els Estats Units, sobretot a la seva selecció, a la selecció de l'Argentina, acabat del Mundial, arriba Christian Bragarnik e intentarà accelerar operacions en el mercat. Will X ha tornat a entrenar a les ordres de Martín Anselmi, al dia Ciborra, Demà repassarem les principals necessitats, que tots les sabeu pràcticament perquè vos les hem contat en innumerables ocasions, però que afecten pràcticament a totes les línies, sobretot la porteria i la davantera, que han desaparegut tres dels davanters titulars de la passada temporada en Beder Sarabia. I ho hem escoltat a parlar per als mitjans de comunicació del club, Gonzalo Villar, que arriba a Elche, recordeu, en el mercat d'hivern, però que ara pot realitzar tota la pretemporada. Parla d'això, dels primers dies d'esta pretemporada, també del semi i també de l'afició Franja Verda. L'escoltem.
4: Estamos metiendo mucha caña y bueno, el equipo está entrenando muy bien, con mucha intensidad y bueno, también con ganas de que llegue la liga. Bueno, el otro día ya creo que el equipo estuvo muy bien para ser el primer partido después de todo el verano. Siempre es bonito empezar con victoria, este equipo tiene que meterse esa mentalidad campeona, que ya los últimos partidos del año pasado pues creo que tenemos un porcentaje de victoria muy alto, hay que intentar mantenerlo. Y bueno, otra oportunidad el viernes y estamos listos. Obviamente todo positivo, todo muy bueno, todo muy constructivo y creo que se va a formar un gran equipo. Es una maravilla, es una pasada. Nada, a ver si me dejan algún abono para poder comprar yo. Si no, pero bueno, este paso a lo mejor no puedo traer ni a mi familia. Pero bueno, que todo sea porque esté el campo siempre lleno. Tenemos muchas ganas de volver a casa. Pero bueno, como te digo, primero hay que pensar en la pretemporada, luego en Riazor, que hay que empezar ganando el partido fuera de casa. El año pasado nos costó, a ver si podemos ganar en la primera jornada ya. Y ya vendrá el Barça.
1: Gonzalo, que no sap si li quedaran abonaments per a la seva família, i és que s'estan repartint en el Martínez Valero. Continua aquesta espectacular campanya d'abonaments del conjunt Franja Verda, com està siguent d'exitosa en quasi tots els equips de la nostra comunitat, com el del Club Esportiu Castelló, que avui el club ja ha anunciat que han superat els 11.000 abonats per a la campanya, una campanya que recordem acabarà este pròxim diumenge 26 de juliol, serà al voltant de la mitjanit, 23:59 online, i si voleu renovar o fer-vos el abonament del Castelló en les oficines de Castalia seria fins el divendres a les 2 de la vesprada. Acabem el futbol, se n'anem al bàsquet, que tenim bona cosa.
0: Esports a punt.
1: Perquè Xus Mateo ha donat una nova llista de la selecció masculina per esta finestra d'agost dels partits classificatoris per al Mundial de 2026, del bàsquet que no para. Hi ha dos jugadors ara, amb la nova realitat del club, encara hi ha dos jugadors de València Bàsquet, Eva.
2: Sí, Álvaro Cárdenas i Mario Sanxuperi són fixes últimament en les llistes d'este nostre senador. També està l'ex-taronja Jaime Pradilla.
1: Sona mal. Que és ex, diria, que sona mal, que és jugador del Madrid, no?
2: Bueno, sí.
1: Després de tant de temps.
2: Encara estem assimilant-ho. Estan convocats també tots els espanyols que disputen la Summer League. Sergio de la Rea, Hugo González, Santi Aldama, Adai Mara i Baba Miller. Estos dos podrien debutar amb l'absoluta. Completen la llista Izan Almansa, Darío Brizuela, Alberto Díaz, els germans Juancho Ibir i Hernán Gómez, Joel Parra i Santi Justa. La concentració serà del 23 al 31 d'agost. Falta prou encara. La família ha conclòs la primera fase, recordem, amb 5 victòries i una derrota. Ara s'arrosseguen i són resultats a la segona. Tenen més o menys ja la classificació molt encarrilada i ara tindran que fer bé dos partits. El 28 d'agost s'enfronten a Portugal i el 31 a Grècia.
1: Té bona pinta, aquesta selecció, encara que siga la de finestres, amb molts jugadors que estan ahí rondant la NBA. Parlem del València Bàsquet, que continua ventilant el mercat, i tractarem dijous amb Nacho Rodilla en la nostra tertúlia de parlar un poc del mercat i d'aquesta reconstrucció que ha destrossat el grup amb 11 eixides de jugadors i dos tècnics, no?
2: Sí, Eva. Xavi, Albert és el que està reconstruint una miqueta, perquè clar, en eixir Pedro Martínez i també Kovacs s'havien quedat Xavi, Albert i Maroto. A més, ara ja té un poc més de reforç, incorporarà Israel González i Javi Vilaplama. González serà l'ajudant principal, ha dirigit l'Alba de Berlín diverses temporades, amb èxits a Alemanya i experiència en Eurolliga. També fa un xoc amb ritme alt, que és el que està buscant continuar en el València Bàsquet, i Vilaplana s'ha vinculat al Llíria, ha treballat de forma individual en jugadors del primer equip del València Bàsquet, adaptant-los quan tornen en estiu, i ara serà responsable de desenvolupament dels jugadors i d'anàlisi del vídeo. Una alegria per a poder conformar una miqueta més este equip, en el que encara falten prou jugadors per arribar, perquè hi hagueren 11 eixides, l'última la de Matt Koster, en les desvinculacions de Millán Jiménez i Joel Soriano, i de moment només que han arribat 4 fitxatges. Ja ho sabeu que està TJ Sorge en La posició de base també Mario Sansuperi i Álvaro Cárdenas, però caldria per al nostre parer una peça amb més experiència en la posició. També en escorta compta Mur i Corbalán. S'especula en la tornada de Lucas Marí, però tampoc està confirmat. Se n'anà a la Lliga Universitària l'estiu passat i veurem com continua i serà la negociació. D'alers s'han quedat Puerto i Taylor després d'aquesta millora de contracte, i en el 4 només està Osekowski. Se'ns treballa en la incorporació d'Endiaye, té 22 anys, fa 2,4 metres. Esta noche li han fet una oferta, però el Real Madrid l'havia escrit en ese dret de tanteig, i divendres sabrem si l'iguala o no i pot vindre al conjunt taronja. El 5 sí que està més cobert, en Rivers i Saco, i sembla que es quedarà cima, sobretot per ser valuós pel cupo.
1: Efectivament. Bé, i acabem amb els abonaments, perquè també hi ha novetats, Eva.
2: Sí, es comença ara a les 3 de la vesprada fins demà a les 6 i mitja el període per a millorar localitats si n'hi ha disponibilitat. I pel que fa a la resta del que està avançant en el mercat del bàsquet, el Barça per fi ha anunciat un nou entrenador per a les dues pròximes temporades.
1: És
2: el seleccionador eslové Aleksandar Sekulić, té opció d'un curs més conforme isquen les coses. Només ha entrenat el Dubai en Eurolliga. L'última jornada va caure contra el València Bàsquet i sí que guanyà la Lliga Adriàtica. Així que, amb este fitxatge i el del titular de París, que és Maxim Lefebvre, ja tenen totes les banquetes de l'Eurolliga propietari.
1: Gràcies, Eva. Demà ampliarem tota esta informació i recordeu que, bueno, és demà, clar, que demà és, demà és ja dijous. Demà tenim la tertúlia, demà analitzarem amb Nacho Rodilla tots estos deures que s'ha posat Eva sobre la taula. Bé, anem amb la nostra tertúlia, són les 2:41. Continuem.
6: Esports a punt.

0: 2 i 41, com te diem, recordeu, esta vesprada, tots davant del televisor, a les 8, juga València contra el Club Deportiu Oldense, els aficionats de, i les aficionades del Club Deportiu Oldense, i lògicament els moltíssims seguidors del València que estaran pendents d'esta primera prova. Serà a les 8 de la vesprada, un partit per a fer proves, el primer partit de pretemporada. Corrado Valle, bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Bueno, això és un partit de pretemporada, molts canvis, poques conclusions, però bueno, ganes de veure alguna cosa, no?
2: Bueno, a ver si se ve a los nuevos. Es el primer partido que se puede ver de la pretemporada, porque el que hubo en Girona fue más un entrenamiento y a puerta cerrada que otra cosa. Pues a ver, estás apuntando un nombre que me gustaría ver, que es el de Sato.
0: Sí, el Tinga, sí, mira. Sí,
2: sí, tenía, sí, creo que es uno de los nombres propios de la pretemporada. Ver cómo evoluciona de Haas, ver a Dien en acción y ver un poco al equipo. Pero bueno, como tú dices, es pretemporada, el Mundial hace 4 días que terminó y ya estamos en la fase de la siguiente temporada, por lo tanto hay que tomarse las cosas con cierta calma, pero bueno, el Valencia, la exigencia va a ser máxima este verano.
0: Abans de saludar a Pep Serer, que ara parlarem amb ell, volia comentar, perquè hem llegit una notícia que tu has publicat en el diari AS, que és que Sergi Canós ja negocia la seua rescisió de contracte, és així?
2: Es una de las intenciones del club, sí, rescindir a Sergi Canós, si no ahora a corto plazo, si es durante los próximos meses hasta el mercado de invierno, que hay que recordar que Sergi Canós está lesionado, no va a estar disponible ni para el Valencia ni para ningún equipo hasta por lo menos enero, y por lo tanto el club contempla dejarle sin ficha por el problema que tiene el Valencia de ficha, que es una cosa que es entendible por ambas partes y por parte del club, y que la tiene que entender el jugador. Pero aún así, Canós es un futbolista que acaba contrato en el 27, le queda esa temporada, no cuenta para el Valencia, y lo más sencillo para ambas partes es rescindir, siempre con el tacto y el trato que hay que tener de un jugador que está lesionado.
0: Es el caso, Mateixa, de... Bueno, no es el caso porque Santa María no estaba lesionado, pero para facilitar la subaixida al futbol grec sí que también es va a negociar una rescisión, y también podría ser el caso de Dani Raba, ¿no?
2: Bueno, con Raba es diferente, porque al final Raba también es un jugador
0: que
2: no está lesionado, es decir, puede jugar y tiene que buscarse un futuro.
0: El problema es que si tienes problemas...
2: Yo creo que Raba sí, claro, que tiene, ¿cómo decirte? Tiene más interés en apurar él. Sí, yo creo que Raba, cuando se acerque la última semana del mercado de agosto, va a tener opciones en las que elegir a un precio barato para el club que lo quiera, porque el Valencia se lo querrá quitar. Creo que son situaciones diferentes, sobre todo principalmente por el tema de la lesión.
0: Molt bé. Pep Serer, bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Bueno, que difícil és això del mercat, però sobretot per als clubs, importantíssima l'operació eixida, i quasi tots estan molt, han començat l'operació fitxatges, però l'operació eixida es costa pràcticament tots,
3: Bueno, sí, és cert. A més, el tema mundial ha demorat una miqueta tot, ja sabeu que això passa. Mm. I, bueno, és cert que moltes operacions se van a fer... Si no, última hora, tard, i sobretot el que hem parlat alguna vegada, sobretot la cadena, no? Hi ha un club que ve un jugador i això porta la venda a un altre, la compra, i això és una cadena que fa 4 o 5 moviments en el mercat, no? Uh-huh. Aleshores, això sol passar, i enguany és evident que va passar també.
0: Bueno, li preguntava a Conrado, te ho pregunti a tu, dels primers partits de pretemporada, bueno, el justet i quasi veure més que equip, jugadors i veure com s'adapten, no? Tens alguna, bueno, pues això, alguna il·lusió per dir, o ganes de veure algun futbolista dels nous del València per veure? Bueno, anem a veure, parlava Conrado de Sato. ¿Tú destacarías algo? ¿Algo que te habéis visto?
3: Bueno, es lo que he estado hablando. Los partidos de temporada son para acumular carga. Está que todo el mundo está tieso. Claro, es normal. No, pues, se pueden mover muchas cosas, es evidente, pero no es fútbol, yo, ni más menos. El objetivo de estos días es cargar batería, pero prácticamente casi todo el año, ¿no? Entonces, haz molde cardio, haz molde. Molt d'intentar, com dic, agarrar l'oxigen i després vas treballar moltes coses. Què vull dir en això? Que tu quan arribes al partit estàs prou cansat, no? Mm-hmm. No és fàcil, no estàs fresc per això, el partit. Vull dir que el partit és un entrenament, no és un partit com tal, no? Aleshores, bueno, es poden moure cosetes, però encara és molt aviat encara.
0: Bé, parlem del mercat, comencem per el mercat del València i s'ha necessitat en el lateral dret, i és que avui una de les circumstàncies que es va veure en el partit, Conrado, és que lleva de Rubo Iranzo, pràcticament no té ningú, Carlos Corberán, per a alinear, no? I Rubo Iranzo també, recordem que ve, que és de lesió, bueno, pues el xaval del filial, com ens ha comentat Xavi Alberola, que també podria Rodrigo, que també podria participar ahí, i ahí té un problema enorme el València, no?
2: Ahí el València tiene un problema gordo, sí, y lo tiene porque se le cayó la operación Thomas Meunier, sí, el lateral belga. Creo que ahí el Valencia estuvo excesivamente confiado en la palabra de un jugador que estaba compitiendo en un Mundial sin tener nada firmado y con una oferta que estaba muy bien para el Valencia, pero que era fácil de superar, como si sucedió en cuanto apareció el Sandenal por medio. Y ahí el Valencia pecó de, por esa necesidad que tenía de lateral, para mí tenía peco de confianza, peco de pollo, no sé, de inocente, por tener a 15 días a un jugador en el Mundial con el que lo único que tenía era un compromiso verbal por una temporada más otro accional que me consta que era condicionada a muchos requisitos. Apareció Sunderland por medio, le dijo: yo te doy 2 años seguidos y te pago más que el Valencia, y se fue.
0: Y es una operación que ha tingut repercusión en altres, porque no només en la de Adrián, sino también en la del Porter, porque se ha paralizado absolutamente todo, ¿no?
2: Sí, porque Valencia tiene una urgencia en ese lateral porque no tiene futbolistas, tiene la opción de Rubo Iranzo. Si a Rubo Iranzo lo inscribes con el primer equipo, como ya es mayor de 23, ya no puede bajar al filial y posiblemente tengas otra vez temporada al chico sin jugar. Fulquier no llega hasta septiembre. Entonces, ahí tienen que hacer encajar muchas piezas.
0: Y después veren cómo arriba, ¿no? Porque tiene un problema, claro, en el Chennai.
2: Tienes que encajar muchas piezas. Tienen un problema de fichas, porque el Valencia tiene 25 fichas, como todos los equipos, pero tienen muchos lesionados. Diego López, Copete, Fulquier, el propio Canós, aunque
0: Diakabi
2: no vas a inscribir. Diakabi es una incógnita.
0: Total.
2: ¿En qué momento puede ir para arriba o recaer? Entonces, hay que encajar muchas piezas. Entonces, no puedes inscribir a otros. De hecho, hoy los publicaba y solo hay 17 futbolistas inscritos a estas fechas en la plantilla de Valencia. Ni tan siquiera Dimitrescu está inscrito. Como es nuevo contrato, no han tenido que inscribir porque tienen que encajar esas piezas. Y todo pasa por el lateral. Por eso me sorprende que no se atase más en corto a Meunier cuando había ese acuerdo verbal.
0: És estrany, ese joc, Pep, que ha fet el València negant una operació en l'altra. Al final se li ha caigut com un castell de naipes, no? Se li ha caigut pràcticament totes les operacions i ara té que començar de nou en una demarcació que, com bé deia Conrado, és absolutament necessària.
3: A veure, és que tot és molt relatiu. Sempre parlem d'objectius, què volem, què volem i què volem aconseguir, què volem fer, no? Sabem la pasta que té el club, si la té, en què la gasta, no? Fins ara en tira de pedrera. Què vull dir en això?
0: Ja.
3: Què vull dir en això? És una reflexió, els equips que tenen necessitats trauen gent de la pedrera. València porta 30 gent, pues, que era companyia. Per què? Perquè ha tirat. Perquè no ha tingut un primer espasa que ha estat ahí i has tingut tirat de baix. I té gent baix. Miguel Monferrer també és el lateral. Tenien... Hi ha jugadors importants i, bueno, està clar que tu vols fer l'objectiu, pues, a millor les posicions més marcades les que portar un jugador de garanties, no? Però tal com està el València, vamos, jo ho tinc claríssim, tires de baix i que espavilen. I que espavilen i a patir, anem a patir igual. Què voleu?
0: Un tema semblant al de la porteria, els dos porters també internacionals sub-21, sí, no, Conrado? Vull dir, eixa reflexió de Pep Serer està clara, vull dir, si una cantera, diríem, una pedrera com la del València no pot traure un lateral dret per a jugar en el primer equip, perquè crec que Rodrigo tenia, és molt jove, crec que és un dels jugadors més joves dels que estan treballant amb Carlos Corberán, vull dir, està clar que no pot ser tal vegada la primera, però sí que ha de contar, ¿no? Ha de poder
2: es que
0: contar, ¿no?
2: Tú has dicho ahora el nombre. Yo creo que sí, me parece perfecto y entiendo lo que dice Pep Serer y creo que es lo que la Valencia lide mucho bien, pero para eso tienes que tener un entrenador que crea en la cantera.
0: Esa es una otra.
2: No me ha demostrado hasta ahora Corberán que sea un entrenador que apueste por la cantera. Sí, me ha demostrado cosas muy buenas, que está preparado, tiene muchas cosas buenas, pero precisamente que sea un entrenador que apueste por la cantera no creo que sea una de sus fuertes.
0: Conteme precisamente en el tema de mercat, en el tema del lateral dret, en la situació. Tu dius, Pep, que el mercat ara després del Mundial, comentaves abans d'entrar en tertúlia allò de les operacions en cadena, no? Que és el que va reactivar, sí. És a dir, les grans operacions, parlem de, per exemple, les que sonen, no? De Julián, de Rodri, etc, són les que van a començar a fer funcionar la maquinària per baix, no?
3: Sí, que queden 40 i escaig dies, que queda molt encara, però per a tancar el mercat, 38, 40 dies. Aleshores, claro, és com tot. Jo, estàs les necessitats que tens, a veure si té cabú, o hi ha fitxes d'última hora i te trauen a un xor clau per a tu, tens que fitxar en un altre, de pressa i corrent, i per lo tant, claro, això està fins a que no s'acaba, i si no ja veureu, mira el temps que tenim, i arribant les 12 de la nit del dia tal, i encara hi haurà gent que anirà corrent a enviar el fax i el contracte tal,
0: sí.
3: En tot el temps que hem tingut. I passa cada any, i passarà, i bueno, la veritat és que és emocionant, perquè t'enteres, vas mirant notícies, i t'enteres de tot el que passa al final, i dius, joder, vaya tia, en el temps que han tingut, no? I sol passar.
0: Per a qui no és fàcil, estos dies, és per als periodistes, Conrado, perquè ixen 2.000 noms este matí en les 5 hores, 6 hores de preparació del programa, han eixit moltíssims noms relacionats amb tots els equips, però bueno, tu sí que estàs d'acord també en aquesta operació, diríem, cascada, no? De grans fitxatges que van a alentar, diríem, altres fitxatges en menor grau.
2: Sí, lo que pasa que ya no es como antes. Es decir, primero, yo creo que ahora los ingresos se mueven más el dinero entre ellos.
0: Sí, es deberes.
2: Que antes lo soltaban más, y yo creo que se han dado cuenta y dice, sí, aquí lo estamos soltando fuera y luego los demás se refuerzan y nos ganan en Europa, pues ahora lo movemos entre nosotros, y yo creo que los clubes ingleses hacen grandes operaciones entre ellos. Es verdad que hacen otras operaciones. Osasuna es uno de los clubes que se ha beneficiado de ese traspaso de Víctor Muñoz. Uh-huh. Pero luego vas al fair play de la liga. Así que yo creo que eso Javier Tebas tiene que empezar a mirarlo.
0: Sí, es buena reflexión.
2: A mí me conté ayer un caso de Sevilla, está negociando el traspaso de Oso, de su lateral, a Olympiacos, pues, entre 8 y 10 millones. De esos 8 o 10 millones solo puede invertir un millón, uh-huh, o un millón y medio, porque tiene esa ley del 1,4. Ahora el Sevilla está en una situación muy delicada, pero están hablando del Sevilla, que es uno de los punteros. El Valencia lo ha sufrido hasta hace poco. Lo ha sufrido. Entonces, claro, esas operaciones que se mueven, si luego tienes esas limitaciones para poder invertir, hace que el mercado que realmente se mueve entre los clubes que no son Madrid, Barcelona y Atlético en el resto de la Liga Española sea muy limitado, y entonces ahí se mueve muy poco.
0: A més de, Pepe, ahora te dono tú la palabra, a més de que les operacions, per exemple, entre el futbol espanyol i la Premier, és de la Premier, ja saben que en menys diners se van emportar futbolistes que millor en altres mercats necessitarien més, no, Pep?
3: A veure, com tot depèn del capital que tingues.
0: Sí, però també, però també de la necessitat, i ho parlàvem també tu i jo este matí, vull dir, la necessitat que tinga un equip, Sevilla té necessitat de vendre, això ho saben tots, això va baixar el preu, evidentment, de l'operació.
3: A veure, el que està molt clar és que els clubs saben l'estat dels altres clubs, tots,
0: Claro, per això t'ho dic.
3: És que evident, per tant, quan tu tens necessitat, és la llei de l'oferta de la demanda, i sobretot el tindre necessitat d'ingressar i de tindre cash, però després molts clubs tornen a reinvertir en altres jugadors.
0: Però,
3: no?
0: Però tu estaries d'acord un poc amb aquesta reflexió que ha fet Conrado, que jo estic prou d'acord, que hauria de pegar-li una volta la Lliga de Futbol Professional a això del fair play i del que pots utilitzar tu en cas de traspàs, perquè si no el que estàs fent és devaluar el producte.
3: Sí, està clar que això és així, el que passa és que molts clubs s'empenyen i després és molt difícil sortir d'això.
0: Això també és veritat, sí.
3: Claro, no pot ser tot això viva la vida, no? Tens que tindre el cap...
0: De pegar-li una volta la Lliga de Futbol Professional a això del fair play i del que pots utilitzar tu en cas de traspàs, perquè si no el que estàs fent és devaluar el producte.
3: Sí, està clar que això és així, el que passa és que molts clubs s'empenyen i després és molt difícil sortir d'això.
0: Això també és

0: un seguro que més o menys te dona els diners per a poder intentar. Claro, això se va acabant i gastar més de lo normal, tu tens que tenir sempre una regulació. Uh-huh. De quina manera és més útil o, diguem, és més sensata, això n'hi hauria que mirar-ho, no? Però uh-huh. ja que tenen que estar regulats, no pot ser que això siga on viva la vida.
1: Sí, i hi ha una regulació de UEFA, però és, pràcticament la Lliga és l'única que té esta regulació tan Conrado, tan restrictiva, no, per als clubs.
2: A ver, yo creo que la regulación es importante.
1: Es necesaria, sí.
2: Y los clubes lo primero que tienen que hacer es pagar. Pero creo que dentro de esa capacidad que tienen de poder pagar, también podrían tener una capacidad para poder invertir en fichajes para que se moviese un poco todo más. Es decir, te pongo el ejemplo del Sevilla. Sevilla ahora está en una situación de 1-4. Que es verdad que el Sevilla está en una situación de 1-4 porque ha pasado de jugar la Champions a no jugarla, que no puede ser que un premio deportivo como sea la Champions te acabe pegando ya un palo a corto plazo. Y es la pescadilla se muerde la cola. Así, eso es lo que tiene que controlar la Liga. Tiene que intentar que los clubes, y estamos hablando de clubes históricos, como es el caso del Valencia, como es el caso del Sevilla, como también ha habido situaciones difíciles del Betis, que si no se llega a ganar la cosa, si el Betis no llega a ganar la final de Copa del Rey que le gana al Valencia, el Betis estaría en la misma que está el Sevilla y en la misma que está el Valencia después de no ganar esa Copa y no meterse en Europa. Es decir, esa pescadilla que se muerde la cola es la que tiene que controlar, sobre todo en determinados clubes históricos, porque luego tiene la situación del Levante. El Levante, si no llega a quedar en primera, por mucho control financiero, ese club hubiese tenido mucho riesgo de
1: desaparición.
2: ¿Vale? Sí. Entonces, algo se está haciendo mal. Dice, uh-huh. ¿Por qué un club que está controlado como el Levante, si no se queda en primera, está a punto de desaparecer? Que algo hay fissures també
1: això està clar, per cert, sense novetats també, no amb el bicho, no
0: vull afegir una cosa,
1: vale,
0: important, i és el que vinc a fer referència a lo que parlàvem al principi de començar el programa, i és que claro, al tindre ese tall i ese límit de no poder gastar, tens que tirar mà de gent de baix
1: també,
0: i a clubs com Llevant, com en este cas València, escolteu, el mateix Barcelona, uh-huh. el mateix Barça ha tret gent de baix per això, uh-huh. primer perquè tenen qualitat, és evident, però perquè tenen aquesta necessitat de que no poden gastar-se milionades i tenen que fer coses amb la pedrera, no?
1: Jo estic totalment d'acord amb tu, i ja parlarem l'altre dia del tema de la porteria. Tinc minutet i mig. Sense novetats amb el bicho, no?
0: Bueno, el bicho sense novetat i està molt clar, i ja dic des d'ací que anem a buscar lo millor per a tots, sí. Evidentment lo millor per al club, però l'important en este cas és el nostre client, que és ell,
1: sí.
0: I anem a buscar lo millor que puguem. El jugador de Levante té 2 anys més, ell ja té que treballar, com ja ho sabeu, què te vaig a dir?
1: Sí.
0: Com un animal tot
1: com
0: el dia,
1: està
0: a tope, és... està en il·lusió, i bueno, Déu dirà, volem a veure què passa, però si fa algo serà el millor per a tots.
1: I és una operació, Conrado, que se va realitzar, perquè n'hi ha necessitat de les tres passes.
2: De los últimos 15 dies.
1: Home, no sé com ho tindrà. Ja parlarem un altre dia.
0: Me quieres dar las vacaciones, ¿no?
1: Exacto.
2: Es una operació...
1: Tot el món ho sap.
2: Ley de vida.
1: Que se va a produir.
2: Ley de vida.
1: I que a poc ja hi ha una bona oferta que... estiga en torna a esa clàusula d'ell o un poquet inferior amb necessitats per al Levante i per a tots absolutament, i la seva economia es realitzarà. Però bueno, estarem pendents. Pep, moltes gràcies.
0: Vosaltres.
2: Un saludo.
1: Conrado, gràcies.
2: Un saludo.
1: A tots vosaltres, demà a partir de les 2 continuarem en Esports a Punt, o tornarem amb Esports a Punt. Esta nit amb Manolo Montal tindreu el programa de una onda que ara no m'hi és el nom. Vinga, que el 90 minuts, efectivament. Gràcies, Rafa. Vinga, adeu, fins demà.

0: momento para dudar del señor Zapatero.
1: Tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia.
2: No que sepa, dime, pinta, le echarse de matan. A los anfans de la patria, papillón, vole, vole, vole, claro, de la línea, mami, pegó, que es como digo, que se ha pasado, que van a ti, les anfans de la patria, a ti le tornó, ni se ha tobrón, a ti lo me da a tomar, por fila.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: Bona vesprada, com estan les Corts? Amb els vots a favor del PP i de Vox, que sumen la majoria absoluta, han aprovat este migdia els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026.
5: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la...
4: Ho anunciava Llanos Massó, la presidenta del Parlament Valencià. El PSPB i Compromís han votat en contra d'uns comptes que, com a novetat, incorporen el concepte prioritat nacional que Vox ha exigit al Partit Popular per a votar-los a favor i que es materialitzarà en les ajudes a la vivenda per a joves en municipis despoblats i per a rebre ajudes socials. Són els tercers pressupostos d'esta legislatura, els primers de Juanfran Pérez Llorca com a cap del Consell, que ha ressaltat l'estabilitat política a la Comunitat Valenciana.
6: Però, en canvi, con diálogo, con entendimiento, se consiguen grandes logros. Y permítanme que lo diga, tener unos presupuestos aprobados es un gran logro.
4: El contrapunt l'ha posat la ministra i candidata del PSPB a la Generalitat, Diana Morant.
7: Es un día muy triste, muy triste. Al final la prioridad nacional en el primer territorio donde se va a aplicar es en la Comunitat Valenciana y no nos lo merecemos.
4: El govern espanyol estudiarà recórrer la llei de pressupostos del Consell al Constitucional si discrimina la ciutadania segons l'origen. Així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
3: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
4: I de l'oratge continua la calor intensa i la basca al litoral i estan en vigor avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per tempestes en tot el territori, en tot l'interior central i a l'interior nord de la província de Castelló. La previsió amb Victòria Rosselló.
8: Hem tornat a tindre una nit tòrrida a gran part del territori i les temperatures diurnes avui baixaran lleugerament, però estem a l'espera del pic de calor d'aquest nou episodi que arribarà demà i que de fet ha fet activar a l'Agència Estatal de Meteorologia l'avís roig en previsió de temperatures que puguen passar dels 42 graus i a fregar els 45. Serà comarques com el sud de la Ribera, la Costera o la Canal de Navarrés, també el Baix Segura, amb uns valors que donaran el pic d'este episodi de calor i que encara es mantindran en altes temperatures fins al diumenge, en què tindríem un alleujament tèrmic amb una baixada generalitzada de les temperatures que les deixaria en els valors normals després que este mes de juliol històric s'hagi caracteritzat fins ara per una anomalia de 3,3 graus. La situació es deixarà un final de mes que sembla que tornaria a fer-nos parlar de pujada dels termòmetres.
4: Gràcies, Victòria. José Soler, bona vesprada.
9: Sí, bona vesprada, Òscar. Una de les conseqüències de tants dies seguits amb temperatures molt altes, de la humitat al litoral, que està per damunt del 80%, i de l'aigua de la mar, que està especialment calenta, són els esclafits tèrmics que ahir van tindre lloc a Dénia, a la Marina Alta, i també a Banyeres de Mariola, a l'Alcoià, acompanyats de granís. També a Elda i a Petrer, al Vinalopó Mitjà, que van sorprendre el veïnat.
10: Qüestió de dos minuts, s'ha posat a llover i a granizar, però... No ha parado.
11: Había una laguna por aquí. Ha llovido una barbaridad y en un momento, ¿no?
12: Que estaba desde casa mirando la tele, sentí ploure y tronar, me n'eixí fora y he visto que queda granizo, pero groset.
4: Bé, l'altra conseqüència dels episodis de calor cada any més recurrents i intensos són els incendis forestals. El que va començar fa dies a la Mierla, a Guadalajara, ja ha cremat 32.000 hectàrees de massa forestal. Allí ha estat este matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
9: Un incendi que afronta el sext dia i encara sense control, però amb un cert optimisme, perquè sembla que ralentitza el seu avanç. Allí Sánchez ha considerat imperatiu arribar a un pacte d'estat contra el canvi climàtic. Ha exposat que en el que portem d'any han cremat a Espanya més de 100.000 hectàrees, la mitjana anual d'incendis en l'última dècada, i que ja portem 22 grans focs, que són 4 vegades més que l'any passat a aquestes alçades.
13: Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente. Tenemos que concienciar a la ciudadanía. Tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia, son datos.
9: Per cert, que el Palau de la Moncloa ha anunciat que Pedro Sánchez visitarà demà la factoria de la Ford Almussafes en companyia dels directius de la multinacional automobilística i del cap del Consell, quan encara no s'ha desembarassat del tot la incertesa de la plantilla, malgrat que s'ha anunciat que fabricarà un nou model de cotxe multienergia a partir de 2028.
4: I avui fa 100 anys que va néixer a València Luis Alberto Sánchez Pollack, popularment conegut com a Tip, un dels més grans humoristes del surrealisme i de l'absurd que durant anys va compartir escenaris amb un altre gran, gran també en talent, José Luis Coll. Si Tip no li sona, pot ser sí, Tip i Coll.
14: Bien, bien, bien. Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Pero la jarra... Habrá de estar en un plano superior al vaso.
9: Este que escoltem és un dels més celebrats sketchs de Tip i Coll, en què donen instruccions de com vessar l'aigua d'una jarra a un got. Va ser en la gala de la nit de Nadal de Televisió Espanyola i l'èxit va ser extraordinari.
4: Bé, que re gran són Tip i Coll, que re gran, sobretot gran, era Tip. Una pausa i seguida.
3: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
15: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
16: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
17: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollúa!
17: Luis Sánchez Pollack Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
18: La próxima semana hablaremos del gobierno.
17: Generalitat Valenciana.
3: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
4: 8 minuts passen de les 3. La majoria absoluta del PP i de Vox a les Corts ha aprovat este migdia els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026. Ho anunciava així Llanos Masó, presidenta del Parlament Valencià.
5: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
9: PSPB i Compromís han votat en contra. Els pressupostos de la Generalitat ascendixen a més de 33.000 milions d'euros, incorporen el concepte de prioritat nacional que ha exigit Vox per a votar-los a favor. La discrepància sobre la retallada del pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que demanava Vox i que han rebutjat tant el PP com el PSPB i Compromís no ha posat en perill el suport de l'ultradreta als comptes de la Generalitat.
4: Després de la votació, preguntat per l'assumpció de la prioritat nacional de Vox, el cap del Consell ha afirmat que el PP no es plega a ningú i ha ressaltat l'estabilitat política de la Comunitat Valenciana. Juanfran Pérez Llorca.
19: Mire, el PP no se pliega a nadie. El PP dialoga y busca consenso. Y nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales.
9: I per la seva part, el síndic de Vox s'ha congratulat que els pressupostos de la Generalitat incloguen la seva exigència de prioritat nacional. José María Llanos.
20: Y acostúmbrese a escucharlo. Porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse.
9: Tot just per això, el govern d'Espanya no descarta que recorrerà contra la llei de pressupostos al Tribunal Constitucional. Diana Morán, secretària general del PSPB i ministra de Ciència.
7: Si efectivamente se produce discriminación de unos ciudadanos frente a otros, vamos a recurrir al Constitucional. Porque el Constitucional, la Constitución española, no permite la desigualdad y no permite una desigualdad de trato entre los conciudadanos de este país.
9: El diputado de Compromís, Carles Esteve, ha criticat el PP per fer seguidisme de la ultradreta.
21: A mí no me preocupa, no ens ha de preocupar que Vox presente infinitat d'esmenes per a eliminar paraules com violència de gènere, masclisme, igualtat de gènere. Això no ens ha de preocupar que ho faci a Vox. El que sí que ens ha de preocupar és que el Partit Popular voti a favor d'això.
9: I el síndic del Partit Popular, Nando Pastor, ha conclòs que l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2026 els dona la raó.
22: Com els decía, hoy 8 meses después, la aprobación de estos presupuestos da la razón a los que hace 8 meses decíamos que había un candidato, que había un programa y que había una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Así de claro.
4: Bé, per cert, la secretària general de Socialistes Valencians, Diana Morant, que este matí estava a les Corts, ha mostrat el suport al secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarell, serà jutjat en atribuir al PP l'autoria intel·lectual d'un atac a la seu del partit a València. Morant ha dit que espera que el procés tinga totes les garanties.
7: Mi total apoyo absoluto, firme, a Vicent Mascarell por denunciar el acoso que está recibiendo el Partido Socialista por el Partido Popular. Hemos tenido 40 sedes en la Comunidad Valenciana que han sido vandalizadas y eso no es casualidad. Esto es fruto del odio.
4: I de la investigació judicial de la gestió del Consell el dia de la Dana, que va matar 231 persones a la província de València, avui ha declarat en el jutjat de Catarroja Ruth Merino. Aquell 29 d'octubre del 2024 era la consellera portaveu, avui és secretària autonòmica. Merino ha afirmat que ningú del govern valencià va parlar de la Dana els dies previs i que ella es va assabentar que hi havia un secopi quan va arribar a casa per la televisió. Pilar de la Fuente.
0: En resposta a preguntes de la magistrada instructora, Merino ha afirmat, com tu comentaves, que abans del 29 d'octubre no sabia parlar res de la Dana, que al ple del Consell que havia eixe matí no es va prendre cap mesura o resolució sobre el tema i que no recorda ni tan sols si es va parlar d'ell. Quan va parlar, amb posterioritat en la roda de premsa, ho va fer amb les dades que verbalment li va facilitar la també exconsellera Salomé Prades perquè era un tema d'actualitat. Després es va desconnectar de la situació perquè es va concentrar a l'oficina per a elaborar els pressupostos amb el seu equip i no va ser fins a arribar a sa casa a les 8 de la nit que es va enterar de la creació d'un secopi i de la magnitud de la situació a través de la televisió. D'altra banda, la magistrada ha demanat avui a través d'una resolució que Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, presente voluntàriament les comunicacions mantingudes durant la jornada relacionades amb l'emergència.
4: I alguna cosa es mou al voltant de la factoria de la Forta d'Almussafes. Des de presidència del govern espanyol s'ha anunciat este matí que Pedro Sánchez visitarà demà la planta valenciana en un moment d'incertesa per a la plantilla per la poca càrrega de treball que hi té i davant d'un possible acord entre la multinacional i el fabricant de cotxes xinès Geely. El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que també hi assistirà, ha assegurat este matí a les Corts que demà hi haurà bones notícies per a la planta automobilística valenciana sense revelar exactament de què es tracta.
19: Será mañana la dirección de Ford la que les comunique la noticia. Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
9: I Ford s'ha limitat avui a informar que serà en la convocatòria de demà dijous, quan l'acte està previst per a compartir un important anunci corporatiu relatiu a les nostres operacions a Europa. Les primeres informacions apunten que Ford ha venut una part de la factoria de la firma xinesa Geely, segons publica este dimecres el diari Les Províncies. D'una altra banda, Economia Digital apunta que la col·laboració entre els dos fabricants de vehicles comportarà que la planta valenciana produirà un model de la mida del Ford Fiesta, però completament elèctric. De confirmar-se, l'ús de les instal·lacions d'Almussafes permetria a Geely evitar pagar arancels europeus sobre les importacions de vehicles elèctrics fabricats a la Xina, mentre que Ford impulsaria una planta que en dos anys només ha fabricat un model. La fàbrica afronta dos anys amb el mecanisme RED aprovat per a tota la plantilla de més de 4.000 treballadors de manera rotatòria amb el 90% del salari garantit.
4: Catorze minuts passen de les tres. El president nacional del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet este migdia el seu balanç polític abans de les vacances de l'estiu. Ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez ha perdut el suport del carrer. Lorena Diego, redacció a Madrid.
1: Bona vesprada. Feijóo ha llançat durs missatges a Pedro Sánchez en un moment, diu el president del PP, en què la corrupció ha arribat al cor de l'Estat.
6: No merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país.
1: Una declaració que s'ha referit a les actuacions de Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha apuntat Feijóo que la zona zero de la corrupció és Moncloa.
6: Sánchez està en manos de Zapatero. Zapatero està en manos de Julio Martínez y todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
1: I és per això que s'ha oferit el president del Partit Popular a la reconstrucció nacional. Entre les propostes anunciades avui, que el PP està estudiant una reforma del Codi Civil en matèria de nacionalitats per a que, diu Feijóo, no es regalen passaports.
4: Bé, sobre Zapatero, el ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha reiterat este matí la confiança en l'expresident espanyol, ha insistit en la legalitat del rescat a l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. López ha estat este matí a la Ciutat de la Llum, a Alacant, allí ho ha dit.
23: No tengo ni un solo elemento para dudar del señor Zapatero.
8: no lo he tenido nunca. Por lo tanto, ahora estamos en un juicio, pues evidentemente las partes darán sus explicaciones. En cuanto a que la operación de Rescate Plus Ultra cumple con todos los requisitos, pasa todos los informes, todos los filtros, todos los organismos. Ayer conocimos la versión de una parte y que evidentemente el señor Zapatero tendrá que dar la suya.
4: La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, i la de Ciència, Diana Morant, s'han reunit este matí a València amb representants de la patronal CEF i els sindicats Comissions Obreres i UGT del País Valencià, que han col·laborat en el procés extraordinari de regularització de les persones migrants que va acabar el 30 de juny. La ministra Saiz ha confirmat que 28.700 migrants dels vora 170.000 que s'han acollit al procés a la Comunitat Valenciana ja estan cotitzant a la Seguretat Social.
10: Y como decíamos, esto ya está teniendo efectos positivos. Hoy hay más de 28.700 personas que ya están aquí de alta, cotizando en la Seguridad Social. Han dejado de estar en los márgenes para indudablemente ser ciudadanos con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, que es básicamente en un país, que somos un país con memoria, lo mismo que cuando nuestros compatriotas tenían que buscar experiencias y proyectos de vida fuera. Hoy España es un país de oportunidades.
9: El president de la patronal valenciana, la CEF, Vicente Lafuente, i els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT del País Valencià, Ana García i Tino Calero, s'han congratulat del procés de regularització de les persones migrants.
11: Que yo creo que nos va a demostrar en un corto plazo que eso era un proyecto que era imprescindible para nuestro país y sobre todo para nuestra economía. Hay mucha casuística, se ha generado mucho humo en torno a esta política, pero yo creo que hay que poner en valor el que hay que defender a las personas.
23: Valoramos positivamente que se haya dado esta regularización y que las personas migrantes que ya están en nuestro país, que están colaborando y que están trabajando, puedan acceder a tener derechos y a tener una seguridad jurídica.
24: También por una cuestión de necesidad, porque es evidente, y los datos los constatan, de que en los últimos años la aportación de las personas migrantes a nuestro país ha sido eminentemente positiva en todos los ámbitos, en el ámbito económico, pero también en el ámbito social y desde el punto de vista de la convivencia.
4: L'Audiència Nacional ha reprès avui el juí del cas Kitchen, és la presumpta trama ordida pel Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy per a sostreure informació suposadament comprometedora per al PP a Luis Bárcenas. I ha recuperat el juí amb les al·legacions finals de les defenses dels 8 acusats abans que siga vist per a sentència.
9: Els advocats de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i del seu número 2, Francisco Martínez, han argumentat que es va tractar d'una operació d'intel·ligència dins de la legalitat. Jesús Mandri és l'advocat de Fernández Díaz.
25: Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial, una operación policial destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que pudiera tener ocultado el señor Bárcenas y de también posibles testaferros.
9: La Fiscalía demana 15 anys de presó per a ells i 19 per a l'excomissari Villarejo.
4: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha comparegut en la comissió d'investigació del cas Coldo en el Senat, citada pel Partit Popular. Ho ha fet una setmana després que negara davant el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional, que investiga el cas Leire, que no tenia coneixement de la presunta trama que s'està investigant i que va derivar Leire Díez a Santos Cerdán.
9: I avui ha desvinculat el PSOE de les presuntes maniobres de Leire Díez i s'ha reiterat.
26: No he conocido nada de esas reuniones y no volví a hablar con Santos Cerdán.
27: ¿Y ha hablado últimamente con Pedro Sánchez sobre este tema?
26: No.
9: La presidenta socialista ha negat haver avalat Leire Díez.
26: Yo no he sido su madrina para nada.
4: Bé, mentrestant, el Tribunal Suprem ha acordat alçar les mesures cautelars que va imposar a l'empresari Víctor de Aldama en el cas Mascaretes, pel qual va ser condemnat.
9: Aldama es va salvar de la presó per col·laborar amb la justícia en una sentència en la qual van acabar condemnats l'exministre Ábalos i el seu exassessor Coldo García. La sala penal que va dictar la sentència ordena ara l'extinció de les mesures cautelars que li va imposar, la retirada del passaport, la prohibició d'eixida del país i compareixences quinzenals. El Suprem assenyala que encara que estan pendents de resolució alguns aclariments de la causa, com l'incident de nul·litat que van presentar Ábalos i Coldo, la conseqüència lògica del dictat de la sentència és el decaïment de les mesures cautelars.
3: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
4: Ja són les 3 i 20. Tornem a parlar de l'oratge perquè hi ha motius. Ahir, la boia de València va marcar 28,6 graus. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, no descarta que els pròxims dies se supere el registre màxim, que està en 28,9. Esta temperatura anòmala és energia que facilita, per exemple, els esclafits càlids d'estos dies. Àngel Hernández.
2: Al Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ho tenen constatat. La mar està a 28 graus de mitjana. Paco Pastor és investigador de l'àrea de meteorologia.
12: Això és una temperatura molt alta. Estem en una anomalia d'entre 3 i 4 graus. Tenim algunes zones que estan un poc més altes, entre 4 i 5 graus.
2: I això té conseqüències en l'oratge.
12: El que indica és una acumulació d'energia molt gran. Això en algun moment o altre se transfereix a l'atmosfera.
2: És un facilitador de pluges torrencials i esclafits, com els d'estos dies.
12: Un esclafit d'estos se dona en una situació d'activitat convectiva, de nuvolositat, de tronada molt forta, en corrents d'aire molt intenses. Si li afegim més energia de la que ja estava disponible, provenint de la mar...
2: I també aquesta temperatura de la mar fa que trobem a faltar tant eixes brises refrescants.
4: L'Ajuntament d'Elx ha clausurat la segona campa, dos aparcaments de cotxes que hi ha al costat de l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. Als ja tancats se'n sumaran dos més en les pròximes setmanes. La lluita contra aquesta activitat il·legal és una prioritat per a les autoritats municipals. Pilar Llorca, redacció d'Alacant.
13: La proliferació de les campes destinades a aparcar vehicles a les proximitats de l'aeroport de l'Altet sembla que no toca sostre, però ara l'Ajuntament vol avançar en la regularització d'esta activitat. Pablo Ruz, alcalde d'Elx.
14: No se pueden instalar campas en ningún rincón del término municipal desde el pasado mes de abril. Y toda aquella campa que se esté o ampliando o instalando está vulnerando la propia legalidad.
13: A les pedanies de Torrellano i l'Altet hi han identificades 110 campes, totes amb algun tipus d'irregularitat. Només 30 tenen un permís pendent de revisió. Tot això comporta problemes per al veïnat que demana una reunió amb l'alcalde.
4: França s'ha convertit en el primer país d'Europa que prohibix per llei l'accés a les xarxes socials als menors i les menors de 15 anys. La norma entrarà en vigor l'1 de setembre. Seran les plataformes les que hauran d'implantar un sistema de verificació d'edat. Carme Pastor.
15: La mida dels adolescents francesos passa entre 2 i 5 hores diàries amb el telèfon mòbil a la mà, un temps en què s'exposen a un corrent continu de vídeos que pot ser addictiu. Amb esta premissa, el Parlament de França ha aprovat per àmplia majoria una llei pionera a Europa que prohibís l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
16: L'interdicció de réseaux sociaux.
15: Macron s'ha felicitat per l'esventa definitiva a una reivindicació que ha fet seua i que assegura busca protegir la salut mental dels menors amb una norma que entrarà en vigor l'1 de setembre.
16: Per la protecció de nos enfants.
15: A partir d'aquest dia, els menors de 15 anys no podran crear comptes nous i els que ja en tenen es donen 4 mesos de marge per a tancar-los. Seran les plataformes les que hauran de comprovar l'edat dels usuaris i adaptar-se a la normativa.
4: I Donald Trump amenaça ara amb bombardejar una instal·lació nuclear clau de l'Iran. I el règim dels ayatolàs respon que això desembocaria en una guerra regional. La guerra s'agreuja, el conflicte s'agreuja després d'11 dies d'atacs creuats a pesar del suposat alto al foc. Vicent Montagut.
17: La muntanya Pikaxe és el suposat búnquer nuclear de l'Iran. En realitat, se sap molt poc del complex, protegit per una cadena de muntanyes, però es calcula que està soterrat a 100 metres de profunditat. En una compareixença a la Casa Blanca, Trump ha anunciat que l'atacaran molt prompte i amb molta contundència. El conflicte entra en una fase imprevisible després d'11 dies d'atacs i amenaces creuades. 18 soldats nord-americans han mort en una guerra que, segons el secretari de Defensa, ha costat ja 37.000 milions de dòlars. 37.5 billion. En una tensa compareixença al Senat, Hegseth ha anunciat que necessitarà desenes de milers de milions més, però s'enfronta a una creixent oposició interna. Vostè li han arribat a dir és un fracàs.
18: You, sir, are the failure.
17: I mentre la televisió iraniana retransmet el funeral per les víctimes recentment identificades de l'atac contra una escola de xiquetes a la ciutat de Minbar. Va passar en el primer dia de guerra i, segons el règim, moriren 178 persones, entre professors i alumnes.
4: Avui es commemora el centenari del naixement d'un dels millors humoristes de l'absurd que ha donat València, l'actor Luis Sánchez Polà, que va formar parella còmica amb Coll i es feien dir Tipicoll, alt, amb barret de copa alta i posseïdor d'un enorme talent per a la improvisació. Tip va fer riure al públic de tot Espanya al llarg de 40 anys de carrera. Carmen Marc.
28: Senyores, senyores, he aquí
0: el próximo año nuevo.
5: Jenny i també figura allargada perquè l'actor valencià Luis Sánchez Pollack, conegut com a Tip en el duet còmic que conformà amb Coll, a finals dels 60 era l'alt el del barret de copa alta. Un tàndem que funcionava a base de diàlegs absurds i on cadascú tenia un paper surrealista propi.
0: Lo que usted baja y sube, de sube y baja, solo de sube.
5: Tip ha sigut l'artista espanyol que més a prop està del talent disbaratat de Groucho Marx. Sánchez Pollack havia provat sort amb una parella còmica anterior, Tip i Top, però va ser a partir del 1967 quan la química de Tip i Coll amplifica un treball on el guió eloqüent i lògic i les improvisacions encaixaven de forma natural.
0: Yo comprendo como hay gente que no de golpe esté todo el día tumbada en un sofá, en un diván.
5: Quan van deixar d'estar junts es diluí un humor lliure tan apegat a la realitat dels 90.
6: Cuando tenemos 5 minutos libres, vamos a Valencia y venimos para acá.
5: Tip morí un any abans del canvi de mil·lenni. Discret en la seva vida privada, mai va reconèixer que el 22 de juliol del 1926 el Perellonet vingué al món per a fer riure.
4: Les falles de València mantindran en 2027 el model d'ofrena de dos dies davant la proposta d'ampliar-les a tres. És el que decidiren el president i presidente Sanit en una assemblea extraordinària i tot i que la majoria vota a favor a desfilar també el dia 16, la majoria qualificada que exigia la reunió va descartar augmentar una tercera jornada. Montse Català.
7: Acalorada assemblea fallera, i no només per les temperatures. El Palau de la Música registrava un quòrum mai vist. L'ocasió ho mereixia. 327 falles votaven si es modificava o no la setmana fallera amb un dia més d'ofrena. 90 minuts de debat, votació en veu alta...
19: 50, no, 51, no.
7: I tot i guanyar el sí amb 203 vots a favor davant 123 en contra, la necessitat d'una majoria qualificada de dos terços farà que l'ofrena es quede com està, en dos dies. Una votació que el president de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha valorat avui.
20: A mi no me hubiera gustado tener esos 15 votos de más y tener un sí para esta modificación. Yo creo que tiene que ser por una amplísima mayoría.
7: ¿Y si s'obrirà de nou o no el debat més avant?
20: Si los presidentes tienen o quieren o ven que hay que hacer otra vez otra propuesta, pues nosotros, por supuesto, claro que seguiremos trabajando y la plantearemos.
7: De moment, en les falles 2027, l'ofrena continuarà sent el 17 i el 18 de març.

Avui ens acomiadem amb la música de Romantic Dimoni. És el nou projecte musical de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. En el seu debut, primer moviment, està esta cançó que es diu La Voràgine. Bona vesprada, tornem demà.

0: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
1: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarme la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
7: Un 22 de juliol, Noruega patia un doble atemptat terrorista perpetrat per una sola persona, Anders Breivik. Primer va fer detonar una bomba a Oslo, al districte governamental, que va causar 8 morts. Poc després, es va traslladar a l'illa d'Utoya, on se celebrava un campament d'estiu de les joventuts del Partit Laborista. Allà va obrir foc indiscriminadament contra els participants i va acabar assassinant 69 persones més. La majoria eren joves i adolescents. La magnitud i la brutalitat dels atacs van commocionar profundament la societat noruega, mentre la notícia s'escampava ràpidament arreu del món i generava una onada de condemna i estupefacció. Un dels aspectes més inquietants és la manera metòdica i freda amb què l'atacant va dur a terme la massacre a l'illa. Vestit de policia, va enganyar els joves fent-los creure que venia a protegir-los després de l'explosió d'Oslo. Una volta va acaparar la seva atenció, va començar a disparar sense pietat. Molts dels supervivents van relatar moments de terror i desesperació, amagant-se als boscos, llançant-se a l'aigua gelada del llac o fent-se els morts per a evitar ser detectats per l'atacant. El procés que va jutjar Anders Breivik va ser llarg i mediàtic i es van debatre la seua salut mental i les seues motivacions ideològiques d'extrema dreta i anti-immigració. Finalment, el van declarar penalment responsable i condemnat a la pena màxima noruega, que en aquell moment era de 21 anys de presó. L'atemptat d'Utoya va marcar un abans i un després en la percepció de la seguretat i la convivència a Noruega. Avui en dia, l'illa d'Utoya s'ha convertit en un lloc de memòria i reflexió sobre la tragèdia i la importància de la prevenció de la violència extremista com la que es va viure allà mateix el 22 de juliol del 2011.
6: Comprimits efervescents.
8: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
9: Benvingudes i benvinguts a un nou podcast de Ven i parlem per al web Apunts de Llengua d'Apunt. Avui conversarem amb dos creadors de contingut d'Altea amb una informació genètica quasi idèntica que estan revolucionant les xarxes socials en valencià i amb qui comentarem rutines útils per a l'aprenentatge de llengües. Esteu preparats? Donem la benvinguda a Aitor i a Loren a Ven i parlem, el poble per a millorar el teu valencià formal. Aitor és estudiant de comunicació audiovisual i també és el director, o com li diríem, el responsable de Poblet, com és això?
10: Coordinador, podríem dir, no? Però també és una estructura horitzontal.
9: Molt bé. Aleshores, coordinador de Poblet. I què és això de Poblet?
10: Doncs Poblet.info és una web que naix per a que la gent pugui trobar de la forma més fàcil possible tota la creació de contingut en valencià. És a dir, totes aquelles persones que en el seu temps lliure fan algun vídeo o fan alguna creació dirigida a les xarxes socials i que ho fan en clau valenciana, perquè les xarxes socials i els seus algoritmes no afavoreixen que una llengua com la nostra tingui la visibilitat que altres. Per tant, naix d'aquesta manera i ja és tota una comunitat de creadores i possibilitadora de projectes que a poc a poc anem desenvolupant.
9: Molt interessant, productores audiovisuals. No tardeu a fitxar-lo, que a este se'l rifaran. És un cromet. Loren és un sociòleg aficionat a la Premier League que està clavat en tots els xafarranxos festius de la faç de la Terra i que té un projecte audiovisual que es diu Patalla Band. Què és això de Patalla Band?
11: Exacte, bueno, estic clavat en Poblet perquè és un canal de futbol en valencià. Perquè, bueno, jo sempre havia consumit moltíssim de futbol, no sols ben partit, sinó també pues, veient altres canals de YouTube en castellà que parlaven del tema. Uh-huh. Hasta que un dia vaig dir, che, vaig a fer jo el contingut i a dia d'avui pues, faig el canal que a mi m'agradaria trobar. I això, pues, bueno, tracta un poc de futbol d'ací, però també, pues, com tu has comentat, la Premier League, la Lliga Anglesa, i un poc de tot, però bueno, tot relacionat sempre en el món del futbol i alguns també relacionats en el món dels festivals, també futbol i festival, que més sol mesclar a voltes vídeos, que també és la meva altra passió.
9: Molt bé, la música, és a dir, la cultura popular, no?
11: Exacte.
9: El futbol, els festivals, molt bé, molt bé.
10: Tot el que siga divertit, ahí ens en sembla.
11: Sí, ahí estarem.
9: No vos en perdeu una, eh? Vosaltres voleu aprendre llengües en un futur, Aitor, Loren?
10: És interessant i és molt guai, és molt enriquidor. Per tant, sí, quan jo tinga temps, sempre és una assignatura que, a banda de llegir, que vull que m'agrada més, també aprendre llengües em fa sentir molt bé, per tant, sí.
9: I llegint també s'aprenen llengües.
10: Totalment, totalment.
9: Si voleu aprendre llengües, heu de fer-vos l'ànim ja, perquè és un camí llarg, cosa que no vol dir que siga un camí desagradable, ja que hi ha molts hàbits del dia a dia que podem modificar lleugerament i això ens permetrà anar aprenent llengües de manera progressiva i plaent. Avui vos presentaré algunes rutines recomanades per aprendre llengües. Per descomptat, la llista es pot ampliar, però jo vos proposo truquets que m'han anat bé a mi com aprenent de llengües, de francès, d'anglès, de portuguès, i que queda malament que ho diga, però a pesar que sóc professora de llengües, jo no tinc facilitat per aprendre'n de noves. Me ho he de treballar. I vosaltres, Aitor, Loren, vosaltres teniu facilitat per aprendre llengües?
11: A mi sempre m'ha costat. És una assignatura pendent que tinc, perquè sempre com que em costa aprendre... Sempre diuen que el valencià, que els que parlen valencià i castellà tenen més facilitat per a aprendre idiomes. No, no sé si jo si és el meu cas, però sí que m'agradaria en el futur pues, de pegar-hi canya.
9: Si només fores castellano parlant o només valenciano parlant, segurament encara et costaria més, perquè el fet de ser bilingüe actiu des de xicotet et facilita l'aprenentatge de llengües.
10: Sí, en ese cas sí que ho tinc en compte i per exemple, l'anglès una vegada em vaig posar per a trobar-me la titulació del B1, sí que vas notar que donava una certa soltura a l'hora de poder entendre més fàcilment, no?, com es construeix un llenguatge, en este cas la construcció similar a les llengües que ja parle, però tampoc ho tinc jo molt fàcil, eh? He d'estar atent a este capítol a veure què ens contes.
9: Doncs a veure, el consell número 1 seria que si voleu aprendre moltes llengües heu d'evitar posar-vos els audiovisuals en les llengües que ja domineu molt i començar a buscar en les plataformes pel·lícules o sèries que no estiguen en les llengües que useu habitualment. Aleshores, Aitor, Loren, ens recomaneu alguna sèrie o pel·lícula que estigueu veient ara mateix i que podríeu posar-vos en versió original, si no ho feu ja?
11: Doncs sempre han dit que està molt bé la versió en anglès de Peaky Blinders, la
9: Ostres,
11: sèrie...
9: És complicada d'entendre perquè parlen molt col·loquial, però sí, sí.
11: Sí, però sempre diuen que no, que és molt bo. La sèrie guanya molt en, si estigueu fixa en anglès. La
9: Clar.
11: Recomanem.
9: I Aitor?
10: Doncs podríem veure la pel·lícula Call Me By Your Name, la sèrie Sex Education, i jo, per exemple, una que tinc pendent és Breaking Bad, i ja posat, doncs, hauria de posar-me-la en versió original.
9: Sex Education i Breaking Bad s'entenen més que Peaky Blinders. I Call Me By Your Name està en anglès i en italià, o només en anglès? Mesclada, no ho sabem.
10: No ho sé, la veritat. Jo és que la primera vegada que la vaig veure va ser en castellà, tot i que m'insistiren, vinga, idò, en versió original. I en aquell moment rebutjava més la idea, però sí que és veritat que últimament quasi tot l'audiovisual que consumisc ho faig en versió original amb subtítols.
9: Val la pena, val la pena. I els subtítols és molt important que vos els poseu en la llengua original, si realment enteneu una miqueta de la llengua original, perquè és una llengua romànica o perquè l'heu estudiada pel que siga, doncs és millor que si esteu veient en anglès Peaky Blinders, que us poseu els subtítols en anglès. És millor per a l'aprenentatge de llengües, que no que vos poseu els subtítols en castellà o en valencià, que no ajudaria tant a aprendre anglès, en aquest cas. Un altre consell és que dediqueu 5 minuts cada dia a fer exercicis automàtics d'una llengua. Per exemple, en el web Apunts de Llengua, on podeu triar vídeos per temes, per nivells, o en alguna app, com puga ser Duolingo, Memrise, el Juga Llengua, el Lyrics Training, alguna app que vos permeta fer exercicis mecànics, ràpids i lúdics. El que val és la constància, més val 5 minuts al dia que 3 hores un dia al mes. I també vos dic que més val una conversa real amb algú que 20 minuts d'exercicis en un llibre de text. Aleshores, ahir heu de veure què vos va millor. Vosaltres, Aitor o Loren, heu fet servir alguna app alguna vegada per a repassar valencià, anglès?
10: Jo, per la meva banda, sí que tinc sempre el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a consultar, sobretot, vocabulari. Uh-huh. Però quan he estat en Itàlia, per exemple, he vist a diversos companys de per allí que estan en el Duolingo en un moment puntual. Jo, què feu, no? El sí. Duolingo, perquè estem ahí posant-nos al dia per a defendre'ns.
9: Amb l'autobús o estàs al bany, no? Tens els teus 5 minutets de repassar.
11: Jo tinc que començar a implementar. Tinc el soft català sempre ara més pendent per a corregir les meves errades, que són prous. Però sí que tindria que començar a utilitzar aplicacions per a un poc millorar l'utilització de les llengües.
9: I alerta amb el soft català perquè és orientatiu, però no prescriptiu. Després sempre ho hauràs de contrastar amb el diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè pot donar-te respostes que siguin alguna cosa que no estiga bé. Mm-hmm. És un traductor orientatiu, però després ho has de repassar amb un diccionari normatiu oficial, com el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
8: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
9: També és important identificar els prejudicis lingüístics negatius tant envers les llengües com a aprenents de llengües. Això que pensem nosaltres, per exemple, Loren o jo, no se'm dona bé, no sóc bona aprenent llengües. Això, en el fons, ens impedeix també un aprenentatge efectiu de les llengües, perquè ja és com si fórem esportistes, no? Si dius, jo no sé tirar bé els tirs lliures, doncs no t'ajudarà a encistellar els tirs lliures, no? És una qüestió psicològica. Aitor, Loren, teniu alguna llengua que penseu que sona molt bonica? O alguna a la qual li tingueu una mania perquè no sona bé?
11: Sempre diria que el valencià és la llengua més bonica del món. Però m'agradaria molt aprendre, perquè sona molt bonica i m'agrada molt la música que fan en aquesta llengua, és euskera.
9: Euskera, euskar, és una llengua molt interessant, una llengua dinosaure, molt antiga.
10: En un grup com Zetac, que sona molt bé, a mi l'italià, perquè és que qualsevol parauleta me sembla molt boniqueta i qualsevol construcció, no, d'una oració m'agrada molt. Estic ahí una llengua enamoradeta, per veure si algun dia em llance.
9: Molt bé. Doncs sempre pot ajudar, no?, esta motivació. Però que en el fons no hi ha llengües que sonen millor, que sonen pitjors per elles mateixes, sinó que depèn les teues experiències en aquestes llengües, doncs pots enamorar-te en alemany, pot sonar-te molt bé l'alemany si els teus pares són alemanys i s'estimen en alemany, per exemple. Tu naixeràs pensant que l'alemany és una llengua dolça. Aleshores, això sempre són prejudicis i ho hem de tindre clar. Si teniu l'objectiu d'aprendre valencià perquè és requisit o mèrit per a un treball i penseu que el valencià no val per a res, que és avorrit, que és inútil, vos costarà més d'aprendre. En canvi, si teniu en compte que aprenent valencià esteu aprenent una llengua que té 10 milions d'usuaris, que té més parlants que el suec, que el txec, que el grec, que el danès, que el finès o que l'eslové, i que té tants parlants natius en la Unió Europea com l'anglès, doncs aleshores pensareu que esteu aprenent una llengua útil, una llengua que se vos farà més fàcil aprendre perquè confiareu que és pràctica i important per a vosaltres. Això ho sabíeu, totes aquestes dades?
10: Jo sí, perquè les tinc prou en compte. A més, sé que en diferents universitats a nivell europeu també se dona el català, no?, per a que la gent l'aprenga, i això moltes vegades ho conta algun amic i li sorprèn molt perquè no té aquesta idea de que de que la nostra llengua és molt més potent del que pensa, tant a nivell de parlants com per importància, no?, que li donen en altres països, també.
9: Doncs sí, és una llengua de la col·loquialitat nostra, però també és una llengua amb la qual es fa ciència. Hi ha més de 300 universitats de tot el món en què s'estudia la nostra llengua. Hi ha carreres de filologia de la nostra llengua a França, s'estudia al Brasil, a Xina, és a dir, que és important també en la seva part formal i acadèmica, literària, etc. Aleshores, adoneu-vos també un altre consell que vos done, és que vos adoneu que en 2 mesos no es pot aprendre una llengua, sinó que aprendre llengües és un procés a llarg termini, a mitjà termini, i per tant l'hem de planificar bé. Hem de marcar-nos objectius a curt termini, però sobretot a mitjà i a llarg termini. D'ací 10 anys, quines llengües vos agradaria parlar a vosaltres? Per exemple, Aitor, d'ací 10 anys, si jo et preguntara, què t'agradaria dir-me que saps parlar?
10: Doncs, per descomptat, ja que l'estic mencionant, l'italià, i saber un poc més o tindre més nocions sobre algunes de les llengües que hi ha a l'estat espanyol, no sol ser el català, sinó com pot ser el gallec, o com bé comentava el meu germà.
9: L'èuscar,
10: el que passa que ella, pel que tinc entès, no, l'origen és distint, i per tant les construccions en aquesta llengua són distintes, i per tant hauria de parar més atenció. Però sí, conèixer un poc més també les llengües d'ací m'agradaria.
11: A mi m'agradaria perfeccionar l'anglès, no? Sempre és important a l'hora també del mercat laboral i tot. L'èuscar, que ja he mencionat, m'agradaria poder tindre una conversació mitjanament normal en l'èuscar. Sé que és algo complicat, però...
9: No tant.
11: Es posa-se.
9: Si tu t'estudies les estructures que es fan servir per quan vas a un restaurant, quan coneixes algú, quan viatges, tampoc no és tan d'esforç. A banda, l'èuscar té, per exemple, coses fàcils, com ara que només té 5 vocals, com el castellà, i també doncs que el 60% del vocabulari de l'èuscar, com en el cas de l'anglès, prové del llatí. Aleshores, tu pots llegir un text en èuscar i ja vas identificant moltes paraules. És veritat que és una llengua aglutinant, no flexiva com les nostres, i aleshores compon els significats en un enunciat d'una manera diferent, però no és tan difícil com a priori pensaríem.
10: És llançar-se, sí, i tindre aquest ànim de veres per voler fer-ho. Sí. L'actitud, com comentaves, és clau.
9: Una motivació intrínseca. I sabeu que es pot estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló o a la de València Saidia? Es fan classes d'èuscar. Doncs, un altre consell és que respecteu els parlants de totes les llengües. Parlar en una llengua o en una altra no et fa ser mal educat. A molta gent que està aprenent valencià, realment, li agradaria poder tindre converses en valencià i no pot, perquè els valencianoparlants ens passem al castellà de manera automàtica perquè pensem que és més educat fer-ho, quan en realitat el que estem fent és impedir que algunes persones tinguen l'oportunitat de practicar el seu valencià. Vos costa ser fidels lingüístics o en este sentit sou...
10: Okay. Cada vegada més, jo crec que cada vegada més, però alguna vegada em passa, per exemple, tinc una companya a classe que per descendència familiar té rasgs asiàtics i alguna vegada m'he llançat a parlar directament en castellà i ella ha sigut qui m'ha contestat en valencià, i jo he pensat, és que sóc estúpid, no? Sóc tonto, no, per què he pensat això, no? I a partir d'aquest tipus d'experiències són les que me n'adonen, no?
11: Sí, moltes vegades de forma automàtica mos canviem, no? Depenent, com ha dit Aitor, de rasgos i tal. Però sí que és veritat que fa ja uns anys vas fer el canvi de manera conscient.
9: Canvi de chip.
11: Parla sempre valencià, no? I te sorprenderies la quantitat de gent que parla valencià que no esperaries, no? En ambients formals, informals, i que n'hi ha que fer aquest canvi per a...
10: Inclús gent que es sorprèn, no? Quan vas a un establiment, a algun negoci, i parles en el valencià, doncs, ostres, es sorprèn. La gent normalment no entra així parlant d'aquesta llengua, i per tant ja es crea com una connexió extra i tot, que és molt... No sé, ja ho crec.
9: Doncs sí. I ara, doncs, per acabar els consells, també diríem que cada sastre fa el seu nuc, i per tant cadascú tindrà les seues estratègies per aprendre llengües, les llengües que els agraden i que els funcionen. Podeu trobar productes audiovisuals en les llengües que esteu aprenent, podcasts com Venir Parlem, o canals de Twitch com el de YeTV, comptes de TikTok com el de Patai Avant de Loren i molts altres per aprendre valencià. I també podeu, si vos serveix, fer servir recursos més tradicionals, com ara anar enganxant post-its per casa amb paraules, si les persones amb qui conviviu no vos manquen prenen per això, o escriure llistes de paraules, assistir a classes, que sempre crea un grup, una dinàmica molt interessant per aprendre, i la millor manera d'aprendre llengües és estar en contacte directe amb la cultura i poder practicar, no? També es pot aprendre, doncs, lligant, no?, amb persones, tenint ahí relacions amistoses, sexoafectives, que sempre ajuda, no?
10: En tots els àmbits, i a més, quan ho tens en distintes persones, a mi m'ha parlat gent, jo sempre l'he fet en valencià, però hi ha gent que, pues, ho ha fet amb gent en altres llengües i dius, ostres, que distintes aquestes paraules, o què, no? I bueno, també és una forma de normalitzar-ho inclús en aquest àmbit.
11: Hi ha molta gent que aprèn llengües per amor, que això també és un acte...
9: Sí, i tant. Sí.
11: Una cosa que podria fer jo crec que si m'enamoré d'algú de País Basc, pot ser que aprengui euskera.
9: Sí, pots anar a veure què cau per ahí.
10: Que sàpiga la gent de País Basc que es prepare, no?
9: Doncs passem al joc. Voleu jugar?
11: Sí, anem allà. Benvingut.
8: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
9: Este joc es diu Caïnisme lingüístic. Heu de criticar al màxim el vídeo que vos toque comentar. Posaré fragments de vídeos vostres i n'analitzarem els errors. Quan pose un vídeo de Loren, ha de parlar Aitor. I quan pose un vídeo d'Aitor, ha de parlar Loren. Comencem amb un fragment de Loren que comenta Aitor.
12: En el número 5 tenim el Brighton, un equip que la idea és que és complicat fer una samarreta lletja perquè els colors són molt bonicos, però diguem que l'estil que han fet no m'acaba. Diguem que té com el collet, ¿vale? El collet queda mal perquè el collet acaba just en les línies, ¿vale? O sigui, acaba com molt precipitat, no m'agrada gens. La publicitat talla totalment la samarreta de línies i com que les ombreres, no sé si ho he dit bé, són com massa amples, saps?
10: Ell mateixa ja ha dit, no sé si ho he dit bé, la de les ombreres, i també ha dit una cosa només començar,
11: el collet.
10: El collet i em sembla que una altra. És que el meu germà, jo de vegades faig burla perquè en molts vídeos arrea moltes sabates, que dic jo, no? Que...
11: Faig una quantitat de sabates bestial per vídeo.
9: Com
11: que
9: diríem ombreres? Com es diuen ombros?
10: Muscleres.
9: I tens un mot crossa que també s'ha d'intentar anar variant estructures, que és com que.
11: Sí, no, jo en meus vídeos, com estic emocionat, parlo ràpid i tot, hi ha vegades que després miro el vídeo i dic, què estàs dient?
9: Una manera de millorar molt és veure't a tu gravat.
10: Al principi a la gent li costa lo d'escoltar-se la veu i tal, i de fet tinc amics que em pregunten com comença, ostres, no te sona estrany? I jo, bueno, és que ja tota la vida m'estic escoltant, jo ja m'escolte com m'escolten les gravacions, ja estic més acostumat a això.
9: Doncs sí, vinga, ara canviem. Un fragment d'Aitor que comentarà Loren.
13: Ningú neix sabent com gravar, com parlar-li a la càmera, com editar un vídeo, com publicar-ho, com gestionar la teua pròpia marca, com gestionar una comunitat i molt menys com donar-te d'alta ni senda. Crear contingut a les xarxes socials és, sense dubte, cursar un màster d'autoaprenentatge en solitari. Per això s'ha acabat. Este dissabte comença el projecte de l'acceleradora, que consta principalment de 4 sessions formatives on tractarem temes de marca personal, monetització, creativitat, ferramentes, papeleos, burocràcia i tot aquest tipus de coses que nosaltres hauríem de saber. Perquè per als que tenim un projecte o volem començar alguna història a les xarxes socials, és una oportunitat realment històrica per rebre una formació gratuïta per a tirar endavant les teves iniciatives.
11: Aitor, ese vídeo, esa chapa se ha pegat a tot el món que coneix. En algun moment, ja sé que de festa o estant en casa, li pega una chapa de per què no fas contingut, crea contingut, sí.
10: Però
11: així, és molt fàcil.
10: Però així he curat més el llenguatge que no en ambients col·loquials.
9: És correcte, estàs com més parlant una miqueta més lent i sí, més conscient.
10: I perquè ahir primerament havia un guió, és a dir, jo havia fet una de forma escrita, m'havia preparat aquest vídeo, no com altres, perquè sí que no volia oblidar-me de les coses que havia dit. I per tant, primer, al fer-ho escrit és on vaig a curar el llenguatge.
11: Crec que has dit no com altra gent que no fa...
9: Sí. En el vídeo sí que estaves dient gent, sense apitxar. Però ara no ho sé.
10: I papeleo, us he dit, bueno, que això...
9: I com diríem?
10: Paperassa.
11: No, ahir té un llenguatge molt més correcte que el meu en totes les ocasions. N'hem dit moltes ocasions, però en totes.
9: No és molt greu, eh? Jo crec que és més correcte, crec, sens dubte, però jo crec que sense dubte estaria ahí. El que sí que m'ha sobtat a mi més és projecte. Has de dir projecte.
10: Projecció,
9: injecció, ahí no fem una Y.
10: I un dubte que tinc jo que dic en alguns vídeos, almenys...
9: Almenys està bé.
10: Està, és correcte.
11: És correcte.
9: Clar. Sí.
10: És que com no m'acaba de sonar moltes vegades, tenia el dubte. I mira, ara que estem així en el programa amb Aina,
9: clar, anem a pregunteu resoldre. El que vulgueu. Estic buscant, sens dubte, sí, és correcte, sens dubte. No es considera formal, sense dubte, però no és res greu, no patiu per això. A veure, ara, un altre tall, que este no és ni d'un ni de l'altre, però me l'he trobat i he al·lucinat una miqueta.
11: I rajem igual, no? Rajem...
9: Sí, critiqueu.
14: Hòstia, una cosa molt de joves. Tu te'n recordes d'este xic que mos seguís en Instagram, al Club Abalà?
15: Ai, això tenim que parlar, lo menos mal que t'has recordat.
14: Perquè això igual sí que anem a fer nosaltres un punto i digo si sí, Belio, perquè n'hi ha una persona que, com li dient?
15: Loren Munoz. Arroba Loren Munoz, si mos està escoltant.
14: Hem vist que ens seguixes en Club Abalà, però no ens seguixes ni a mi ni a Elies.
15: En quin de dos vols lio?
14: Vull dir-te, tens que anar dient-ho ja, perquè hem vist que estàs com tremebundo.
11: Ese vídeo històric,
9: ¿eh? ¿Qué?
10: Història de la creació en valencià, ¿eh?
11: Exacte, jo ese dia em vaig pensar un dia...
9: Crec que
11: venia de festa i me'n vaig pensar com Mr. Saka i mal si tinc notificacions, missatges de WhatsApp, de gent que feia que no parlava.
10: Ese dia ens vam juntar, no sé si al migdia...
11: I jo, TikTok, no sé, entre... I clar, jo es coneixia a aquests dos, es coneixia perquè... Bueno,
9: tenen un podcast.
11: Tenen un podcast, però personalment es coneixia. I vas dir, que gent més descarada, saps?
10: I si gent si volia utilitzar la llengua per a lligar...
9: Ahí podries haver practicat el valencià...
11: Sí, sí, damunt es vas conèixer al dia següent. Es vas conèixer i com que... Sobretot, ell estava com un poc vergonyós, en plan... Ah, acaba de conèixer-lo i acaba de parlar d'aquesta persona,
9: molt
11: no?
9: Molt valents per TikTok, però després...
11: Però sí, són gent prou peculiar.
10: I així, el llenguatge, tenen un registre... Bueno, fan un podcast que és molt col·loquial, en aquest sentit, pot ser...
9: Babala Club, no?
10: Sí, Club Babala. Acuren en alguna cosa, però en general, com fan un ambient molt distès i col·loquial, doncs ja ho hem pogut notar en certes expressions que també utilitzen castellanismes.
9: Diuen nosaltres, mos, més formal seria nosaltres, ens, però clar, si fas un contingut molt col·loquial i te'l penges tu a les teues xarxes, per descomptat, ningú et controla, tria tu el registre.
11: Exacte, sí, com diu Aitor, és un podcast molt col·loquial, no? Molt vasto.
10: Han utilitzat també la paraula tremebundo, no? Que és una expressió així que...
9: Tremend existeix, no sé si tremebund, això ja no ho sé. Ho busquem. Que no estic segura.
11: Em sorprendria que fora correcte.
9: Sí, correcte, tremebund, tremebunda. Loren, tremebund.
11: Tremebund.
10: Estàs tremebund, Germán.
11: Tenia que haver comentat. No es diu tremebund, es diu tremebund.
9: Eres tremebund, no estàs.
10: Brutal.
9: Vinga, doncs ara passem al tancament del programa. I moltes gràcies per haver vingut als dos. I ara, abans d'acabar, escoltaré uns talls de Juan Carlos Moreno Cabrera, que és un catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, que ens fa reflexionar amb algunes afirmacions. Per exemple, Aitor, Loren, penseu que hi ha llengües més fàcils i més difícils d'aprendre?
11: No, són llengües distintes i tot és posar-se, com tu has comentat.
10: Jo l'únic que crec que és més fàcil...
9: Per haver vingut als dos, i ara, abans d'acabar, escoltaré uns talls de Juan Carlos Moreno Cabrera, que és un catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, que ens fa reflexionar amb algunes afirmacions. Per exemple, Aitor, Loren, penseu que hi ha llengües més fàcils i més difícils d'aprendre?

0: Bien, si nos fijamos en algún aspecto concreto de la lengua, pues sí que podemos encontrar diferencias importantes entre una lengua y otra, aunque ya digo que en su conjunto las lenguas presentan un grado de similitud, de complejidad o simplicidad similar. Por ejemplo, se dice que el español es más fácil de aprender porque tiene 5 vocales. Este es uno de los grandes mitos que se repiten continuamente. Pero esto no es determinante en absoluto, porque, por ejemplo, el vasco tiene también 5 vocales y eso no ha, digamos, permitido que esta lengua se considere como fácil de aprender.
1: Una altra afirmació. Penseu que és millor, més útil, estudiar les llengües amb més milions de parlants? Com més milions de parlants, més útil és estudiar una llengua. Què penseu?
2: Jo crec que no, depenent de l'ús que li vagis a donar, és a dir, si la parlen més milions de parlants, doncs pot ser amb més gent et puguis comunicar amb facilitat, però d'altra banda, si tu no vas a tractar amb gent que parla aquestes llengües, doncs potser no t'aprofita, no?
3: Clar, aprendre finès, si no vas a ser de territori, no és tan útil, no?, com aprendre la llengua d'ací, si és que vols ser implicat en la cultura, parlar amb la gent d'ací, depèn de la situació.
1: Doncs Moreno Cabrera ho explica així.
4: Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, mejor que yo me ponga a estudiar chino, porque hay muchos más millones de chinos que personas que puedan
0: sí, pero
4: aprender.
0: Eso es un poco absurdo.
4: Bueno, es pragmático.
0: Es un poco absurdo, no, porque vamos a ver, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para comunicarme con 400 millones de personas durante un minuto, solamente un minuto? Pues si hacemos el cálculo necesitaría 1.500 años.
1: 1.500 anys per a parlar amb els 400 milions de xinesos que existeixen.
2: Mare meva. Doncs està clar.
3: Sí.
2: Nosaltres parlarem amb més gent d'ací, del nostre territori i en general de gent que coneix les llengües que parlen a Espanya que no amb xinesos, no?
1: Clar. I el cas de l'anglès, penseu que és més útil que una altra llengua per a parlar-lo en el regne d'Espanya que posen els nostres DNI?
3: Bueno, quasi tenim molt idealitzat en anglès i és veritat que a nivell laboral potser siga útil saber anglès igual que saber altres llengües.
1: Mira, a veure com ho explica Moreno Cabrera.
4: Si yo estoy buscando trabajo, pues quizás será más útil para mí en un mundo como el de hoy empezar a estudiar inglés, si es que no lo sé ya,
0: bien,
4: que empezar a estudiar catalán.
0: Bien.
4: Si uno se encuentra en ese dilema...
0: Sí. Vamos a ver, si yo aspiro a trabajar en una multinacional, pues es evidente que necesito saber inglés. Pero es evidente también que no todo el mundo va a trabajar de directivo en una multinacional. Hoy por hoy, el catalán es más útil que el inglés para encontrar trabajo.
1: ¿Vosaltres penseu ser directius d'una multinacional?
2: La veritat és que no, jo
3: a priori no.
2: Tinc més pensat ser uno d'ací que no d'un multinacional i este dilema es podria extrapolar a les xarxes socials. Tot el món es pensa que ha de fer un contingut per a que la globalitat del món el pugui entendre i compartir i arribar a ser viral. I en el nostre cas, tant del meu germà com de mi, hem trobat l'èxit de crear contingut al fer una creació que va dirigida a un públic concret, que és el públic que coneix i parla la nostra llengua i ells ha sigut realment el nostre èxit i no buscar la globalitat.
1: Perquè el nínxol de mercat és molt més concret, no?, en valencià.
3: Arribis als teus, al final, arribis als teus.
2: Que és el que vols, és el que vols.
1: I no res, doncs moltíssimes gràcies. Fins a si ha arribat este capítol de Ben i Parlem. Estudieu les llengües que vulgueu, però estudieu llengües al llarg de tota la vida, que és gratis i és molt bo per al cabet. Adeu, moltes
2: gràcies.
1: Adeu.
5: Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
6: Són les 4.
5: A punt. Notícies.
7: Moviments a la planta de Ford d'Almussafes. La direcció de la multinacional i el fabricant xinès Geely han arribat a un acord de col·laboració conjunta després de mesos de converses, segons ha pogut saber a punt de fons del sector. Un acord que detallaran demà dijous en el transcurs d'un acte al qual assistiran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, així com el màxim responsable de Ford Europa, Jim Baumbick, Alejandro Molés.
8: Sí, preguntat al respecte, el president Pérez Llorca ha avançat que, a falta de conèixer els detalls, es tracta d'una gran notícia en l'àmbit laboral.
9: Serà mañana la dirección de Ford la que les comunique la noticia. Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
8: De moment el que ha transcendit és que la utilització de les instal·lacions del Musafes seria beneficiosa per a les dues parts, ja que Ford busca aliances globals i Geely evitaria el pagament dels elevats arancels europeus sobre les importacions de vehicles elèctrics fabricats.

0: fabricats a la Xina i al mateix temps que donaria un nou impuls a la planta d'Almussafes. I és que des de l'any 2024 la factoria només fabrica un model, el Kuga.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són una realitat. Parlem de més de 33.300 milions d'euros i s'han aprovat este migdia a les Corts amb els vots dels populars i de Vox. Este és el moment, en la veu de la presidenta del Parlament Valencià, Janus Massó.
2: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalitat de la llei.
1: L'oposició, formada per socialistes i Compromís, han votat en contra dels comptes de la Generalitat que per primera vegada inclouen el concepte prioritat nacional, l'exigència de Vox al PP per a votar-los a favor.
0: Des del govern espanyol, la ministra de Ciència i també líder del PSPB, Diana Morán, confirma que l'executiu presentarà un recurs si l'aplicació del terme prioritat nacional es registra qualsevol tipus de discriminació.
3: Si efectivamente se produce discriminación de unos ciudadanos frente a otros, vamos a recurrir al Constitucional. Porque el Constitucional, la Constitución española, no permite la desigualdad y no permite una desigualdad de trato entre los conciudadanos de este país.
0: El que no ha aconseguit Vox és retallar en vora 1 milió d'euros el pressupost que es destina a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una petició que han rebutjat la resta de grups parlamentaris.
1: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet un balanç del curs polític abans de les vacances d'estiu. Un balanç en què el líder de l'oposició considera que l'actual legislatura està acabada i que el govern espanyol ha perdut tot el suport social que tenia, ha dit.
0: I una vegada més, Feijóo ha tornat a responsabilitzar Pedro Sánchez dels casos de corrupció que, segons diu, l'envolten.
4: Sánchez està en manos de Zapatero. Zapatero està en manos de Julio Martínez i tot el sanchismo depende de quién empieza a cantar. Sin el gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir.
1: I a casa nostra, la ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, i la de Ciència, Diana Morant, s'han reunit a València amb representants de la patronal i dels sindicats majoritaris que han col·laborat en el procés extraordinari de regularització de les persones migrants.
0: I la ministra Saiz ha confirmat que dels vora 170.000 migrants que s'han acollit al procés a la Comunitat Valenciana, vora 29.000 ja estan cotitzant a la Seguretat Social.
5: Esto ya está teniendo efectos positivos. Hoy hay más de 28.700 personas que ya están aquí de alta, cotizando en la Seguridad Social. Han dejado de estar en los márgenes.
1: En tribunal, s'ho ha declarat davant de la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana, la qui era portaveu del govern valencià, Ruth Merino. I, entre altres coses, ha dit que ningú del govern valencià va parlar de la Dana els dies previs i que ella es va assabentar que hi havia un secopi quan va arribar a casa i per la televisió, i que va ser conscient de la magnitud de la tragèdia a les 8 de la vesprada.
0: La llavors portaveu del Consell també ha recordat que durant l'últim acte oficial al qual va assistir Carlos Mazón el 29 d'octubre de 2024, és a dir, durant la reunió que va mantindre amb la patronal i els sindicats, es va comentar que la Universitat de València havia suspès les classes, però que no es va dir res sobre l'alerta hidrològica. Sí que ha dit Ruth Merino que Salomé Prades va informar al voltant de la 1 de la vesprada i en el xat dels consellers que s'havia declarat l'alerta al barranc de Pollo i el riu Magre.
1: I la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha emès un comunicat per a prohibir el bany en tot el traçat del canal Xúquer-Túria.
0: La Confederació explica que a motiu de la pujada de temperatures s'ha registrat un increment de banyistes al canal, la qual cosa comporta un greu risc per a la seva integritat, ja que, segons asseguren, és una aigua molt perillosa amb forts corrents. El canal Xúquer-Túria té un recorregut de 60 quilòmetres i travessa 14 pobles, entre d'ells el Cirat, Tous, Carlet, Picassent, Torrent i Manises.
1: I en la informació esportiva, avui tenim el primer dels 4 amistosos del València Club de Futbol, que podreu seguir en directe per la nostra televisió i també per esta emissora. A les 8 de la vesprada, per primera vegada, podrem veure el València 2026-2027 de Carlos Corberán. El duel serà a l'Antonio Puchades i el rival, el nou equip de segona divisió, l'Eldense, de Claudio Barragán. Nosaltres tornem a les 5.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: La pretemporada del futbol valencià es juga al Punt a Punt. Este dimecres, des de les 7:30 de la vesprada, en directe, des de la ciutat esportiva de Paterna, València Eldense. Els equips de Corberán i de Claudio Barragán continuen la seva preparació de cara a la temporada oficial. Este dimecres, des de les 7:30, la pretemporada al Punt a Punt.
9: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: Durant la temporada de la vesprada d'A Punt hem viscut moments que val la pena recordar. Així que benvinguts. Durant els següents minuts a la Ràdio Pública Valenciana farem un recorregut per alguns d'estos moments més destacats. Per encetar aquest espai, què vos pareix analitzar el vot tecnològic en els conflictes bèl·lics actuals on la intel·ligència artificial està prenent el control de les decisions, tant en l'estratègia com en el front de batalla. I aprofitem per recordar el 50 aniversari d'Apple, entenent com és el seu ecosistema i com ha canviat les nostres vides i els nostres hàbits i quins són els grans reptes que afronta. Com sempre, ens trau de dubtes el nostre expert en tecnologia, Javier Lacord.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
11: Atenem ara altres punts d'actualitat perquè el drama humà de la guerra a l'Orient Mitjà, amb les contradiccions de Trump a les que ja han fet referència en algunes entrevistes, els abusos de Netanyahu i un futur incert, s'enmarca en estos temps en els que la tecnologia ho empelta tot. I també les guerres, diu que... i ja s'usen obertament ferramentes avançades d'intel·ligència artificial per a fer la guerra, eh?
12: Per a fer la guerra, en efecte, i per a estar en la primera línia, bueno, en la primera línia i també en l'estratègia, perquè ho hem vist també en el segrest de Nicolás Maduro a Venezuela, amb la IA d'Anthropic, que ja ens ho va comentar el nostre estimat Javier Lacord, que ara ens contarà, que és el nostre consultor tecnològic, tot allò del cloud i tot això, van dissenyar l'operació perquè va ser una cosa. En la guerra d'Iran també ha passat d'alguna manera de ser la guerra més o menys convencional, encara que parlar de convencional i guerra, a mi, guerra i qualsevol cosa...
11: La guerra abans de la IA, amb la guerra algorítmica.
12: Una guerra, exacte, en què l'algorisme té el seu protagonisme. I com intervé la IA en la guerra? Pues que ens ho conta ell, Javier Lacord. Què tal, com estàs?
13: Què tal, bona vesprada.
12: Molt bé, flipant en tot el tema de la nova operació Artemis, del viatge a la Lluna, tants anys
11: després. La motxiqueta està enganxant.
12: Algun dia també ens haurem d'ocupar, no tant de la, diguem, de la vessant, bueno, diguem, científica, per així no dir-ho, sinó les derivades que poguera tindre, perquè darrere d'aquest viatge sembla que estan també els grans magnats de les grans companyies tecnològiques, no? Però bueno, fem una mirada també, i la farem per a parlar, perquè estem parlant de magnats, del 50 aniversari d'Apple, tot el que ha portat, els reptes que té
11: Apple
12: per davant.
11: Apple només té 50 anys?
12: Sí, 50
11: anys. Pues amb el llit ràpid, no?
12: El què, dius? Amb ell i ràpid.
11: 50 anys? Pensava que era més antic, jo què sé. Ha passat molt ràpid.
12: És una companyia que ha passat al llarg d'aquests anys també, no? Per diverses etapes, convulses i tot això. I encara potser algú recorda el primer aparell que tingui d'Apple, si és que sou de la
11: cosa,
12: de Apple-os. Però quedem pendents de l'evolució de la guerra a Iran. Javier, dius que és una guerra algorítmica.
11: Xoques.
13: Mireu, fa 4 anys, quan va començar la guerra d'Ucraïna, el més destacat, o almenys el més visual per als que la miraven des de la televisió, era l'ús dels drons. I també el sector militar, ja eren més que coneguts per descomptat, però d'alguna forma va alçar certa obsessió antidrons. Per què? Perquè els drons són complicadíssims de defendre, són objectes mòbils, se manegen molt ràpid.
11: Són menudets. Poden passar inadvertits segons quines circumstàncies.
13: Efectivament. Cal un treball rapidíssim i d'altíssima precisió per a abatir-los abans que ells t'ataquen a tu. I per això tota aquesta obsessió antidron. Abans parlàveu d'Escribano, casualment vaig estar la setmana passada a la fàbrica d'Escribano a Madrid i en varen parlar d'això. Sí. En varen parlar de tot el que va suposar la guerra d'Ucrània en quant als drons. Ara això encara és un repte molt gran, però ja ho tenim més assumit. Ara és quan se comença a veure altra cosa, que també ve de temps enrere, però ara és molt evident que és el que esteu parlant. La guerra algorítmica. Què vol dir guerra algorítmica? O quin és el paper de la intel·ligència artificial a la guerra? Si el paper dels drons, diguem, era... Com podem dir-ho?
11: Prou impactant, segur.
13: Estratègic. O... Era estratègic, sobretot perquè permetia que objectes de...
11: Poc valor, entre cometes, atacar en objectes de molt de valor de l'enemic.
13: Efectivament, com un dron de 1.000 euros pot destrossar un tanc de 10 milions d'euros. Sí. Això és un paradigma completament nou a la guerra, no?
11: Sí.
13: Ara, el salt a la intel·ligència artificial és un salt cap a, podríem dir, fer les eines autònomes. És a dir, igual que hem parlat així moltes voltes...
11: Com? Que siga l'aparell o l'eina el que decidís que és moment d'atacar. És moment de retirar-se.
13: Més o menys.
11: O d'atacar així, o de fer allò.
13: Ahir n'hi ha una granularitat, ja que estem a la ràdio, és com un dial de volum, on entre el 0 i el 100 tens moltíssims nivells i tu decidisses en quin volum vols escoltar. En això, en les capacitats autònomes, ocorre una cosa similar. Tu pots passar de la 0 autonomia a la total autonomia. Què ocorre? Que per arribar al 100 hi ha que donar un salt també filosòfic, que és el que està ara damunt de la taula... perquè en definitiva la decisió és, per dir la frase que està recorregant ara, qui aprieta el gatillo. No?
11: Fan la guerra les màquines?
13: Qui fica el dit i dispara. No?
12: Fins ara són humans.
13: Fins ara són humans.
12: O hi ha alguna decisió, diguem, que pugui costar vides humanes, o que pugui ser, diguem, un bombardeig estratègic, o decidir ja la IA, o darrere, diguem, de polsar el botó, continua... havent, diguem, professionals.
13: Clar, això és, diguem...
11: Ahí està el kit.
13: L'última salvaguarda, no? L'últim pas. És a dir, si tu vols controlar els accessos a una regió, tu fiques a molts soldats controlant en els seus xus els accessos i fent una trucada d'emergència si detecta que arriba un camió, arriba un llançador de missils, arriba qualsevol cosa, esa és la posició tal. Què passa? Que si tu tens càmeres intel·ligents amb sensor, amb un software capaç de reconèixer, te pot dir al moment... molt més ràpid que un soldat que té allí i amb molta major capacitat de detecció i no se distrau, no li entra son, no estornuda, no? Allà està sempre mirant.
11: No, de pisar.
13: I te diu quin és el perill, on està i tota la informació. I això és instantani. Normalment les guerres les ha guanyat qui pren l'exèrcit, que pren decisions encertades en el menor temps possible, no?
11: Ja.
13: De la forma més ràpida.
11: Clar, però això reformateja la part tàctica.
13: Tal qual.
11: Però planteja una qüestió ètica per pegar-li una volteta, no? Unes quantes voltetes, no?
13: Ho has definit perfectament, perquè automatitzar, gràcies a la IA, la detecció d'un camió que entra per una via d'accés a una regió és una cosa que no té massa debat. Ho volem ara i ho activem. Però què passa si ja no és només la detecció, sinó un sistema capaç d'entendre si aquest objecte és un perill, és una amenaça per a mi, i si jo tinc la capacitat d'abatir-lo automàticament, sense que ninguna persona ni tan sols s'enterarà de que per ahí està passant un camió de l'enemic. Aquesta controvèrsia està ahí. Fa uns mesos vam parlar també així de que Anthropic, l'empresa de Claude, una empresa rival de OpenAI, de ChatGPT, molt potent, estava sent emprada per l'exèrcit americà. Però Anthropic, que té, diguem, una vocació de ser l'adult de la sala de la IA, de ser del responsable, de la seguretat, el que no es deixa portar massa fàcil, volia que aquesta decisió final, letal, fora sempre a càrrec d'un humà. I el Pentàgon, el que li deia era, volem que també puga ser automatitzable. I que si detecta una amenaça, puga manar un projectil, una bomba o el que siga, cap a l'enemic. I això és el que va detonar en la separació total i ara estar en un conflicte legal molt gran entre Anthropic i el govern dels Estats Units. Eixa és el que parlàvem, eixa decisió final, no? Eixa, entenc que qualsevol pot voler que s'automatitzi la detecció d'amenaces, però creuar eixa camí de que la munició també sigui automàtica.
12: Bueno, m'angoixa molt esta cosa i si voleu canviem de qüestió perquè portar és una notícia que realment, una situació, i és el 50 aniversari de la marca de la poma mossegada d'Apple.
11: Sí.
12: Ostres, a tu te pareixia molt de temps. A mi pareix poc.
14: No, no, mi, que no, al revés, al revés.
12: A veure, pareixia poc.
14: Ja de 50 anys, pues, jo pensava que era de disposar.
12: Que era l'altre dia, no?
14: Sí, això volia dir.
12: Home, si mires els primers dispositius de... Ja, ja. Semblen del segle passat, no?
14: Però, jo, pues, com, jo, com és més o menys la meva edat, dic, pues això va ser ahir. Però si és de veres 50 anys i considerat un referent.
13: Un referent pot ser en hores baixes per a algunes persones,
14: pot ser, sí senyor,
13: perquè precisament estem parlant sempre de que estem en l'era de la IA i a IA Apple no està protagonitzant pràcticament res, però és una empresa que jo estic convençut, més enllà de fanatismes, de que t'agrada més o menys o tal, jo estic convençut que és una empresa que ha canviat el món, ha canviat els nostres hàbits, la nostra economia, els negocis, ha canviat moltíssimes coses.
12: Tu eres d'Apple?
13: Jo sóc d'Apple, però no sóc... Jo sóc usuari d'Apple, però no sóc un fanàtic. Hi ha gent que està fent coses brutals, les marques xines estan fent coses brutals. Fa un mes, vaig tindre uns dies un Xiaomi de set ultra i fa unes fotos molt millors que les que fa el meu iPhone, que és l'últim també, i no passa res, n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que contar les coses.
14: Igual també hi ha que vendre notes. Si Apple no està tan interessat en la intel·ligència artificial, amb els criteris i la projecció que ha tingut sempre esta marca, igual és per alguna cosa. De totes formes, en aquests 50 anys sí que és de veres que ha passat per etapes. No sempre, no ha sigut una línia ascendent sempre, no ha sigut... No?
13: Sí, jo crec que si mirem cap arrere, hi ha clarament tres Apples. No? Tres
14: etapes grans?
13: Tres etapes molt diferents, ja. Però prou diferents, en el mateix logo, però són empreses... Si les analitzes a fons, crec que són prou diferents. La primera etapa és la del garatge, no? Esta mitomania de Steve Jobs i Wozniak en un garatge creant el seu primer ordinador i tot això. Això, diguem, era l'època de la voluntat transgressora de la informàtica i sobretot de democratitzar l'ordinador. En aquesta època l'ordinador era cosa d'universitats i poc més, eren molt cars, eren complexos, i la seva aportació va ser fer-los molt més senzills i prou més barats, no baratíssims tampoc, però prou més barats per a que la gent començara a veure-los amb molta més normalitat a la seva casa. I de fet, el Macintosh famós de fa 42 anys encara es recorda a dia d'avui, és considerat com una icona dins de la informàtica personal, però comercialment no va ser cap èxit. Ha sigut un èxit cultural, però comercialment
14: això,
13: va ser pràcticament un fracàs.
14: La segona primera etapa, i una segona?
13: Sí, la segona etapa és més o menys des dels finals dels 90, que va ser quan Apple estava a punt de morir perquè no tenia caixa, estava pràcticament quebrada. Va regressar a Steve Jobs després de 10 anys ahí en l'exili i és quan va començar a fer el Mac, l'ordinador modern, va començar a plegar els primers iPod i pressupost arriba l'iPhone, que és el que jo dic que és la gran peça d'Apple, és l'iPhone, que és el que jo estic convençut de que ha canviat el món, si fa quasi 20 anys Apple no fa l'iPhone, avui seria un món molt diferent. El turisme igual seria diferent. Moltíssimes coses, moltíssimes indústries serien diferents. La tercera etapa és la que encara estem en ella, que per a mi és la de Tim Cook com a CEO, com a jefazo màximo d'Apple, que porta 15 anys, va fer aquest estiu, i és l'etapa de l'Excel, podríem dir. L'etapa del financer, l'etapa del que agarra una empresa que venia de despuntar a nivell creatiu i ara comença a despuntar a nivell financer. Comença a créixer a lo bèstia, comença a expandir-se en molts mercats, molts més productes, molts més serveis, moltes més formes de monetitzar i ha arribat a ser durant molts anys la primera empresa a nivell mundial per valoració. Ara és Nvidia, perquè ja sabeu que estem en l'era de la IA i qui ven els picos i les pales esquimana, però Apple ha sigut durant molts anys aquesta primera. I per a mi són aquestes tres etapes, aquestes tres Apples dins d'una mateixa Apple, la que marquen un poc la història fins així. I d'ací poc, que Tim Cook se jubilarà, retirarà, donarem pas a la següent etapa que ningú sap com va ser-ho.
14: Quina serà?
12: Perquè en la IA, conforme estava explicant Gemma, no estan en esta guerra, no sé si voluntàriament, sí que ha entrat Microsoft de manera tangencial, però Apple no. Encara que Apple també te dona, diguem, el paquet de productes d'Apple, que inclou també la plataforma musical, és a dir, és com un complet, és quasi un carnet de soci, no?
13: Sí, aixina és. Apple fa uns anys era una empresa en un catàleg molt més reduït, però avui és una cosa aixina molt pareguda a Ikea, que tu entres per una làmpada i se s'han mig menjador i uns complements i les tovalloles i no sé què. Ara Apple és un poc això perquè te capturen a l'iPhone, que és el seu producte estrella, però també vol que t'emportes la subscripció al seu núvol, el seu paquet musical, els auriculars, cada volta més coses, i com funcionen millor quan més coses tens d'Apple, pues, estàs ahí més recluït encara.
12: Sobreviurà a la IA, per acabar, Javier?
13: Sobreviurà a la IA. Això és difícil.
14: Esa és la pregunta, no?
13: És que Apple té un problema estructural. Apple ha fet durant 15 anys, 20 anys, ha fet un argument de venda de la privacitat. El que tu tens no és del teu terminal, no volem les teues dades, no són com Google, no són com Meta, que trafiquen les teues dades i tota aquesta història així per a espantar. Però el problema és que ara arriba la IA i la IA és més útil com millor ens conega.
12: Per
13: tant, està la, en, la paradoja.
12: Per està en la paradoxa també de la, del seu core. Vinga, doncs moltes gràcies. Nobody wins, nobody loses. De vegades la tecnologia és aliada en la nostra vida, però també es pot generar ús excessiu, addiccions i destorbar el nostre benestar. Especialment en les hores de son, en allò que diguem els ritmes circadians, el nostre ritme natural, un ritme que queda trastocat cada vegada que ens fan canviar l'hora. En l'arribada del bon temps, aquest canvi brusc fa que el dia allargui més, però també ens pot fer trontollar els hàbits. Hi ha inclús persones que arriben a medicar-se per tal de poder adaptar-se. O parlem amb Lorena Gascón, la nostra psicòloga de capçalera. Realment espera tant el canvi d'hora o tendim a exagerar?
9: Els millors moments de la vesprada da punt.
12: Però a demanar perdó, però de veure que el canvi de les 3 són les 2 ens afecta més o menys. Encara que jo vinc notant des del dilluns...
14: A mi me posa de bon
12: humor... Molt reviscolada, Gemma. Sí, tu t'has sentat bé, inclús, el canvi.
14: A mi, jo soc... És que en un cas és paralitzar, perquè jo soc a una nocturna, però a mi m'agrada que allargui el dia per l'esperar. Mentre no me'n faig el matinar, també t'ho dic.
12: Però espai i la son, també. Està respectant clar, les teves 7 o 8 hores de son?
14: Però d'entrada sí que és de veres que a mi... No ho sé. No ho sé, senyoria. Ja. No ho sé. En qualsevol cas, això és el tema que anem a tractar, no? Com adaptar-nos o no a aquests canvis d'horari, com podem anar tirant al llarg de la setmana, i a qui li encanta i a qui no. A ja. mi, ja ho he dit, que sí. I de fet, jo penso, quan diuen, ai, a mi m'afecta quin jet lag, jo dic, però no seran exagerades les persones. I de resulta que no, que és de veres que sí que els afecta.
12: Sí, és una espècie de jet lag comunitari, no? Ens afecta a tots. I després està el factor primavera, que diu que si altera o no altera. En fi, és un desajust que pot semblar menut. Dius, total, una hora a mi no, jo dorc igual. Bueno, bé, molt bé. Però fins que anem acostumant-nos passin coses. I n'hi ha gent que experimenta certa cansera, falta de concentració.
14: Però això no les tenia primavera, jo tinc un embolí.
12: Ja, és això. Hi ha gent que està cabrejada. Hi ha gent que sempre està cabrejada.
14: Hi ha gent que està cabrejada, canviar l'hora o no.
12: Inclús hi ha persones que arriben a medicar-se per a poder adaptar-se. Sí. Avui tenim a Lorena Gascón, que és la que sap d'això, que és psicòloga, la psicòloga japuta en les xarxes, és la nostra psicòloga de capçalera, i volem parlar de com ens afecta el canvi d'hora. Lorena, tu estàs...
14: Tu com
12: un somriure habitual?
15: Sí, no? Sí, sí, jo, sí estic, no? Jo estic molt bé. Sí,
12: ja. Guai, no?
15: A mi no m'afecta molt, la veritat.
12: No t'afecta molt.
15: Però bueno, sí que...
12: Però per a bé tampoc, o no?
15: A mi m'agrada molt que es faci de nit a les 10 de la nit. O sigui, l'estiu... A mi quan se'm va el sol a les 10 de la nit dic, oi, quina meravella. Però és com que pots fer moltes coses encara amb llum i això me mola.
12: Jo crec que jo no sé si a la majoria li passa en pla xungo o com a nosaltres que ens dona vidilla.
15: No sé què dir-te, perquè suposa que cada persona depèn, no? Perquè sí. Estan les persones amb cronotip mussol, no? Que són les de...
12: Però què n'has dit?
15: Cronotip mussol. Sí, sí, sí.
12: La xicona.
14: Que sóc jo.
15: Sí, exactament.
14: Bueno, que jo soc a un nocturna, què diria?
15: Exactament, això que són les persones nocturnes. I després estan les persones amb cronotip a Londra, que són les matineres. No. I les persones matineres no ho noten tant i les persones mussol ho noten més. Perquè...
14: Ah, no? És que curiós.
15: Sí, perquè les ha llevat una hora. De vida, no?
14: Però realment ens afecta, per això que diuen, els ritmes de dormir, de la llum, tal, tal, sí que pot afectar, no sé si volen dir afectar-te per a bé o per a mal o de les dues maneres, però això és de veres que pot
15: sí, totalment.
14: Alterar-te la...
15: Mira, jo pensava que tu te xites a les 2 de la vesprada i t'alces a les 10 de la nit i tu existixes de nit i si tu dorms 8 hores jo pensava que tu estaves bé. I això no funciona així, perquè tenim un rellotge intern, no?, en el nostre cervell que el que fa és que es regula amb la llum. O sigui, nosaltres estem fet, el nostre cos està fet per amanir amb la llum, exactament.
14: I per replegar-nos.
15: Totalment, totalment.
14: Saps que això sí que em quadra? En la meva contorna, amb moltes fàbriques de taulers, ja ho sabeu, la gent que ha treballat al llarg de molts anys torn de matí, la setmana que ve, de vesprada, l'altra de nit, l'altra lliure, i aquesta gent tenia tot el món problemes per a dormir.
15: Això és terrible.
14: Tot el món.
15: Això és terrible. El
14: cos estava turulato.
15: Això no hauria d'existir.
12: No. És tot el treball. No penses, no penseu que passa que el tema de la llum per al cervell, aquesta cosa de es fa de nit i el cervell sap que tens que anar a dormir, uh-huh, i canten els pardalets si es fa de dia i t'has de pensar.
14: Sí. Això, ser l'animalet humà.
12: Les cavernes o l'edat mitjana, això, però estem en les punyeteres pantalles.
15: Sí.
12: Tot el fucking dia.
15: Ja.
12: I part de la fucking nit.
15: Ja.
12: Inclús pot ser si siga l'últim que fem, perquè no, és que en l'excusa del despertador i no vaig a mirar, i no serà que tinc un mail, i no serà que van les xarxes, no sé què, i l'últim que fem i estem un rato, sí, són les xarxes. Això per al cervell és com si fos de dia, a efectes ritmes?
15: Té llum blava. Les pantalles totes tenen llum blava, i la llum blava és la que fa que la melatonina no isca tan fàcil, i a vegades inclús depèn, podríem secretar algo també de cortisol. O sigui, el que és la llum blanca o la llum blava és la que ens activa, la que diu vinga, ala, a fer coses, que és la del matí, no? Okay. I és la llum blanca també, la d'hospital també, la que sol en sales d'hospital també. I després les llum càlides, més suaus i a l'altura...
14: Més ataronjà, és un...
15: Sí, i també a l'altura dels ulls, perquè és com si fora quan se'n va el sol també, és com que el sol cau, no està ahí dalt. Quan està dalt el sol és com activa't, fes coses, i quan està baixet és com relaxa, que ja anem a dormir. O sigui, que quan està la llum més càlida i més baixa, això sí que ens ajuda a que pugui ser la nostra melatonina natural, no? I que puguem dormir millor.
12: L'afectació és com per donar-li tant de bombo com li donem, Lorena, o què?
15: Jo crec que no... És que, clar, jo estic pensant ara, no cal, crec que no cal medicar-se per alguna cosa així, perquè al final no és un trastorn ni
12: però
15: és...
12: Hi ha gent que es medica.
15: Hi ha gent que es medica tots els dies, perquè ja, sí.
14: Per a poder dormir, jo, per a espavilar-se de matí.
15: Sí, jo he conegut gent que... inclús la seva mare li deia preparant-te un diazepam amb 15 anys i coses així. Jo això ho sé pels meus pacients. O sigui, que em digues que es mediquen per alguna cosa així, em pareix... Sí. O sigui, no, sí, no hauria
14: veus,
15: de ser...
14: No hauria de ser, però no ho veus, ser, que
15: però,
14: és freqüent.
15: Però podria passar, sí. Ja, sí, ja, sí, sí, ja, sí, sí.
12: Ja. Si alguna persona que ja ha tingut és l'afectació per el tema del canvi d'hora, que algú de la família li poguera dir no, això, pren-te que això...
15: Total.
12: I no puc dormir, total, molt bé, total. I potser ara tinc un examen o què sé jo...
14: Jo crec que en general en aquest aspecte estem per a reeducar-nos un poc, perquè almenys tradicionalment s'ha fet molt alegrement això, de compartir la pastilleta.
15: Sí, és que el que passa és que la medicació hauria de ser una cosa que t'ajuda a que les teves connexions neuronals acaben ficant-se bé, per dir així, i després ja no la necessites en el temps, a no ser que sigues que és un trauma fatal, o que tingues un trastorn d'una depressió mega profunda, o que tingues... Que sigues com un trastorn molt greu. Ja, sí. Que tingues un trastorn molt greu, aleshores sí. A lo millor necessites medicació de per vida. Però si no, no. I el que passa és que moltes vegades els psiquiatres les donen diazepam, els donen antidepressius, i a mi em venen pacients i diuen jo m'estic prenent des de fa 5 anys, i jo dic, ostres, si no has sanat el psiquiatre a dir-li si et baixa la dosi, que ara ja estàs millor. No, és que em dona por, clar, també ho entenc, perquè després de tants anys, però clar, és veritat que aquest model...
14: Està un poquet coix,
15: per revisar.
12: En general està passant, ja fa temps que en les unitats de salut mental, també en les públiques, està recetant-se per falta de...
14: Personal?
12: Temps, atenció, personal...
15: És que no hi ha suficients psicòlegs a la salut mental pública. És que el que es feia quan jo estava estudiant, crec que ara passa el mateix, és que tu vas, i el psiquiatre et mana si tu necessites psicòleg, però si no ja tu te'n vas a una medicació.
14: Jo he anat, en primera instància, que moltes voltes tu pots aclarir el teu metge de família i no passes el següent pas. Uh-huh. I després, si vas fa molts anys, però entenc que continua igual, si vas al psiquiatre, després d'un temps se't atén, és exactament el mateix, eh? Té un quart d'hora per atendre, pim pam pom, és més ràpid, no tenen temps per a poder avaluar si el que necessites és una combinació de medicaments, més teràpia, més tal i més qual.
12: Jo pensava que la sobremedicació tenia més a veure amb, diguem, les consultes privades que no tant en la consulta pública.
15: Jo crec que igual, eh? Jo crec que igual, sí. tampoc conec a fons el que fan els psiquiatres, perquè jo, els psicòlegs no poden medicar, o sigui que... Yeah. Però sí que és veritat que a mi em venen moltes persones medicades, no? I jo dius...
12: I podeu ajudar a, diguem, a alleugerir aquesta medicació o anar llevant-la?
15: Sí,
12: que també
15: clar, la idea és ixa. La idea és poder...
14: En un treball combinat. En un treball combinat.
15: Sí, de fet, el que diuen els estudis és que la millor manera de funcionar és amb medicació i teràpia, o sigui, quan tu no estàs bé. Però és veritat que pel canvi d'hora jo no crec que sigui
14: necessari.
15: Clar,
14: ens han demanat... Pel canvi d'hora... Anem al canvi d'hora.
12: Pot afectar a la son? Sí. Podria afectar, diguem-me, com t'afecta, diguem-me, el ritme del dia a dia... Sí. Pot afectar-te a la son?
15: Pot afectar-te a la son, sí.
12: I durant uns dies estar dormint malament i per això estàs escabrejat...
15: I d'estar més irritable, totalment. De fet, hi ha estudis no unànimes... però hi ha estudis que diuen que la setmana després del canvi d'hora hi ha més accidents cardiovasculars i de trànsit, que podria ser per la falta de concentració, per la son, però bueno, això insistís que no és unànime. És només una cosa de... Bueno, però és algo cultural al final, perquè clar, és que el nostre... L'hora es canvia perquè es canvia, saps? És una decisió al final que és social. O sigui que, bueno, no sé, hi ha gent que està en contra del canvi d'hora, que deien que era millor... Perquè, clar, és que hi ha una diferència de sol de 5 hores, no? De l'hivern a l'estiu. I hi ha persones que diuen que això no és molt bo, però, bueno, estem així anys i anys ja, i no canvia.
14: Jo tota
15: canvia.
14: La vida meua. Els així presents tota
15: no,
14: com, la vida.
15: No coneguem una altra cosa.
14: I el remat a l'art, esclar, que t'adaptes.
12: Sí, pensaven que era un debat, que anaven avançant.
14: Que però no.
12: Posar-nos d'acord, totes les governances de la Unió Europea, i sembla que fins a 2031 almenys anem a continuar conforme estem.
14: I per tant,
12: són molts anys per davant per seguir acostumant-nos. No?
14: Sí, pot passar també que si tu te sugestiones, ai, canvi d'hora, dormiré pitjor,
15: total.
14: Acabes abocat a això.
15: Total.
14: I si no li dones la millor més importància... ho dugues una miqueta millor.
15: Saps què passa?
14: T'ho dic perquè trobo que en un dia el problema és més greu el que estigues des de les 11 de la nit fins a la 1 en el mòbil i després vulguis dormir que no el canvi d'hora d'un dia concret, però no sé si...
15: Totalment. No? Mira, hi ha problemes per a dormir perquè utilitzem pantalles i estem tot el dia fent coses sense parar i no parem, no sabem parar. Això per a començar. I la nostra melatonina està de... Oh, no sé on estic.
14: No està,
15: clar, perquè està com... Oh. Però a més d'això, quan és el canvi d'hora i és una hora menys, no? A les 3 eren les 2, és una hora menys. És com que tot es corre tot una hora abans, no? I si tu és que és normal que tingues son, si és que no se pot fer, o sea, no és tan fàcil, no? Yeah. I no per al tot el món és igual, com hem dit abans.
14: Yeah.
12: Jo crec que no sé què li passa a la gent en la son, el trastorn de la son que li pot generar, diguem, el canvi d'hora, però tenques que te vas més tard a dormir, apures més el dia,
15: sí.
12: Te'n vas més tard a dormir.
14: Però per tant, a la mateixa
12: hora? A l'hora dels dies de faena, a la mateixa hora, dorms menys, i si entres en la frontera de les 6 hores i damunt tens interrupcions durant la nit, pues, si te passes diversos dies així, que tinga els seus efectes. Uh-huh. Per tant, si ens afecta la melatonina, que dius que està yuhu,
15: sí.
12: Hi ha manera de dir... Ja sé que no hi ha pastilletes màgiques, val? Uh-huh. Però hi ha manera d'implementar la melatonina.
15: Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, una cosa molt bona és que ens doni el sol, que ens doni la llum del sol, només alçar-nos uns 20 o 30 minuts al dia, perquè això ens ajuda a regular el nostre rellotge intern. I això és...
12: Però abans d'aquí té mitja hora per anar a pegar... A que li pegui el sol...
14: Te fas les tostaeta, si el sol, sí, estàs la roba... Jo que sé.
15: Des de Junes... Des de
12: Junes... Des de Junes... Des de Junes... És de nit?
15: Des de Junes al balcó, si pots. No sé.
14: Traurem els nostres... Treballant, traurem els ordinadors a la terrassa.
15: Te traus així un sol, ahí una plaque solar.
12: Però ha de ser sol de bon matinet. Eixe sol agradable, de bon de matinet i de més.
15: Sí, perquè això és el que ens activa, no és el que ens ajuda a regular. Però això és per a la gent que els costa, estos dies, no? Que estan com més de... Oh. Ja sé que anava a dir abans que es m'havia colat. El que estaves dient tu era superinteressant, és que a vegades només per pensar en què anem a estar...
14: Malament?
15: Cansant?
14: O casat?
15: Totalment.
14: O
15: ja ho aixequem alguna cosa. Serà per la primavera, serà per l'astèmia o serà per canvi d'hora. I moltes vegades no és que passi res, que potser estàs més cansat per una altra cosa, però tu, com ho identifiques en això, pues ja com que te ho creus encara més i encara te dones més permís per estar cansat i estàs pitjor. Ai, que això també pot passar.
14: L'autogestió en general
15: total.
14: És un poder...
15: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, o sea, que no te el tot és... Clar, quan és veritat i quan no? Pues jo què sé, si és que cada persona... clar, és que tu li dius, te vaig a passar un test, la persona passa el test i està fatal. Tu dius, pues jo què sé, saps? Estaràs fatal per això. Però clar, lo que importa és el que podem fer, no? Ara ja estàvem...
14: El que podem fer és...
15: podem fer la llum, la llum de bon matí, que ja sé que no tot el món té temps...
10: Però, vaja, és guai,
15: però estaria vale. molt guai, pues, cap de setmana encara que siga.
10: Sí, vale.
15: sí total, bé. Total. Això una. No utilitzar pantalles.
14: Sí.
15: Les dues hores abans de dormir, almenys. Estaria molt bé pues, llegir un llibre, mirar...
14: Musiqueta, relaxar, una cosa
15: total.
14: Més...
15: Sí. Sí, sí,
14: llum,
15: sí, sí.
14: Llum agradable, baixeta,
15: sí.
14: fins que la
10: pagui. Això no fa ni el tato, això.
15: No, no. Bueno, hi ha gent que sí que llig.
10: Sí.
15: Sí, igual ajuda a deixar com el mòbil en una altra habitació, ja, en modo sí, avió, amb sí. l'alarma ficada sí. allà i no sí. tornar a veure-lo sí. i ja tu tindre una nit tranquil·la, no?, d'un altre estímuls. També ajuda un passeig al capvespre, quan el sol se'n va, pot ajudar també a regular i a que te dones son. Quan tu estàs veient una llum així més roja o més groga, no sé si ho veu alguna vegada experimentat, és com que et relaxes. És com que, ostres, s'està acabant el dia.
14: Ho vaig a dir-te una cosa. Però no te rigues de mi, Joaquí, que te veig.
10: Està agarrant de son.
14: No, això és la meva hora feliç.
10: Ah, mira.
14: Com vols dir? Jo som la meva hora feliç en què m'agafa moment de, ai, ara estic tocant el cel. És aquest moment. Un cap vespre, però s'ha de dormir i dic, ui, que bèstic.
10: Ja.
14: Sí, ja
10: és
14: el meu testimoni, Maria Teresa.
15: Ja, m'encanta.
10: És que és una hora... Vore caure el sol, la poqueta
14: nit... A mi em flipa, aquests colors a mi me flipen.
10: Si estàs vora mar...
15: Total.
10: I si tot això no passa, diguem, en el dia a dia, per lo que siga, hi ha manera de fer-se una infusioneta o una melatonina, no sé com.
15: Sí, però jo sempre que ve un pacient que em diu que pren melatonina, jo els dic que anem primer a deixar que la nostra melatonina natural isca i si això no val, ja ens la prenem, perquè si no és que estem fent el gilipolla. Ja. Si al final tu estàs veient pantalles o estàs
10: claro,
15: ficant-te
10: llum
15: blanca...
10: Te peles la melatonina per arrear-te.
14: La pantalla, això clar, no pot ser.
15: O sigui, que llum càlida, suau, vale. passeig al capvespre, rebre llum diària, també a vegades ajuda... menjar unes horetes abans. O sigui, lo de sopar a les 10 de la nit, això és terrible.
10: És terrible.
14: Fíjate.
10: Sí.
14: A mi això sí que
10: I sopar un entrepà de blanc i negre. Ni de...
15: Bueno, no sé que siguin croquetes. Si són croquetes, dona igual l'hora.
14: Sempre un sí.
15: Això sempre
10: però
15: sí.
10: la botifarra per la nit està prohibida. A partir dels 40 està prohibida. No pots. Joaquín, no pots menjar botifarra. Que t'ho he dit. Passa una nit horrible.
14: Lorena, saps que és més jove, però tu i jo podem donar fe. Okay. Ah, que vas comprenent quan ta mare demà... Tu sopaves lo más grande i ta mare se feia un bollit de tiabant i tu, jo ja estic en el team de ma mare.
10: Exacte.
14: I dic, jo ara sopé lleugera que me para millor en la edat, vas ahir després d'entres contes veus que és un consell.
15: És que és veritat, és que el nostre reixenter també s'acopla millor i sol sentar millor.
10: Se guanya salut. I què passa si és cap de setmana i tens la tentació de rear-li una palissa al sofà? Sí,
14: de tirar-te tota l'esprai, una beca... Encadenar les pel·lícules...
10: Desnucar-se. Ah, no bueno. Dic una beca, esnucar-se, perquè dic, no puc
14: bueno,
10: més.
14: I se si estàs de 4 hores... En la...
15: De 4 hores.
10: Això és correcte?
14: Això que comença el tour, això l'estiu, però això és d'una amiga. Comença el tour i quan te despertes està la tercera pel·lícula després del tour? Això.
15: Memeo. Jo crec que és impossible fer una migdiada de més de 20 minuts que no afecti el son de la nit. És impossible.
10: Vale.
15: Però, che, si voleu i vos fa sentir bé, jo qui sou per a dir que no es fa això?
10: Vale.
14: Tot allò que ens vaig a bé, endavant, siga dit.
15: Total.
14: Però que les conseqüències és que si te pegues una migdiada de 4 hores, pues després per la nit no t'adormiràs, Joaquín, no t'adormiràs.
10: Vale. I per rematar...
14: Pedir-te al Senyor de los Anillos.
10: Exercici regular, això està bé, no?
15: Sí.
10: Ara faré... Tu què és el que fas?
15: Jo faig crossfit.
10: Crossfit. Però crossfit és una miqueta...
14: Que forta és que ella...
10: És que és fatal. Jo... Tu has vist els bragons que té?
15: És que com després...
14: Jo vaig pilates cada una, lo sé.
15: L'esport està molt bé, però de matí. Perquè
10: de matí,
15: perquè l'esport a les 8 de la vesprada o a les 9 o a les 10, que hi ha gent que entrena a les 10 de la nit,
10: ja.
15: No és el millor per a dormir. Però si tu em dius, xica, jo ho faig i dorm superbé. I dic, xico, pues continua fent-lo. Clar que sí. Si a tu no t'afecta, està genial.
10: Gràcies per ajudar-nos a portar una vida millor i amb un somriure.
15: A vosaltres.
10: Gràcies, Lorena Gascón. A my time was running wild, a million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. Són els canvis naturals, els cicles de vida, encara que, com heu vist, cal prendre algunes precaucions i no deixar els bons hàbits. un dels millors que encara ens acompanya cada dia és la música. I de bona música xerrem a continuació. Una conversa molt especial amb Nadia Sheikh. Nadia és una jove cantant i compositora que es va criar així, al poble castellonenc de l'Alcora, i que ara viu i triomfa a Londres. Un talent molt especial que fa unes cançons plenes de sentiment i que conti que està triomfant a la BBC amb la sintonia d'una sèrie d'èxit a la prestigiosa televisió britànica. Parlarem amb Nadia Sheikh del seu èxit i de la seva música.
14: Quan la vam descobrir en premsa vam dir: hem de parlar amb ella, volem conèixer-la i volem que vosaltres conegueu a Nadia Sheikh, una jove cantant i compositora. Es va criar així, en concret a l'Alcora, o sigui, al costat de casa, i que ara viu a Londres.
10: I ja vegeu quines cançons més contundents, que bé que construís, que clar que té, com és una cançó pop, que prestacions, a més té la seva veu, la seva guitarra. Xica, que ho fa molt bé, i coses que ha dit, ja que estava parlant Gemma de la premsa, això, la crítica que ha dit d'ella. Una veu que calenta, que calfa l'ànima. No ha de despertar-se de cap somni. El somni està fent-se realitat als escenaris d'Europa. Està fent-los ella. Un talent molt especial, amb totes les armes per a brillar. Algunes de les coses que han dit d'ella, després sí, de que va sorprendre, i molt, a la gent que la coneixia menys, però jo crec que en general al públic de mitja Europa, com a telonera d'Estereofònics, la banda legendària Estereofònics. A més, ha conquistat la BBC. Ja diguem que residís a Londres des de fa anys, i ara ens contarà, perquè està fent, ara té una notícia molt bonica, molt important, que a ella li ha fet molta il·lusió, relacionada amb la BBC. Ha participat, de fet, en una sèrie britànica d'època, ara vos contarem, The Other Bennett Sisters. A més, en una sèrie en la BBC, en horari de
14: màxima audiència, que ha triomfat i ha fet els arreglos de piano, pues, tot passada. Això, tot això és el que fa Nadia. Hola, Nadia, com estàs? Per on pares?
16: Hola. Molt bé, vosaltres. Així, pues, en Londres.
14: Tenia molta il·lusió de conèixer-te, francament. Atén-me.
16: No, gràcies per cridar-me i per xerrar un ratet.
10: Al contrari, Nadia, parlarem de música, del que tu fas, d'aquest rock tan potent, que clar
14: personal,
10: que tens, i molt personal.
14: Personal. Sí, sí.
10: Ells, a més, una veu, una expressió, i les coses que contes i que cantes, ens agrada molt. Però este pas que has pegat en la teua trajectòria internacional per consolidar-te com un artista internacional, i, bueno, vas pujant esglaons, no? Què significa això que contem? Que la teua música s'escolta en una sèrie en prime time en la BBC, ni més ni menys. Com ha sigut això?
16: Sí, la veritat és que va ser un projecte molt, molt xulo i molt diferent, perquè sí que és veritat que la BBC, la ràdio en si, ha punxat les meves cançons, i també en Nadals em van ficar una cançó meva en una sèrie d'Amèrica. Uh-huh. Però el que era un crèdit tal qual en una sèrie no havia tingut mai. I bueno, en The Other Bennett Sister el que vaig fer era uns arreglos de piano. Uh-huh. Són 5 peces curtes, que són peces clàssiques, les vaig arreglar, les vaig gravar, produir, i després vaig ensenyar a les actrius a tocar-les com si les estigueren tocant elles, encara que sóc jo lo que sé sempre darrere.
14: Ai.
16: I me van liar, i al final vaig acabar eixint en la sèrie com una extra també, vestida d'època.
10: Fas allí una aparició en la sèrie també, perquè és una sèrie, a veure, conta'ns, és una sèrie, diguem, no sé si dir una spin-off, no sé si estic dient-ho mal, d'Orgullo i Perjuicio, va per ahí la cosa, una sèrie d'època, no?
16: Sí, se centra en Mary Bennett, que era una de les germanes que no, pues que no va a dir de tant de protagonisme en Orgullo i Prejuicio, i està molt xula, la veritat.
14: Atén-me, i com és això, te criden per telèfon i dius: hola, està Nadia? Sí, sóc jo. Perquè això de la BBC, que tingues una sèrie, vine a veure. Això com se fa, Nadia? Això com és?
16: Pues va ser, mira, la persona que me va cridar per això va ser la persona que me va col·locar la cançó en la sèrie d'Amèrica, en Nadal també. Un saludo a Catherine. Gràcies, Catherine. I me va cridar perquè me va dir: mira, ja havia fet algo paregut per a ella en una altra sèrie, on va ensenyar a una actriu a tocar una peça de piano, però va ser una cosa menudeta, una peça només. Ella sí que va tocar en directe, en la gravació, i això va començar per ahí, en plan, anem a ensenyar unes quantes peces, tal qual, i se fue de madre. I vaig acabar arreglant i gravant jo les peces i anant al set com a especialista de piano, i després un altre dia més vaig anar al set com a extra.
12: Com mola, com deu de molar entrar en un set d'època de la BBC, una sèrie d'este nivell, i a més fent training, no? Perquè tu també, diguem que... Bueno, preparaves a les actrius per a fer la interpretació de piano, com és això?
14: Per què donar el pego?
16: Sí.
12: Perquè alguna sabia música o com?
16: No.
12: Ah, no? Buah.
16: Això és només...
12: A recordar-te del dit del mig en la blanca i la negra i tot això, i que sona...
16: Literal, ho van fer molt bé.
12: Com es fa això? Què fas?
14: Paciència, Marí.
12: Imagina que sí, o posaves pegatines de colors en les tecles, o què feies?
16: Depenent, perquè vaig ensenyar a dos, a l'actriu principal i a una de les altres germanes. I la veritat que ho van fer genial, perquè a part de tindre que aprendre pues, el guió sencer, de fer la interpretació, que allí s'ho comença a les 5 del matí i acabes... super tard, i claro, elles entren a maquillatge, algunes, jo vaig veure els horaris perquè me'ls van enviar el dia que jo tenia que anar, i la gent entrava a les 5 del matí a maquillatge o a les 4 i mig del matí, i arriba a les 4 i mig a les 5 maquillatge, jo, madre mia.
14: Atén-me, Nadia, sí, i tu, en quin moment descobreixes que la música és la teva vida i la teva vocació? Tu vas a començar a estudiar música a l'Alcora, això? Los orígenes de la història,
16: jo...
14: Nadia.
16: Estava obsessionant els Beatles des de que tenia 5 anys, però obsessionada amb els Beatles. El meu oncle, Hernán, és músic i tocava la guitarra i jo volia fer el que hi feia. I sí que m'ha regalat una guitarra que la vaig demanar per Reixos, però vaig aprendre els acordes i no vaig fer res més. I quan tenia 11 anys o així, me vaig obsessionar un poc en Avril Lavigne. Sempre m'havia agradat molt la música, però me vaig obsessionar en Avril Lavigne i... com a regal de cumpleaños, mon pare és britànic, estàvem en Anglaterra de viatge, i me van dur a veure-la en Manchester. I jo la vaig veure i vaig dir, jo vull fer això. Bueno. I no sabia tocar res, no cantava ni feia res. I va ser un poc, dir, jo vull fer això. I vaig agarrar la guitarra, vaig començar a ensenyar a mi mateixa a tocar. Mm-hmm. I després vaig dir, jo vull cantar. I no havia cantat mai, jo pues, vaig començar a escriure cançons i així no va ser un poc la cosa. I vaig tocar el primer concert. I ja no vaig parar mai.
14: És que tu eres molt de la cora i molt britànica, les dues coses al mateix temps.
12: Sí, no? Tens una barreja molt interessant. Molt xula, no?
16: Sí.
12: Vens així a casa, vens a l'Alcora, mantens, no sé, vincles familiars?
16: Sí. Sí, totalment. Sí, jo visc...
12: El valencià no l'has perdut, ja veiem, no? Això està molt bé.
16: A més, valencià al Corín.
14: Valencià
16: al Corín, sí, sí. No, sí, jo vaig molt a casa, o sigui, la meva residència és a Londres, però vaig molt a Espanya, els meus pares viuen allí. Fa 2 setmanes està allí tocant en la Bohèmia, la meva sala favorita.
14: Me digues, la de Castelló, però és preciosa, sí. Ara te seguiré.
16: Sí.
14: Ara t'hi seré, que de moure, no? Ara t'apareixeré. Perquè, no saps tu, la de viatges que faig jo tots els caps de setmana a l'Alcora.
16: Sí.
14: La meva xiqueta s'ha fet amigues de l'Alcora i puig i baixa... No, dirà la meva germana que és ella, la taxista és ella, però bueno, que puig i baixa. Bueno, conta'ns, més cosetes.
12: Bueno, mira, vos sembla que escoltem una miqueta més de Nadia. Mira,
14: el
12: seu últim treball, Down and Dusted, presenta diversos temes com este Just a Shadow.

0: Uau, com
1: no sé, me ve un altre sentiment a escoltar les teves cançons, Nàdia, en què clar ho tens. Com saps construir una cançó pop? Que clar que tens els teus recursos, com li traus el suc a la manera de construir les cançons que tens, que bé t'expresses a través de la música, i que madur que és el teu so. Perquè quant de temps portes, diguem, bueno, esta part, diguem, del piano,
0: no?
1: I això, pues que te pot portar a dur, que sé jo, una composició, m'imagino, tal vegada aixina siga, de bandes sonores. Però en la part, diguem, del pop o del rock, quant de temps portes, diguem, evolucionant el teu so? Perquè sona molt madur, Nàdia.
2: Moltes gràcies. No, li he pegat voltes.
1: Se nota que és perfeccionista, eh?
2: Sí, duc ja molt de temps, des de que tenia la meva primera cançó, la vaig escriure als 12 anys, i ja no he parat, i he llançat molts EPs. Bueno, tinc 4, no me'n recordo, són 4 o 5 EPs autoeditats, i sempre és un procés de refinament, de seguir descobrint qui eres com a artista, incorporar les teues, que és noves influències, les influències anteriors, aprendre d'altres persones, treballant amb altres escriptors, també escric cançons per a altres persones, o col·laborant amb altres artistes per als seus projectes. Entonces és com un... M'encanten, que vos que no hi ha una altra cosa que te vull dir, que és m'encanta.
0: És la teva passió.
1: Recordo una entrevista en tu, en el mitjà en el que he tingut el goig de col·laborar els últims 10 anys abans de vindre en aquesta nova etapa a la Ràdio Autonòmica, i ens va sorprendre també molt el teu so, però de l'últim que estàs fent, no sé, jo veig una evolució, Nàdia, veig, no sé, un creixement. Imagina també, repassant tot el que has fet, has tirat molt, has fet molt de quilòmetres, has fet moltes hores en les taules, a costat d'estereofònics, al costat de bandes com Texas, clar, això també curtix.
0: Això és una escola.
1: Que vaig a escola, que has tingut, no? I que tens encara, en marxa.
2: Sí, totalment, i m'encantaria poder fer-ho inclús més, perquè soc independent, soc jo, l'equip, i clar, una experiència com la d'estereofònics, que vam fer de 9 concerts, jo vaig així totes les nits a vore'ls. Jo me sabia el setlist, però jo totes les nits així a vore'ls. I sempre aprens. En Texas també, no me recordo si va dir 30 anys o no sé quants anys tocant en directe, i és que Sherlyn canta que flipes i salta per tot l'escenari, és que no se li va la veu i les cançons estan tan ben...
1: Tu tens un rotllo a l'Spiteri, no?
2: Se podria dir, perquè toca la guitarra, és així,
1: sí, no, tens aquest punt també, però... no? Com a Front Woman també,
2: sí.
1: Bueno, també tindràs els teus referents, Helen Spiteri és de tota una generació i és una veterana, però en qui te fixes? O què referents tens?
2: Escolta molta música, però creixent els meus referents principals de menudetar eren els Beatles. Després vaig descobrir Avril Lavigne, que va ser també xica en la guitarra Lavin, i tal.
1: Que garra té aquesta xica.
2: Després Oasis.
1: Vaja.
2: Oasis me van canviar la percepció de la música i de la composició, i ahir me vaig ficar en el indie britànic. Arctic Monkeys, David Bowie, vaig començar a descobrir tota aquesta escena. I bueno, jo m'has criat també escoltant a Queen i a Ava. O sea, que pop, més pop no se pot ser, i a la ràdio espanyola, que
1: vaig dir-se... Ah, sí, així. Sí, en Ràdio 3 també, no has tingut... Se t'ha obert la porta de emissores importants, com sincerament mereix la teva música. Ja en el seu dia, quan parlarem, te ho vaig dir, i esta vegada te ho torno a repetir, a més amb més convenciment. Fas una construcció de cançons pop, ho tens molt clar.
0: No, una carpinteria,
1: les lletres, no? Sí, la carpinteria, l'arquitectura, vaja, t'és claríssim com fer una cançó, i se te veu molt inspirada. Però, Nàdia, i les històries que contes, perquè el personal que estem en l'anglès aixina, que ens ho hem de mirar a veure el líric...
0: És per una mina.
1: Que històries contes, però és que no tenim aixina l'anglès de primera llengua.
0: No, però les lletres són profundes, sí.
2: Per a mi escriure és teràpia, realment. Hi ha moltes vegades que tinc ahí un núvol en el cap i no sé exactament què és el que m'està passant, i acabo comprenent-lo escrivint una cançó. I m'ha passat des que vaig començar a escriure. I, bueno, en este EP, per exemple, How to Lose a Friend va sobre perdre amistats. Perdre una amistat quan l'altra persona, pues, desenvolupa sentiments que tu no compartixes i al final pues, no se pot continuar en l'amistat d'aquesta forma i fa mal que la gent no parle suficient de lo que, del mal que fa perdre una amistat.
3: Sí, bueno, és un dol, eh? Sí, pot arribar a ser total. Un dol, eh? Perdre un amic. Sí, sí, una amiga. Sí.
2: I bueno, està Dicho y Hecho, que és el que esteu escoltant ara, que té dos de les versions, dos de les cançons en versió en castellà també. I esta se diu Sácame entre las sombras i parla un poc de del sentiment de quan has estat que estàs mal i de repent estàs bé i tens por de caure a les sombres una altra vegada.
3: Les malalties mentals, les situacions d'angoixa vital en les que vivim, que ens sotmet l'ansietat, l'esforç, veritat?
0: Però doncs, també són espills realment en què qualsevol de nosaltres ens podem mirar, Nadia?
2: Al final és que la música per a mi és el que fa. És una vegada, jo l'escric per una raó, però una vegada jo la llanço al món, és de tot el món. Vull dir... Com ho has dit, perfecte, un mirall, perquè cada persona la veu a través de la seva vida, de les seves experiències, i jo crec que això és el més bonic de la música.
0: Bueno, ja hem de dir que de ben joveneta ja has fet gires potents, aquestes cançons precioses, gires potents, amb parades per molló de ciutats. Quin és el teu... O sea, tu sueny, tu meta quin és? No hi meta, el a cielo.
2: A mi m'encantaria fer el que fa Stereophonics, però... Però que la gent canta les meves cançons.
0: Hombre, pues serà. No, clar. Joaquí?
3: Bueno, ja passa, en un FIB o sea, estic mirant així la quantitat de festivals que has fet, ja has estat en la...
0: Quin és el teu... O sea, tu sueny, tu meta quin és? No hi meta, el cielo.
2: A mi m'encantaria fer el que fa Stereophonics, però que la gent canta les meves cançons.
0: Hombre, clar. Pues serà. Clar. No, clar. Joaquí?
3: Bueno, ya pasa, anem, en un, anem, perquè venga. En un...

0: lloc?
1: És, no sé, són tot experiències diferents. Vam fer, per exemple, en Glastonbury vam fer 4 escenaris molt menudets, i en la Isle of Wight sí que vam fer un més gran, però cada experiència té la seva màgia, i vam tocar en el FIB, que per a mi era el festival que jo havia anat.
0: I el FIB en casa, Ostres,
1: claro, però és que ese era el meu festival, per a mi ese va ser molt especial també.
0: Ai, estem parlant de Helen Splitter i de Texas, hem parlat de Stereophonics, però estic veient així a PG Harvey, també.
1: Sí, també.
0: Buah. Ja, no, sí, també, mira com ho diu. Buah. Com és estat, no sé com dir-ho,
2: va com un coet,
0: este fenomen de la naturalesa que és PG Harvey també, no? De tot se va deprenent, estàs en el camí o trobes que estàs ja, diguem, en el punt de dir, ja tinc, ja he trobat la meva veu, això és Nadia Shea, aquest és el meu so, i això és el que vull contar.
1: Crec que amb este projecte que, bueno, tu em dius que has sentit com una progressió molt gran. Jo, per a mi, este és el projecte que més jo he sentit des que tots els que he llançat. I crec que és una combinació de, bueno, pues, d'experimentar, de trobar el teu so, de desenvolupar, de tornar a les arrels, de seguir creixent i provant coses, i també de deixar anar altres coses i de no pensar massa en certes coses. Estic utilitzant la paraula coses molt, però...
0: Sí, s'entén. Mira, parlant de...
1: És com aprendre, reaprendre i desaprendre.
0: Sí, ui, desaprendre, que important és. Que important és. Sí. Mira, parlaves de records, parlaves de memòries.

0: regalos más bonicos, honor, le construyeras en el seu día a estos recuerdos, Nadia. Una canción que me han dicho que es especial, ens han dicho que es especial para tú.
1: Sí.
2: Sí, es una de las que más... No sé, es una de esas canciones que cuando la estaba escribiendo sentí, guau, esta te algo. Sí. Esta, pero alguna raó me está donando una emoció diferente. Y abans de traurela y todo, la vas tocando directo y siempre me pasaba en el público.
0: Mola, eh? Quan dius, ostres, ho tinc, ostres...
1: Té aquesta fórmula, té aquesta química, té aquesta cosa que traspassa, no sé com. Este
0: tema i que la gent connecta amb ella. I parlava també del material sonor, de la producció, des que parlaves de Beatles, parlaves de Oasis també, no sé, fa l'efecte que ahir pot ser que hi hagi algo de això.
1: I moltes gràcies per estar esta estoneta al nostre costat.
2: A vosaltres.
0: Vinga, gràcies. Adéu, Txell.
3: Són les 5.
4: A punt. Notícies.
3: Comencem este butlletí amb una última hora que acabem de conèixer. Un treballador de 30 anys ha mort esclafat i dos més han resultat ferits de diversa consideració mentre feien tasques de manteniment en la base de Renfe a la localitat madrilenya de Villaverde. Alejandro Molés.
5: Segons ha informat la mateixa companyia, les causes de l'accident encara no es coneixen i ja s'ha obert una investigació interna per a determinar què ha passat. El treballador mort pertanyia a una subcontrata i els dos ferits han necessitat assistència sanitària immediata.
3: Continuem repassant reaccions a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per enguany, uns comptes de més de 33.300 milions d'euros que han tirat avant amb el suport de Populars i de Vox i que per primera vegada inclouen el terme prioritat nacional, tal i com exigia Vox. Escoltem la satisfacció del seu portaveu a les Corts, José María Llanos.
6: Prioritat nacional por ley. Vox ha conseguido los primeros presupuestos donde se incluye la prioridad nacional. Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse.
5: Després de la votació, preguntat per l'assumpte de la prioritat nacional de Vox, el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmat que el PP no es plega a ningú, que tot ha sigut fruit del diàleg i la negociació.
7: El PP no se plega a nadie, dialoga i nosotros...

0: nosotros hacemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales, que el 80% del gasto de este presupuesto va a esas materias que son tan importantes, ¿no?
1: I des del PSPB, el síndic José Muñoz confirma que el seu partit recorrerà contra la llei de pressupostos per incloure la prioritat nacional.
2: Es tremendamente inconstitucional. Y le digo, el Partido Socialista va a ir contra esta ley de presupuestos ante el Constitucional porque vulnera el artículo 14 de la Constitución española. Nadie será discriminado por su origen, por su religión o por su procedencia.
3: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha passat Twitter a Punt Ràdio des d'on ha abordat com es prepara l'inici del curs escolar, mentre que les negociacions amb els sindicats continuen setmana a setmana sense massa novetats.
1: Precisament sobre els possibles escenaris que podrien incloure noves vagues, ha assegurat la consellera que des del seu departament estan preparats per a tot.
4: Des d'esta conselleria estem preparats per a qualsevol escenari. Evidentment, el que nosaltres voldríem és, com he dit reiteradament, arribar a acords i, per suposat, que hi hagi pau i tranquil·litat.
3: I la patronal de l'hoteleria espanyola carrega contra el govern espanyol per haver prohibit fumar en les terrasses quan així ho aprova el Congrés.
1: El secretari general del sector, Emilio Gallego, diu que confia en el tràmit parlamentari perquè aquesta restricció s'elimini de la nova llei antitabac.
5: Una medida que incorpora esta ley, que es la prohibición de fumar en las terrazas de hostelería, consideramos que no tiene ninguna necesidad de ser aplicada, no tiene ninguna exigencia por parte de la presión social y que, por lo tanto, se pueden seguir consiguiendo los objetivos eliminando esta de las obligaciones. Solo en Suecia está prohibido fumar en las terrazas.
3: I el president del govern, Pedro Sánchez, ha visitat Tui, la zona afectada per l'incendi, que a la província de Guadalajara ha cremat ja més de 32.000 hectàrees de massa forestal.
1: Un incendi que es va declarar fa 6 dies i que encara es propaga sense control, tot i que sembla que alentís l'avanç. Allí Sánchez ha considerat imperatiu arribar a un pacte d'estat contra el canvi climàtic i ha recordat que des que ha començat l'any els incendis forestals han cremat més de 100.000 hectàrees a l'estat espanyol.
6: Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente. Tenemos que concienciar a la ciudadanía. Tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia, son datos.
1: Per cert, que el Palau de la Moncloa confirma que Pedro Sánchez visita demà la factoria de Ford Almussafes amb els directius de la multinacional automobilística i també en companyia del cap del Consell, qui a falta de detalls ha avançat que es tracta d'anunciar una molt bona notícia. Escoltem Pere de Llorca.
0: Será mañana la dirección de Ford la que les comunique la notícia. Jo les anticipo que va a ser una gran notícia per al futur de moltíssims treballadors d'esta tierra.
3: I en la informació esportiva parlem de Peter Lim, que ha estat avui a València. El màxim accionista del club s'ha reunit este matí amb la plana major esportiva i executiva de l'entitat en una visita rellamp, en la qual també ha visitat les obres del nou Mestalla. Lim no s'havia deixat veure per la capital valenciana des de desembre de 2019, fa vora 7 anys. A hores d'ara, el seu fill, Kiat, és el president, però dirigís el club des de Singapur. La visita de l'empresari asiàtic coincidís amb un moment clau a l'escala institucional per al València amb la inauguració del nou Mestalla prevista per a l'estiu que ve. Tornem amb més notícies a les 6.
7: Som a punt.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
12: Millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Quan ens pregunten per una bona paella valenciana en la ciutat de València, n'hi ha consens en que és un dels llocs de referència. El clàssic restaurant Goya, on el director de cine italià Bertolucci va escriure un dels seus guions. Coneixem la bona cuina de Goya Gallery amb el nostre gastroturista Vicent Gil.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Parlament, Gemma Deixa, al arrencar el programa, dius, estàs en... Tu, de on d'any l'entorn de Castelló, tal volta vos passarà en algun plat més típic de la zona. Però si a València, i sobretot quan ve època de que pues, te venen gent de Madrid o turistes, amunt i avall, i que saben que tu eres de valencià i te criden o t'envien un missatge, Ximo, que voy por València, però en València ciutat, en València ciutat, una bona paella valenciana, i te quedes... dame 5 minuts i... Que te costa en lo que és València, lo que és Manxestat, si te vas
1: a... Sí, a molts
0: l'entorn dels pobles i això, i no només paella. Menjar tradicional valencià i això, costa de recomanar. Si fas la recomanació del que va portar-nos l'amic Vicent Gil ara...
1: Triunfes. Ixes que... a hombros por la puerta grande.
2: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: No, no, Vicent, què tal?
2: Quedes bé. Quedes bé. El problema és cridar-li a l'amic Fernando,
0: no?
2: Navarro i trobar lloc.
1: Això, sí. Ah, això és de veres.
0: Això és un altre.
2: Això és el problema.
1: Les coses s'han de fer en previsió.
2: Jo de tant en tant li cride i no sempre he tingut sort, O sea, que no és fàcil, però bueno...
1: Però això és un indicatiu,
2: això és indicatiu
1: molt important del que volem explicar.
2: Aquest home que tenim avui així és un dels dos socios responsables del Goya Gallery, està fent les coses molt bé. Ara estem repassant... el Goya tancat en l'any 2010.
1: És que el Goya és una història per fer un llibre,
0: Una institució, veritat.
1: Per fer un llibre.
2: Sí, és molt bonic, perquè això que hem posat al guió, un bar con ínfules, és veritat, perquè en aquella època era un bar, però ja volia ser cafeteria, ja tenia els cambrers anant uniformats i tot, i tal, i era una cosa... I quan aplegava el tema de la mostra... algú els digué, teniu que donar algun passet més endavant, i entonces ja començaven...
1: La mostra de cine.
2: Claro, la mostra de cinema del Mediterrani. I claro, perquè la seu la tenien allí en el cinema Martí. I ahí és quan el Goya comença a intentar voler convertir-se en restaurant. Així i tot, jo crec que la seva vida està molt lligada al món cinematogràfic, perquè estava en eixe eix que el començava allí en el Tiris, continuava en l'Avenida, el Cines Martí, el Goya... i el cine d'or. I ell estava enclavat allí. Jo crec que el declive la baixada d'audiències de les sales de cine d'una manera guata també el va fer.
0: El tancament de Cines Martí jo crec que va ser per a l'avinguda en general, per al centre de València va ser, no?
1: Poc drama,
0: es quedarem orfes, sí. No? I a més, ha quedat durant tant de temps allí abandonat i quin mal
2: rotllo,
0: no?
2: Jo vaig a dir-ho, ara que no m'ho sent ningú, hi hagué un moment que s'aplegava un acord entre els cines AB i els cines LIS per a fer un acord de programació per a controlar el que era el centre de València i deixant els multicines de l'Estradi. En aquest acord els LIS exigiren que se tancaren els Martí i que se quedaren només que els Parc i els LIS. I jo crec que això va ser un
0: efecte
2: error,
0: col·lateral, bueno, diguem, d'una guerra comercial, diguem.
2: Sí, sí. I ahí la veritat és que el cinema està tenint mort de risa durant tots aquests anys i pareix, volia confirmar-ho abans del programa, però al final m'he despistat. Crec que s'acaba de vendre el local.
0: Ah, sí?
2: I no sé què faran. Això a lo millor a Fernando en el Goya li afecta.
0: Com a veí de luxe segur que sabrà coses.
1: Perquè Fernando és el Renaixer.
2: És el Renaixer.
1: Deixa pesta històrica, sí, o referente de la que fem referència.
2: En el 2010 tanca. I quan s'enteren Fernando i Marce, va i ha plegat uno i el seu ha pillat.
1: Gràcies.
2: Però aquell que es creua pel mig durà una trencaguitarra, durà molt poquet.
0: I finalment... Quina expressió més bonica de la Ribera.
2: Una trencaguitarra. I el 2014 ja definitivament ja tanquen l'acord d'arrendament, li fan una reforma molt forta. Entonces sí que ja deixa de ser un local en ínfules per convertir-se en un restaurant d'alto copete. I ahora com a Goya Gallery. Però per què Goya Gallery?
3: Pues perquè quan estaven fent la reforma n'hi havia molta gent que al final se colava per mig de la reforma i deia, ai, què aneu a fer així? Què aneu a fer així? No canviareu el nom, no? No tal, jo venia així a festejar
1: es que era una
3: en
1: peça
3: el
1: històrica.
3: Meu home, tal, no sé què. Entonces nosaltres diguem, hòstia, això és un emblema,
1: sí.
3: Si la gent té molts recuerdos, així han començat moltes coses de... I entonces nosaltres maquetxarem un poquet el nom a posat al dia.
1: Actualitzar-lo.
3: Actualitzar-lo.
2: La galeria de Goya.
3: Goya, galeria.
2: Pues molt bé.
3: De galeria.
2: A més, recordeu
1: que... Està molt xulo.
2: just enfront estava un dels locals de la família Fallos, que era el cinema Goya.
1: Correcte.
2: Que va desaparèixer molt pront, se va convertir en llibreria i després en altres històries i tal, però estava en el cine Goya i el bar Goya, que si us recordeu, el logo original era una paleta de pintar en tres pincellets.
3: La tenim guardada, la tenim guardada. Sí, sí. I una paleta de pintura en els pincellets, de colorets, sí, sí.
2: I ahir n'hi ha una història que a mi m'agradaria que tu contares a l'oient. Anem a veure. Fernando Navarro és de Serra.
3: Correcte.
2: El seu soci, Marce García, és del Cosebre.
3: Ell és de Torreblanca.
2: O de Torreblanca.
3: Ell és de Torreblanca, però el negoci el tenia en el Cosebre.
2: En el Cosebre. Es conegueu els dos en la escola d'hostaleria de Torrent, que per ahir...
3: De Castelló. Ai,
2: perdó, de Castelló, que per ahir han passat molts dels personatges que mos han visitat últimament.
1: Sí.
2: Uno d'ells, Ivan Talens, sempre té molt de prestigi.
3: Home, Ivan Talens i jo dormíem en la mateixa llitera.
2: Fíjate.
1: Ostres!
2: Fíjate.
3: Sí.
2: Bueno, però uno d'alt i l'altre baix, no?
3: Home, claro.
2: Ai, sempre. No. Jo per aclarir-ho, que si no, la gent pensa mal. I quan tu comences a anar a l'escola d'hostaleria, tu i Marce teníeu 14 anys.
3: 14 anys tenia, perquè al final, claro, jo de Serra com anava a estudiar a València? No podia, entonces me n'he internat a Castelló. I ell, pues, ara també a Castelló. I al final allí, pues, tampoc és que fórem els millors amics, saps? Però se coneixíem. Lo que passa és que el tercer any ja se anàvem a... Ja te vas fer més majoret, tal, ja deixes l'internat i ja te'n vas a compartir un pisó.
1: Ja.
3: I ja, pues, compartirem piso i jo, tal, i a partir d'ahir l'amistat que tenim, o sea, és una amistat de...
2: Però molts anys després d'això?
3: Sí, perquè al final
2: apareix Goya Gallery, sí, això. I com mantinguereu vosaltres el contacte durant tot aquest
3: pues,
2: temps?
3: Al final, pues, teníem bona sinergia, no? I pues, ahir se casà, jo anava a la seva boda i vingui a la meua, jo un estiu me n'anava a treballar per son pare en el Pinar, i teníem el vincul ixe, entonces, i quan tancava venia a veure mal Rossinyol, que venia la xiqueta, entonces...
2: Tu dona compte les molta... sinergies de la vida.
1: L'amistat de tota la vida.
2: El Pinar, que és un restaurant que està allí en plena Serra d'Irta, i aquest home que està també en plena serra, en un dels parcs naturals més bonics que tenim nosaltres en Serra.
3: La Calderona.
2: La Calderona, dona compte, la Calderona i Irta.
3: Correcte.
2: I qui li diu a l'altre que així en València n'hi ha un local que mos pot interessar?
3: Al final, ell i jo, o sea, jo si muntava algo tenia que ser en ell. ¿Sabes? Y yo pues estaba, tenía la misma faena y la de y tal, y yo tenía claro, y dije, hostia, yo soy Monteago, tengo que ser el Marce, tal, no sé qué. Y al final, un amic de ell, que era el president de la falla Maestro Gonzalvo, Miguel Prim, li diu a Marce, pues ahí n'hi ha un local que yo creo que para vosotros estaría muy bien. Y res, nosotros, pues, me comenta Marce, tal, y... Primer estàvem mirant locals ja, saps? Això que jo volia muntar en ell.
1: Ja tenia intenció de muntar alguna cosa junts.
3: Mirant local, va ser quan va començar el nou Mestalla, també, que les obres, que volíem... Hòstia, doncs així estaria bé.
1: Vostre mirant cosetes.
3: Estaria bé un local.
2: Menos mal que no anareu allí.
1: Sí.
2: Menos mal.
3: I estiguem mirant per ahir i al final nos digueren este. I entonces va ser quan caiguérem allí. Se presentem als amos, al Villanueva, i expliquem el projecte, tal, no sé què... Però n'hi hagué un altre que se nos adelanta.
1: Ja.
3: I durà 3 mesos, el que tu has dit.
2: Una trenca de guitarra.
3: Correcte, i no l'havia sentit mai, aquesta expressió. I res, al final, res, ho agarra aquell i nosaltres, pues bueno, pues se retirem. Però com aquell no dura res, estigué tancat i nosaltres als 4 anys, el 2014, nos diuen, que això encara està tancat ahí. Hòstia, pues tornarem a presentar-se... I ahir ho agarrarem.
4: I Fernando, el projecte del Goya, el que presentàreu en principi, que no arribàreu per qüestió de temps, que suposo que havien avançat, i després de tancar este projecte, tornem a presentar-lo, diguem, era el mateix? Ho teníeu clar, Marce i tu, teníeu parlat què volíeu fer?
3: Sí.
4: Bàsicament cuina valenciana,
3: sí,
4: no?
3: Sí, al final, la idea. Lo que teníem clar, que anàvem a fer lo que sabíem fer. O sea, no anem a inventar res.
1: Ja.
3: Sinó el que sabem fer, anem a fer-ho i anem a plasmar-ho.
1: A fer-ho de la millor forma possible.
3: Exacte. Jo sempre dic això. Nosaltres intentarem fer tot el millor possible. Fallos tenim tot en tot el món, però anem a fer el que sabem fer i el millor possible. i al final, pues això, estiguin dinant per molts restaurants alrededor, tal, no sé què, molt de menú que n'hi havia entonces i tal, i nosaltres...
4: Era el que faltava, i això, en el barri, diguem, en un punt de referència, sí, de la ciutat de València.
3: Sí, al final és que, pues, som forts en arrossos i, pues, anem a fer la cuina que sabem,
2: bueno,
3: fer.
2: Bueno, ojo, en arrossos i en més coses.
3: Sí,
2: tu saps que Ximó és pixaví. Sí. Ella és de Gandia.
1: Ah, sí, sí,
2: no,
1: sí,
2: no,
1: sí.
2: És que la gent de Serra... Sí,
4: igual sí, sí. Igual està mal que ho diga. Igual està mal
2: Serra,
4: que ho diga,
2: Gandia...
4: i no vull presumir. No vull presumir. Però sóc ambaixador turístic.
2: Cuidado,
4: de la ciutat ducal.
2: Què t'ha paregut? Oh,
4: capital de la Safor, la molt Gandia.
1: Pues però... Ja s'ha convidat que en Serra te vol posar difícil.
4: Un enamorat de la Fideuà... Però...
3: Algo de,
4: del concurs.
2: Pues tu que eres ambaixador tindries pues... que fer un agermanament entre els dos ajuntaments, l'ajuntament de Serra i el de Gandia. No. Perquè
4: això és un almorçar, això costa un almorçar.
2: No, perquè t'ho dic, sí, perquè este home, sí, i un altre home que està escoltant-nos al telèfon, Víctor Vicente Navarro alias Granero, Vicentico, estàs per ahí?
5: Així estem.
1: Hola, mestre.
5: No podem faltar, no podem faltar.
2: Que entre ells dos, si no ha tret jo mal els contes, tenen 8 primers premis de la Fideuà de Gandia.
4: Per què serà? Per què serà?
2: 8 primers. 5 Granero i 3 Fernando. Però Fernando, a més, té algun que altre segon.
3: Sí, sí, també tenim segons i tercers. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però escolta, Granero, què passa? Que els de Serra s'entreneu vosaltres per la Fideuà?
5: És l'aigua, és l'aigua.
2: Ah, és l'aigua de Serra.
4: Sí, poseu gamba d'allí de la Serra Espadà.
5: Sí, del barranc del Colaor.
2: Escolta, que Vicent és el recordman, 168 primers premis, bueno, primers, segons, primers premis en concursos gastronòmics, però tu, que tens la pàgina web desactualitzada,
3: sí, a més de
2: que tindries que posar-la al dia, també en portes uns quants.
3: Sí, no sé, jo conti tindré a millor 75, 80 premis per ahí.
2: Que no està mal.
3: No, no
2: I, està i mal. També coincidiu no en una altra cosa, que és en la primera volta que ells el comencen a guanyar premis, el comencen a guanyar-los com a cuiners del Rossinyol, no, Vicente?
5: Sí, efectivament. La primera vegada que me presenté jo va ser treballant en el Rossinyol. En l'any 82 va ser el primer any que aní. I si any no guanyarem res perquè anàvem a cegues, pràcticament. Uh-huh. I l'any següent ja guanyarem el segon premi i a l'altre guanyarem el primer. O sigui, i d'ahir ja no hem parat fins ara.
2: Escolta, I Fernando va passar per allí, per ta casa, en cuina, quan estava estudiant, o quan ja estava fent
5: sí,
2: les pràctiques?
5: Sí, Fernando sí, estigui sí, allí.
2: Era bon xic, Vicente, era bon xic.
5: Sí, sí, home, ja apuntava a formes. Este és un crac, un professional com la copa d'un pi. I, a més, humilde, que és el més important en este ofici. Saps, la humilitat.
4: Que bé.
5: Sí, sí, molt bona persona. Molt bona persona.
2: Vicente, que moltíssimes gràcies per haver estat... Estàs per així recolzant a Fernando Navarro, que escolta, que això és un altre. Ahir en Serra sou tots navarros?
3: La majoria.
5: Navarros cabos. La majoria.
2: Tu eres Navarro.
5: La meva filla Navarro. Claro. Sí, sí. Navarros abundem. Per això en Serra se definim més per lo que és l'apodo.
2: Vaya tela.
5: Més que per els apellidos, perquè n'hi ha gent que té el mateix nom i el mateix els apellidos.
2: Ui, doncs a Fernando com li diuen de mal nom allí en Serra?
5: El cristalero.
2: El cristalero?
5: Jo el tinc en el telèfon con Fernando el cristalero.
2: De lo que santarem així. Moltes gràcies, Vicent. Un abraç ben fort.
5: Gràcies a vosaltres i per la gran llavor que feu en este programa.
3: Bonico.
5: I un abraç molt fort a Fernando.
3: Igualment, Granero, gràcies.
5: Vale, un abraç.
2: Tu saps que ha dit una cosa, Granero, diu, i molt humilde. I és veritat, quasi ningú s'ha enterat de l'esforç que feren Fernando i Marce quant a la dana. El primer que feren va ser traure 5.000 moniatos de la caixa i dir, anem a comprar bombes d'ixes pa desaiguar, que aquesta gent estan allí ofegant-se i tenen que traure l'aigua de casa. I a banda d'ixes bombes que compraren, després seguireu cuinant un gran part de dies.
3: Hasta el 22 de desembre, que farem una xocolata en Paiporta.
2: Que cada volta que plegueu era com si éreu els Reis Magos.
3: Bueno, yeah. Casi. Yeah.
1: Quasi. Lo de Escuinar-se en la Habana, sí. De Chimo, que nosaltres ho veiem, sí. I diem, quin col·lectiu més de puta mare.
2: No, no, sí, no, no
1: sabia mal dir el taco.
2: Sí. No, no, no, no.
1: Veritat, Chimo, que diem, com, ahí estaven. Dic, la gent que patiran moltes altres coses, però no passaran fam.
3: Sí, sí, correcte.
1: I no, jo, no, mira, no, m'avorrone de recordar.
4: Jo també, per a posar-lo allà, allà, per a, no per a posar el material, per a donar de menjar, i una hora, i una altra hora, i un dia, i una altra... No estàveu per a la foto.
3: No, no, no, no, no. No, no,
4: I jo crec no. que, no sé, és dels col·lectius, a més, que més units heu estat.
1: Sí, sí, sí.
4: És... Jo no sé si abans de la Dana estàveu tan units, però no sé si la Dana encara vos va unir més. No, al poble en general...
1: Nosaltres ho vam visualitzar molt en este col·lectiu. De
3: perquè al final és un col·lectiu que està molt per la llavor d'ajudar a... Entonces, com a cuiner i professional, és el teu plaer, no?, de que ningú li falte res de menjar-se en la boca, no?, de que ningú li falte el trosset
1: el
3: mos, de pa.
1: El plat d'olla o el plat de arròs.
3: Correcte.
1: De
4: crec que entonces, hi ha un concepte noble en la cuina, de servir.
3: Sí,
4: de servir
3: correcte.
4: En el millor sí, sentit, sí, sí, no sí, de servilisme. Sí. De, és que el que doneu són trossets de felicitat,
3: sí,
4: d'alegria, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Però en servir als altres, sí. en ajudar, en portar la cuina, la nostra cuina, les sí, nostres sí. arrels, i està també la vostra essència. I és que mola molt, perquè tota la gent no té aquest punt de servir als altres. Sí.
2: No, i que a més ho han fet també d'una manera un poc anònima. Hi ha sí, un personatge visible que ha sigut José Andrés, sí, que era igual, però claro, José Andrés, si no hauria sigut pel recolzament...
1: Clar, darrere.
2: Sí, sí.
1: Però
2: vosaltres mireu tota la gent que ha anat desfilant pel programa. No fa molt. Vicente Patiño, la setmana passada. Sí. Fa unes setmanes abans, Luis Valls. Tota aquesta gent ha col·laborat moltíssim en la Dana. O sigui, que és una cosa que, a més, d'una manera desinteressada i procurant no acaparar protagonisme, passar desapercebuts,
1: tota
2: i ells han fet el que en consciència pensaven que tenien.
3: Correcte. Correcte, així va ser.
2: Hi ha una altra cosa, Fernando, que tu i jo comentàvem abans d'entrar, i és que el Goya Gallery segueix sent un dels restaurants, a més del centre, perquè està ahí pràcticament en la frontera de l'Eixample en Russafa, un dels locals del centre que té millor relació qualitat-preu. O sigui, els preus de la carta del Goya Gallery, que en un altre cas haurien apujat un 50 o un 100%, en el cas d'ells no és així. I mira que ells, als dos o tres anys del començar, la guia Michelin es reconeix en el Big Gourmand, i després tots aquests anys han estat un restaurant reconegut per la guia. I després, bueno, els premis dels concursos internacionals, que, per exemple, el de paella de Sueca, que va ser un segon premi, però que això també te dona un plus, això.
1: Clar.
2: Però sí. Tu me dies que la guia Michelin el que te dona, sobretot, són estrangers.
3: Sí, al final l'estranger gasta la guia Michelin con la Bíblia. Se basa molt en la guia Michelin. I nosaltres sí que notarem que a partir d'ahí es comença un poc d'afluència més d'estranger, no? Més que res a l'hora de sopar. Perquè al final, com també les tendències han canviat tant, antes nosaltres abríem dimarts per la nit, dimecres, i un dimarts omplíem, i ara un dijous, si no fora per l'estranger, no omplirías. Entonces, bueno, pues té el seu punt positiu.
1: Te obris les portes.
3: Te obris les portes,
1: perquè així funciona més el boca a orella, dir, este lloc val la pena, ves així, ves allà.
3: Nosaltres començarem així, nosaltres no farem propaganda ni inauguració.
2: El primer any ho passarem fotut.
3: Sí,
2: com això és veritat, com la majoria de tot el món, quan
4: t'ho pagues préstecs.
1: L'arranc.
2: Per això que organitzar la clientela és complicat.
3: 7 mesos sense lliurar ningú dia. 7 mesos. Treballant tots els dies. O sigui, de dilluns a dilluns, nit i dia.
2: Escolta, i...
3: Per això que ningú regala res, saps? Que després...
2: Marce, que la faceta d'ell és la cuina, o sigui, Marce és sala, però en canvi Fernando és la cuina, ell s'ha preocupat molt del producte autòcton, del producte de qualitat, del producte de proximitat, i és un dels pocs restaurants que jo conec, les Arenas i el Goya Gallery, que tenen el nostre corder autòcton, el cordero guirro.
3: Correcte, correcte, sí. Sí,
2: jo no sabia, l'altre dia, entrevistant a Ramon Sanfèlix, el president de l'associació, em deia, no, jo tengo de clientes, tengo a las Arenas, i dic, Fernando, del Goya Gallery també me compra.
3: També, també. Sí, que té... Vostè és sí, propet.
2: Sí, sí.
3: Entre Bétera i Godella.
2: Pastor. Pastor, que quan
1: pastor deia... de la raça...
2: Sí, de la raça Guirra, en 500 cabres i tal, que quan... els altres pastors que queden ja estem molt més major. Quan ells acaben, no sé el que passarà.
3: Ja veurem.
2: Però, bueno, i quina característica té? Per què te decidixes a treballar aquesta carn, a part de perquè siga autòctona valenciana?
3: A part de que siga d'ací, perquè al final és un gran producte, perquè té sabor i és tendre. Entonces sempre intentem buscar lo millor per cada casa, i si de muntes d'ací, pues millor que millor,
4: no? I comentava Vicent, sí, del tema dels preus, que no s'heu anat, que esteu en...
3: A veure, hem pujat...
4: Sí. Teniu un servici fantàstic, esteu en el centre... Com feu per a que al no final, se vos vaya el globo de...
3: Nosaltres el que sempre hem volgut, en això que jo te contava, que estiguem per tots els restaurants pegant voltes i tal, nosaltres volíem un restaurant de qualitat-preu. Això era la nostra filosofia. I volumen. Al final el restaurant és gran. És com el vi. Tu al final una botella de vi saps el que val. Pues a lo millor, si tu no te passes i cobres el que tens que cobrar, te pots fer dos botelles en vez de una. Perquè al final tot el món sabe avui en dia el que val una botelleta de vi.
1: Correcte.
3: Entonces, la nostra filosofia és qualitat-preu. I això és la filosofia.
4: En funció de tindre-ho ple.
1: Cosa que agraïm.
3: Correcte.
4: Cosa que treballar agraïm. Sempre.
3: Correcte.
4: I de no tindre taula a ningú, també, el que deia Vicent.
3: Bueno, sí. Sí.
2: Sí.
3: Sí.
2: Bueno, ara fa bon horatge, sempre es pot reservar una tauleta fora a la terrassa.
3: Ara la terrassa nos dona més xoc perquè podem estirar un poc més.
2: Ja ho sabem.
4: Quedem a fer una paelleta, la pularda o una fideuà, primo.
3: Correcte.
1: Per gràcies, Fernando Quirvindre.
3: A vosaltres sempre.
4: Gràcies,
1: Vicent, Mel, com sempre.
2: Mel de Romer.
4: Meleta. En
6: aquest món. La vesprada da punt. Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollua!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt. Millors moments de la vesprada da punt.
4: Quan ens pregunten per una bona paella valenciana en la ciutat de València, n'hi ha consens en que és un dels llocs de referència. El clàssic restaurant Goya, on el director de cine italià Bertolucci va escriure un dels seus guions. Coneixem la bona cuina de Goya Gallery amb el nostre gastroturista Vicent Gil.
6: Escoltes els millors moments de la vesprada da punt.
4: Dels plaers de la cuina de la mà de Fernando Navarro, del restaurant Goya Gallery, canviem de tema radicalment. De vegades, la vida ens colpeja de manera especialment cruel, com va passar als veïns de l'edifici de Campanar, que va patir fa 2 anys un terrible incendi que costà la vida a 10 víctimes. 2 d'elles un bebè d'apenes uns dies i un menut de 2 anys. Una tragèdia que portem tots al cor i que ha destrossat la vida d'aquestes famílies Els treballs de rehabilitació de l'edifici continuen i al mateix temps les famílies de les víctimes continuen demanant justícia també. Un nou informe policial posa en qüestió la investigació judicial i sol·licita noves pesquises i compareixences per esclarir responsabilitats.
12: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Anem a fer una parada en l'actualitat, una actualitat que ens porta 2 anys enrere. Recordeu quan va succeir el terrible incendi de l'edifici de Campanar? Aquell que va costar la vida a 10 víctimes i 3 d'elles eren menors, un bebè d'apenes uns dies, un altre de 2 anys, una altra xiqueta de 14. Bueno, una tragèdia que portem tots al cor i que a tots ens va colpir, però que ha destrossat la vida d'aquestes famílies afectades en primer terme. Els treballs de rehabilitació de l'edifici continuen i al mateix temps els familiars de les víctimes segueixen demanant justícia, Ximo, i resposta a algunes qüestions que no sé si van quedar certament aclarides.
4: Convingam que és una investigació complexa, però ho se posa en el lloc d'aquestes famílies i de com s'ha tancat la qüestió judicial i convindrien que és un tancament en fals. I
1: massa ràpid, possiblement.
4: Sí, que se senten un tant, no sé si abandonades. Ara ens contarà el company Javier Martínez, que ha estat en ells i elles. Però ahir les víctimes van compareixer, volien fer una crida als mitjans de comunicació i traslladar a la societat per contar que volen que se reobri la investigació.
1: Sí.
4: I veuen un raig d'esperança dins de la situació, com diguem, de certa soledat, no sé si d'indignació també, que viuen. Mm-hmm. I és un nou informe judicial que posaria en qüestió precisament la investigació, com s'ha portat la investigació judicial, i sol·licita precisament que s'obriguen noves investigacions,
1: noves
4: compareixences, en efecte, i clar, aclarir també les responsabilitats. El company Javier Martínez, com us dic, del diari Les Províncies. Què tal, Javier, com estàs?
13: Hola, Ximo, buenas tardes.
1: Si vas a permetre, no? que recomanem que llisquen l'article de Javier,
4: sí,
1: perquè no pot estar millor explicat allà, no? I agrair-te que vulguis traslladar aquestes explicacions als nostres oients.
13: Gracias. Bueno, las explicaciones las dieron los familiares de las víctimas ayer, que estuvieron, bueno, pues esa valentía, ¿no? Porque a veces ponerse detrás de o delante de unos micrófonos a personas que han sufrido tanto no es muy complicado. Y la verdad es que bueno, todos asistimos apesadumbrados ahí, pues como ellos pedían al juez que reabra esa investigación basada en el informe que habéis comentado, que bueno, que ahí se detallan, se reflejan, además por una perito especializada en la investigación de incendios, pues incongruencias, una desinformación por la que el magistrado habría adoptado esa decisión del sobreseimiento provisional, porque tampoco hay que poner la culpa sobre el juez si él en esos informes que había sobre la resistencia al fuego, por ejemplo, de los materiales de la fachada, no eran correctos o no estaban validados, pues se han colado, por así decirlo, al juez, ¿no? Pero el caso
1: ahí estarían,
13: es que
1: ahí estarían los matizos importantes de esta petición de reapertura, ¿no? En que es va a tancar de forma ciertamente rápida porque todo eso va a comenzar evidentment per un fruit d'un accident o d'una situació no creada per a fer mal. Però a partir d'ahir les preguntes no s'han aclarit. Les preguntes de per què tan ràpidament, per què els materials no van reaccionar com s'esperava, si eren suficientment segurs, i de quina manera se va actuar una volta la tragèdia va començar a les passes. Quins serien les claus que hem de tindre en compte, Javi, i que els familiars volen que siguin aclarides i millor investigades?
13: Así es, o sea, no hay dolo, no hay indicios criminales, todo fue accidental.
1: Fruto de un accidente.
13: Pero bueno, hubo un cúmulo de circunstancias que influyeron en ese accidente.
1: Y en el resultado.
13: Y en el resultado.
1: Tan dramático.
13: Y más, por eso la importancia de reabrir la investigación, porque tenemos 10 personas fallecidas. A las fuertes rachas de viento que se dieron aquel 22 de febrero de 2024,
1: ¿sí?
13: Ahí hay que unir también ese fallo de la escalera, de la primera autoescalera de los bomberos que llega, que fue clave porque no pudieron subirla. Ese vehículo estaba o faltaba mantenimiento o se averió, pero
1: no va a responder.
13: No
1: se veía como había de responder.
13: Y si esa escalera se llega a poder desplegar y los primeros bomberos que llegan a ese edificio de Campanar, yo estoy convencido de que podían haberlo controlado. Pero claro, estaban esas rachas de viento de 60 kilómetros por hora y luego el material de la fachada. O sea, fue un cúmulo de circunstancias. Todo salió en contra de los vecinos. De 138 viviendas destruidas, 10 personas fallecidas. Y antes decías que entre ellos había tres menores. Uno de ellos, una niña de 14 años, que creo que vamos a tener, tenemos a Enrique Sanfeli, su padre.
1: Está, cuando sí queréis saludarlo, Javier.
13: Enrique, buenas tardes.
1: Ay, sí, no.
13: Pues ayer abrió la rueda de prensa que dieron, él, con unas palabras que muy emotivas, ¿no? Que a todos nos conmocionaron. Habló de indignación, de abandono, y que lo único que querían, buscaban esa paz interior que te puede dar el buscar la verdad.
1: Creo que ahora sí que podemos.
0: Sí, pueden recuperar la comunicación. Enrique Sanfélix, en el Parque de Alina.
1: Hola, Enrique.
0: Hola, Enrique. Hola. Buenas esperada.
1: Y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas esperada. Venga, anem allà. Javier explicava que les teues paraules ayer van ser especialment colpidores, ¿no? Que realment el que necessiteu és resposta a la gran pregunta. ¿Per què, no? ¿Què va passar i per què?
14: Sí, bueno, anem a veure. Nosaltres tenim una comunicació prou fluida, sobretot a través dels nostres abogats. I bueno, nosaltres tenim una segona que diu una teoria,
1: sí,
14: que tot això s'hauria pogut evitar, però el que necessitem és que se pugui investigar. Al final, nosaltres el que busquem és una pau interior de què ha passat tot això i evidentment de que
1: Enrique, estem tenint problemes per escoltar-te bé. Jo vaig a demanar-te que lleves el mans lliure i si te l'agafes, a veure si així se facilita un poc la comunicació, perquè t'escolten prou malament. Mentre tant, Javier, vas explicar-nos un poc. Mira, més ha tallat la comunicació. Anem a intentar resoldre aquestes qüestions.
13: Ayer Enrique contava això, que buscaven esa paz interior i bueno, se quejava de que chocaven sempre contra la misma pared. ¿Quién es esa pared? El juez, el magistrado que lleva la instrucción de este caso. Pero como decía antes, bueno, en esos informes que han ido remitiendo los abogados de las víctimas, pidiendo que se realicen diligencias de investigación, pues cada una de esas propuestas han sido rechazadas con unos argumentos que podrían haber estado basados en desinformación.
1: Pero hay cosas que yo no entiendo y es por qué no se admet en la instrucció, per exemple, les telefonades al 112. Per què no les admet? Que és una cosa que també es pregunten, evidentment.
0: Ja, però si no estem parlant d'una qüestió tècnica, és a dir, si pot ser en els informes que li arriben al jutge, són incomplets, no estan suficientment acreditats, o són, diguem, unes burdes fotocòpies que podien ser... No dic que ningú les hagi manipulat, no vull deixar caure esta sospita, però la documentació oficial ha d'estar molt ben contrastada, i ha d'estar avalada per informes.
1: És que tècnicament hi ha carències en aquests informes.
0: Però del que esteu parlant és ben fàcil. 112, les llamades.
1: Clar.
0: I si el jutge, com entenc, el jutjat té suficients professionals, que és que n'hi ha moltes. Bueno, faça vostè la tria i que ens facin arribar i se implementen al sumari les que siguen d'interès i poden donar llum de com va ser l'actuació en un moment determinat, que són testimonis de primeríssima mà que ofereixen en directe, a més, la dimensió també de la tragèdia i què es podia haver fet, perquè jo entenc que mira, ara sí que hem pogut recuperar
1: Enrique?
0: La comunicació, Enrique.
14: Sí.
1: Disculpa, és que tenia problemes tècnics, no t'escoltava ben bé. T'hem escoltat, però regulero, així ara molt millor. Vinga.
14: Vale.
1: Volíem respostes, així estem damunt la taula, ja Javier ens ha apuntat i Ximo, que clar, ens fem moltes preguntes en la instrucció que ja se va acabar i que se va tancar. Hi ha preguntes tècniques encara sense resoldre, altres, pues que això, per què no se van adjuntar al sumari les telefonades al 112? Quines carències en aquest sentit heu trobat?
14: Pues anem a veure. Baix el meu punt de vista i sense ser un especialista en el tema jurídic, jo el que entenc és que qualsevol persona o qualsevol juzgat que siga d'instrucció, la seva responsabilitat és la d'instruir per a extingir totes les vies d'investigació sobre un cas en concret. Si això, baix el nostre punt de vista, no està passant, el que ens crea és més ansietat i més malestar.
15: Claro.
13: Y ayer, Enrique, en la rueda de prensa, todas las víctimas habéis puesto el foco en esos materiales de la fachada. Ajá. Con el antecedente que tenemos en Italia, donde el mismo fabricante de los paneles que ardieron como una cerilla en el edificio de Campanar, pues ha sido condenado por un incendio similar. ¿Entendéis que este informe presentado por un perito y tras un esfuerzo de vuestros abogados de ir recopilando información, casos similares, puede ser la puerta que abra esa reapertura del caso?
14: Claro, esto, vamos a ver, al final es unos informes que salen de nuestro bolsillo, ¿vale? Que me parece correcto, pero vosotros imaginaros de que esto le pasa a una persona que no se lo pueda permitir. Imaginaros la frustración de perder a una persona y no poder luchar por ella. ¿Entendéis?
15: Sí, sí, sí.
14: Entonces,
15: sí.
14: Al final, nosotros hemos tenido que pagar a un perito para que haga un informe que haga referencia a la sentencia en la que dice que ha sido un incendio accidental, que sí. En eso estamos todos de acuerdo,
15: sí,
14: pero que toda la construcción estaba bajo la norma, que en eso no estamos de acuerdo, y como dice el perito, esa fachada está fuera de la norma. Mira, nosotros separem el tot este tràgic la situació en tres punts.
15: Sí.
14: Ho separem en un antes. ¿Mm? En un
15: durante
14: y un después. Uh-huh. El antes es el que té més força, sobretot, perquè si el antes se haguera solucionat, no estaríem parlant d'això ara.
4: Claro. Què vol dir que s'haguera solucionat? Heu presentat en l'informe proves irrefutables de que la quantitat de material inflamable, de polietilè, si dit, no?, que conformava la façana era més del que posaven els estudis que presentava l'empresa promotora i constructora.
14: És que això és altre tema. El tema són les fitxes tècniques. Uh-huh. Perquè si una fitxa tècnica diu que aquest material no és inflamable, no està dient la veritat. Mm. I no és perquè ho diga jo, sinó per lo que ha vist tot el món. Mm.
13: Y tampoco coincidía el grosor de esas placas, la que figuraba en la documentación que se ha remitido al juez, y luego la medida no coincide con la que recogió la policía científica y se está analizando. Uh-huh. La verdad es que son muchas piezas que no encajan en este rompecabezas.
15: Això del antes, que día nuestro, que día Enrique, después está el durante, ¿no? Que entenc, això és la, la reacció... Inclús, això també entraria part del durante, però també...
14: No,
15: digues.
14: Perdona, inclús en l'abans, en l'abans,
15: sí,
14: se trobem diferents coses també. I aquesta fitxa tècnica que passa, té que passar-ho filtros. Per què ningú s'ha donat compte?
15: Per en pregunta.
4: De qui és la responsabilitat, Enrique, de supervisar el que se posa en la façana i el que posa en la fitxa és el mateix? De qui és una responsabilitat? Promotor, constructor, també l'administració?
14: No, una direcció facultativa, que és la que diu que aquest material és el correcte i la que firma com que això és així.
13: No. Enrique, yo quería aprovechar también, queremos hablar con uno de los abogados que ha presentado ese escrito, que nos explicará mejor estos aspectos técnicos, jurídicos, ¿no? Uh-huh. Pero yo quería aprovechar la oportunidad también de hablar de ese homenaje que van a realizar a Lina San Félix, a tu hija. Sí. Una carrera solidaria y bueno, por favor, me gustaría que fuéramos ahora mismo tu altavoz.
14: Bueno, pues vamos a ver, el día 1 de mayo, coincidiendo con el cumpleaños de Alina, organizamos el memorándum en nombre de Alina San Félix y de su madre. Como has dicho, es una carrera solidaria, en la que el año pasado todo el dinero recaudado se donó a varias asociaciones. Este año también va a repetir una, que es la Fundación Duchenne, que es una fundación que ayuda a la investigación de la distrofia muscular, sobre todo en niños pequeños. Uh-huh. Y también entrará este año la Fundación de Isabel Gemio, ¿vale? Entonces, uh-huh, el 100% de las inscripciones irán para estas dos asociaciones, y esperamos que les podamos ayudar en todo lo posible.
13: Muy bien, y como tú bien decías ayer, en memoria de Alina, de tu hija, y para que este trágico suceso nunca se vuelva a repetir.
14: Así debe de ser. Es que al final esto tenemos que entender que no es un tema económico, porque cuando entramos en un tema económico estamos tarificando una vida. Claro. Y una vida no se puede tarificar. Claro. Esto es una cuestión de justicia. Uh-huh. De saber qué es lo que ha pasado. Uh-huh. y poder permitirnos el lujo que desgracias como estas no vuelvan a pasar.
4: Que pugueu també descansar, acabar de fer el dol i tindre les respostes que demaneu i en què justícia per descomptat mereixeu, en nom de les, és que heu soterrat familiars de la resta de les víctimes per descomptat, i com tu has explicat molt bé, Enrique, hi ha tres edificis en el territori valencià i en la mateixa ciutat de València, en elements constructius semblants. Estem parlant de la seguretat absolutament de tots, i en memòria de la teua filla, una abraçada molt, molt regrant.
15: Ens veurem i seu de maig, prenem nota d'això, Enrique, perquè ara amb l'advocat, si vols, acabem de matisar les qüestions legals i tècniques, no? que volem aclarir. I una forta abraçada.
4: Gràcies, Enrique.
15: Enrique.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
13: Gràcies.
15: Perquè tenim també a Ignacio Grau, que és advocat de les víctimes. Hola, Ignacio.
16: Hola, buenas tardes.
15: A ver si no podem explicar-ho, Javi.
13: Ignacio, tu representes a 7 de les 10 víctimes de l'incendio. Bueno, ayer estuvimos en la rueda de prensa, fuimos testigos de esa valentía, decía antes, de los representantes, ¿no? De esas 10 personas fallecidas. Acabamos de tener en el programa a Enrique Sanfélix. Sí. Estuvieron también dos hermanos de Esther, fallecida, uh-huh, también en el trágico siniestro. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, ya lo hemos, acabamos de recordarlo, es que ese informe abre la puerta de la esperanza, ¿no? Ellos ven luz al final del túnel porque encontrarían respuestas, pues, a esas preguntas que tanto se han formulado y que el juez una vez y otra está cerrando, o por lo menos así se sienten los familiares de la víctima, que chocan contra una pared. Explícanos, por favor, resume ese informe, ¿no?, que habéis presentado y que vosotros consideráis clave para que se reabra la investigación.
16: Pues sí, en primer lugar, gracias por la oportunidad, precisamente para trasladar lo que las familias o Enrique ya os ha dicho anteriormente, esa necesidad, esas ansias de justicia y de que exista efectivamente un relato histórico oficial por parte de un juez de instrucción sobre lo sucedido. Uh-huh. Y para eso es necesario una investigación completa. Hemos de recordar que en este caso cuenta con ciertas especialidades. Primero, que se quedó archivado los 14 días del incendio. Uh-huh. Se tuvo que reabrir a través de recursos interpuestos por los familiares y posteriormente ha sufrido un segundo archivo confirmado por la audiencia, un sobreseimiento que se llama provisional. Esto, a nuestro juicio y de los familiares, fue cerrar la puerta en falso. Es decir, que se le instigaba, se instaba al juez precisamente para que de oficio, con todo el poder y competencia de su juez de instrucción, investigara esos revestimientos porque ardió como gasolina sólida. Era lo que pudimos observar cualquier ciudadano, aunque fuera lego en la materia, pero se nos cerraron todas esas puertas. Al final solicitamos también ese informe pericial de oficio por experto en seguridad contra incendios, porque no existe ninguno en la causa, y tuvieron que ser los familiares los que tuvieron que despertar de ese sueño, entre comillas, de justicia, pensando que sus administraciones públicas van a pelear por ellos, que van a trabajar por ellos y van a llegar hasta el fondo de la cuestión, y tuvieron que, pues como decía, despertar ese sueño que se convirtió en una pesadilla para buscar y encontrar a una profesional experta en la materia, como es Carmen Dorta, es una arquitecto ingeniero especializada en seguridad contra incendios, que nos ha abierto los ojos a todos, ¿no? Porque efectivamente la especialidad sobre el asunto es brutal. Es decir, ni el juez, ni la audiencia provincial, ni tan siquiera los letrados, que hemos estado personas desde el principio de las actuaciones, somos expertos en seguridad contra incendios. Claro. Igual en
13: el país,
16: 5 o 6.
13: Nos ha abierto ese informe en los ojos a todos, como dices, pero antes, que no sé si estabas escuchando el programa, ¿podríamos estar ante un caso de negligencia criminal por parte de los proveedores o la constructora al suministrar un material distinto al que figuraba en el proyecto? Estoy hablando de los paneles, del material.
16: Sí, sí, sí, efectivamente. Lo que vamos es a abrir una línea de investigación. Entonces vamos por el primer paso. Luego ya determinaremos las personas concretas o empresas concretas que han podido intervenir en el proceso constructivo y han podido incurrir en infracciones penales. Pero la tesis plausible, la hipótesis que debe ser valorada no por prospectiva, sino al revés, por determinada, es precisamente qué ocurrió con esos paneles. Porque a ojos, insisto, de cualquier normativa, del año que sea, estos paneles que debían de ser de acuerdo a normativa contra incendios, pues funcionan de la forma distinta. Y este informe pericial, como bien habéis dicho antes, se centra en tres cuestiones. En primer lugar, la normativa contra incendios fue incumplida al momento de la obtención de la licencia. Es decir, la verdad, entre comillas, judicial, que hasta ahora se nos dice que se cumplieron con todos los requisitos legales, no es verdad.
13: Uh-huh. Y ahí, perdona que te interrumpa.
16: Específico contra incendios.
13: Y ahí había también una responsabilidad del organismo que visó esa obra, ¿no? Que permitió la habitabilidad.
16: Claro, en primer lugar, se incumplió esa normativa. Y en segundo lugar, precisamente, esos paneles se presentan porque existen unos certificados de reacción a fuego que avalan la consistencia de este revestimiento, es decir, que lejos de pues que son ignífugos, ¿no? Que al final no pueden ser combustibles como lo fueron, ¿no? Claro. Y por tanto ser propagadores del incendio. Lo importante es precisamente que esos certificados no pueden ser considerados como tales. Los que también el juez de instrucción y la audiencia provincial en su momento dijeron que se habían aportado los certificados, pues se nos dice por parte del perito, primero, que unos habían caducado al momento de colocarse esos revestimientos ya en el año 2007 y siguientes en el edificio, y que además no es posible llamar los certificados porque se trata de un conjunto de fotocopias aportadas y documentos manuscritos que no obedecen a ningún certificado de ninguna de las formas.
4: No están avalados por informes.
16: La rigurosidad, claro, que la normativa contra incendios exige.
13: Perdona que te interrumpa, estamos hablando de la normativa, estamos hablando también de esos de ese material que propagó el fuego en la fachada. Y yo quería, es que nos queda un poco tiempo, pero yo quería también que puntualizaras, por favor, el tema de la descoordinación policial, porque precisamente tú fuiste uno de los abogados que pidió que se incluyeran en la causa las grabaciones del 112 y de las comunicaciones de los bomberos. La respuesta, el juez no quiso.
16: No se nos negó las declaraciones del 112, pese a que nosotros habíamos aportado los informes de Grenfell que consideraron vitales precisamente obtener esas informaciones de los servicios de emergencia para poder establecer el relato histórico, ¿no? Y si hubo una ventana, una oportunidad para la salvación de estas 10 personas. Efectivamente, hubo descoordinación. Los familiares están de acuerdo en que los bomberos zapadores, es decir, los bomberos que acudieron al rescate y se jugaron la vida, son absolutos héroes, pero una descoordinación por los mandos que ellos consideran imperdonable. Y eso, bueno, en algún momento debería ser revisado. Se solicitó hasta la saciedad, pero se nos cerraron también esas puertas, esa línea de investigación por ahora. Ya veremos adelante si obtenemos nuevas fuentes de información que nos indiquen precisamente y avalen esa tesis de la descoordinación. Ya hay elementos que son no controvertidos, como que la escalera mecánica no funcionó, la primera que acudió al lugar del siniestro, el que no sabían los sucesivos relevos de bomberos dónde estaban confinadas las personas, y de hecho se nos informó por el suboficial de bomberos que a las 7 de la tarde, cuando intentan establecer un resquicio, nos indiquen precisamente y avalen esa tesis de la descoordinación. Ya hay elementos que son no controvertidos, como que la escalera mecánica no funcionó, la primera que acudió al lugar del siniestro, el que no sabían los sucesivos relevos de bomberos dónde estaban confinadas las personas, y de hecho

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: La Generalitat estableix per a demà el nivell de 3... Sí, dèiem que la Generalitat estableix per a demà el nivell 3 de preemergència a tota la Comunitat Valenciana pel risc extrem de patir incendis forestals coincidint amb les temperatures elevades que s'esperen per a este dijous. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, ha llançat dos avisos rojos per perill extraordinari derivat de temperatures que podrien superar els 45 graus a partir del migdia al sud de València i d'Alacant. Alejandro Molés.
2: Sí, de fet, a esta ciutat, Alacant, l'Ajuntament ha acordat per a demà de vesprada el tancament dels parcs, jardins i zones d'arbratge, així com del castell de Santa Bàrbara. I tot això per la previsió que apunta també a tempestes i forts vents que podrien superar els 160 km per hora. Això serà demà. Avui, la màxima de la jornada s'ha quedat al terme d'Aiora, on els termòmetres han superat els 40 graus.
0: I més conseqüències de la calor, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha emès un comunicat per a prohibir el bany en tot el traçat del canal Xúquer-Túria.
2: La Confederació explica que a motiu de la pujada de temperatures s'ha registrat un increment de banyistes al canal, la qual cosa comporta un greu risc per a la seva integritat, ja que, segons asseguren, és una aigua molt perillosa amb forts corrents. El canal Xúquer-Túria té 60 quilòmetres de llargària i travessa 14 pobles, entre d'ells Alzira, Tous, Carlet, Picassent, Torrent i Manises.
0: I creix l'expectació en la fàbrica Ford a Almussafes per l'anunci que demà faran els directius de la multinacional. Un anunci que es farà en presència del president del govern, Pedro Sánchez, i del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que ja ha avançat que, a falta de detalls, la de demà serà una gran notícia.
3: Será mañana la dirección de Ford la que les comunique la noticia. Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.

0: Segons ha pogut saber a punt, la direcció de la multinacional i el fabricant xinès Geely haurien arribat a un acord de col·laboració conjunta després de mesos de converses, un acord que detallaran demà i que es traduirà en una reactivació de la planta Ford a Almussafes.
1: La secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, ha mostrat el suport al secretari d'organització del seu partit, Vicent Mascarell, que serà jutjat en atribuir al PP l'autoria intel·lectual d'un atac a la seu del partit a València. Morant ha dit que espera que el procés tinga totes les garanties.
2: Mi total apoyo absoluto, firme, a Vicent Mascarell por denunciar el acoso que está recibiendo el Partido Socialista por el Partido Popular. Hemos tenido 40 sedes en la Comunitat Valenciana que han sido vandalizadas y eso no es casualidad. Esto es fruto del odio.
1: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet balanç del curs polític, un balanç en què el líder de l'oposició considera que l'actual legislatura està acabada i que el govern espanyol ha perdut tot el suport social que tenia.
0: I una vegada més, Feijóo ha tornat a responsabilitzar Pedro Sánchez dels casos de corrupció que, segons diu, envolten el president del govern. A més, ha donat per iniciar el compte arrere per a fer un canvi de govern a Espanya.
3: El gobierno ha perdido el respaldo social. Su distancia con la calle es sideral. Sánchez es el nexo político corruptor. Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo.
1: I el ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha visitat la ciutat de la Llum d'Alacant, des d'on ha reiterat la confiança en l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i ha insistit en la legalitat del rescat de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
4: No tengo ni un solo elemento para dudar del señor Zapatero. No lo he tenido nunca. Ahora estamos en un juicio, pues evidentemente las partes darán sus pisos. En cuanto a que la operación de rescate Plus Ultra cumple con todos los requisitos, pasa todos los informes, todos los filtros, todos los organismos, ayer conocimos.
1: I en els esports els recordem la notícia que els avançaven en l'anunci en l'anterior butlletí informatiu, la visita rellamp que Peter Lim ha fet a València després de vora 7 anys. El màxim accionista s'ha reunit amb la plana major de l'entitat i ha visitat les obres del nou Mestalla. Nosaltres tornem d'ací a una hora amb més notícies.
5: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
8: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: La pretemporada del futbol valencià es juga al punt a punt. Este dimecres, des de les 7:30 de la vesprada, en directe, des de la ciutat esportiva de Paterna, València Eldense. Els equips de Corberán i de Claudio Barragán continuen la seva preparació de cara a la temporada oficial. Este dimecres, des de les 7:30, la pretemporada al punt a punt.
12: Estàs en Bambolina Sonora. Amb Blanca Beneito, el programa de radioteatre d'Apunt Mèdia. Bambolina
13: Sonora. Benvinguts i benvingudes a este espai radiofònic d'Apunt Mèdia
14: que proclama l'amor pel millor invent mediterrani. El teatre. Bambolina sonora. L'escena valenciana a la teua casa.
15: Estem buscant el cementeri... de les Carmelites.
16: Este és el cementeri del Pueblo Llano.
15: Ens hem equivocat, aleshores.
17: Quasi no puc moure'm. Massa temps així clavada. Hauràs d'ajudar-me.
18: Què vols que faça? Acosta't.
16: El que sí que recordes que hi ha una llegenda negra. Alguna cosa va passar amb els fills bessons d'eixa família. Va ser una cosa tràgica.
18: Mamà, on estàs? No veig res. Estàs així?
19: Són les 3 del matí i estem al cementeri d'un poble que està a prendre pel cul a punt de robar un cadàver.
20: No dic cap fabada. Un parell d'hores. El que tarda a portar-te fins allí.
21: Ja no em deixarà viure. Mai. Em va dir... Eres meu.
22: Hola, qui està ahí? Eres tu, Lara? Soc Àngel Negre.
23: Fot-te! Què és això? Què m'està agafant dels peus?
14: Un cementeri serà l'escenari de la representació d'avui. Tombes, làpides, la lluna plena... marcaran les vides i el destí dels nostres protagonistes. El pati de butaques es transformarà en un entorn ple de terra i làpides per a representar Terra als ulls, una obra de teatre escrita pel també actor Jaime Pujol. Jaime té una llarga experiència al teatre, cine i televisió, però recomana als nostres espectadors que facin una ullada a la mítica sèrie El Comisario d'Antena 3. I si no, a Cuéntame, El Secreto de Puente Viejo... i tantes, tantes altres. Benvingut a Bambolina Sonora, Jaime.
24: Muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Y sobre todo tengo una curiosidad tremenda por ver y por escuchar pues estas piezas radiofónicas. La verdad que soy muy fan del teatro emitido por la radio.
14: Tres històries diferents són les que viurem avui amb un elenc més que complet per a cadascuna d'elles. Els actors i actrius que pujaran avui al nostre escenari radiofònic són Ferran Gadea, potser més conegut com Tonet de l'Alqueria Blanca, Alfred Picó, també un rostre conegut a Punt Media, Amparo Fernández, Inés Coronado, José Miguel Ortiz, Daniel González i, com no, el nostre autor d'avui, Jaime Pujol. Algú s'acosta pel mausoleu que hi ha ahí, al fons. Així que vos convida a tancar els ulls i transportar-vos al món del més enllà. El món on els vius i els morts conviuen. O potser, eixe és el món on ja estem. Relaxa't. Tanca els ulls i respira profundament.

Relaxa't. Tanca els ulls i respira profundament. Sent la teua respiració, el teu espai interior. Relaxa't. Deixa la teua ment buida. Sent el teu cos. Cadascuna de les teues vèrtebres. Cadascun dels teus nervis. Cadascun dels teus ossos. Deixa't portar. El teu cos és una bassa. Deixa que els teus pensaments passen. No tractes de retindre'ls. Estàs en calma. Estàs tranquil. Seré. Mira intensament en el teu interior. Sent com cadascuna de les parts del teu cos es va relaxant. El teu cos se sent pesat, molt pesat, com si s'anara afonant. Deixa'l anar, deixa'l que se'n vagi de tu. Segueix el so, dirigis-te cap a ell, sense pressa, suaument. Ja ho has fet. I ara, dis-me, on estàs? En quin lloc et trobes? Sí, és un cementeri. I què sents?

0: Deixa de fer soroll pel que més vulgues.
1: Ho faig a propòsit.
0: Ja sé que no ho fas a propòsit. Això faltava. Però t'has passat tot el camí fent soroll. No et pots fixar-te per on xafes.
1: M'has donat la pitjor llanterna. No es veu una merda amb això. Foc a terra i no veig una merda. La llum no arriba a terra. Què vols que faça?
0: Són iguals.
1: No són iguals.
0: Vaig comprar dos llanternes iguals.
1: Doncs no te les van donar iguals.
0: Les vaig demanar iguals i me les van donar.
1: Bé. Pot ser que siguin iguals.
0: Iguals, t'ho dic jo.
1: Però esta no funciona. O les piles estan gastades.
0: Són noves, completament noves. La llanterna no portava piles, així que vaig haver de comprar-ne un paquet.
1: Doncs hi ha alguna cosa que fa mal contacte per dins.
0: Tim, canvia-me-la. Hala, content? Podem seguir?
1: Uh-huh.
0: I ara què? Tampoc veus a més la llanterna? És que no pots tindre un poc de mirament?
1: Tinc. És només que... Són estes fotudes sabates. Tenen la sola massa fina. He de caminar com si xafara ous. Hauria d'haver-me posat les esportives. Estaria més còmode, em sentiria més àgil, menys maldestre. No hauria d'haver-te fet cas, de veres. Hauria d'haver-me les posades.
0: Clar, hauries d'haver-te posat les teues esportives. Eixe parell de sabatilles blanques i fluorescents teues eren el més apropiat per a este treballet. Com he sigut capaç de prohibir-te-ho? Com he pogut evitar perdre'm l'espectacle de veure les teues dos sabatilles fluorescents caminant en la foscor entre les tombes?
2: El ball de les sabatilles vivents.
1: Tampoc brillen tant.
0: Les que més. Tu mateix ho vas dir.
3: M'he comprat les sabatilles que més brillen de tota la sabateria.
0: Ho vas dir, sí o no?
1: Sí.
0: Doncs mira que bé.
1: Podria haver-les cobert amb una capa de betum fosc per damunt. O podria haver-hi apegat un tros de tela negra per a l'ocasió.
0: Ho hauries fet? Hauries desbaratat les teves meravelloses sabatilles de marca per una sola nit?
1: No ho sé. Si ens pagaren una miqueta més, no m'haguera importat.
0: No és el cas.
1: Ja ho sé. Cal fotre's.
0: Una altra vegada no, Ja veieres com vaig lluitar per això. Li vaig traure el doble del que ens donava.
1: Així tot
0: no està malament. Haver parlat, collons.
1: Em vas dir que no obrirà la boca.
0: T'ho vaig preguntar a tu directament. Estaves assegut al meu costat i et vaig dir: et sembla bé? Va ser tot el que vas dir. Què collons significa?
1: Em vas dir que no obrirà la boca.
0: Durant la negociació
1: vas dir tot el que havia de dir.
0: Era tot el que havies de dir després de sentir el que ens oferien? Perquè ara no pares de queixar-te. De veritat esperaves que jo entenguera el que volies dir-me a mi això sol?
1: I la cara que et vas posar, què? No compta.
0: Quina cara?
1: La cara que et vas posar quan vas fer... Deia clarament que no era bastant, que demanares una miqueta més.
0: Això deia tan clarament. Et juro que jo vaig entendre que la teua cara i la teua... m'estaven dient que no estava mal que li havia tret. Com que tampoc em vas dir res quan vam eixir d'allí...
1: Perquè no hi havia res a dir. Ja estava fet.
0: I avui què? També està fet. Ja no hi ha res a fer.
1: He tingut temps per a pensar-ho. I a la vista de què ens espera, és injust. Em sembla poc.
0: Doncs ja no hi ha marxa enrere. Ja ens hem compromès. Així que no és el moment de posar-nos a discutir sobre el que ens pagaran. Són les 3 del matí i estem al cementeri d'un poble que està a prendre pel cul a punt de robar un cadàver.
1: Bé, d'acord. Però la pròxima vegada...
0: No sé si hi haurà una pròxima vegada.
1: Bastant dur és haver de fer això, com per a damunt, emportar-se una brega.
0: Dic, podem seguir?
1: Sí.
0: Però amb una miqueta més de sigil, si és possible.
1: Comencem per estes?
0: Millor per les que estan més a prop del reixat.
1: I si estan en estes?
0: Vols mirar en estes?
1: Per què no?
0: Molt bé, mira en estes. Però haurem de carregar més metres amb el cos.
1: I si cap d'ells està enterrat prop del reixat?
0: Ens n'anirem allunyant.
1: Doncs busquem primer per ací i si no trobem res, ens hi anem acostant. Què importa? Mira, un del 12, ho has vist? La cosa funciona 15 dies, no està malament.
0: Ens va dir més recent, per això hem vingut fins ací.
1: Que es fota, 15 dies està bé. Per a què continuar buscant? Que ens haguera pagat més.
0: Si li portem un de 15 dies, no veurem un duro. Hem vingut a este cementeri per alguna cosa, no?
1: Potser les dues famílies vivien ací, però no eren d'ací. Potser se'ls han importat i els han enterrat en un altre lloc. Com pots estar segur, eh?
0: Perquè ho posava al periòdic.
1: El 7?
0: El 7. Els d'una família ahir, els de l'altra avui. Per evitar més escàndol.
1: Mira!
0: N'has trobat algun?
1: Tarsígia. No et perdes el nomet.
0: Pots estar en el que estàs?
1: Estic en el que estic, però m'ho faig entretingut. Quina ratxa porten en este poble?
0: Què?
1: Este també la va palmar fa no res.
0: Fa no res? Què és?
1: 10 dies. És a dir que bingo! Ja està.
0: Més recent. Com t'ho he de dir? 2 dies com a màxim. Busca una làpida que tinga el cognom Arteaga o Jiménez. Són les dues famílies que es van matar a tirs.
1: Amb Jota o amb G?
0: El què?
1: Jiménez.
0: Jo què sé. Busca Jiménez. I quan el trobes ja sabràs si és amb Jota o amb G. Perquè veuràs de seguida que ha mort fa 2 dies. Ni 15, ni 12, ni 10. 2 dies.
1: I si en són 5, què? Ni se n'assabentarà. El mort tindrà la mateixa cara.
0: No crec que necessite la cara del mort per a res. Necessita alguna cosa de dins. Alguna cosa dels seus òrgans. I va dir que havien d'estar en el millor estat possible per a poder treballar.
1: Què li farà?
0: Ni ho sé, ni m'importa. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Així, així hi ha una Arteaga. Luisa Arteaga López. Va morir a l'edat de 76 anys. On collons posa la data?
1: Ah, sí, a baix. Està ple de brossa florida. 1900...
0: Deixa-ho. És del segle passat.
1: Per què no es conformem amb això que ha mort fa 5 dies? Vés a saber si els Arteaga i els Jiménez els han incinerat a tots.
0: No t'he dit que vaig llegir al periòdic que els havien enterrat entre ahir i avui en este cementeri? Per això hem vingut fins ací. Vols que ens paguin sí o no?
1: Vull acabar amb esta merda d'una vegada.
0: Han d'estar en alguna part.
1: 1996... 1950... 1961... 2000... 1946... Això és una bogeria. 5 dies no és res.
0: 2 no és res. Ha de ser més recent, t'agrada o no?
1: Fotre. Fotre! Mira, 3 dies, 3 dies, així. Això no pots negar-te, Felipe Gràcia Ortiz. 24 d'octubre. Ni Arteaga ni Jiménez. Gràcia. La cosa té gràcia, no? I damunt va morir a l'edat de 32 anys. Jove. Segur que es conserva de puta mare. Què en dius? Només fa 3 dies que està mort. 3!
0: En quin idioma et parle? Què t'estic dient? El de menys és que siga jove. Si per mi fora, li portaria una mòmia de 2.000 anys. Però hi ha uns requisits.
1: Què és això? Una puta oposició? Requisits?
0: Estàs començant a alçar massa la veu.
1: Me la bufa.
0: A mi no. Ens pillaran.
1: Ens en portarem a este.
0: 2 dies com a màxim o no cobrem.
1: Tu què saps si va morir a les 11 de la nit de fa 3 dies? Estaríem parlant d'una hora més. Només una hora més mort. Això no és res.
0: I si no és així? I si el traiem? El carreguem? Ens l'emportem, l'entreguem i ens diuen que no serveix? Què farem aleshores, eh? Tornar a començar? Estàs disposat a tornar a vindre fins a ser una altra nit? Això suposant que Rafael no es mani a prendre pel cul.
1: Estic convençudíssim que no ho notarà. Me la jugue, sí. Me la jugue.
0: Jo no. Continuem buscant.
1: No em facis això.
0: Estem perdent el temps. Si en comptes de parlar tant ens dedicarem a buscar, ja l'hauríem trobat.
1: Jo ja l'he trobat.
0: Ah, no siguis cabut, eh? T'he dit que m'he ressent.
1: Què et pareix un parell d'hores?
0: No digues fabades. Un parell d'hores. Així no trobaràs res que estiga mort des de fa només un parell d'hores. Ai, que fa... No!

cap fabada. Un parell d'hores. El que tarda a portar-te fins allí. Això sí que és un cadàver recent.

tell me

0: Mira quines flors t'he portat, mamà. Eren les teues preferides.
1: Cariño.
0: Qui està així?
1: Cariño.
0: Quina broma és esta? Qui està parlant?
1: La meva xiqueta.
0: No, no seguisca. Prou, per favor. Qui és?
1: No em reconeixes.
0: Què està passant? Qui m'està fent això?
1: Sóc la mamà.
0: No, no. Què vol? Per què em fa això?
1: Sóc la mamà.
0: Ma mare va morir. Va morir. Deixa'm en pau.
1: Ho sé, carinyo. Ja fa un any que no estic amb tu. I estic tan trista com tu.
0: Per què a mi?
1: Em trobo a faltar.
0: No és cert. Això no està passant.
1: Em necessite, bonica meua. No te'n vagis. No em deixes sola una altra vegada. Sóc la mamà.
0: No, no. Ma mare està morta. Morta. Els morts estan morts. No, no parlen. No poden parlar. Això és un xoc macabre. Déu, qui m'està fent això? Per què a mi? Per què? Per què?
1: No, tranquil·la, no plores, carinyet. Només vull abraçar-te. Encara tinc braços amb els quals fer-ho. Creu-me.
0: Això no és real. Sé que no és real.
1: Vinga, ajuda. Aparta la llosa que hi ha sobre mi.
0: Què dius?
1: La llosa. Aparta-la, perquè puc així. És molt pesada.
0: No, no. Hi ha algú així? Algú em pot ajudar?
1: Te'n recordes de la carta, bonica meua? Eixa que et vas deixar dins d'un calaix, que només tu vas llegir, on et deia que et volia molt. Te la vaig escriure durant els últims dies de la meua malaltia. Qui més sap això? Sóc la mamà. Has de creure'm per impossible que sembli. Ajuda'm a apartar esta pedra. Vinga, carinyet, estiguem juntes una vegada més. Segur que tu ho has desitjat, això, tant com jo.
0: Mamà?
1: Sí, sí, preciosa. Vine als meus braços.
0: No, no puc.
1: Necessito eixir.
0: No t'he sentit, tu.
1: Ajuda, no em deixes així. Ja he mort prou.
0: Què dius? Què estàs dient? Els morts moren per sempre. No es casen d'estar morts. Moren i ja no tornen. Per això, res d'això t'he sentit.
1: Enté, enté. Encara que no pugues creure-ho.
0: No.
1: Enté, ajuda'm.
0: No puc. Tinc por.
1: Menys que jo, que porto un any a la foscor. Trau-me d'ací, encara puc protegir-te. No desitges tornar a veure'm. No vols tindre'm al teu costat? Sé que has somiat amb això més d'una nit.
0: Però no així.
1: Serà igual de dolç, ja ho veuràs. Tinc valor.
0: T'he enyorat molt.
1: I ho sé. Per això vull que estiguem juntes.
0: Mamà.
1: Sí.
0: Mamà.
1: Molt bé, molt bé. No tinguis por. No hi ha res a temer. Jo estic amb tu. Vinga. Tu des de fora i jo des de dins. Apartem esta llosa que ens separa.
0: Pesa molt.
1: És un esforç.
0: No puc. Buscaré alguna cosa. Una branca gruixuda. Alguna cosa que em servisca per a fer palanca.
1: Sí, sí. Afanya't.
0: Ja està, ja ho tinc. Espero que servisca. No he trobat res millor.
1: Molt bé, un poquet més. Vinga, ja quasi ho tens. Vinga, carinyo meu. Un últim esforç.
0: Mamà? Per què no hisses?
2: Quasi no puc moure'm. Massa temps així clavada. Hauràs d'ajudar-me.
0: Què vols que faça?
2: Acosta't i agafa'm dels braços. Encara tinc braços, no ho dubtes. No són com els d'abans, però pots agarrar-los amb força i sense temor. Agacha't. Vull que siguis d'ací.
0: D'acord. Mamà, on estàs? No veig res. Estàs així?
3: Estic així.

0: Vinga, no pots seguir així. Tots els dies el mateix. Deixa de torturar-te, vols?
1: Tu com estaries?
0: Afonat, sí, tens raó. Segur que estaria afonat, però intentant oblidar.
1: Hi ha una cosa terrible en tot això, i tu ho saps.
0: Una altra vegada?
1: Et dic que va ser ella.
0: No sigues ridícul!
1: Laura me ho va dir. Me ho va deixar molt clar.
0: Agonitzava.
1: Em va fer prometre-li que mai estaria amb una altra dona, que ella seria l'única.
0: I què?
1: Que ja són dos morts.
0: Casualitats?
1: Dos morts inexplicables.
0: Algun dia descobriran el que va passar i tindrà una explicació raonable, segur.
1: És ella, no te n'adones. Si hagueres escoltat la forma en què em va dir allò, encara se'm posa la carn de gallina cada vegada que ho recorde. Vaig haver de prometre-li-ho. Apenes li quedaven setmanes, connectada a eixa puta màquina. Tu hauries fet el mateix. No suportava veure-la així, tant de sofriment. Ho vaig fer per llàstima. Li vaig prometre que mai més hi hauria una dona en la meua vida. I ja veus, Alicia i Marta, les dos van desaparèixer al poc temps d'estar amb mi, d'una forma tan estranya. Et dic que és ella. Ja no em deixarà viure, mai. Em va dir: eres meu.

0: Perdone, senyor. Disculpe, quin cementeri és este? Em van dir que hi havia dos cementaris. Un gran en la part alta i un altre xicotet en la perifèria, en la part baixa de la ciutat. Soc del Garrido. Acabo d'arribar amb un amic i no tenim ni idea d'en quina part de la ciutat ens trobem. No sabem ni per on hem entrat, la veritat. Ens havíem perdut i ha sigut casualitat. Anàvem a preguntar a algú quan hem topat amb este cementari per pura casualitat i hem parat. El meu amic s'ha quedat fora aparcant el cotxe. En realitat, caminem buscant un dels dos cementaris. Si fora vostè tan amable de dir-me quin dels dos és este, tal vegada no caldria ni aparcar, en el cas que ens hàgim equivocat. Estem buscant el cementari... de les Carmelites.
1: Este és el cementeri del Pueblo Llano.
0: Vaja, ens hem equivocat aleshores. Pensava que per una vegada la casualitat anava a afavorir-me, però no ha sigut així. És a dir, que hem d'anar fins a l'altre costat de la ciutat. Suposa que hi haurà un bon tros si està en l'altra punta. I com... quin seria el camí més curt per arribar al cementeri de les Carmelites?
1: A este cementeri li diuen el cementeri de les Carmelites. És el cementeri del Pueblo Llano. Però ara la gent li ha pegat per dir-li el cementeri de les Carmelites.
0: Ah, vaja, no em diga. Aleshores estem al lloc que toca. No ens hem equivocat. Este és el cementeri... bé, el que comunament es coneix com a cementeri de les Carmelites.
1: Sí.
0: Bé, genial. I ja que estem, perdone que li faça una altra pregunta. Vostè no sabrà on pot estar enterrada una persona en concret? Ho dic perquè, vorà, jo estic buscant la tomba de... la família Rui Pérez. I si vostè, per casualitat...
1: No.
0: No ho sap?
1: No ho sé.
0: Clar, així hi ha massa gent... morta. Enterrada, vull dir. Este és, aleshores, el cementeri gran?
1: N'hi ha de més grans.
0: Ja, clar. No, jo em referia al fet que és el més gran dels dos que hi ha ací, a la ciutat.
1: Sí, és el més gran dels dos.
0: És a dir, que ho tindré difícil per a trobar una tomba en concret.
1: Depèn de quina.
0: Ja li ho he dit, la de la família Rui Pérez.
1: Ho tindrà difícil, sí.
0: Clar, perquè en este cementeri no hi haurà una zona específica on només s'enterren famílies. Vaja, una zona de tombes familiars o col·lectives o com s'anomene.
1: Ha dit família Rui Pérez?
0: Sí.
1: El cas és que em sona.
0: Sí?
1: Però no, no, no. Hi ha tants noms que em ronden pel cap. Tants cognoms. Podria dir-se que així està la guia telefònica al complet. Passe per davant de les làpides i sembla que sempre m'estiguen dient el seu nom, els seus cognoms, la seva edat, el dia en què van morir. També tinc cares, saps? La majoria d'aquestes cares venen al meu cap emmarcades en escapularis, tal com estan en les làpides, sense cos, només cares. I no cregues que són les cares dels morts, no. Són les cares dels morts, quan estaven vius. Ara tenen una altra cara. Ara tots tenen la mateixa cara.
0: Bé, doncs no es preocupe. Ja em poso jo a buscar. Vostè a la seua. De segur que entre el meu amic i jo trobem la tomba.
2: Nacho!
0: És així! Hem encertat de ple.
2: Quina potra! A la primera! I la tomba?
0: Li ho estava preguntant a este home, però no sap on pot estar. I és el gran.
3: No fotes! Què fem? Però on comencem?
0: Disculpe que el moleste una altra vegada. No tindran vostès un llistat o un plànol amb la situació de les tombes? Ho dic perquè una vegada vaig estar a Viena i allí sí que...
1: No.
0: Ja, no. Ahí el que passa és que hi ha molt de personatge famós enterrat i, clar, visites constants, ja sap. Així no és tant això pel que es veu...
3: Va, no t'enrotlles. La busquem i punt. I jo me'n vaig d'ací, d'acord? No vull que em veig amb tu, no tindria gràcia.
0: Queda't fins que arribi almenys. No em deixes així sol, per Déu. Et poses en qualsevol tomba que estiga a 10 metres i fas com que estàs resant.
3: Resant?
0: El que siga. Plorant a un mort, endreçant la tomba, col·locant unes flors, meditant... m'és igual, jo què sé. És que això és per a cagar-se i no torcar-se.
3: Doncs sí, té collons. Però tu te ho has buscat. Vas d'eixe rotllo i passa el que passa. Amb eixe sobrenom a les xarxes socials.
0: Sí, bé. Però i si al final resulta que és un bombó? Què importarà que hàgim quedat en un cementeri? Com si em citen un femer.
3: No sé què seria millor.
0: Compares, això té el seu morbo.
3: No em necessites.
0: Que sí.
3: Estàs encantat.
0: Però cagat.
3: Pel lloc o per la tia?
0: Una miqueta per amb dos.
3: Per què no l'esperes a la porta?
0: No la conec. No preguntaré a totes les ties que vagin entrant.
3: Oh, com si això fora una discoteca, sí. Vaja, que està de gom a gom. Quina de totes aquestes ties que tinc al meu voltant podria ser? Lleva que siga el vell que està netejant els nítxols, que pot ser te l'ha jugada fent-se passar per... Com es deia? L'Anna?
0: Lara.
3: Vols que li pregunte al vell?
0: D'acord, podria esperar-la a la porta, però no vull. Em va dir al costat d'eixa tomba. I si m'ho va dir, serà per alguna cosa. Vull començar bé, ho entens?
3: Perfectament. Però aleshores no vagis de cagat. T'ajude a trobar la tomba i empire. Després em dones un toc amb el mòbil i ja està, passe a recollir-te.
0: Qui t'ha dit que esta nit torni a dormir a casa? Qui sap? Pot ser...
3: Pot ser què? Passaràs la nit així amb Lara? Els dos abraçadets sobre una tomba?
1: Ja ho recorde. Rui Pérez. La família Rui Pérez, sí, ja la recorde. He passat infinitat de vegades per davant d'ells, però no sabria dir-te on està el seu panteó. El meu cap ja no és com abans. Em costa orientar-me entre tant de marbre. El que sí que recorde és que hi ha una llegenda negra. Alguna cosa va passar amb els fills bessons d'eixa família. Un d'ells està enterrat a part, al costat però a part, en terra, sense taüt. Va ser una cosa tràgica, la que va posar fi a la vida de tots ells.
3: Quin mal rotllo.
0: Calla!
1: No sabria dir-vos. Un dels bessons, la xica crec que era, eren xic i xica, no estava bé del cap, estava malalta. Crec recordar que es va enamorar perdudament del seu bessó. Sí, com ho sentiu. Van haver de tancar-la, perquè sembla es passava el dia, ja m'enteneu, abraçada al seu germà, toquetejant-lo, besant-lo, i qui sap...
3: La teua amiga Lara està com una cabra. És molt més morbosa del que creia.
0: I què va passar
1: amb... Oh, res que no es verà vindre. Els va matar a tots. Al pare, a la mare i al seu germà. I a ella... També es va matar ella mateixa. Va tirar no sé quin verí en el dinar de Nadal. Va eixir dos dies del psiquiàtric amb motiu d'eixes dates i ja no hi va tornar. Deien que havia millorat. Els metges ho deien. Però ja ho veieu. Va tirar no sé què en la sopa de Nadal i va empalmar tots. Diuen que ella va ser l'última a morir. Degué esperar que tots hagueren menjat la sopa. Pel que sembla, abans de prendre's la seua, quan ja estaven tots morts, va estar una estona abraçant i besant el seu germà i fent-li qui sap quines coses. Sí, va ser molt sonat. Ja fa molts anys d'això. Sou els seus familiars?
0: No, no, que va. Hem vingut... Bé, jo he quedat amb algú al costat d'eixa tomba. Tal vegada ella sí que tinga alguna cosa a veure amb els Rui Pérez. No ho sé. La veritat és que no la conec.
1: No us espanteu, és la meua filla. Es queda a la caseta de l'entrada esperant-me. És una miqueta retardada. Però no és boba. Sap perfectament quan li toca sopar. I donar-me.
0: Ha sigut un plaer.
1: El mateix dic...
3: Fotre, tio. Anem-nos-en d'ací. Estic començant a collonar-me. Això té tots els ingredients d'una pel·li de terror.
0: Per això...
3: Per això què?
0: Per això... Per això m'ha citat ací. És perfecte. És el rotllo que portàvem, no te n'adones? Déu, em muir per conèixer-la. Espera't que arribi, per favor, i després, si vols, desapareixes.
3: No, ho sent. Jo no he estat xatejant amb una psicòpata. És el teu problema. Et vaig dir que et portaria fins ací i és el que he fet. Però no pensi anar més lluny.
0: Em deixes sol?
3: Sí, amb un parell d'ous.
0: Està bé.
3: No ho aconseguiràs. No aconseguiràs donar-me llàstima. Tu solet t'has buscat això. Encara estàs a temps de pirar-te.
0: No puc.
3: No pots? Envia-li un e-mail. Connecta't al xat. Queda amb ella un altre dia, en un altre lloc. Dis-li que no has pogut vindre avui perquè t'has posat malalt.
0: No puc. Este ha sigut el nostre joc durant mesos. Pensarà que sóc un covard.
3: Que ho gaudisques. Crida'm després, quan hagis acabat, i et portaré calçotets nets.
0: Espera, no penses ajudar-me a buscar la tomba?
3: No.
0: No em facis això, Sergio! Fotre. Per on collons comencé? Hòstia, he d'afanyar-me. A veure, esta... No. A veure, esta altra... Ha d'estar per ací. Ah, així està! A la primera! Torne a tindre la sort de cara. Família Ruy Pérez. I esta és la tomba de la qual parlava el vell. Fotre, estic aborronat. Ja és l'hora. Vinga, Lara, ja estic ací. Ja entens on volies. A què esperes per a vindre? Jo ja he complit. Hola? Qui està ahí? ¿Eres tú, Lara? Soy Nacho. Ángel Negre. ¿Eres tú? No jugues más a mí. Eso ha sido collonut, pero he de confesarte que me está costando mantener el tipus. Ay, sí, que vine a mí. ¿Lara? ¿Lara? ¿Lara? ¡Fotre! ¿Qué es eso? ¿Qué me está agafando los pelos? ¡Déu! ¡Auxili! ¡Ajuda! ¡Fotre! ¡Auxili!
4: Ya estic ací, Àngel Negre. La meua ànima bessona.
1: Tenies gana, eh? Menja, bonica meua. Menja.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Moviments a la planta de Ford Almussafes, segons ha pogut saber a punt de fons del sector, la direcció de la multinacional i el fabricant xinès Geely han arribat a un acord de col·laboració conjunta després de mesos de converses, un acord que detallaran demà dijous a partir de les 11 del matí, en el transcurs d'un acte al qual assistiran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, així com el màxim responsable de Ford Espanya, Ford Europa, Jim Baumbick. Alejandro Molés.
2: A falta de conèixer els detalls, el que ha transcendit és que Geely utilitzaria les instal·lacions d'Almussafes i, per tant, reactivaria la producció de la factoria valenciana. Siga com siga, la de demà serà una gran notícia laboral. Així ho ha avançat el president de la Generalitat.
3: Será mañana la dirección de Ford la que les comunique la noticia. Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
2: Per part del govern espanyol, a part del president, també acudiran demà a la Ford d'Almussafes tres ministres, la de Treball, Yolanda Díaz, la de Ciència, Diana Morán, i el titular d'Indústria, Jordi Hereu.
0: I continuen les reaccions a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per enguany. Uns comptes, recorden, de més de 33.300 milions d'euros que han tirat avant amb el suport de Populars i de Vox. El cap de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat la importància de comptar amb uns pressupostos.
3: Tener unos presupuestos aprobados es un gran logro, porque eso garantiza futuro a todos los valencianos y a todas las valencianas. Y sobre todo, garantiza que se lleven adelante proyectos muy importantes en materia de sanidad, de educación, de políticas sociales y de infraestructuras, pero principalmente de las políticas sociales. Es el presupuesto más ambicioso que hemos tenido nunca.
2: Per la seva part, el portaveu de Vox a les Corts, José María Llanos, ha expressat la seva satisfacció per haver aconseguit incloure en el text el terme prioritat nacional.
4: Prioritat nacional per llei. Vox ha aconseguit els primers pressupostos on se incluye la prioritat nacional. I acostúmbrese a escucharlo, perquè la prioritat nacional ha llegado para quedarse.
0: La ministra d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, i la de Ciència, Diana Morant, s'han reunit a València amb representants de la patronal CEF i dels sindicats Comissions Obreres i UGT del País Valencià, que han col·laborat en el procés extraordinari de regularització de les persones migrants, un procés que va acabar el 30 de juny.
2: Un procés al qual serà acollit a casa nostra vora 170.000 migrants, dels quals vora 29.000 ja cotixen a la Seguretat Social. En opinió del president de la CEF,

0: Vicente Lafuente i dels caps dels sindicats majoritaris Ana García i Tino Calero, la regularització de migrants era més que necessària. Escoltem tots tres.
1: Era un projecte que era imprescindible per al nostre país i sobretot per a la nostra economia. Jo crec que hay que poner en valor el que hay que defender a les persones.
2: Valoramos positivamente que se haya dado esta regularización y que las personas migrantes que ya están en nuestro país, que están colaborando y que están trabajando, puedan acceder a tener derechos y a tener una seguridad jurídica.
3: En los últimos años la aportación de las personas migrantes a nuestro país ha sido eminentemente positiva en todos los ámbitos, en el ámbito económico, pero también en el ámbito social y desde el punto de vista de la convivencia.
4: I l'Ajuntament d'Elx ha clausurat la segona campa dos aparcaments de cotxes que hi ha al costat de l'aeroport Miguel Hernández.
0: I és que la proliferació d'aquests espais destinats a aparcar vehicles de llarga estada en les proximitats de l'aeroport de l'Altel sembla que no toca sostre. De fet, a les pedanies de Torrellano i l'Altet hi ha identificades més d'un centenar de campes i totes elles amb algun tipus d'irregularitats. Escoltem l'advertència que llança l'alcalde d'Elx, Pablo.
5: No se pueden instalar campas en ningún rincón del término municipal desde el pasado mes de abril. Y toda aquella campa que se esté o ampliando o instalando está vulnerando la propia legalidad.
4: I a casa nostra, a Ontinyent, 7 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat en una nau ubicada al polígon El Pla.
0: I fa uns moments que el Centre d'Emergències de la Generalitat ha informat d'un incendi forestal al terme de Morella, als Ports. Ahir treballen, entre altres efectius, dos mitjans aèris i brigades forestals.
4: En la informació esportiva, els recordem que d'ací una hora el València i l'Eldense juguen el segon amistós de pretemporada i este partit el podran seguir tant per esta mateixa sintonia com per televisió d'Apunt. És tot el que teníem per a contar-los. Tornarem en el descans d'eixe partit.
6: Som Apunt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollua!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
10: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: La pretemporada del futbol valencià es juga al Punt a Punt. Este dimecres, des de les 7:30 de la vesprada, en directe, des de la ciutat esportiva de Paterna, València Eldense. Els equips de Corberán i de Claudio Barragán continuen la seva preparació de cara a la temporada oficial. Este dimecres, des de les 7:30, la pretemporada al Punt a Punt.

0: Sonem, l'espai musical sense pauses de la ràdio d'Apunt.
1: Trista com si ja no m'importara. Apatia, autodestrucció, culpabilitat en la mirada. No tenia flors, no tenia por, si buscava amor entre mil cançons que parlen de tu, però no estava jo. I ara sé.

Mare, mira si t'has fet alta, ja no et reconeixia, la cara la tens igual.

0: a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
3: L'esport que realment t'apassiona.
4: Humo, duro, humo, duro.
5: Aleluya, aleluya, empatolets, empatolets.
3: Sempre al teu costat, passe el que passe.
6: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.

0: 7:32 de la vesprada. Hola, ¿qué tal? Así comienza el punt a punt en Apunt Radio. El Valencia Club de Fútbol que arriba al segon amistós de la pretemporada. Este, afortunadament, podrem contar-lo, sobretot, que és el que més ens importa en la ràdio, i a més podrem veure-lo, perquè esta volta el València ha decidit deixar de jugar a l'amagatall i a ocultar les coses, i este segon amistós entre el València i el Eldense es podrà seguir en esta retransmissió que anem a fer en el punt a punt d'Apunt Ràdio, i també es podrà veure en la tele d'Apunt. Sobretot la gran expectació està en veure les evolucions o els minuts que tinguin les evolucions dels tres futbolistes fitxats de moment este estiu: Aliu Dieng, Justin De Haas i Ryunosuke Sato, perquè a Guido Rodríguez, tenint en compte que és una prolongació del contracte o un nou contracte, però que ja va militar en el València la temporada passada, no se'l pot considerar reforç ni molt menys. Amb el run-run de l'estada de Peter Lim en la ciutat, però que lògicament, sabedor com és Peter Lim, no es quedarà a veure el partit. De fet, diuen que ja ha tornat cap a on vull ganar-se'n, i amb moltes coses més ve este partit que vos anem a contar així en el punt a punt entre el València i l'Eldense. Ja estan preparats per a contar-nos el partit Luis Urrutia i Javier Subirás, però seran en cap al Ministeri de la Ciutat Esportiva de Paterna, en cap a l'Antonio Puigades, on Luis Urrutia ja té les alineacions d'este amistós entre València i l'Eldense. Luis Urrutia, Paterna, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, Manolo, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Si estem en la Ciutat Esportiva de Paterna preparats per a viure el gran partit de la pretemporada per al Deportivo Eldense, juga davant d'un equip de la primera divisió i el que diríem és el primer partit amistós de la pretemporada del València, perquè el primer ni res no sabem d'ell, ni quins van ser els titulars, ni quants minuts van jugar els futbolistes, així que per allò de les estadístiques este partit no queda inclòs dins dels partits i per tant els jugadors que disputaren este encontre no ho comptaran com un partit que van jugar amb la camiseta del València Club de Futbol. Com bé dius, les formacions estan confirmades, amb una gran sorpresa en la formació del València, perquè Danjuma ni està en l'alineació ni està en la banqueta, no està lesionat, així que Danjuma queda fora d'este partit amistós de pretemporada. En l'alineació de l'encontre d'avui veurem a dos de les tres cares noves, perquè tant Justin De Haas com Ryunosuke Sato van a ser titulars en el València, així que la formació formada per Vicent Abril en la porteria, defensa per a Rubén Iranzo en el lateral dret, veurem i el lateral dret, per l'esquerra Jesús Vázquez, el central són Diakabí i Justin De Haas, en el doble pivot Guido Rodríguez i Ugrinich, la banda dreta espera Otorbi, per l'esquerra jugarà Sato, la mitja punta espera Dani Rama i el davanter del València va ser Umar Sadik per a este encontre. Per part de l'equip de Claudio Barragán, el Deportivo Eldense, el flamant nou equip de la segona divisió, va jugar Ramon Vila en la porteria, lateral dret per a Jesús Clemente, per l'esquerra l'ex del Mestalla David Ruiz, el central són Sergio Cantó i Sman, en el mig del camp Antonio David, Guille Macho i Justin Smith, per la dreta l'Eter Fidel Chávez, per l'esquerra Rodri Val, el davanter del Deportivo avui així en Paterna és Manu Nieto, l'àrbitre encarregat de jurar el partit, i l'enhorabona per a ell perquè és un dels àrbitres que ha aconseguit l'ascens a segona divisió com l'Eldense en este estiu. És Juanma Gordillo Escamilla, nascut així en València, 32 anys, i ja dic, la pròxima temporada el veurem jugant en segona divisió. 30 graus de temperatura amb sensació tèrmica de 34, un autèntic forn, este estadi principal de la Ciutat Esportiva de Paterna.
0: Almenys no hi ha massa quilòmetres entre el micro que tinc així davant de Murtasó i el que té Luis Urrutia en Paterna. Luis, jo des d'ací tinc la sensació de que almenys està com encapotat, cobert, que vulguis que no, ja que teniu aquesta temperatura, que no hi hagi sol, jo imagino que els futbolistes i també els narradors ho aneu a agrair.
1: Sí, sí. Encara que estigui sent ara mateix un tímid sol en el moment en el que eixi el València a fer els exercicis de campament, per cert, el València que jugarà almenys pantaló de color granate, No sé si la camiseta també serà granat o jugaran amb la blanca. El Deportivo Aldense jugarà amb pantaló i calces de color negre. Així que, en fi, pues, només ens falta per descobrir quines seran les camisetes. Però sí, el calor és terrible el que fa. Hi haurà pausa per a hidratació. Ah, sí, no com en el Mundial, per a veure de debò. I els jugadors tractaran de refrescar-se en aquest entretemps. Així que estan totes les entrades, anava a dir venudes, no, perquè no s'han venut, però sí que hi havia que registrar-se per a acudir. El partit era gratuït per als socis i per als abonats del València i es van agotar per a l'encontre d'avui i també per al de dissabte vinent davant del Club Esportiu Castelló. Així que este mini estadi va estar absolutament ple per a presenciar este València Deportiva Aldense.
0: A nivell d'equipacions per a la gent que vaig a estar amb la nostra retransmissió, Luis, però vaig a seguir-lo per la tele, equipacions habituals en València i en Aldense?
1: No, ja t'he dit que el València, pantaló i calces d'aquest granate tan bonic i tan històric del València, sí. No sé si la camiseta serà també de color granate, i el Deportivo Aldense tampoc jugarà amb els seus colors habituals perquè el veig en pantaló i calces de color negre. Així que veurem de quin color posen les seues camisetes, perquè ja sabem que és moment de vendre roba esportiva per part dels dos clubs i que cal mostrar, cal ensenyar aquestes segones i terceres equipacions cap a l'afició perquè es puga rascar una miqueta la butxaca. Per cert, que jo esperava que, aprofitant que en el dia d'avui estava així Peter Lim i que avui jugava el seu equip, jo dic, segur que ve, segur que està així Peter Lim a veure el seu equip. Quina il·lusió li faria a qualsevol propietari d'un club de futbol acostar-se per a veure el seu equip, encara que siga en un encontre amistós, però no. Peter Lim ha dinat en la principal i des d'ahir abans ha visitat les obres del camp del Lomestalle, des d'ahir ha anat a l'aeroport, ha agafat un avió i ha marxat, se n'ha anat de València, així que no esperem a Peter Lim en la vesprada d'avui en Paterra. Bueno, la vesprada d'avui ni en qualsevol
0: ni en qualsevol dia pràcticament, tenint en compte que ha estat en una visita al Llampec després de 7 anys, que no és que vinga habitualment, etcètera, etcètera. Imagina que el club aprofitaré també per a vendre-lo, per a vendre la implicació de Peter Lim en el projecte, que és el mateix que varen fer l'any passat quan el fill vingué acompanyant al seu amic el príncep de Johor per una sèrie d'amistosos que l'equip del príncep de Johor va jugar així en la comunitat. I ara imagina que ens vendran que Peter està molt damunt de les obres de l'estadi, que està molt interessat i que està molt implicat en el projecte del València. La realitat és que després de 7 anys ha vingut a veure unes obres, però no té temps per a veure l'equip. I és la realitat en la que ara mateix transita el València Club de Futbol. Crec que tenim ja al comentarista del partit, Javier Subirats. Hola, Javi, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Com estàs, Manolo, Lluís? Què tal? Com esteu?
0: Bueno, pues com deia un servidor i ha recordat Lluís, este amistós sí que sembla que anem a poder veure-lo i a veure quines són les prestacions davant l'Eldense, que ha guanyat per mèrits propis el tornar a la divisió de plata del futbol espanyol i que, a hores d'ara, bueno, pues va mesurar-se davant un València on, per a mi, el que m'havia Lluís m'ha deixat i crec que amb les orelles tieses, allò de que no està lesionat, però que Danjuma no està ni en la convocatòria.
2: Sí, efectivament, no? Després, com bé dius, després d'aquest primer partit fantasma que pràcticament no se sabia res, pues, ve este partit entre el València i l'Aldense, un Aldense que torna a muntar de categoria, que ha fet molts canvis en la seva alineació. Hi ha molts jugadors nous i molts jugadors que se n'han tingut que anar en l'equip de Claudio i, bueno, i davant un València que efectivament, bueno, falten molts jugadors dels que diríem que podrien ser titulars, però pot ser que ganer efectivament que Danjuma no estiga, no, en este partit, no? Pues, bueno, anem a veure els que coneguem menys, anem a veure quines prestacions mos poden donar i, bueno, en aquesta primera alineació, no, que fa el València, en el que en un partit en què lògicament pues, per al Vence li fa molta més il·lusió, per al València és un partit més de preparació, però també els jugadors tenen ja que anar agarrant-se un lloc en el primer equip, anem a veure el que és capaç de fer de Haas, i anem a veure Sato també, no? si lògicament pot, quina classe de jugadores, i bueno, Torbi ja el coneguem, però bueno, anem a veure un partit interessant de pretemporada, i bueno, per lo menos ja podem veure este no sé si dir primer o segon partit de pretemporada.
0: Bueno, pues ya está, preséntate el partido, al menos el narrador que va a ser Luis Urrutia, al menos el comentarista que va a ser Javier Subirats, y es momento de recordar toda la nuestra alineación para este punt a punt de pretemporada del día de hoy. Esta es la alineación de profesionales para el punta a punt de la vesprada, y que la composen Juan Alpuente y José Navas, que estará en el control de show, Juanjo Romero en la edición del programa, Mónica Caratoyo en la producción, Luis Urrutia en la narración y Javier Subirats en los comentarios de este partido entre Valencia y Eldense, Clara Alcover en las redes sociales, y qui vos parla, Manolo Montal. Són les 7 de la vesprada i 44 minuts. Ens resten encara aproximadament 15 per a començar el partit. Una pausa per a la publicitat i continuem endinsant-nos en este àmbitos de pretemporada, el primer del qual podem contar, i a més se pot veure, però sobretot es pot escoltar, que és el que ens importa, així en el punt a punt de Punt Ràdio.
3: Contrapunt en A Punt Ràdio. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Esport per a tots a punt a punt.

0: 46 minuts, tornem cap a la ciutat esportiva de Paterna, cap al ministeri Antonio Puigades, on continua l'escalfament entre València Club de Futbol i el Dens, encara amb el dubte de saber si l'equipació, jo no sé per què crec que va ser la de color rosa, però crec que era la que anava amb el pantaló i les calces grana, però ara hi sirem de dubte de qualsevol manera. Lluís, a mi li he preguntat a Javier sobre l'experiència i circumstància, i te la pregunta tu, perquè jo crec que és altament significatiu i cridaner que Arnau Danjuma, confirmat, com has pogut confirmar segur, que no està lesionat, no estiga en la convocatòria per a este partit.
1: Sí, sí, la veritat és que olora a que està en alguna negociació per a poder eixir. S'ha parlat molt de la Lliga Professional Nord-Americana i Danjuma de segur que està en la rampa d'eixida del València. És el que sol ocórrer quan un jugador està fora d'una convocatòria d'un encontre com el de avui. La resta, pues, estan tots lesionats. Dmitrievski és l'únic que ha vingut una miqueta més tard per la seva presència en el Mundial, però Copete, Fulquier, Canós, Diego López i Alberto Marí tenen lesions de llarga durada, i el que sí que crida molt l'atenció i a veure com està és la presència de Mouktar Diakabi, a més i 5 com a titular en l'encontre d'avui. A veure com està aquest genoll, a veure com estan aquests músculs, aquests tendons d'aquella cama que tan mal parada que era en aquell partit contra el Real Madrid. Així que és una molt bona oportunitat per a comprovar com està el central del València, i també Omar Sadiq, no?, que després d'estar jugant aquest estiu en camps de terra en el seu país, pues per fi torna a jugar sobre brossa, i anem a veure si se'n recorda, no?, de jugar també en herba. El que sí que ens diuen és que va marcar en aquell partit davant de l'equip d'Angola que es va jugar en el passat cap de setmana. Recordem que estos són dos partits consecutius que juga el València en este escenari, davant dels dos equips valencians de segona divisió, en la jornada d'avui davant del Deportivo Eldense, i dissabte vinent també a les 8 davant del Club Esportiu Castelló.
0: Bueno, i és que ixa cama de Diakabi, com ara recordava Luis Urrutia, Javier Subirats, continua sent tota una incògnita. És una llàstima, perquè jo crec que és una evidència que dels centrals que té el València era el que més capacitat té, però també hi ha una altra evidència que no es pot eludir, i és que la lesió que va tindre, bueno, pues fa que siga molt complicada la seva continuïtat en quant a partir sobre el terreny de joc, perquè aquests músculs de seguida tenen problemes, se sobrecarreguen, no poden treballar al mateix ritme que de la resta de companys, i és ara mateix una creïlla carenta la de què fer en este futbolista, perquè per més que tu vulguis fer joc per a dur un central, tu saps que no està per a jugar, té una fitxa alta per al que és el València actual, i damunt els rivals, o en este cas els possibles compradors, per dir-ho d'alguna manera, també saben quins són els problemes que tenen este futbolista.
2: Sí, desde luego es una creïlla calenta, ¿no?, que lògicament té el València en Diakabi, el jugador que desgraciadament ha passat per un parell de lesions molt greus, i que lògicament pues és complicat, no?, que pugui tindre un rendiment esportiu bo, no?, que se pugui confiar segurament en ell, ojalà que sí, però des de luego no és lo normal. I a banda, com tu dius, damunt és un jugador en un contracte també molt alt, i que és difícil, no?, que pugui haver també una eixida donat el temps que porta sense jugar en el terreny de xoc. Aquests partits poden ser importants, des de luego si demostrara una bona qualitat, pues a lo millor podria tindre alguna eixida, no?, però des de luego és una situació molt complicada, tant per al jugador, que desgraciadament ha tingut que patir un parell o tres de lesions complicades, i per al club també, perquè lògicament al final el que es busca en els jugadors és tindre el rendiment esportiu, no? I lògicament en aquestes lesions és complicat que el pugui tindre, i damunt en la seva càrrega econòmica per al seu contracte.
0: Bueno, estic veient també la graderia de Paterna, no veig massa gent, Lluís, la veritat és que això sí que me sorprèn, perquè altres anys, fins i tot sabedor que l'equip no era el millor en pretemporada, però anaves a Paterna i la resposta era important. Jo pel que veig, hi ha prou oients buits en el dia d'avui.
1: Sí, el que passa és que hi ha una nova entrada así en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Correcte.
1: Els aparcaments estaven plens hora i mitja abans de que començara l'encontre i la gent està tenint que buscar-se la vida deixant el cotxe fora de la ciutat esportiva i després vindre pues, un bon caminet caminant. Així que ja sabem que les places d'aparcament en esta ciutat esportiva no són massa nombroses i este és el problema, eh? Estic veient la quantitat de gent que ve caminant des de fora fins ací, clar.
0: Bueno, pues, això és un problema, en efecte, no es recordava jo, i és el que diu Luis, que com s'ha habilitat una nova entrada per a la ciutat esportiva de Paterna, bueno, pues, i aquestes coses, lògicament, sí, acaben passant factura, sobretot perquè molta gent, com m'ha passat a mi, que jo ni me'n recordava, m'ha recordat ara que Luis ho ha dit, per tant, hi haurà molta gent que en aquell moment assistiria o llegiria o escoltaria en la ràdio la notícia, però que fins que el dia d'avui no ha anat a Paterna no s'ha trobat en aquesta realitat que és la del de nou itinerari per anar a la ciutat.
1: Però vaja, jo crec que en aquest moment hi haurà vora un 70% de cadires ja plenes en aquest miniestadi. Més enllà de la llotja, que sí que està buida, la graderia de la tribuna, jo pel que veig, està completament plena. Que jo crec que és la que voleu en el tir de càmera de la televisió perquè està enfront d'esta posició i de la graderia de cinc files que hi ha enfront pues està com a meitat plena, no? O sigui que, no, la entrada jo crec que finalment serà bona però ja dic, tenen que pegar-se la caminata els seguidors des d'on hagin pogut deixar el cotxe fins a estadi Antonio Puchades.
0: Bueno, Javi, quina avalua té a hores d'ara una pretemporada tenint en compte que encara hi ha moltíssims futbolistes que han d'entrar i deixar, que el mercat no se tanca fins a la tercera, quarta jornada de Lliga, que el que pugues assajar a nivell de idees, moviments, automatismes, va ser amb alguns futbolistes que la majoria després no va ser amb els quals competisquen. A hores d'ara és problemàtic el planificar una temporada en el futbol modern?
2: Sí, per a mi sí. Per a mi és molt complicat. Estan les situacions comercials, no? De que lògicament a voltes vas... està el tema de partits, jugar en altres països per atraure un rendiment econòmic i des de luego no són aquestes pretemporades que es feien abans en el que primava molt el que era carregar físicament els jugadors per a tindre una temporada en la que se poguera aguantar perfectament. Ara ha canviat molt, pràcticament des del començament ja els jugadors comencen a tindre contacte amb el baló, comencen a jugar partits. És completament diferent, però efectivament ja això a nivell individual, però a nivell ja de grup és una cosa per a mi me pareix lamentable, no? Quan dius que és que hasta començat en la Lliga pues que se poden fer fitxatges i tal. Per a mi això no me pareix serio en absolut. Jo crec que les plantilles haurien d'estar pràcticament confeccionades molt abans, començar a treballar perquè aquest treball que se fa pues tinga valor, perquè al final a lo millor estàs treballant en 11 homes que pensa que són els titular i a lo millor després, pues bueno, són 5 o 6 d'aixòs 11 no estan o no estan perquè se n'han anat o no estan perquè venen 5 o 6 millors. No sé, a la fi és un treball que no ve. Jo crec que la cosa seria adelantar o tancar abans el que és el temps d'inscripcions i ja quan comence la Lliga, que lògicament ja no se poguen fer inscripcions.
1: Encara que tinc la sensació, Manolo, que sí? realment la posició més preocupant és la de lateral dret, no? Perquè així sí que el València té un forat negre. Falta exactament un mes per a que comence la Lliga. Estem a 22 de juliol, el 22 d'agost estarem en el primer partit de la Lliga, que serà el de la jornada 2, que enfrontarà en Mestalla a València i Celta, el dia 25 també en Mestalla, el de la jornada 1, davant del Real Betis. Però jo ara mateix sóc el Celta o el Betis, pense com atacar al València i no tinc dubtes, eh? Busque el lateral dret, però vaja, com un boig.
2: És una posició que se sabia de fa molt de temps, no? Que lògicament hi hauria que reforçar aquesta posició. Bueno, s'ha estat confiant massa en el sí de Meunier i s'han deixat a lo millor altres opcions que al final han recabat en un altre club. i a la fi estàs ahí en una situació coixa quan tenies molt de temps per a cobrir-la.
0: És exactament el mateix, si te'n recordes, Luis, que va passar l'estiu passat amb la posició de central amb la de lateral dret, que tot el món sabia que feia falta un central i que a la fi vas planificar tard i malament, i en el lateral dret, després del no de Tomàs Meunier, té pinta que no hi havia treballat una opció bé i que ara estan anant a salto de mata.
1: Clar, el problema és este. El problema és que se'n va Thierry Rendalt, tu saps que se'n va i a partir d'ahí tu crees una opció. A mi el que més me sorprèn del tema Meunier és que no hi ha un paper signat. Que el València, perquè abans se deia s'ha signat un precontracte que obliga a les parts, no? Vol dir que no se'n vaja. Allò, quin tipus de negociació s'ha fet per a que un tio en el que tens un acord, saps com està el futbol, saps què és avui el València, que no hi ha la previsió de signar un precontracte que d'alguna forma obligue a les dues parts a complir-ho.
0: Què te pareix, Javi?
2: Pues completament, vamos, en el futbol anem a veure de paraula que digui que el tenim firmat, que tenim un acord o que tenim la paraula de que el jugador firmarà, això no serveix de res. O sea, tu tenies que anar a on estiguera i traure efectivament un document firmat en el qual, bueno, pues poguessin haver compensacions una volta a lo millor no se fa o d'això, però el tenim. Vamos a veure, en el món del futbol, fins a que no està signat el jugador, tu no pots dir, i fins que no estiguin tots els plecos firmats, tu no pots dir que un jugador el tens ni firmat ni aparaulat. Això no tindré pràcticament res. Dir que el tens un jugador aparaulat és com si no digueres res en el món d'avui.
0: Clar, una és la part que acaba d'exposar Luis, que si no hi havia un contracte signat te podies arriscar al que t'ha corregut. I després està el que per un costat jo entenc que des de València es mostra el malestar amb el comportament de Tomàs Meunier, però és que el València ha intentat amb Andrés García fer exactament el mateix que ha fet el Sunderland amb Meunier i el València, és a dir, deixar-lo pen, podies arriscar al que t'ha corregut. I després està el que per un costat jo entenc que des de València es mostra el malestar amb el comportament de Tomàs Meunier, però és que el València ha intentat amb Andrés García fer exactament el mateix.

0: que és la segona opció després de que el València vagi anat per un lateral de 34 anys damunt en el Getafe. Javi, tu saps com funciona Bordalás, segur que li ha dit vas a ser important, així vas a jugar minuts, etcètera, etcètera, i per molt que el València, me conten, es tornarà absolutament boig posant-li un contracte, donant-li el que demanen en damunt de la taula, ja havien fet tard.
1: Efectivament, estem sempre en el que en el futbol n'hi ha que anar ràpid, n'hi ha que anar ràpid per a fer les operacions, perquè n'hi ha molts equips que estan pendents a voltes de d'uns jugadors que en la mateixa posició i tens que anar ràpid. El València ha pecat en aquests últims anys sempre de pensar-se massa les coses, d'estar al final a la firma o a l'aprovació de l'home que està en Singapur, i tot això és molt complicat per a tu poder avançar en negociacions, no? Si tu tenies el sí del jugador, escolta, tampoc te costa molt anar a on estiguera ell en la sede, a on estiguera Bèlgica, i haver firmat un paper que era el que diem, no? I efectivament l'altre, si era la segona opció, doncs al final, escolta, ha vingut un club que li ha donat més o menys econòmicament el que volia, que li ha dit que va jugar, que va ser important i que va tindre minuts, pues el jugador al final arriba i no se ho pensa, perquè al final això és una cosa de rapidesa i és el que li està passant al València moltes voltes en moltes de les negociacions.
0: Bueno, estem a punt d'arribar a les 8 en punt de la vesprada, que era el moment, en principi, assenyalat per a començar este partit, i el que sí veiem som els suplents, i per la imatge que ens mostra a punt de televisió els titulars ja a punt, Lluís, de votar al terreny de joc, dice el ministre Antonio Puigades.
2: En el moment en el que Ron Gurley al costat de Solís i de Miguel Ángel Bosio s'acosten cap a la primera fila de la llotja presidencial per a presidir este encontre, este partit de pretemporada que va jugar el València davant del flamant nou equip de la segona divisió, el Deportivo Eldense. És moment de recordar les formacions d'este encontre amistós per part del València. Juga Vicent Abril en la porteria, en el lateral dret Rubén Iranzo, per l'esquerra Jesús Vázquez, el central són Diakaby, Justin Haas. En el moment en el que hi ha jugadors i te confirme que el València juga de rosa, el doble pivot per a Guido Rodrigo i Filip Ugrinić, banda dreta per a Otorbi, per l'esquerra Ryunosuke, mitja punta per a Raval davantere Sadik Umar. Per part de l'Eldense, del mite Claudio Barragán, el manisser que és també en este moment cap al terreny de joc, juga amb Ramon Vila en la porteria, lateral dret per a Clemente, per l'esquerra David Ruiz, el central són Cantó i Esman, en el mig del camp un tribut amb Antonio David, Guille Macho i Justin Smith, per banda dreta Fidel, per l'esquerra jugarà Rodri Val, el davanter del Deportivo Eldense per este encontre és Manu Nieto.
0: Pues això són els 11 que ja ens ha recordat de Luis Urrutia. Abans de començar, també, Javi, una de les coses que m'ha cridat l'atenció, la titularitat de Dani Raba, que va desaparèixer durant tota la temporada passada i que, de moment, en este primer amistós, ahí està l'11 inicial.
1: Sí, se va fa un any, en estos moments era titularíssim pràcticament quan va començar la Lliga, i bueno, pues ara comença igual. Espero, suposo, per a ell, que no voldrà que els esdeveniments siguin igual que la temporada anterior, no? Però sí que en estos primers compassos de la temporada passada era un home dels fixes i del que va apostar molt Corberán per a que estiguera així. Va ser un dels fitxatges, del primer fitxatge, perquè va vindre lliure, però després no ha tingut la continuïtat que s'esperava, que anava a tindre en este començament de pretemporada l'any passat. Anem a veure si este any pues, pot tindre més sort i dona un rendiment més important, o l'entrenador confia més en ell i li acaba de trobar el lloc per a desenvolupar les seues qualitats.
0: Altre dels noms propis, Lluís, és el de Vicent Abril, que ocupa la titularitat en la porteria, que deixa ben clar que no té ni cap ni peus la renovació que l'any passat se va fer amb Cristian Rivero, amb el porter de Gandia. Ell no té la culpa, l'ofereixen la renovació, la va agafar com l'hagués agafat qualsevol, però que no tenia cap sentit, i que a hores d'ara, depenent en si ve un porter o no al primer equip, anem a veure quina és la eixida tant per a Vicent Abril com per a l'altre porter del Mestalla, que són internacionals sub-20, i que, bueno, pues en teoria, a eixa edat el que han de fer és foguejar-se i jugar.
2: Sí, és de veres. Si la posició de porter és tal qual està, pues en fi, renoves a Cristian i

0: i assumeixes, no? Però ara fitxar un quart porter no té sentit. Acaba, per cert, de començar el partit. Ha estat el València qui ha posat el baló en moviment. El punt a punt de Punt Ràdio al costat de la pretemporada dels equips de la comunitat. Del València i del Deportivo Eldense. Els dos equips jugant amb camisetes no habituals. El València amb la tercera equipació. El Deportivo Eldense ho fa amb la segona. Deixa els seus colors blauran habituals per a jugar en la jornada d'avui de blau molt fort. Sembla la selecció d'Escòcia. És aquest mateix color el que té en la seva camiseta l'equip de Claudio Barragán en este primer partit de la pretemporada i l'encontre més important per a l'equip alacantí que defensarà el futbol de la Comunitat Valenciana en la segona divisió del futbol espanyol. Ataca el València, fa per l'esquerra, és Jesús Vázquez, però apareix la cama dreta de Jesús Clemente per enviar-la pel costat. Però tornant al debat dels porters, queda clar que si has renovat a Rivero no pots fitxar un quart porter, perquè això és tallar d'arreu les opcions de créixer dels teus dos porters joves, no? dels dos porters del Mestalla.
1: Sí, efectivament, Luis, sí, efectivament, no? Al final, si l'has renovat és perquè confies en ells i que, escolta, si tens algun problema, pues que estan preparats per a aquesta missió, no? Però, bueno, està clar que no és així perquè han estat a punt, no?, de firmar al jugador holandès que la FIA ha recalat en Inglaterra, no? Entonces, bueno, a la fi, a voltes, pues passen aquestes coses. Al final, vol firmar un porter i al final, bueno, pues jo crec que el més normal era això, ja que l'havia renovat, pues confiar en els porters de la Pedrera, perquè per això l'havia renovat i per això també Vicent Abril, pues és un jugador que està en les seleccions i que lògicament pues poden tindre les dues possibilitats de jugar i de fer-ho bé.
2: Pues el futur de Rol Jiménez i de Vicent Abril, que de moment queda suspès en l'aire. El balón, Joc, Luis.
0: El té el Deportivo Eldense després d'una bona acció per banda dreta. Una combinació lateral extrem entre Jesús Vázquez i Sato, que ha desbaratat fantàstica la defensa del Deportivo Eldense amb una gran actuació del seu central, del jove del planter, Sergio Cantó. Tracta d'atacar l'equip de Claudio, però va recuperar el València. Segona pilota que tracta de traure amb certa qualitat Justin de Haas, però finalment serà servici de banda favorable al València. La pilota ha tocat infidel abans d'abandonar el terreny de joc. Estem en el 2.5 d'esta primera meitat, partit de pretemporada que enfronta a València i Deportivo Eldense. La està jugant l'equip que... Ui, l'equipatge és arriscat, eh?
2: Arriscat me pareix una bona apreciació, una bona etiqueta.
0: L'equipatge és arriscat, este rosa i granate és arriscat. Jugant en el mig del camp, Guido Rodríguez. No, me costa moltíssim entendre que este equip és el València. La pilota per a Justin de Haas. Ja fan la pilota per a tocar-la de nou cap a Mouktar Diakabi, que fins ara de mobilitat bé en estos primers compassos i també en el calfament.
1: Sí, se li està ben bé, anem a veure també, està clar que, bueno, l'on està jugant és perquè se'l veurà bé, després està clar que n'hi ha que enfrentar-se, que n'hi ha que ficar la cama, que n'hi ha que tens oponents, i anem a veure ahir és quan més se veu, però efectivament de mobilitat i tocar la pilota i obrir-la, doncs de moment està fent-ho bé, de moment, sí. Se li veu recuperat, vamos.
0: Iranzo tocava en curt per a l'aparició d'Ugrinic, baló per la dreta, apareguent en la mitja punta Raba, entrega cap al mig, Justin de Haas apareguent en la línia de mitjos per obrir cap a l'esquerra on espera Jesús Vázquez. Jesús sense arriscar davant del bon plantejament defensiu del Deportivo Eldense. La pilota que la torna a jugar Rubén Iranzo amb certa dificultat, Ugrinic que li la torna, i és de nou Iranzo que obrirà cap a la banda dreta. Esperant-la, Raba buscarà el canvi d'orientació per a la desmarcada de Jesús, que és boníssima. Vinga, Jesús, fora! Estava sol Jesús Vázquez després d'una passada espectacular de Filip Ugrinic, i Jesús Vázquez dins l'àrea ha xutat amb massa força la pilota, l'ha enviat fora quan estava cantat l'1-0 en esta Ciutat Esportiva de Paterna. Quina error de Vázquez.
2: Pues la primera oportunitat, Javi, per a València.
1: Sí, sí, bueno, ha sigut efectivament la definició de Jesús Vázquez, no ha sigut bona. El que ha sigut excel·lent ha sigut la passada de Raba, que estava pràcticament on estan a la línia de vestidors, ha donat una passada en diagonal fantàstica. S'ha dormit un poquet, a lo millor, el lateral dret de l'Eldense i li ha deixat una pilota claríssima que, bueno, que a la fi pues, bueno, no ha pogut ser gol, però la passada ha estat fantàstica.
0: Y la resposta immediata del Deportivo, ha estat a punt de marcar l'Eldense, la jugada per la dreta de Fidel, li ha doblat Guille Macho i finalment la centrada que ha bloquejat fenomenal la defensa del València perquè era una gran oportunitat de gol per a l'Eldense.
1: Sí, han entrat molt bé per aquesta banda dreta i, bueno, una de les incorporacions, Manu Nieto, que ja va fer una de les grans campanyes, una gran campanya en l'Eldense, pues, l'ha tocat en l'esquerra, però ahir han tallat bé la direcció de la pilota, però ha sigut, efectivament, una ocasió per a cada un en lo poquet que portem de partit.
0: Sí. Que són apenes 6 minuts d'esta primera meitat amb el 0-0 al marcador. Tocant la Vázquez per al València, tractava de jugar al René, però la pilota topetat en el peu, quasi sense voler, de Fidel Chávez, serà servici de banda de nou per al València. Preparat Vázquez, entregant per a De Haas, este en horizontal per a Diacabí, i este busca Rubén Iranzo. Obert en banda, la espera, i allà la rep Otorbi, encara en camp del València, aixica molts espais el Deportiu Eldense, arriscant moltíssim la seva defensa, la col·loca en la separadora. Mentre el baló el té Vicent Abril, el porter del València, que probablement jugarà en el Mestalla la pròxima temporada. Diacabí avança per a Raba, toca de primer, espera que Guido Rodríguez faci un gran retall davant de Fidel per a prolongar cap a l'esquerra. No, canvia d'idea i finalment entrega per a Justin De Haas. Obert en banda, l'espera Jesús. Vázquez apareix en la zona d'atac, fa una bicicleta i toca per a Umar Sadik. Primera pilota que digeria, entrega de nou per a Guido Rodríguez, obrint cap a la dreta, si l'espera Iranzo. Espera Otorbi per la dreta, així la rebo Otorbi, pot jugar-se l'un contra un, se'n va cap a dins, però li guanya l'acció, magnífic. L'ex-valencianista David Ruiz serà pilota per al Deportiu Eldense, que ara tractarà d'eixir la bona pressió de Sato. Continua lluitant la Sato, la recupera Raba, Raba que la filtra per a Sadik dins l'àrea. Sadik Umar cap a la línia de fons, es queda sense angle. Se n'eix de l'àrea per la part esquerra, entrega per a Sato. Sato que retalla, se'n va cap a la frontal. Està molt lluny per a xutar. Ugrinic que prolonga l'acció sobre la dreta on l'espera Iranzo. Este la pot penjar, no ho fa. Tracta d'entregar en curufa per a Raba. Este busca Guido. Guido la filtra per a Sato. Sato que xuta i serà córner per al València. El llançament amb cama esquerra bloquejat i el baló que se'n va fora. Gran mobilitat de Sato en estos primers 7 minuts de partit.
1: Sí, sí, se li veu mobilitat, se li veu rapidesa, perquè ha intentat primer robar el baló i després sempre busca aquests espais intermitjos entre la línia mitja i els davanters, i bueno, l'ha buscat bé Guido, que sembla que s'entén bé amb ell, i li ha donat una bona passada, i bueno, i el tir pues, l'ha tallat a la defensa de l'Eldense, no? Però ha sigut una jugada prou llarga i prou combinada del València.
0: Això és la pretemporada en el punt a punt de Punt Ràdio, el córner, la pilota que ja vola per a la cabotada de pilota que queda dins l'àrea i finalment la treu amb molta qualitat el Deportiu Eldense. Fidel espenta la pilota en llarg per a buscar el contraatac, però apareix Jesús Vázquez per a recuperar la pilota que anava per a Guille Macho i finalment recuperarà el mig del camp del València. L'Eldense deixa a herois de l'ascens en la banqueta com Borja o com Manu Bustillo. Els guarda per a la segona meitat, veurem com es refà l'Eldense perquè ha perdut a grans jugadors en este mercat. Seran anats jugadors molt importants en la temporada de l'ascens, com Quintana, com Dioni, com el mateix Manu Molina, Manu, com Gaixas, el central. Són jugadors molt importants els que han marxat de l'equip de Claudio.
1: Sí, sí, té que fer una renovació molt gran. També han vingut jugadors importants també. I sobretot jo crec que penso que Manu Nieto és un jugador que li pot donar molt en la banda de davant, però és que Dioni va fer una campanya fantàstica i Manu també va fer en el centre del camp una tasca importantíssima. Pues, bueno, anem a veure, no? És el treball per a Claudio, que ho va fer sensacional l'any passat.
0: El primer xut entre pals del partit el fa l'Eldense. El llançament de Justin Smith des de la frontal de l'àrea que ha atrapat sense cap complicació Vicent Abril. Ara tractava de treure la pilota Ugrinic per al València, però Juanma Gordillo, l'àrbitre del partit, ha indicat la falta favorable a l'equip de Mestalla, al València. que es juga des de la seva zona defensiva. Pues finalment la Ciutat Esportiva no s'ha plenat. El mini de Paterna no està ple, encara que, vaja, hi haurà com un centenar, pot ser menys, de cadires buides. L'entrada és molt bona, per a veure este València-Eldense, encara que la calda continua siguent bona. Macho recupera la pilota per a l'Eldense, que eixa a tota velocitat per a buscar la porteria del València. La pilota centrada cap al segon pal, el rebuig és d'Iranzo. Hi haurà servici de banda per un Deportiu Eldense que a poc a poc comença a manar en el partit.
1: Sí,
0: València amb molta dificultat.
1: Ha tallat la pilota, necessitem rapidesa i ahir el València té que replegar en, té que replegar més ràpid, però si no, lògicament el contraatac pot ser perillós.
0: Buscava ara el contraatac el València amb l'enviament de Raba sobre Sadiq Umar, però la pilota llarguíssima, impossible per al Nigerià, provoca el servici de banda favorable al Deportiu Eldense. Camí del 11 d'esta primera meitat. Punta a punta, punt ràdio, al costat de la pretemporada. Avui València i Deportiu Eldense són els protagonistes. Dissabte vinent estarem amb el València i el Castelló. Dimarts estarem amb l'Elx. Este dissabte també amb el gran partit de la jornada, que serà l'encontre entre el PSV i el Villarreal. Tots els partits els pot sentir en la sintonia esportiva del punt a punt. Jugant-la mentretant, el Deportiu Eldense és el jove Antonio David, qui entrega en curt per a Justin Smith, un dels fitxatges d'este Eldense. És Guillemacho, quin gran moviment acaba de fer Macho. Se'n va cap a la dreta, entrega per a Clemente, va a terra Guido per a recuperar la pilota per al València. La pilota jugada per el Eldense. El València en li olora la pilota, L'està tenint constantment l'equip de Claudio Barragán. Pilota llarga de Ramon Vila. Busca el joc aeri, la línia de rebutjos està Raba. Raba tracta de girar-se, però la perd. Li demana falta a l'àrbitre i es queda parat. La recuperarà Fidel per a el Deportiu Eldense. Bons minuts, Javier Subiràs, de l'equip de Claudio.
1: Sí, sí, ha començat un poc a replegar, però poquet a poquet s'està estirant i fins i tot ara, com bé dies, pues, bueno, té el control del baló. Ja sabem que Macho era un jugador també important, si la té Fidel, també un jugador que sap molt bé sempre tot el que fa quan té la pilota, i efectivament porta ara uns minuts que s'ha seguint el Denzel, que està tinguent el domini del baló.
0: Quin gran canvi d'orientació de Fidel, la centrada bloquejada per Iranzo. La pilota continuarà en peus del Deportiu Eldense, que està començant a amenaçar seriosament la porteria del València. La pilota penjada, la rebutja com pot de Haas. La pilota queda de nou per a Fidel. Continua atacant l'Eldense en la frontal de l'àrea. El xut de Macho atrapa Vicent Abril. Este llançament ja amb més força ha tingut que llançar-se al pis Vicent Abril. És el segon xut entre pals del Deportiu Eldense per cap del València.
1: Sí, bona jugada. L'han vist fora de l'àrea i tenien que haver estat un poquet més atents els centrocampistes del València, perquè Macho ha rematat pràcticament a soles i ha trobat porteria i bona parada de Vicent Abril, que li ha anat pràcticament al cos i no ha tingut dificultat per a parar ixe tir, però la situació de Macho era molt bona.
0: La té el Deportiu Eldense en el mig del camp. Clemente, Fidel, de nou Clemente. Falta, la falta de Sato. Quan buscava la progressió el lateral dret, el capità del Deportiu Eldense. Així que serà de nou baló per a l'equip de Claudio Barragán, que ho mira dret en la seva banqueta mentre Carlos Corberán està tranquil·lament assegut mirant el que ocorre en el partit, i és com els jugadors del València no paren de perseguir el baló, i els jugadors del Deportiu Eldense, que són els únics que estan tenint el baló en este tram de partit, camí del 14 de la primera. 0-0 al marcador de la Ciutat Esportiva de Paterna. La pilota espera Antonio David, al mig l'espera Macho, juga cap a la dreta. La pilota avançada per a que la juga de nou l'equip d'Alda. Rodri Val se'n va per la dreta, continua Val, entrega en la frontal de l'àrea. La pilota per a Manu Nieto i finalment rescata la possessió el València per a tornar a endarrerir cap al seu porter. El baló per al València des de la defensa, Ugrinić. A veure si el València pot tindre algun segonet posició de pilota. De nou Ugrinić, ja, després...
1: A veure si entra en xoc, no? Ugrinić, que precisament ara l'està tocant, però no ha entrat molt en xoc, ha entrat algo Guido, i Raba també, pues, té que intentar. Són els tres jugadors que tenen que canalitzar el xoc ofensiu.
0: Y había fuera de juego clarísima en el ataque del Valencia ahora, en la pasada de Sato sobre Sadiq Umar. Y encara que el Nigeria, sabent que ja estaven fora de joc, que ha continuat, ha rematat, ha fet el gol, tal, ni tal se vol, s'ha plegat a cantar en la graderia perquè s'havia assenyalat el fora de joc molt abans, no? En esta manera de jugar en un partit sense VAR com és este. Així que no cal esperar a acabar la jugada.
1: Y que era clarísima la posición,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: pero,
0: sí, sí.
1: Pero me agrada lo que hace Sato, ¿eh? Sato ha estado ahí entre líneas también, después le ha donado la pasada. Yo creo que ahí Omar Sadiq tiene que aguantar un poquito más en la carrera, mirar la línea y no fijarse en fuera de hecho, porque era una jugada muy buena para el Valencia.
0: Y a servicio de banda favorable al Deportivo Eldense.
2: Luis, pel que ves, tant Guido com Sadiq mantenen els dorsals que sí. Agafaren... Sí. A mitad de la temporada pasada, y que no son los habituales, ni el 2 para un mid-center ni el 6 para un davanter, pero de momento continúan a mitz.
0: Sí, sí, han decidido continuar. Se ve que pensen que el Sanat B, ¿no? Esa segunda parte de la temporada en el Valencia en la que van a conseguir la salvación del equipo. La té Nieto para el Eldense. La pilota tocada por Justin Smith. Espera que Fidel busque por banda dreta. La passada cap a Rodri Ball, alliberant cap a Justin Smith. Este filtrava per a Manu Nieto. Este no s'ha mogut perquè el valor era boníssim. Quins bons minuts d'este Justin Smith, mid centre gran en el Deportivo Eldense, que està jugant realment bé. Plantejament defensiu de 4-4-2 per a l'equip de Claudio. En Fidel avançat, abandonant la banda, deixant-la per a Rodri Ball.
2: Un Claudio que primer en el filial del conjunt del Deportivo Eldense, ja era en el primer equip, està duent una bona carrera en les banquetes, Javi.
1: Una carrera espectacular, ¿no? Lo que ha fet quan pràcticament semblava, ¿no?, que ja estava desaparegut, que agarra el filial, el va pujar i, bueno, després agarra el primer equip i ha fet una campanya excepcional i que, bueno, que demostra que lògicament pues, té coneixements i té capacitat per a poder dur a l'equip. A més, jugant bé, eh? No és el Lense un equip que no trate bé la pilota, sinó al contrari, intenta sempre jugar bé, té un jugador com Fidel que és molt bo i bueno, hi ha tres jugadors, però l'esquema que monta sempre Claudio és d'intentar jugar bé, progressar en jugar la pilota i la veritat que ha fet una campanya fantàstica i jo des de llavors ja el va felicitar personalment, però el felicite perquè el que ha fet era molt complicat en un home que ja dic que estava entrenant al filial, o sigui que ha sigut la progressió fantàstica.
0: Ara atacava molt vertical el Deportivo Eldense. Era Manu Nieto, però just quan anava a xutar des de la frontal de l'àrea ha col·locat la cama Jesús Vázquez, amb la qual cosa Nieto ha xutat sobre el peu de Vázquez i estan els dos queixosos tombats en el terreny de joc. Sí. Els dos necessitaran assistència.
1: I s'ha pogut fer mal, els dos. Primer un perquè posa la cama, l'altre perquè xutes, i en vez d'agarrar el valor, pues, xutes a la cama, ¿no?, de Jesús Vázquez, que s'havia avançat en esa posició. O sigui, és una jugada en la que els dos s'han pogut fer mal.
0: Sense que cap dels dos hagi fet falta a l'altre, eh?
1: Exacte. Sí, no, perquè Jesús sí que toca, jo crec, me dona la impressió que sí que toca la pilota abans, i però clar, l'altre no pot parar la cama, que estava ja intentant engaltar, ¿no? Entonces, bueno, es una situación de las que pasa a voltes y que te pueden hacer molt de mal, Jesús, porque le pega prácticamente en la parte de darrere del besó o en el tendón de Aquiles y le puede hacer molt de mal y en cambio el otro jugador y Manu Nieto en el empeño, ¿no? Que también fa molt de mal porque ahí fa mal si lógicamente si no toques el balón.
0: La pregunta es, ¿estem en el DNU? Per què no fem ja la pausa per l'entració? No? Estan parats els jugadors. És necessari que siga matemàtic, que en el minut 22, del 19 al 22, alguna cosa molt important va passar com per a que no es puga fer la pausa en este moment?
1: Pues sí, se podria aprofitar, ¿no? Ja que estaven atenent els jugadors, pues que... pues fer aquesta pausa, que ja tenen menys dos o tres minuts, no, no va a variar molt dos o tres minuts abans o després per a fer la, pausa
0: de hidratació. És fer dos parades.
1: Exactament, és fer una parada ara, d'ací un parell de minuts pots parar altra volta.
0: Una altra. Sí. Però en fi, bueno, Jesús està bé, dolorit però està bé, i jo crec que també podrà continuar sense cap complicació Manu Nieto, qui està cridat a ser el gran golejador del Deportivo Eldense esta temporada. Serà pilota per al València, perquè l'àrbitre clar ha assenyalat falta del davanter del Deportivo Eldense. Estem en el 20 i mig d'esta primera meitat en el Punt a Punt de Punt Ràdio per a tota la comunitat valenciana, acompanyant-nos en estos partits de pretemporada. En esta vesprada amb molta calor, acaba d'eixir el sol. El sol ja quasi ocultant-se, no? En esta ciutat esportiva, empatant a 0 València i Deportivo Eldense. Fins ara les sensacions millors de l'equip d'Elda que del conjunt de València. Pilota per a que la jugue Otorbi, que diríem ha tingut uns minuts discrets estos primers 20 minuts de partit. La juga Sato, a qui li agrada molt vindre cap a dins i deixar la banda per a Jesús. Tocant-la...
1: Sí, li agrada jugar un poquet més de mitja punta i no tant en el que és la banda, no? Li agrada més, efectivament, vindre a posicions centrades.
0: És Guido ara qui busca el porter. I Vicent Abril, amb certa dificultat davant de la pressió de Fidel, troba de nou Mokhtar Diakabi. El València, no ho hem anomenat, però en l'anterior jugada del Eldense sí que havia fet una bona pressió. No l'he eixit del tot bé, però sí que el moviment de pressió en la jugada anterior de l'equip de Corberán havia sigut realment bona. Allà va Ugrinich, que tracta d'eixir i a la primera passada errada. La torna a tindre Justin, obri cap a la banda. La passada que és boníssima, allà va Val. Les entrades de la lateral, la té que rebutjar com pot i acabir. Serà servici de banda? No. Sí, ara sí, la pilota ara ha eixit. Serà servici de banda per al Deportivo Eldense, que està començat a jugar molt millor que el València.
2: Sí.
1: Molt bona maniobra també de Justin, molt bona. Sí. Ja s'ha retirat, ha obert a banda, molt bé, sí. Està posant en problemes ara el València, l'Eldense.
0: Otorbi torna a pressionar bé per al València i ara sí que es recupera a prop de l'àrea del Deportivo Eldense. Allà va Otorbi, frontal de l'àrea, pilota per a Ugrinich, es gira per a la seva cama esquerra, canvia de direcció, entrega en curt per a Raba. Dani Raba veu la desmarcada d'Ugrinich, però entrega per a Sato, el xut de Sato, golas! Ryunosuke Sato per al València. Quin gol acaba de fer el japonès. Sushi per a tots. Minut 22 de la primera meitat. Des de la frontal de l'àrea, el llançament amb cama dreta brutal de Sato per a marcar per al València. Això és el que té el futbol. Juga millor l'Eldense. Marca el València. Es marca un Gangnam Style. En paterna marca Sato, València 1, Deportivo Eldense 0.
2: Bueno, pues el chicho de Ryunosuke Sato, de Ryu, com li diuen allí en el seu país, que ens ha deixat a tots, jo crec que meravellats, Javi.
1: Un golaç. I estàvem comentant que li agrada vindre a posicions centrades, la passada de Raba, l'ha controlat en una cama i bueno, li ha pegat al controlar, no?, com un poquet del bot, i en la cama dreta pues l'ha ficat en l'escaire. Què més? No se pot demanar res. Un autèntic golaç de Sato, que lògicament un jugador que acaba de vindre, pues lògicament li va donar molta tranquil·litat, li va donar confiança i també, pues, lògicament pels aficionats, pues, comença a ser un jugador que li agrada, perquè era dels que estava mostrant més coses, o que dels que intentava, no? almenys el buscar aquestes situacions, i bueno, ho ha culminat en un autèntic golaç.
2: Fins i tot, Luis, hem vist el plànol curt que ens ha fet la tele, quan entra la pilota, la cara del porter de l'Eldens és que se queda bufant, com diguem. És que no...
0: És impossible.
2: No he tingut opció.
0: Per al porter és impossible de parar, i tot ve d'una nova bona pressió del València. Quan la jugava la defensa del Deportivo Eldense, ha aparegut Otorbi per a pressionar el lateral esquerre, des d'ahir ha recuperat el valor, ho han fet circular fins que aplegava al jugador. Per a mi, en més clarividència d'aquest equip que és... Raba, y este assistit a Sato per a fer la meravella de gol que acaba d'aconseguir el extrem japonès. Però per a mi Raba, talent màxim en el mig del camp del València per a jugar ahí en la mitja punta, però sabem que per davant té Erra, que per davant té Almeida i que ho tindrà complicat. En tot cas, vol respondre el Deportivo Aldense, ha marcat el València el seu primer gol d'esta pretemporada. O contem el Sadik? Jo crec que no, eh? La torna a tindre l'equip de Mestalla. Encara que és l'Eldense ara qui juga a recuperar el València. Allà va a recuperar la Raba. Raba se'n va de macho. Continua Raba per i que ve el València. La pilota per a Sadik Umar dins l'àrea. Sadik que la deixa i recupera el Deportivo Eldense. Li volia regalar a Sato el segon gol. Sadik Umar, bona acció de contraatac per al València.
1: Sí, sí, efectivament, una bona arrencada de Raba, no? Com tu dius, sí. Pues té molta, molta qualitat. Ha aprofitat un poquet el rebot, no? De que li ha vingut a d'ell, però bueno, després s'ha obert a banda i bueno, hi ha una ocasió clara, no? S'ha dit que al final ha volgut centrar i no ha trobat rematador, però ha sigut una altra volta, no? Una recuperació i un bon contraatac del València.
0: Tenia rematada Sadik, però ha decidit ser, com tu dius, ser generós.
1: Sí, podia haver tirat en la cama esquerra, i però efectivament hi havia un parell d'homes, crec que en l'àrea, i bueno, ha volgut centrar-la. Encara que els davanters ja sabem, no? Quan estan en situació de gol, el que n'ha de fer és intentar trobar els tres pals i tirar a gol, però bueno, no podem dir que tampoc era una mala idea el donar-la als jugadors que venien acompanyant la jugada.
0: És Guido ara qui entrega per al València. 26 i mig de la primera, 1-0 està guanyant el València en esta pretemporada davant del Deportivo Aldense. Quina gran recuperació en el mig del camp per part de Justin Smith i Clemente. No poden darrerir cap al seu porter, té que girar-se cap a la banda per a jugar en llarg. Allí la tracta de cobrir Manu Nieto, que finalment ha rebut la falta de Guido Rodríguez. Serà valor per al Deportivo Aldense, moment en el que aplega l'aplauso per a la hidratació en este 27 de la primera meitat. Ha marcat Sato per al València. Es queda queixós a travolta del seu peu dret i Xempeine necessita gel. No m'estranyaria que vinguera el primer canvi per a la cara, perquè la cara de Manu Nieto no és gens bona. Així en la ciutat esportiva del València, en Paterna, marca Sato, guanya el València 1-0, 27 de la primera. Pausa per a veure.
2: Pausa d'hidratació després de que el València hagi fet el primer gol mitjançant Ryu, no sé què, Sato, ja veurem finalment en quin nom se'l coneix al japonès o quin nom es fa estampar en la part darrere de la samarreta. En un moment, Javi, que com ens relatava Luis, en el dia sembla que anava estirant, s'anava trobant camins cap a la porta de Vicent Abril, però després el que passa és que el que mana són els gols que entren a la porteria, i ahí el del València, que no estava fent un bon futbol, la realitat és que ha convertit millor. Per tant, hi ha una part positiva, que és que el València és efectiu i que este xicón molt jove de moment té bona pinta, ja volem on arriba i tampoc és qüestió de carregar-lo d'una pressió excessiva, però també alhora és moment d'analitzar que estava siguent millor sobre l'herba el conjunt de Claudi Barragán.
1: Sí, efectivament, no? Com a conjunt o com a manera de combinar la pilota, el Dense estava combinant bé, estava arribant bé per les bandes, en les passades de Fidel sobretot i de Justin, i bueno, però bueno, és el que tenen els partits, no? Està siguent millor en el Dense, però ha vingut esta molt bona jugada de Raba, no? Que ja havia fet també Raba una molt bona passada començament del partit sobre Jesús Vázquez, però ha vingut una eixa passada, el control de Sato i se remata en la dreta, que l'ha clavat a l'escaire, que com dius, el porter no podia fer res perquè s'ha quedat mirant-la, no? Però bueno, ahí tenim, és bo sempre que vinguin els gols, que vinguin les victòries al final per al València, a veure si li dona tranquil·litat per a iniciar bé la temporada, no? Si donem que siga este el primer partit, que ja hem comentat que l'altre no se li vol donar com a que és un partit, sinó com a que era un entrenament, no? Però bueno, lo més destacat jo crec que que del València està sent Raba, la clarividència de Raba i la mobilitat que està mostrant Sato, no? Perquè està clar que el Aguido ja el conegam, està clar que se va fer el dueño y señor en ese mig del camp, i bueno, els centrals estan complint i bueno, i Sadik pues també més o menys per com està la temporada. Jo de Otorbi jo intentaria per ell, però és un jugador que té que mostrar més coses, pues entrar més en contacte amb el baló, intentar més un 1 contra 1, intentar destacar més, no? Perquè a la fi estos partits són molt importants per a la gent de la Pedrera i se tenen que mostrar, no? Però anem a veure, encara queden minuts i ojalà puguen demostrar més coses.
2: Bueno, pues de moment tornen els jugadors a l'herba després d'aquesta pausa per a hidratació. Imagine, Luis, que continuen els mateixos 22 que han començat el partit.
0: No. Ah? No, hi ha un canvi. En el Deportivo Eldense ha retirat a Sergio Cantó i ha donat entrada a Borja, un dels herois del ascens del Deportivo Eldense. Es produeix el primer canvi, per tant, se'n va Cantó i entra Borja al terreny de joc, i si continua és Manu Nieto per a l'equip de Claudio Barragán. Així que la primera substitució produïda per a un dels dos representants de la nostra comunitat en la segona divisió. Que bona recuperació de Guido. Juga cap a la banda, la té Sato. Encara Clemente, lateral de l'àrea. Continua Sato, se'n va per la dreta, busca la centrada al pal, el rebuig per a Jesús, gol! Gol! De Jesús Vázquez! Altra volta, Sato és un dimoni! Com ha marxat per la banda esquerra buscant la passada, ha colpejat en la cama d'Antonio David, el baló que ha anat mansament al pal, i Jesús Vázquez, que magníficament seguia l'acció, ha rematat a porta buida per anotar el segon per al València. Marca Jesús Vázquez, 31 de la primera meitat en la ciutat esportiva de Paterna, València 2, Deportivo Eldense 0.
2: Bueno, en la situació en la que Riu Sato se n'ha anat com a mitja punta, com a segon punta a la corona frontal en vista del primer gol, i la situació en la qual ha entrat per banda, que és alta de les seues possibles posicions, ha servit per a que la jugada acabara en el segon, de moment protagonisme absolut, Javi, del japonès.
1: Sí, efectivament, no? Primer ha estat l'acció defensiva de Guido, que ha robat la pilota, li ha arribat la pilota a Sato, que efectivament se n'ha anat bé dels defensors, ha fet la centrada, no ha rebutjat bé el defensor de l'Eldense i ha estat atent, no? Ha estat atent seguint la jugada a Jesús Vázquez i ha aprofitat el rebuig en el poste, no? Pues bueno, dos dels homes que estaven sent destacats, que estaven dient, pues han intervingut en esta jugada, i bueno, i Sato, que està demostrant coses, està demostrant habilitat, 1 contra 1, pues anem a veure si pot seguir demostrant aquestes qualitats.
2: Al Cantó, Luis.
0: Quina oportunitat acaba de tindre el València. Ara la contem, avança el córner. La pilota que ve penjada per al rebuig d'Esmam des de la frontal de l'àrea. El llançament de Raba se'n va al cap 5 d'esta ciutat esportiva. La jugada anterior, la que ha provocat el córner,
3: sí,
0: Raba li ha tirat un canyo brutal al jugador del Deportivo Eldense. Ha xutat amb l'exterior i després d'ixe llançament ha aparegut la cama d'Esmam, que ha enviat la pilota fora. Mentre es produeix el primer canvi en el València, se'n va Mouktar Diakabi. No és perquè no pugui continuar, sinó perquè és treball programat, jugar 30 minuts. Se'n va a la banqueta Mouktar Diakabi per a que s'incorpore, 32 a l'esquena, el central del filial Wanjala.
2: Un dels homes que estava i que està en la pretemporada del València Club de Futbol i que, en efecte, pren ixe lloc de Mouktar Diakabi en un València que ja li guanya 2-0 a l'Eldense. Parlàvem de Sato, Luis, també hem de parlar de Jesús Vázquez, que al final de la temporada passada ja va començar a alimentar, amb arguments esportius, ixe debat en la banda esquerra amb Gallà, i que de moment, en pretemporada, continua sumant, diguem-ne que en la seva part de la balança, arguments per a fer mèrits i ocupar el lateral de l'equip, l'esquerre.
0: I que, además, està lluint en el seu braç esquerre, el braçalet de capità que li ha deixat Mouktar Diakabi en abandonar el terreny de joc. Així que al camp, en la zona central de la defensa, Guanyala. La eixida de Diakabí provoca que el braçalet de capità siga per a Jesús Vázquez, que acaba d'anotar el 2-0 per al València davant del Deportiu Eldense. Està jugant l'equip de Mestalla, amb cert risc, ha obert ixa pilota Guido Rodríguez cap a la banda. La pèrdua de pilota ara per part de Dani Raba, la recupera el Deportiu Eldense, la té Nieto frontal de l'àrea. Nieto, que entrega per a que Val no la pugui controlar, i la torna a recuperar el València, l'equip que vestix de rosa i que juga per la dreta. Ugrinic envia en llarg la pilota per a Raba, contracop ràpid del València, que juga per banda dreta. Allà va Dani Raba, que busca retall, la posició de llançament, la centrada cap al segon palo, no aplega Sadiq Umar. Quina gran jugada, però este tio per què no juga? Quina gran jugada acaba de fer Raba. La pilota travolta per al València. Jesús Vázquez entrega per a Guido, este va a buscar Ugrinic. Avança la pilota per a Otorbi, Otorbi esprinta, però ix per a trabar la pilota Ramon Vila i ja no pot continuar en el partit. Manu Nieto tenia tota la pinta de que ix empenya dret no li permetria continuar i efectivament vindrà una nova substitució en el partit, serà en el Deportivo Aldense. Però la pregunta, Manolo Subi, és per què Raba no juga?
2: Ixa és una grandíssima pregunta. I jo no tinc la resposta, no sé si Javier Subirats podrà fer girar algo des de la seva sabiduria.
1: No, perquè té, realment és un jugador amb molta qualitat, però té que fer també moltes voltes pues, el seu treball defensiu, no? Que això és a voltes el que segurament l'entrenador li demana. Jo crec que també, per una part, és part també de l'entrenador, de que si tens un jugador en aquesta qualitat, pues, treure-li, no? Treure-li tot el que puga, perquè al final el treballar un poquet defensivament tampoc és tan costós, no? Però un jugador que té aquesta qualitat, que té aquesta visió de xoc, que té aquesta jugada que ha fet ara, no? Amagant el tir i fent un regat, els canyos que està fent, les passades de gol que ha donat un parell de passades de gol, pues, el que té que ser aprofitable, no? I la veritat que va començar com a titular, però va desaparèixer pràcticament i de fet va estar a punt també de poder eixir, no? De la plantilla. No sé exactament perquè no té més minuts i que lògicament és un jugador.
2: Ixa és la gran pregunta.
1: Per què
2: no té més minuts?
1: Clar.
0: Pues probablement sigui això, no? Per la seva mancança de treball defensiu.
1: Treball defensiu.
0: Sí, en el dia d'avui sí que ho està fent, eh? Avui sí que està treballant en la recuperació de la pilota. Ha tingut alguna pèrdua perillosa, però de ver es que es un jugador amb un talent descomunal, per a un valencià en una qualitat tan baixa és molt sorprenent, no? Que este xic tinga tan pocs minuts en els partits que juga el València en competició. Tot això serà anem ja cap al minut 38 d'esta primera meitat i el València continua dominant per 2-0 els gols de Sato i Jesús Vázquez en esta primera meitat davant d'un Deportivo Eldense que acaba de fer el canvi, ha entrat Manu Bustillo per Manu Nieto, que finalment no ha pogut continuar en el partit i que haurà de seguir un tractament en el seu empeny dret per a estar en bones condicions per a l'inici de la Lliga, que per a l'Eldense serà en 3 setmanes. Això és el que li resta a l'equip de Claudio per a començar el seu campionat. Tots els partits del Deportivo Eldense els viuran, per suposat, així en la sintonia del Punta Punta Punt Ràdio. Torna a atacar el València, està sol Jesús, la centrada de Vázquez, la pilota que queda morta dins l'àrea per a buscar el llançament, però hi havia falta en atac. La falta comesa per Sadiq Umar sobre, crec que era Manu Bustillo, i serà, per tant, pilota per al Deportivo Eldense, però ha estat prop el València de fer el tercer.
1: Sí, ha sigut molt bon en el canvi d'orientació de Guido sobre Jesús Vázquez, que està entrant bé per la banda esquerra, i bueno, després ahí, pues, bueno, s'ha fet falta Sadiq sobre el defensor de l'Eldense, però des del gol el València sí que està sent un poquet més superior i està tenint més les ocasions més clares i està jugant millor que l'Eldense.
0: La pilota la té Ugrinic en el 39 de la primera, 0-0 el marcador en Paterna. Ja ha desaparegut el sol, l'enllumenat artificial sobre este terreny. La temperatura que baixa algun grau, però continua fent una calor sufocant en la localitat de Paterna, sí, en la província de València, en la jornada d'avui. El valor que torna a ser per el València és Guanyala, el central que busca Guido. El valor cap a la part dreta per a que la tinga Iranzo. Rubén Iranzo busca de nou el central del filial. Quan ja l'avança per a Guido Rodríguez, el Deportivo ara espera a que li vinga el València i es traduís la pèrdua immediata per a que la recupere de nou el Eldense. Baló per aval, per la dreta, busca la centrada, la pilota que queda retrucada, col·loca el cap con Pot Iranzo i finalment el València que deixa botar la pilota dins l'àrea amb els riscos que això suposa. Fa un mal control Clemente, la recupera Sato per el València, pilota per a Jesús Vázquez, entrega per el gran control de Guido. Quin regat acaba de fer Guido Rodríguez per a posar a córrer a Raba. El València i Xinko Babous, allà va Raba. Raba que retalla, està en la mitja lluna de la frontal, es queda sense passar davant. I això que tenia 5 futbolistes per davant, però ara no ha vist a qui donar-li la pilota. Iranzo, zona d'atac del València, primer és Sadik qui entrega per a Otorbi. Otorbi tracta de marxar-se del seu parell, demana falta per dir l'àrbitre que l'Eldense és posseïdor de la pilota, però la perd immediatament el Deportivo Eldense, la pilota que recupera Omar Sadik. Ara sí que ha rebut la falta, però l'àrbitre no la veu. La té de nou l'Eldense, la pilota espera el València, el xut de Jesús Vázquez, però ja hi havia assenyalat falta abans l'àrbitre en el 41 d'esta primera meitat. Així en Paterna el València continua guanyant per 2-0 el Deportivo Eldense en els pitjors minuts de l'equip de Claudio en tot l'encontre.
1: I ara el contraatac era molt bo per al València, el que ha portat Raba, però ha tardat massa, no? Ha tardat massa, se ho ha pensat massa en donar la pilota. Jo crec que tenia Iranzo molt a soles per la banda dreta per a donar-li la pilota i al final pues, li han furtat la pilota, no? Però bueno, està clar que Guido també està clar que està fent un gran partit, està demostrant la seva qualitat, és un jugador que sap tindre la pilota i que passa línies en els seus passes i tal, i entonces pues és un jugador que al València li pot donar vol sempre que físicament pues aguante.
0: Jugant el València, 41 i mig d'esta primera meitat, 2-0 guanyant l'equip de Mestalla davant del Deportivo Eldense en este gran partit de la pretemporada per a l'equip de Claudio. És Guido qui entrega per a Guanjala. El València s'ho pren ja en filosofia, en calma i tranquil·litat, buscant el contraatac. La passada en llarg buscava Omar Sadik, però ha tallat molt bé Antonio David per a l'Eldense. El mateix Antonio David juga cap a Smand, un dels grans protagonistes de l'ascens del Deportivo Eldense la passada temporada. En el mig del camp la juga Fidel cap al mig, entrega per a Justin Smith, qui físicament se n'ha vingut una miqueta avall. Toca el de primer és David Ruiz, cap a la banda esquerra, la pilota que ve de nou cap al mig, la té Macho. Guille Macho, cercle central, el València esperant en la mitja canxa. Baló obert perquè per la dreta l'entregue Clemente perquè li la torne Val i Clemente juga arrere. El València que fa una bona pressió, recupera Sadik per vindre el tercer. Omar Sadik dins l'àrea, Omar Sadik que la regala per a Raba. Gol! El tercer del València! L'assistència de Sadik Omar després d'una pèrdua grosera del Deportivo Eldense. I marca Dani Raba, enllaçament per alt. El tercer per al València. Apleguen el 43, primera meitat. València 3, acaba de marcar Dani Raba. Deportivo Eldense 0.
2: Bueno, pues en teoria el que està passant és que l'equip de major categoria i en teoria major qualitat està aprofitant-la per a donar colps mortals al marcador, més enllà de que l'Eldense durant determinades fases tinga la pilota, la conduïsca bé, arribi fins als dominis de Vicent Abril, però a l'hora de la veritat, a l'hora que hi ha que apretar el gatillo del revólver, Javi, el que l'apreta sí. És el València.
1: Sí, és que al final així són errades defensives que és molt difícil que els jugadors del València les puguen perdonar, no? Li ha robat la pilota clarament Sadik, pues, bueno, li l'ha donat a Raba, que molta tranquil·litat, però cal totalment a soles davant del porter, pues, ha marcat el gol, no? En aquests partits l'equip de menys categoria pues lògicament no pot fer aquest tipus d'errades, perquè si no l'equip de més categoria pues les aprofita i te va matant, i de fet el resultat 3-0, no? que està en el marcador.
0: Hi ha falta favorable al Deportivo Eldense en el 44 i mig d'esta primera meitat. La falta la picarà a cama canviada Fidel Chávez, amb la qual cosa el balón volarà cap a la porteria del València. També s'acosta Guille Macho i efectivament és jugada d'assaig. Fidel entrega per a Guille, lateral de l'àrea, col·loca la cama, Sato, serà córner per a l'equip d'Elda. Córner per a l'equip de Claudio Barragán, donen un minut afegit en esta primera... És ridícul, eh? Vull dir, o dones el 6 que s'han perdut o no dones res, però per a donar un... En fi, córner a favor de l'Elda.
1: Per a donar algo, no? Per a donar algo.
0: Ah, sí, sí. Ja serà des del cantó. El conjunt d'Elda, la pilota que ja vola cap al primer pal, col·loca el pit Sadiq Umar i l'envia de nou cap al córner. Quan hi ha un jugador del València agenollat, es queixa d'algun colp. És Raba. No se ve què li ha passat, si ha tingut algun contacte amb un altre jugador. Però allà va Queixós de nou a treballar en la seva zona defensiva. El córner per a l'Eldense, serà l'última acció d'esta primera meitat, la pilota molt rasa cap al primer pal, la tracta de rebutjar i la rebutja Sato, sense complicar-se la vida enviant-la directament fora. Hi haurà servici de banda per al Deportiu Eldense, que jo crec que ni es traurà, perquè ja veig a Gordillo Escamilla a punt de senyalar i efectivament així ho fa, no es trau de banda. Conclou la primera meitat en la Ciutat Esportiva de Paterna amb els gols de Sato, Vázquez i Raba. València 3, Deportivo Eldense 0.
2: Ara després li vos preguntaré amb més deteniment, perquè venen els companys dels vicis informatius. De moment li pregunto una valoració molt ràpida a Javi Subirats. Javi.
1: Bé, jo crec que un partit correcte, no?, en este de pretemporada, d'este primer partit. Els jugadors de qualitat estan demostrant que tenen qualitat, que estan intentant mostrar-se davant l'entrenador, i bueno, jo crec que Guido, Sato i Raba, pues, i Jesús Vázquez també, les seues arrencades, pues, estan fent un bon partit i estan volent mostrar-se davant de l'entrenador.
2: Bueno, els jugadors, imagina, Luis, que sense cap problema cap a vestidors.
0: Sí, la majoria cap al vestidor, els altres es queden saludant el cos tècnic del conjunt d'Elda, també jugadors que es retiren, la majoria de suplents del Deportiu Eldense que ja estan damunt del terreny de joc, els suplents del València que ja han calfat inclús en els últims minuts de la primera meitat, així que es preveu un canvi massiu en el descans d'este partit.
2: Pues el contarem en la segona part, recorden. 3-0 i està guanyant el València Club de Futbol al conjunt de l'Eldense, amb els gols de Ryunosuke Sato, de Jesús Vázquez i de Dani Raba. Fem un altre en el camí, venen també per a contar-nos l'última hora, de la actualitat nacional i internacional, els companys dels servicis informatius d'esta casa d'apunt, i en quan finalitzem tornem i vos contem la segona part amistós que vos està contant el Punt a Punt d'Apunt Ràdio entre el València i el Deportiu Eldense.
3: Obrim així una edició d'urgència del Contrapunt d'avui, 22 de juliol, el dia en què les Corts han aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany i el dia també en què s'anuncien importants novetats per al futur de la planta de Ford Almussafes. Juan Alpuente està als controls, els parla Xavier García del Valle.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
3: És el dia també que l'AEMET ha activat per a demà l'avís roig per calor a la Comunitat Valenciana. Ens completa el pronòstic el nostre meteoròleg Antonio Sánchez. Bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Demà dijous serà la jornada més càlida de la setmana i d'esta nova onada de calor tenim avís roig al litoral sud de la província de València i també al litoral de la d'Alacant, però en principi serà en les localitats més cap a l'interior on passarem dels 42 graus. A la resta estarem entre els 38 i els 42 a les comarques del centre i del sud. A l'interior nord tindrem màximes entre els 36 i els 38 graus. On no arribaran aquestes temperatures tan altes serà el litoral, on es quedarem entre els 33 i els 35 graus, però amb sensació de basca degut a la humitat. Veurem com les comarques on més puja el termòmetre, que podrem arribar puntualment als 44 graus, serà a la Ribera Alta, a la Costera, a la Canal de Navarrés, en alguns punts de la Vall d'Albaida i també al Baix Segura. Una jornada no només calorosa, sinó també tempestosa, i és que veurem com de vesprada tornaran les tempestes, sobretot al sud, on tindrem avís groc per ratxes fortes de vent i també puntualment granissa, així que molta precaució perquè no descartem esclafits i ratxes molt, molt perilloses. Veurem com els pròxims dies les temperatures baixaran, sobretot serà la baixada més destacable a partir de diumenge.
3: Gràcies, Antonio Sánchez. Ho dèiem abans, les Corts han aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per al 2026.
6: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalitat de la llei.
3: La presidenta Llanos Massó anunciava així la confirmació de l'acord entre el PP i Vox per a tirar avant els comptes. El PP no ha acceptat una nova retallada de diners per l'Acadèmia de la Llengua, però sí que ha acceptat la prioritat nacional imposada per Vox. José María Llanos n'és el síndic.
7: Y acostúmbrese a escucharlo, porque la prioridad nacional ha llegado para quedarse.
3: El cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, diu que no han fet concessions.
8: Mire, el PP no se pliega a nadie. El PP dialoga y busca consenso. Y nosotros establecemos prioridades que quedan muy claras en los presupuestos de la Generalitat. Prioridad por la educación, prioridad por la sanidad, prioridad por las políticas sociales.
3: I el PSPB anuncia que portarà els pressupostos al Constitucional si vulneren drets fonamentals. Diana Morant.
9: És un dia molt triste, molt triste. Al final la prioritat nacional en el primer territori on se va a aplicar és en la Comunitat Valenciana i no nos lo merecemos. Si efectivament se produce discriminació de uns ciutadans frente a altres, vamos a recurrir al Constitucional.
3: El diputat de Compromís, Carles Esteve, ha criticat el PP per fer, ha dit, seguidisme de la ultradreta.
10: A mi no me preocupa, no ens ha de preocupar que Vox presente infinitat d'esmenes per a eliminar paraules com violència de gènere, masclisme, igualtat de gènere. Això no ens ha de preocupar que ho faci a Vox. El que sí que ens ha de preocupar és que el Partit Popular voti a favor d'això.
3: I avui ha declarat davant de la jutgessa de Catarroja que investiga la dona Ruth Merino, que aquell 29 d'octubre era la portaveu del govern de Carlos Mazón. Allí, en el jutjat, ha dit que en el Consell ningú havia parlat de la dona en els dies previs i que no es va assabentar que es convocava un secopi. Només va ser conscient de la situació, ha dit, quan va arribar a casa a les 8 de la vesprada i va veure la televisió. I avui hem sabut també que 28.700 persones més cotitzen a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana gràcies al procés de regularització de persones migrants. En són 169.000 les que s'han acollit a este procediment, que encara està en tràmits per a moltes d'aquestes persones. Són dades que han anunciat les ministres d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Said, i de Ciència, Diana Morant, que avui s'han reunit a València amb la patronal SEF i els sindicats Comissions Obreres i UGT.
11: Hoy hay más de 28.700 personas que ya están aquí de alta cotizando en la Seguridad Social. Han dejado de estar en los márgenes para indudablemente ser ciudadanos con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades.
3: Una valoració positiva de la ministra Elma Sanz, compartida plenament per la patronal i pels sindicats. I Alberto Núñez Feijóo ha fet avui el seu balanç del curs polític abans d'anar-se'n de vacances i ha tornat a parlar de la marxa de Sánchez i de neteja, ha dit, a la Moncloa.
12: Para que la decencia vuelva a la Moncloa, primero Sánchez tiene que salir de allí y después empezará la reconstrucción institucional de nuestro país. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo.
3: Sánchez estava avui visitant l'incendi de la Mierla a Guadalajara, que ja ha cremat 32.000 hectàrees. Allí ha demanat un pacte d'estat contra el canvi climàtic.
13: Tenemos que concienciar a la ciudadanía. Tenemos no que banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia, son datos.
3: I Pedro Sánchez, amb tres ministres del seu govern, estarà demà en la factoria de Ford Almussafes, on s'espera un important anunci sobre el futur de la planta. Ho ha confirmat també el mateix president del Consell, Pérez Llorca.
8: Será mañana la dirección de Ford la que les comunique la noticia. Yo les anticipo que va a ser una gran noticia para el futuro de muchísimos trabajadores de esta tierra.
3: I un últim apunt de l'exterior. França s'ha convertit en el primer país d'Europa que prohibeix per llei l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. La norma entrarà en vigor l'1 de setembre i seran les plataformes les que hauran d'implantar un sistema de verificació d'edat. És tot. Els deixem ja amb la segona part del partit de València-Eldense.
4: Contrapunt en Apunt Radio. Som Apunt.
14: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
15: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
16: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
16: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
15: Certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gva.es.
16: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta 102.2.
2: De tu a tu.
3: Som

0: Les 9 de la nit, no, ja... sí, ara mateix, les 9 de la nit, exacte, és el punt de punt de Punt Ràdio que està acompanyant-vos en esta vesprada de dimecres, contant-vos el segon amistat del València, el primer que es pot contar. Perquè el primer que va ser contra tot poderós Petro de Luanda, pues, no va poder ser presenciat per ningú. Ara que sí, ens deixen complir amb la tasca dels periodistes, que a este club li agrada tampoc, que és la de contar les coses, pues complim amb la nostra obligació i el punt a punt d'esta vesprada està ferim el partit entre l'amistós entre el València Club de Futbol i el Deportivo Eldense amb 3-0 en el marcador perquè Riusaco, perquè Jesús Vázquez i perquè Raba han aconseguit voler porta i fer el 3-0 en el marcador. Imagine que molta gent calfant com a preludi Luis Urrutia, que és el nostre narrador i que s'està contant el partit, del carrusel de canvis que va vindre en la segona part.
1: 16 jugadors són els que estan calfant en este moment damunt del terreny de joc d'este estadi principal de la ciutat esportiva de Paterna, en este Antonio Pujades, 16 jugadors, d'ells a veure quants ixen per a disputar la segona meitat.
0: Pues ara veurem exactament en aquesta segona meitat, que és el que ens dona. Aprofita, Luis, per preguntar-te des de la teva posició què és el que has vist en esta primera meitat i si consideres que hi ha aspectes ressenyables o que no deixa de ser pretemporada i que per tant tot això hi ha que posar-lo en cert parèntesi.
1: No, sí, però de tot partit deuen d'extraure's conclusions, eh? Més enllà de que això sí que un partit de pretemporada, per exemple, he vist uns 20 primers minuts on el Dense ha sigut superior al València. Sí. He vist un gran gol de Sato i que a partir d'ahí el València ha estat molt superior al Deportiu Eldense, és a dir que hem vist dos parts molt clares en esta primera meitat i estic segur de que al llarg de la segona part tindrem temps de individualitzar opinions al voltant de el que estem veient en cadascun dels jugadors, sobretot els nous, no? de Justin de Haas, el que hem vist de Sato i de segur, perquè jo crec que eixirà en esta segona meitat el múscul, mai millor dit, de Dieng en este mig del camp del València per a jugar la segona meitat davant del Deportivo Eldense. Crec que hi haurà canvi en la porteria dels dos equips perquè veig a Cristian Rivero preparat per incorporar-se al partit i no sé si Juanpa eixirà també per al Deportivo Eldense, encara que té pinta de que sí, però tot això correrà en uns segons perquè els jugadors continuen la majoria en el túnel de vestidors i en un instant eixiran de cara a la segona meitat d'este partit amistós que fins ara domina el València 3-0 davant del Deportivo Eldense.
0: Pues esa és la situació d'un equip que ara mateix, o de dos equips que ara mateix estan en el descans disputant este encontre amistós. Te trasllaré la pregunta que li acabo de fer a Luis, Javi. Quines coses se poden posar en valua d'esta victòria 3-0, tot i ser un amistós, i què creus que ens espera per a la segona part?
2: Bueno, efectivament, que el València, bueno, pues ha refet ese primer domini, no, del Eldense en els primers minuts i en el gol, pues ja veiem esa mobilitat de Sato que ens està agradant i mos ha donat un autèntic golàs i després, pues bueno, ja el partit ha estat més per al València i bueno, jo crec que Guido en el centre del camp i per l'esquerra Jesús Vázquez han tingut prou, han jugat prou bé, després Sato també ha estat bé.

0: També ha tingut incorporacions, tant quan anava cap al centre com quan ha estat per la banda esquerra, i després pues, bueno, també Raba, no?, que ha demostrat la seva qualitat, és a dir, l'han vist pues, bueno, pues, com a sempre, peleó, buscant els espais, a voltes efectivament ha tingut una ocasió que potser podia haver buscat ell el tir i ha buscat la centrada, però bueno, un partit de pretemporada en el que, bueno, jo diria que diríem com a destacat, encara que els altres ja els coneguem més, però bueno, pues, Raba ha donat assistències de gol i ha demostrat la seva qualitat, i Sato també, que era dels jugadors un poquet més desconegut, pues, també s'ha mostrat prou, s'ha mostrat incisiu i desequilibrat, no? Però bueno, estem davant del primer partit de pretemporada, i un Eldense que també pues, té que ajustar moltes coses, no té que regalar algunes jugades que a la fi han acabat en gol del València, però és normal perquè han hagut molts canvis en el planter, i Claudio té treball per armar un equip competitiu per a la segona divisió.
1: Bueno, pues ja estan els equips sobre el terreny de joc, Lluís, i com dèiem, imagina que ara ve el carrusel de canvis. Sí. De fet, ja estic veient José Luis Gallar sobre el terreny de joc.
2: És equip nou, el que trau el València de cara a esta segona meitat. Sí, només pertany a la primera meitat el jove del filial Guanjala. La resta són tots nous, així que el València va començar esta segona meitat amb Cristian Rivero en la porteria. El lateral dret és un xiquet de 18 anys, Gamón. La parella central serà la formada per, com dic, Guanyala, l'únic que permaneix en el terreny de joc de la primera meitat al costat de César Tàrrega. El lateral esquerre és el capità de l'equip, José Luis Gallà. Per la banda dreta juga Luis Rioja. Per l'esquerra ho fa Almeida. Ha canviat el doble pivot, que ara està format per Dieng i Pepelu. En la mitja punta ha eixit Javi Guerra. I el davanter és Hugo Duro. Així que este és l'equip del València de cara a la segona meitat per part del Deportivo Eldense. Pues jo crec que no hi ha més canvis respecte de l'equip de la primera part. Sí, ha eixit Amarillo al terreny de joc per a jugar com a referència en atac una volta retirat del terreny de joc Nieto. Així que crec que és este l'únic canvi que ha fet en el moment en el que el quart àrbitre té que donar-li a l'àrbitre principal l'esprai perquè se li havia oblidat i
1: vaja,
2: ha tingut, sí, sí, així en tota la discreció del món, la cridat per a que vinguera cap a esta zona de banquetes i donar-li l'esprai al àrbitre per a que el tinga col·locat en la part posterior de la cintura. Així que segona meitat en marxa, el València amb un 11 completament diferent al de la segona meitat. I és que mires els futbolistes que té el València i és super sorprenent que ho passi tan malament, que patisca cada any tant per quedar-se en primera divisió. Rioja, Almeida, Pepelu, Javi Guerra, Gallà, César Tàrrega. Què està passant, Subi? Per què patís tant este equip?
0: Sí, pues mira, perquè al final no troben, no, aquesta manera de jugar, aquesta conjunció, perquè individualment, efectivament, pots dir, escolta, pues si són bons jugadors, no? Però a la fi això és un conjunt, entonces tenen que fer un bloc i tenen que saber realment a què juguen, ser valents també a voltes en la pilota, arriscar a voltes i intentar jugar, buscar a l'equip contrari, no estar sempre pendent a lo millor de que no te marquen, i a partir d'ahí pues ja veurem lo que fem, però sí que se veuen mimbres per a poder fer una bona cistella, no? Però bueno, anem a veure si enguany pues en les incorporacions que han vingut i algunes que segurament estan per vindre, pues se pot començar millor que l'any passat, i que també començar millor pues te duga a tindre aquesta tranquil·litat per a jugar millor i per a no passar aquests apurs que s'han passat durant aquestes últimes temporades.
2: Un mal control de Javi Guerra ha provocat una opció per a Borja, encara que recupera el València i força el contraatac. La passada boníssima de Gallà per a Rioja, que no fa un bon control, però que pot entregar cap a Gamón, lateral de l'àrea. La centrada bloquejada per la defensa del Deportivo Eldense. Recuperarà la pilota l'equip de Claudio Barragán, camí del 3 de la segona meitat en la ciutat esportiva de Paterna. Partit de pretemporada. Els tindrem així en el punt a punt de Punt Ràdio. El València que guanya per 3-0 el Deportivo Eldense, el flamant nou equip de la segona divisió. El dissabte vinent aplegarà també fins este Antonio Pujades, el Club Esportiu Castelló. El valor que espera el València És César Tàrrega, entrega entre línia, espera Almeida, este obre cap a l'esquerra on espera Gallà, Gallà en zona d'atac, torna a jugar cap a el migcampista portuguès, pilota per a Gallà, la centrada de Gallà, queda tocada per la puntera del lateral dret de l'Eldense, serà pilota senzilla per a Juanpa, el porter del Deportivo Eldense. No, crec que és Bernabéu, i no Juanpa, el porter que ha eixit per l'Eldense, que la juga mitjançant Macho des de la defensa, l'equip de Claudio, que vol Javier Subirats continuant tractant ben la pilota, eixir de forma exquisita des de la seva zona defensiva, tocar amb qualitat, tindre la idea clara de futbol que té Claudio Barragán i tractar d'esta forma i manera de jugar bé a futbol, no?
0: Sí, lo que está intentant, lo que pasa que a voltes, pues bueno, també en la pretemporada pues costa un poquet, els jugadors també tenen les cames més carregades i a voltes és complicat, i més si tens un equip de superior categoria que lògicament va a fer millor la pressió, però això és lo que va a buscar Claudio, no? Són partits amistosos, n'hi ha que provar coses, n'hi ha que provar als jugadors, però està clar que al fi estàs enfrontant també a un equip que té ganes de fer les coses bé i que té, com de dies, pues individualitats molt importants.
2: La jugada ara per la banda esquerra, plega la pilota per a Duro, este per a que Javi Guerra jugui darrere, i el xut ras de Pepelu, que se'n va a la dreta de la porteria del Deportivo Eldense. Bona combinació ofensiva del conjunt de Mestalla. En el 5 de la segona part, València 3, Eldense 0. Els gols del València per a Sato, per a Jesús Vázquez i per a Raba. Cap dels tres està ja en el terreny de joc. Així que si hi ha més gols seran de nous golejadors. Mentre la juga el Deportivo, quina bona recuperació de Hugo Duro, i el llançament l'ha pegat amb tot, amb la cama esquerra de Javi Guerra. Envia la pilota fora, però ha arriscat una barbaritat Javi amb aquest llançament. Clar.
0: És el que diguem, vol arriscar, però a voltes és complicat, perquè aquesta jugada era molt complicada, i si te la tallaven pues pràcticament era una ocasió claríssima de gol. Més mal per a l'Eldense que l'empalme que ha pegat el jugador del València se n'ha anat dalt, però era una ocasió molt clara per a marcar un gol més el València, que lògicament pues té que intentar, té que minimitzar aquestes situacions en l'Eldense, perquè no pot donar aquestes facilitats al València.
2: Acaba de veure un moviment rapidíssim de Deng, que per a la musculatura que té és un autèntic armari, però és un jugador ràpid de moviments.
0: Sí, ha fet una bona combinació, peu a peu, se l'ha passat, sí, i se'l veu lògicament fort. També hi havia que veure les fotos, no?, quan va vindre, però se'l veu un jugador que lògicament aportarà força en el centre del camp.
2: Jugava pel València en atac, hi ha hagut pilota dividida a la que ha plegat abans David Ruiz, i ha provocat el servici de meta per al Deportivo Eldense. Quan veiem Jesús Vázquez eixir de la banqueta i marxar ja cap a el vestidor, ha de vestir de carrer, no? Ha vestit de futbolista, però amb l'equipatge gris, que és el de treball, i no este a mig camí entre el rosa i el granate, o barrejant els dos, perquè és efectivament el que està lluint el València en este partit. Quantes voltes jugarà així en esta temporada, Manolo? Una, dos, cap?
1: No tinc ni idea, perquè...
2: En este equipatge?
1: És que jo estava repassant, ara que ho dius, en la primera part hi ha hagut un moment, perquè l'any passat també, en haver-ne dos equipacions, que eren la Grana i la Senyera, però és que les van utilitzar indistintament. No hi hagué una seguida d'una o altra, o per determinada similitud cromàtica amb el rival utilitzar una o altra. Per tant, igual la segona equipació que l'hablava... És que igual se posa més de moda esta rosa, Luis, i venen més de color rosa i juguen més en la rosa. Aquestes coses ara funcionen així.
2: És que no se sap, però és de veres que està cridada a ser utilitzada ben poc pel València en esta temporada, perquè el rosa és molt clar, així que davant equips que juguen de blanc, clar, jo crec que no els deixaran esta camiseta, així que només la podrà utilitzar fora de casa i davant d'equips que juguen fosc. Perquè, en fi, és un, ja dic, un color molt arriscat el que ha triat el València per aquest encontre. Estem en el 8 de la segona meitat, això és el punt a punt, vivint la pretemporada per al València, que serà el que més tard dels nostres comence en la primera divisió. Abans ho faran l'Elx, el Villarreal de Champions i el Llevant. Els seus partits, per suposat, en directe en el punt a punt. Després ho faran el Castelló, que serà el primer en fer-ho, i el Deportivo Aldense, fins el dia 22, quan comença el seu camí el València, que per allò de que lo Gelso ha estat en la final del Mundial, ha decidit el Betis demanar l'ajornament de la primera jornada, que per al València serà la segona. Pilota per l'Eldense en el 9 de la segona, 3-0 al marcador. Jugant en el mig del camp l'equip d'Aldà, la lluita en el mig del camp d'un molt participatiu Javi Guerra. Té que jugar Juanma Gordillo perquè hi havia falta favorable al València. Guerra entrega en curt per a que la puga jugar Guanyala, entregant per a César Tàrrega. La torna a tindre el conjunt de Mestalla. És Tàrrega, la demana per la dreta Gamón, però finalment la torna a jugar arrere. El València traia molt millor la pilota amb De Haas que amb Tàrrega. El baló torna a ser per a el València. Dieng entrega per al canvi d'orientació de Pepelu, que és molt bo per la dreta, l'espera Gamón, el control no és bo. En tot cas, continua amb la pilota. Gamón se va cap a la zona central, juga en horitzontal, Almeida té la pilota en la frontal, la pot filtrar i la fa molt bé per a la centrada de José Gallà, i la pilota massa forta se'n va directament per servici de banda per l'altre costat. Ha volgut jugar sense parar la pilota de primeres José Luis Gallà, però la centrada de la rata penada se n'ha anat directament fora. Ara treballa Dieng en la recuperació del baló. És un autèntic armari este dorsal 15 del València, però torna a eixir molt bé de la pressió el Deportivo Aldense. Obliga a bascular la defensa i al mig del camp del València de dreta a esquerra. Això suposa que el contraatac siga per a l'equip d'Elda. La pilota llarga, que és boníssima, per Amarillo. Amarillo dins l'àrea. Rep la espenteta per part de Tàrrega. El desequilibra una miqueta el prou per a que no pugui continuar amb la pilota. La juga per a l'equip d'Elda. Borja va a buscar la pilota cap a dins, però finalment el toc d'Amarillo se n'anirà directament fora. Serà servici de meta per al València en l'11 de la segona meitat. Això continua 3-0 al marcador. Què et sembla aquests primers 11 minuts que podem veure Javier Subirats d'este Dieng en el mig del camp?
0: Dieng el vem que és un jugador, a mi molt poquet, però físic, que tampoc, que quan la té la pilota pues, ha fet alguna cosa també que ha estat bé. No sé exactament si guardarà la posició defensiva bé, no?, com l'està guardant Guido, però sí que pot ser un complement d'ell, no? En principi, no sé, pot ser un complement, però la veritat que el València i en el centre del camp també té molts jugadors per a guanyar-se el puesto i per a lluitar, no? Però se'l veu fort, se'l veu que físicament té que estar bé. No sé, el que li veig a priori és això, la seva posició tàcticament, si és un jugador que va saber estar en una posició tàctica i guardar, vindre a rebre la pilota, l'aixida de baló des del centre del camp, pense i tinc un poquet més de dubtes, però encara és molt pront per a poder valorar-lo a dient.
2: És un migcampista posicional, amb molt de físic, amb molt de múscul, que probablement el necessitava el València, no? El que ens falta per veure és què tal amb la pilota en els peus, no? A veure el desplaçament llarg, a veure el joc aeri, a veure la lluita. El que sí ja hem vist és que la pressió és un jugador magnífic. Sí. A veure esta falta que picarà el Deportivo Aldense, que no se'n vol anar de la ciutat esportiva sense marcar un gol. Va a buscar el colpeix l'equip de Claudio, la pilota que vola, però ara cabotada, quina mà! Quina parada i el gol! Gol! No val el gol, queda anul·lat per fora de joc posicional en el xut d'Amarilla. L'explica ara l'àrbitre que quan ha xutat hi havia un jugador en la trajectòria de la pilota. Tendreu que ajudar des de la repetició de la tele.
3: A veure, des de luego la parada és extraordinària, eh?
2: Sí,
0: la primera rematada, fantàstica, sí.
2: Boníssima. I després, en el llançament creuat amb cama esquerra d'Amarilla...
0: Després, no sé si s'ha quedat algun jugador tapant la visió del porter. Pareix que sí. Pareix que sí. Número 20. Número 20 sembla que pot tapar la visió del porter i està en posició de fora de joc.
1: És el dorsal 20 de l'Eldense, Luis, el que està o interpreta, en este cas, l'àrbitre que està en la trajectòria de la pilota i que té incidència directa en la jugada.
2: La pregunta és, ben anul·lat el gol o no?
0: Sí, sí, per a mi sí. Sí que estava en posició de fora de xoc i en la trajectòria del baló, per a mi ben anul·lat.
2: Sí, el 3-0 continua el marcador després d'una parada extraordinària de Cristian Rivero amb la seva mà esquerra, però has posat molt fort el braç. Torna a jugar el Deportivo Aldense, pilota canviada cap a l'esquerra, així la té Salva Ruiz. Este va a encarar, busca la centrada, col·loca la cama a Gamón i entrega el córner per al Deportivo Aldense. Aplaudix el mestre de Manises, Claudio Barragán. Quan es sent el crit de Deportivo, els seguidors de l'Eldense, que també estan així en la Ciutat Esportiva del València en Paterna. Quina nit la de l'ascens, quina manera de gritar Deportivo per part de tota la graderia, per part de tota Elda. Allà va el córrer per a l'Eldense, la pilota de Macho cap al primer pal, el rebuig que queda de curt de l'Opera Guille, la centrada de Macho cap al segon pal, la cabotada se'n va alta, serà servici de meta per al València, el jugador de l'Eldense demana córrer, però l'àrbitre diu que serà servici de meta per al conjunt de Mestalla quan hi haurà un nou canvi en el València. Suposa que hi haurà canvi de central, efectivament. Se'n va Wanyama per a que entre el jugador que ha estat cedit la passada temporada, Iker Córdoba, el central català, per a jugar en el València. Se'n va Wanyama al camp. Iker, que jo no sé si és carn de nova sessió, donada la quantitat de centrals que té el València.
0: Segurament tindrà que buscar una nova sessió, sí. El meu pensament és així.
2: Baló en atac per a l'Eldense, tocant-la de tacó com pot David Ruiz, i finalment el València endarrereix quan es prepara així un canvi massiu en l'equip de Claudio Barragán. Mentre en el mig del camp tracta de guanyar-la, Pepe Lu cau a terra i l'àrbitre diu que és falta favorable al València en la lluita que mantenien Clemente i Pepe Lu. La té de nou el València, pilotada llarga per a José Gallà. Este fa un bon control però no pot avançar, així que entrega al mig Dieng, obre cap a la dreta sense complicar-se, Gamón per a Dieng. Dieng la controla molt llarga, però no per la pilota, se'n va com a extrem dret, entrega per a Rioja, l'andalús que torna a buscar Dieng, un dels fitxatges d'este València. De nou apareguem per la banda dreta Luis Rioja, aquí Corberán no para de col·locar-li d'extrem dret. Ara és Targa, qui fa una passada molt arriscada per a que la pugui controlar José Gallà, amb certa dificultat, pel mig Pepe Lu, bon control. Pepe Lu obre cap a la dreta, està fent una bona jugada del València, que la té per la dreta. Gamón entrega en curt per a Luis Rioja. Rioja li la torna al seu lateral, és un 2-2 en banda dreta, dient que la deixa passar. La pilota per a Guerra, el xut de Guerra, queda rebutjada, de nou la pilota per al València, altra volta Javi, fora de joc. Assenyalen fora de joc de Dieng, però el València acaba de signar una gran jugada que ha conclòs amb xut de Javi Guerra, que ha parat Juanpa per a l'Eldense, i ara venen els canvis. Preparats molts jugadors del Eldense B, un altre dels equips que van aconseguir l'ascens en el final de la temporada passada, al camp David, al camp Carretero. S'incorporaran també del primer equip Yanda i el lateral dret Ibarrondo, i també s'incorpora Iker, així que són 6 els canvis que fa Claudio Barragán en este minut 17 de la segona meitat. Es retira molt cansat Guille Macho, es nota la pretemporada. Se'n va també del terreny de joc David Ruiz. Marxa Rodri Val, que no ha fet mal partit. Se'n va del campanat de més a menys Justin. Sí. També retira Clemente i l'últim jugador en marxar és Fidel. Així que a poc a poc van acudint cap al vestidor. La felicitació a tots i cadascun per part de Claudio Barragán. Els 6 canvis ja realitzats, minut 18 de la segona meitat en Paterna, el València està guanyant per 3-0 al Deportivo Eldense.
0: Oh, són normals tots aquests tipus de canvis, tenen que anar agarrant minuts tots els jugadors, anar agarrant la forma, i bueno, és un partit típic, no, de pretemporada, i alguns han tingut inclús més minuts de lo normal, no? Per això els veiem com més cansats encara, no? Però està clar que a aquestes alçades a lo millor pues lo normal és pues mitja part, 45 minuts, 50, i buscar els canvis, no? I poquet a poquet pues anar agarrant la forma, no?
2: Vale, el Dense a l'atac dins l'àrea, amagant també el llançament amb dos bicicletes, Vegamont furtant-li la pilota a Yanda, un dels recents incorporats, un dels fitxatges. Contraatac per al València. Allà va Rioja, se tira la pilota llarga, sent dins en l'àrea. Continua Rioja, la passada al segon pal. No aplega Duro. No ha plegat Hugo Duro en el segon pal. La pilota li ha llenyat a la seva esquena, però quin gran sprint acaba de fer Luis Rioja per a tractar de fer l'assistència cap a Duro. I ara la protesta de Rioja, que deia que la pilota no ha plegat a Duro perquè ha fregat en la cama d'algun jugador del Deportivo Eldense, té fruit perquè l'àrbitre li dona la pilota al València. Estem camí del 20 de la segona part.
0: Havia eixit molt bé el contraatac el València, eh? No sé si crec que era Pepe el que ha donat la passada sobre Rioja i ha eixit en dos tocs, s'ha plantat en l'àrea de l'Eldense i, bueno, la veritat ha estat bé el defensor de l'Eldense perquè Hugo Duro ja estava ahí per a rematar la pilota.
2: Rioja entrega per a Javi Guerra, tocat de primeres, el baló de el mig centre del València, de Dieng, que la fa córrer per a la passada filtrada, que és boníssima per a Almeida. Almeida entrega per a Dieng que la perd. La pèrdua de pilota del mig centre del València serà de nou baló per a l'Eldense. Quan l'àrbitre assenyala una falta del jove lateral del València, de Gamón, comença sobre Borja, que no li mira en bona cara, eh? No li mira en absolut Borja, que és un veterà, el xiquet de només 18 anys que ocupa esta posició de lateral dret, on t'anava a dir que Corberán està fent un càsting, però jo crec que està fent cameos. Yo creo que en esta posición de lateral derecho no fa cameos. Coloca coloca la otra. Saben que cap d'ells va a ser actor principal en esta película, en esta temporada.
0: Saben que al final tienen que anar a per algú que estiga consolidat, almenys casi dels dos que es necessiten, pues almenys un, ¿no? Un que siga.
1: En teoría habría de ser así, Javi, pero
0: Claro.
1: Estem parlant de mérito, ¿eh? Cuidado. Ojo,
0: sí.
2: Mirant així l'equip, Manolo i Javi, el València té un forat en este lateral dret tremendo.
0: Claro.
1: Normal.
2: Però és que...
0: Primer que estava jugant Iranzo, no? que és central, no? I veien que per l'esquerra, pues que sí, que n'hi ha profunditat, no? Ara Engallà, després la primera part de Jesús Vázquez, però per la dreta, lògicament, és que tens que portar almenys un jugador.
2: És un ui constant, perquè atacar-lo ataquen i defendre pues, com poden, per a estar constantment perdent la pilota. Ja dic, un autèntic drama el que té el València en esta posició de lateral dret. Ara han lluitat molt. D'això no ens queixem, del treball, de la lluita, de la garra, d'això, per suposat, innegable. Però és que això és l'elit del futbol espanyol, no? La primera divisió, i així fa falta algo més per a jugar en esta categoria. Estem en l'Equador del primer acte, minut 22, però de la segona part. El València guanyant per 3-0 el Deportivo Eldense. Tots els gols en la primera meitat anotats per Sato, Jesús Vázquez i Dani Raba. Ara la pèrdua de Guerra per a que la recupere el Deportivo Eldense. Borja avançant per a Amarillo. Este juga per l'esquerra, Tàrrega, que col·loca la cama defensiva, envia la pilota fora, serà servici de lateral per a l'equip de Claudio. I a fent-se de nit, quasi les 9:30, el baló torna a ser per a l'equip d'Elda, encara que la cama defensiva de Pepelu és molt bona. La torna a tindre el València. Almeida avançant per a que la jugui darrere. Duro. Pilota que torna a ser per al València. Apareguem Pepelu. Obre cap a l'esquerra. L'esprint de Gallà. No pot aplegar el baló. El tornarà a tindre l'equip d'Elda. És increïble. Ara ho parlem, la recuperació del València, la pilota dins per a que la toque Gallà com pot. Impossible de aplegar Rioja. El rebuig no és bo per part de l'Eldense. Gamón, que la juga cap a la frontal de l'àrea, no aplegarà Jesús Vázquez i la tornarà a tindre el València. Anava a dir, Javi Manolo, la facilitat que té per amagar-se Almeida.
1: Ah, té una mestre, facilitat un mestre
2: per a desaparèixer dels partits, per a no tocar una pilota, per a ser un jugador invisible absolut, eh? És que estos partits de pretemporada decidits ja, 3-0 al marcador davant d'un equip, és que no toca la pilota.
1: En això és un fenomen, Luis, és el número 1.
0: Té molts problemes, però a més el posen en banda esquerra també, que ja comença a lo millor a girar el morro, però és que quan ha jugat també només com a mitja punta tampoc s'ha mostrat, tampoc ha sigut diferencial. És un jugador que, no sé, dona tristesa, no?, en el seu joc. No acaba de despuntar. Se li veu que té qualitat quant a la pilota, però en això no.
1: Dona la sensació, Javi, que Almeida, vivint en el centre de Lisboa, tindria saudade.
0: Clar, sí. Efectivament.
2: És un fado.
1: Exacte.
2: Este tio és un fado.
0: Exacte. Sí. Que si les cançons són totes tristes, doncs així no.
2: Sí. És una cançó trista, perquè... O un fantasma, clar, perquè si mai no el veus... És una...
0: Sí, perquè sempre estem esperant-lo, efectivament, que aparega, no? Que doni aquesta qualitat que tots pressuposem i que alguna volta mostra...
2: No, que la té.
0: En el toc de valor i tal, doncs no, mostra-la, home, no l'amagues tant.
2: Tot a patut, tampoc. Amarillo ha xutat per al Deportiu Aldencia, colpejat en la cara de César Tàrrega. Finalment el rebuig de Rivero aplega fins la posició d'Ibarrondo. La té l'equip d'Elda a 20 minuts per al 90. En este partit de pretemporada, en el València està guanyant per 3-0 el Deportiu Aldense, que ha jugat 20 mals minuts i que li van a costar una golejada, perquè la resta, més que digna l'actuació de l'equip de Claudio Barragán en la vesprada d'avui en la ciutat esportiva de Paterna. La torna a tindre l'Eldense davant d'un València que ara mateix s'acurruca en la seva zona defensiva. El canvi d'orientació cap al perfil dret, la talla Gamón en el mig del camp. Rioja toca de primeres, acaba de Hugo Duro llevar-li probablement el gol a Javi Guerra. La passada era per a Guerra, que se n'anava en velocitat, però ha aparegut la torpe cama d'Hugo Duro per a evitar una passada que era quasi de gol. La torna a jugar el Deportivo Aldense, ho fa per l'esquerra. El baló espera Yanda. Yanda entrega per a Amarillo, però apareix Deng per a recuperar la pilota per al València i Hugo Duro juga cap al porter. Traurà la pilota des de la cova l'equip de Mestalla, és César Tàrrega. Tàrrega per a Rivero. Allà va l'equip d'Alda a buscar la recuperació de la pilota. Buscarà en darrere de nou per a Cristian Rivero i este la troba en qualitat per a que Pepelu juga llarg per a Javi Guerra, que comença a córrer. La circulació a tota velocitat de Javi Guerra, que finalment para la seva carrera per entregar sobre Gamón. Estem en pretemporada i això es nota. En un no res pararem per a veure i endinsar-los en l'últim quart d'hora. Ahí la té Almeida. Obre sobre l'esquerra, però la tira directament fora. És que és un drama, este xic. La passada d'Almeida buscava Gallà i se'n va directament fora en el moment en el que el partit para per a la hidratació. Estem en el 27 de la segona meitat en la ciutat esportiva de Paterna. El València guanya per 3-0 el Deportivo Aldense.
1: Ara te pregunto, Javi, abans, ja que estem en una pausa d'hidratació, però de les de debò, no les que hem viscut en el Mundial, acaba de dir en el perfil oficial de la xarxa social X de la emissora argentina Radio La Red unes declaracions de Mario Alberto Kempes posant trellat i acabant ja amb... Bueno, acabant no van acabar perquè són així, no van acabar, però descartant les absurdes teories conspiranoiques ixes de que, bueno, hi ha una reunió, sembla, entre Donald Trump, Infantino, els Illuminati i Mocedades per a que Espanya guanyara el Mundial. Pues, Kempes, com no pot ser d'altra manera, perquè el que t'he trellat, pues, ha posat trellat. No servirà de res? No servirà de res. Cada volta les teories són més disparatades, però almenys qui havia de posar trellat ha posat trellat. Dit això, Javi, Equador de la segona part, en un segon acte en el que, bueno, tots preveien que podia caure una miqueta o decaure una miqueta l'espectacle i la intensitat, i bueno, jo crec que nota tot aquest carrusel de canvis es noten.
0: Sí, a la fi quan hi ha tots els canvis és... Sempre se nota, les segones parts són, i més si n'hi ha més canvis i tal, però està clar que a la fi no se té la mateixa intensitat que en les primeres parts, i tampoc estan mostrant molt els jugadors que han eixit. Sabem, Javi Guerra, la seva qualitat, alguna eixida en baló, en conducció, pues Pepe li ha donat alguna bona passada, Rioja... Gallà per banda esquerra, per banda dreta Gabón està intentant-ho però no acaba tampoc, i bueno, d'Almeida ja han parlat, Dien ha començat en força però pareix que s'està apagant poquet a poquet, tampoc ha hagut alguna indecisió també quan ha tingut la pilota, i bueno, i Hugo Duro pues, en la seua brega, no? No varia molt de lo que ja sabíem dels jugadors, però que sí, el que veiem que pensem, no?, que el València pues, pot tindre, no?, entre lo que els jugadors que han eixit en la primera part i els que n'hi ha en aquesta segona part, pues, que se pot fer un bon còctel i se pot fer un bon treball per a que l'equip jugui millor i que no passi apretures que comentàvem abans en Luis en aquestes últimes temporades.
1: Bueno, pues ahí veiem els jugadors xerrant al voltant del seu entrenador i també al voltant de Gallà proactiu, que hem vist que xerrava primer crec que amb Almeida i ara estava fent-ho amb altres dels companys, botella d'aigua en la mà, però en este cas explicant-los algunes coses a la resta de companys per a que, Luis, imagine buscar almenys que l'equip que juga la segona part no es quedi a zero i fer també algun gol.
2: Sí, i això que hi ha material ofensiu en el terreny de joc per part del València, amb Guerra, Duro, Rioja, Almeida, Gallà, vol dir que hi ha jugadors amb teòricament molt de nivell en l'atac del València, com per a que esta segona part no conclogui amb 0-0, però en tot cas, si girem de dubtes en els propers 14 minuts, que és el que li resta este encontre, este partit de pretemporada que fins ara està guanyant el València per 3-0 davant del Deportivo Aldense. Reprèn el partit, pilota ja en moviment per a l'equip d'Alda, jugant des de la zona defensiva Dix, jugant-la per a Ibarrondo, el lateral dret del Deportivo Aldense, juga al mig on l'espera David, i este no es complica i juga cap al seu porter. És Bernabéu qui fa el canvi cap a l'esquerra, així la té Llanda davant de la pressió de Gamón. És que juga bé la pilota del Dense, la juga bé, es defa bé de la pressió de l'equip de Mestalla. Està jugant en els mateixos paràmetres, però li falten bons futbolistes, alguns bons futbolistes de la temporada passada a l'equip d'Alda. Bona recuperació ara de Rioja en el mig del camp per a l'equip de Corberán. De nou Rioja tracta de marxa del seu parell i agafat per la cintura, i veurà la primera groga del partit. Bustillo per a l'equip d'Elda, que ara li diu a l'àrbitre per a què, en fi, un amistós, l'agafa per la cintura, estem en el mig del camp, ara li dona una palmadeta a Juanma Gordillo i li diu va, anem a acabar en pau el partit. Pepelu en el mig del camp, Almeida fa un gran moviment, Almeida busca la trena i finalment, com habitualment, Hugo Duro perd el baló. La pilota en el mig del camp, la torna a tindre l'equip de Mestalla per a que Gamón busque els centrals. És Tàrrega qui entrega per a Iker Córdoba. Canviat una miqueta el dibuix de l'Eldense, que col·loca a tres homes ara en la pressió Està jugant 4-3-3 l'equip d'Elda. La pilota llarga per a buscar Gamón, frontal de l'àrea. Gamón, que veu com la pilota passa per damunt d'ell, se'n va cap a la línia de fons, va a la centrada, al segon pal. I com sol ser habitual, la pilota al segon pal, Hugo Duro al primer o viceversa. Pilota sense problemes per al porter de l'Eldense. Recupera l'equip de Claudio en este minut 78 amb el 3-0 en el marcador. La pretemporada en el punta a punta punt ràdio. El baló tocat per l'equip d'Elda en la zona medular. Apareix Dieng per a la pressió. Falta. La falta d'Aliu Dieng. Ara hi ha una xicoteta picabaralla perquè Javi Guerra li di a l'equip d'Elda que tenia que llançar la falta des de més enrere. En fi, aquestes coses innecessàries en un partit de pretemporada entre dos equips de la comunitat, entre dos equips de diferent categoria, en el minut 78 i amb 3-0. No hi ha cap ingredient que vagi a favor d'aquestes accions per part dels jugadors. De nou l'Eldense des de la zona defensiva entregant tics perquè envia ja l'Eldense, fa una molt bona recuperació Iker Córdoba. Córdoba entregant cap a el porter del València. La pilota que torna a ser per a el conjunt de Mestalla. Estàrrega. Esta entrega en curt. Jo no sé si el porter del València és Rivero. Jo crec que és Abril, eh? Jo crec que no hi ha hagut canvi en la porteria del València, eh?
3: No hi ha hagut, no hi ha hagut, Luis.
2: Que ha fet la gran parada és Vicent Abril.
3: Sí, sí.
2: I que no hi ha hagut canvi en la porteria del València. Així que Abril jugarà el partit sencer per part del conjunt de Mestalla. Aquesta gran parada, la que hem nomenat en la part central de la segona part, no li la tenim que anotar a Rivero, sinó a Vicent Abril. Sí, sí. Juga Guerra entre línies, avança la pilota per a Hugo Duro. Hugo Duro amb la pilota. Hugo Duro no pot amb el porter del Deportivo Eldense. I així se'n va una clara oportunitat de gol per al València. Ha tractat de retallar Hugo Duro cap a la dreta del porter, però ha estirat molt bé la cama el porter de l'Eldense i serà baló per a l'equip d'Elda en el 35 de la segona.
0: Havia combinat molt bé de pèl, en Javi Guerra. Javi Guerra molt bona la passada també, i bueno, la veritat que tenia prou a favor Hugo Duro per a fer més coses de lo que ha fet, però al final s'ha avançat el porter de l'Eldense.
2: Ha triat potser no la millor opció Hugo Duro quan estava sol davant del porter.
0: Sí.
2: Ara la pressió bona, entre Javi Guerra i Hugo Duro, encara que finalment pels pèls pot eixir d'eixa trampa, d'eixa parany que l'havia col·locat la zona davantera del València a la defensa de l'Eldense, entregant Dix per a que toquen el mig del camp Carretero, fent incorporar des de la zona central Macià. Altra volta el Deportivo Eldense, jugant-la David. Este busca el central, Cesc Dix. La deixa passar Bustillo en esta eixida de 3 que proposa l'equip de Claudio Barragán. En el 36 de la segona, 3-0 al marcador. El control que no és bo per part de l'Eldense, la recupera per al València Gamón. Gamón que està esgotat en estos 35 minuts que ha jugat. És juvenil, eh? Es nota. En el mig del camp, té
0: una oportunitat de mostrar-se, és un lloc que està buscant l'equip, doncs, bueno, doncs, lògicament els jugadors de la Pedrera que estan en aquesta situació, doncs, bueno, tenen l'oportunitat, no? Almenys de mostrar-se, encara que jo crec que a la fi el València, doncs, buscarà un jugador, podria dir, contrastat en aquesta posició.
2: La pèrdua d'Hugo Duro per a que recupere de nou el Deportivo Eldense. Està pressionant ara molt el València. I ho fa en general bé, ara era Gaia
0: qui es sumava,
2: sí, sí, cap a la zona de pressió per part del València. L'havia fet allí, que recordava una bona cobertura al lateral a la cantina del València. La juga el Deportivo Eldense en el 82 en contra, amb este 3-0 al marcador. El punta a punta punt ràdio acompanyant els equips de la comunitat també en esta pretemporada. Fins que comence la Lliga. Ja falten només 3 setmanes per a l'inici del campionat. Quina pèrdua de José Luis Gallá provoca el contraatac per al Deportivo Eldense. Allà va por la zona central, Yanda en la pilota controlada, entrega per Amarillo. Amarillo que busca la centrada, baló al punt de penal. Allà s'embolica una miqueta el jugador de l'Eldense, apareix Dieng i recupera la pilota per al València. En això és molt bo, entrega per a Rioja, mira el contraatac del València, és un 3-4, Rioja que encara, Rioja que busca el retall i guanya l'acció el defensor de l'Eldense. Molt bé ara el defensor de l'equip d'Elda recuperant la pilota, que va eixir a tota velocitat. Amb quina força juga el jugador de l'Eldense i hi haurà groga per a... Crec que és Guerra, no és Pepelu, qui veurà la groga.
0: O Rioja, que l'havia agarrat abans, un dels dos.
2: Però quina força de Bustillo, eh?
0: Bustillo, sí, sí. Així, és impressionant. El... Sí, sí, així té força, sí.
2: Bueno, està que bé. Acaba de fer.
0: I va fer bona campanya també, Bustillo.
2: Molt bona, molt
0: bé. Temporada també, sí, sí. És que tenia un centre del camp fantàstic.
2: Sí, sí.
0: L'Eldense.
2: I a més de camp, Borja, Guille Macho, Manu Bustillo... I Fidel.
0: I Fidel, que era, va ser era un... fantàstic. Sí, sí.
2: Sí, un mig del camp decisiu per a l'ascens de primera federació a segona divisió del Deportivo Eldense. Així que el Pepico Amat torna al futbol professional. A veure què fa amb esta falta l'equip de Claudio. En este minut 84 de partit amb el 3-0 al marcador favorable al València. Preparat per al colpeig, el mateix Manu Bustillo, que ha tingut temps d'agafar una miqueta d'alè perquè estava completament ofegat. Allà va el colpeig de Bustillo, directe a meta, l'envia directament fora. Bueno, s'ha fet l'ànim, eh? Ja ha buscat un llançament des de la llarguíssima distància, però ha impactat malament el baló. Sí. I este ha agafat massa vol.
0: Molt lluny, ha sigut molt optimista en buscar, sí, el tir a gol, però estava molt lluny. A més, en poqueta carrereta, no ha agarrat molta carrera tampoc. I se li n'ha anat alt, sí.
2: Sí. En els rotos estos que hi ha en la tele, un xut des d'ahir, no sé en quina probabilitat de gol hi haurà, però jo crec que estarà per davall de l'1%, eh?
0: No sé, quasi les que estan centrades, dic que quasi uns 5 o 6, doncs esta pot eixir en menys encara.
2: Sí que és veritat. Estem ja en el 40 de la segona meitat, li ho conta el Punta Punta Punt Ràdio, al costat de l'Eldense, al costat del València, al costat del futbol valencià, en esta pretemporada, on viurem tots els grans partits d'esta campanya, o d'esta precampanya. El baló torna a ser per al València, Guerra... que entrega per a Rioja, este buscarà Deng, pilota per a Javi, està jugant en la línia de mitjos, busca Pepelu, este obri per a l'irrupció d'Iker Córdoba en la frontal de l'àrea, no es fa l'ànim d'entregar-la per a Gallà, i altra volta juga cap a Pepelu, baló obert cap a la banda dreta, és Gamón, la juga de nou per a que la tinga Rioja. Luis Rioja filtra boníssima la pilota, però no la pot controlar Dieng. En tot cas, el rebuig de la defensa de l'equip d'Elda torna a ser per al València. La pilota canviada per Pepelu, per a Gallà. La centrada de primeres la rebutja per a l'Eldense Iker. I serà servici de manda per al València. Per cert que després d'aquests dos partits que juga el València, així en Paterna, este davant de l'Eldense i el de dissabte davant del Club Esportiu Castelló, se'n va l'equip a Anglaterra, on jugarà dos partits amistosos, i d'estos dos hi haurà un que no veurem.
1: Ah, sí, també?
2: Sí, hi haurà un partit amistós que no s'oferirà. Quina bona pilota per a Javi, Javi, Javi! La tira fora! La creua en excés Javi Guerra, sol davant del porter del Deportivo Eldense. La millor oportunitat per al València en esta segona meitat. Quina passada brutal, per a Javi Guerra. I este ha creuat en excés quan ho tenia tot per a fer el 4-0.
0: El pas haurà sigut de Rioja, no? Per la, sí, cama, no? Per la cama esquerra. Ha sigut una molt bona passada i estava molt a soles. Llàstima, sí, la Rioja, llàstima que l'ha creuat massa, no? No, no era mala idea picar-la un poquet, però l'ha creuat. I per molt poquet, pues, se li n'ha anat el poste, no? Però, bueno, serà, efectivament, com han comentat, l'ocasió més clara del València en aquesta segona part.
2: Pues el partit va acabant-se. Estem a 2 per al 45 de la segona part. València 3, el Dense 0. Pepe Lu entrega entre línies per a Javi. Guerra tractava de contactar, però apareix la cama d'un omnipresent Bustillo per a recuperar-la per a l'equip del dia. Després, Justin Hassa comés la falta en el mig del camp. Bueno, és un jugador, era Dieng, no dejas.
0: Dieng, sí, sí.
2: En el mig del camp. Recupera el València, la pilota sol per a Javi. Torna a errar Guerra. Sol davant del porter. La torna a errar Javi Guerra després d'amagar-li. Ha aguantat molt bé el porter del Deportivo Aldense, però ho tenia tot per a fer en el quart. Altra volta Javi Guerra, eh? La jugada sí. Continua, però la recuperada del Dense, quina oportunitat. Subi.
0: Està segur, claríssima. Ahí sí que podia haver fet de tot i al final pues, ha fet lo pitjor que podia fer, que al final l'ha parat. Li l'ha tirat pràcticament, li l'ha donat al porter, no? L'ocasió era claríssima i, bueno, la veritat que no passa res perquè és un partit amistós, però des de luego de ser un partit de campionat era una ocasió en tot a favor per fer, per tirar-la, per buscar a un cantó, per a regatejar al porter, podia haver fet de tot, no? I al final pues, ha fet un tir que l'ha pogut rebutjar el porter.
2: Estem en el 44 i mig de la segona part. Ataca el Deportivo Aldense, rebutja poderío aeri de cap era Dieng, a Lu Dieng, el migcampista del València. Almeida obre cap a l'esquerra, l'esprint de Gallà. Gallà que fa les entrades sense cap problema per al porter del Deportivo Aldense. O ha anat molt ràpid Gallà o la resta ha anat molt lent.
1: Ese és el gran dubte.
2: Sí, perquè la jugada del València era boníssima, però quan Gallà ha col·locat la pilota a mig camí entre defensa i porter, el baló que se'n va. En el moment en el que l'àrbitre fa sonar el seu julet, res d'afegit en esta segona meitat. Conclou per tant el partit així en la ciutat esportiva de Paterra. El València domina 3-0 el Deportivo Aldense. És la primera volta que veiem en esta pretemporada tant a l'equip d'Alda com al València. El València amb gols de Sato, Jesús Vázquez i Raba han guanyat per 3-0 el grup de Claudio Barran.
1: 11:51, pausa obligatòria per a la publi i en tornar demanem les últimes opinions i anem tancant esta retransmissió. Vinga.
4: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
4: Punta a punto.

0: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: Som la veu de tots. Som A Punt. Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda't en A Punt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts al nostre episodi musical. És xicotet, però hi cap molta música i és que, com deia la meva iaia, la música no ocupa lloc. Durant este nou sonem, que comencem ara, gaudirem dels èxits internacionals que ens han acompanyat al llarg de les últimes dècades. I al mateix temps recordarem grans temes d'artistes valencians que han marcat també la vida de molts de nosaltres. Viatgem primer als anys 60 per a escoltar un dels grups que millor envellís any rere any. Un quartet de joves músics que es convertiren pronte en els reis del pop britànic. Escoltem Can't Buy Me Love de The Beatles i ballem com si estiguérem en Abbey Road.

Els Beatles revolucionaren la indústria musical als anys 60 i la seva influència arribaria a l'Espanya franquista. Pronte sorgiren grups de pop que, com Los Canarios, destacaren pel rock lleuger i les ganes de revolucionar també les pistes de ball. Que sone Get on Your Knees de Los Canarios.

0: Deixa't seduir per la música. Sent a Punt Ràdio.
1: Però a la dècada dels 60 també brillaren artistes valencians. És el cas d'Emilio Baldoví Menéndez, conegut artísticament com a Bruno Lomas. El 1966, el cantant de rock and roll de Xàtiva publicava un dels seus clàssics, Amor Amargo. Amor.

Continuem el nostre viatge en el temps i revivim ara els anys 70, una dècada en què l'escena espanyola del rock and roll s'enriqueix amb grups com Burning. Escoltem el seu hit Mueve tus caderas, ideal per a ballar.

Als anys 70, el cantant xativí Bruno Lomas continuaria els seus èxits amb una evolució sonora que donava més protagonisme a la bateria. Compromemo en este clàssic. Ven sin temor.

I sense temor donem pas a una altra dècada inoblidable per a la música, la dels anys 80. Escoltem un grup de rock punk que no tenia por de barrejar rock i un toc de bogeria. Prepareu-vos per a ballar i riure al mateix temps. Bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total.

Als anys 80 també destacava un grup nascut en terres valencianes, Comitè Cisne, una banda de rock que veuria créixer artísticament Carlos Goñi, el solista d'un altre grup que es formaria anys després, Revolver. Gaudim ara d'este clàssic de Comitè Cisne, Querer o no querer.

I ens quedem als anys 80 per a reviure una altra banda emblemàtica, los Ronaldos. Quin boomer no li ha cantat alguna vegada al seu pare a so de Adiós, papá?

Als anys 80, l'escena rock de Castelló va ser espectacular. Sorgien moltes bandes com Los Auténticos, Hot Coyotes, Kasparov o Los Replicantes. Però ens quedem amb la que pot ser, haig assegut, la banda més llegendària, Morcillo el Bellaco i Los Rítmicos. Endavant amb Hielo.

Després d'este Hielo, fem un gir cap als anys 90, la dècada per excel·lència del rock alternatiu. Molts dels oients, de segur, que recorden una banda pionera que cantava en anglès. La cantant i la guitarrista principal eren germanes i el seu segon àlbum, Devil Came to Me, els va donar fama internacional.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Per als anys 90 destacava a València una altra banda de rock alternativa, Banderes de Mayo. Vivir es arte va ser un dels temes del seu àlbum Iris, publicat el 1992.

0: Escoltes A Punt Radio. Sents la música. Sents la música. Sonem al teu costat. Sonem al teu costat.
1: I seguim parlant de Banderas de Mayo. Óscar Briz, el cantant i guitarrista d'este grup, ha esdevingut un dels cantautors més veterans de la terreta, que continua en actiu avui dia. Recordem este tema amb què va guanyar el 2021 el Premi Carles Santos a la millor cançó amb La llum es presenta si la crides.

Des de la llum es presenta a Si la crides, tornem als anys 90. També naixia a la ciutat de València un grup que obriria pas a moltes altres bandes que cantaven en valencià. Les seues lletres, música i coherència política van marcar tota una generació de joves, la primera nascuda després de la mort de Franco i la primera que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Escoltem un dels clàssics dels inicis d'Obrint Pas, La revolta de l'ànima.

al final de la nostra playlist i és hora de repassar la primera dècada dels 2000. Una època marcada per bandes de pop britàniques com Coldplay, que encara avui continua activa. Un grup que ha regalat al món clàssics com este, Viva la vida, amb una melodia èpica per a fer-nos ballar i somiar en gran.

0: the world. En esta primera dècada dels 2000, altres grups es sumarien a l'estela d'Obrint Pas. Un d'ells, La Gossa Sorda, va estrenar el 2008 esta cançó que ja és tot un himne per a una generació. Camals mullats.
1: 5 de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada.
2: Deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena.
3: Camals mullats, fregant-te l'esquena.
1: Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats,

0: Tenim molt bona música que ens toca de ben a prop. No t'ho creus? Queda-te'n a Punt Ràdio.
1: Passem a la segona dècada dels 2000, quan apareixien a l'escena valenciana altres grups que faran història, com la banda de Gandia, Zoo. El 2014 publicaren el seu primer àlbum, Les tempestes venen del sud, amb cançons com esta que revolucionaren les sonoritats habituals del moment, barrejant hip-hop i música electrònica amb arranjaments de vents brutals. Amb la cançó Imperfeccions, de So, tanquem esta llista de reproducció que ens ha posseït un esperit Remember ben particular. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de So de Punt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així.

0: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
3: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
5: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
3: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: L'esport que realment t'apassiona.
9: Humo, duro, humo, duro.
10: Aleluya, aleluya, buen patolet, buen patolet.
8: Sempre al teu costat, passe el que passe.
0: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes a 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alponte al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, X o Twitter @90minuts, TikTok 90 minuts ràdio. Els dos 90, el de X i el de TikTok, en 90, en xifra, en número, sense xifres i números, el d'Instagram, 90 minuts ràdio també, però ahí en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho mitjançant el nostre número de WhatsApp, 6 de

0: 42-18-01, 6-9-42-18-01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que vos fem el dia d'avui, i és: què t'ha paregut la visita express de Peter Lim? Això és la pregunta que vos deixem damunt de la taula per a que volem conèixer les vostres opinions. Què t'ha paregut la visita express de Peter Lim? 7 anys, es diu pronto, i 2.410 dies després, el amado líder Peter Lim ha decidit posar llum en la foscor de les nostres miserables vides i xafar la ciutat. El amado líder ha decidit il·luminar la ciutat amb la seva presència per alegrar la trista vida del lumpen i del tercer món, que és com Singapur considera València. Ha sigut una visita... Es nota que és l'amo, eh? Així no li l'han filtrada a ningú. Visita no filtrada a ningú, descoberta per els companys del programa La Grada de Radio Sport. D'ells és el mèrit. I una visita en la qual no ha arribat, diria que ha sigut un vist i no vist, però jo crec que no ha arribat a vist i no vist. Ha aterrat en el, segons conten, en el avió privat propietat de la família real qatarí, d'on ve perquè estava veient amb el seu amic Al Khelaifi la final del Mundial. Ha arribat, ha fet una visita a una empleada del club, no vull que entrar ahí, ni el que me sembla el que se propaganditze una visita en teoria amb vessant humana. Ha anat a veure els sobres de l'estadi, ha anat a pegar-se un papo, com Déu mana, amb Solís i Gurley, i després ha dit: pista que va l'artista. Ha agarrat l'avió i a casa, o on vull ganar-se l'home. A mi que l'individu este vinga a València, en principi no me diu res. Més estrany que hagi vingut a veure les obres, quan les podria veure tots els dies per els milers de dispositius mòbils que li podrien donar detalls en temps real. O que ha vingut, segons diuen també, a reunir-se en Solís i Garli per a planificar esportivament la temporada. Primer, perquè d'això mos digueren que des de l'any passat ja era cosa del fill. Te'n recordeu del fill? Uno que vesteix aixina, que li agraden els Pokémon, i que vesteix aixina en pantalons plenes de creu de caravaca, i se que deien que era el nou liderazgo dinàmico, i se a la resulta que no se sap res. Resulta que tot continua passant per papa Peter. El que no vaig a fer és la d'Argentina quan ha perdut el Mundial. La de les teories conspiranoiques sense proves. L'única prova que jo tinc, i l'ha dit moltes voltes, perquè me l'ha dit gent que es dedica als negocis, és que esto m'està preparant la economia del club per a una venda. Ara, pensar que perquè ha vingut un matí a pegar-se un papó i a veure les obres, com els jubilats, això significa que ja va haver moviment. Miren, anem a esperar. Les teories en dades i demostrables.
1: I si algun company, com avui ha passat en la seva visita, avança que ha venut del club i és veritat, ho direm, no tindrem cap problema. Però jo, lo de alçar falses esperances, que això queda molt bé per a vendre i per a tindre descàrregues. Lo de vendre falses esperances no ho vaig a fer. I no és que no tinga ganes de que se'n vaja, eh? Ell i tota la seva cort de bufons, quan més lluny del València millor. No és que no tinga ganes de que no se'n vaja, però no vaig a caure en el que està fent Argentina amb el Mundial este, que segons ells els han furtat els extraterrestres. No vaig a caure en ixes. El periodista, quan se senta davant d'un micro, té l'obligació de tindre dades i de parlar de fets. I si n'hi ha alguna teoria, de deixar ben clar que és una teoria. Jo, l'únic que puc afegir, i que no és informació, torna a dir, és una impressió personal, és que vindre a València per a estar en Solís i Garli, diran, per a veure les obres i per a visitar una empleada, home, molt normal no és, no s'enganyem. Per cert, tres últims detalls, a veure, abans d'acabar. El primer, diuen que li ha agradat el que ha vist en les obres. Home, és normal que li agrade, si este no té ni punyetera idea de lo que ha de ser un estadi. No té ni punyetera, però ni punyetera idea. A veure, crec que no ha quedat clar i vaig a tornar a dir-ho. Peter Lim no té ni punyetera idea de lo que és un bon estadi. Així que si li han agradat les obres de l'estadi, si és cert que li han agradat les obres de l'estadi, com diu el club, és com per a tirar-se a tremolar. Un. Dos. Com se nota com perden la part on l'esquena perd el nom, a agenollar-se davant de Peter, fins i tot li han fet una armilla, un xaleco, un xupetí amb el seu nom imprès, com si fos un futbolista, el mateix. Jo quan ho he vist m'he quedat a quadres. O siga, que els mateixos que són incapaços d'insertar un punyetero detall en l'equipació del primer equip perquè enguany és l'últim any de Mestalla, com a detall, com a mostra de respecte cap a la que ha sigut més de 100 anys la casa del valencianisme, i són mateixos sí que tenen el temps, la idea i les ganes de fer-li un jupetí d'estos groc fosforito de visitar obres amb el nom de Peter Lim. Ahí sí que han perdut el cul. Com diu la dita castellana, qué buen vasallo si hubiera un buen señor. I per últim, si ha estat treballant, perdó, per últim, hi havia una quarta, si ha estat treballant en Ron Garli i en Solís en el projecte esportiu de la pròxima temporada i no s'ha quedat ni a vore l'amistós, ja me diran vostès quina fiabilitat tenen les projeccions esportives que puga fer este home. I per cert, espere que mai més ni Lighthorn ni Ron Garli ni qualsevol dels bufons de Peter torna a dir allò de és que jo el que passava abans no ho sabia, perquè William Peter ha tornat a vindre Joey Lim, se'n recordes d'ell? El yakuza del Temu. Se'n recorden d'ell, que se va burlar dels aficionats en Sant Sebastià, ballant davant d'ells quan li increpaven per la gestió del club? Este que ha estat així, mà a mà, a Manil Murti, un fum d'anys, si no sabien lo que estaba pasando en València, que li pregunten a ell, que encara el tenen treballant per a ells. Jo ja sabeu que moño no en tinc, però sobretot és que no me'l deixe prendre. El que se deixe prendre el moño per estos trileros és perquè li dona la gana. O té una tara o té interessos. I així, des de luego, ni una cosa ni l'altra. Les 11 de la nit i 15 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: És hora de començar a desenvolupar el programa i ho fem des de, en este cas, com cada nit, les nostres fotos. Peter Lim en València. El màxim accionista del València Club de Futbol, Peter Lim, ha tornat a la ciutat del Túria 7 anys després de la seva última visita. Segons el club, Lim ha aprofitat per a visitar les obres del nou estadi i per anar a veure a la directora financera del club. El singapurès ha dinat al migdia amb Ron Garley i Javier Solís i ni tan sols s'ha quedat a l'amistós que l'equip ha disputat a la vesprada contra l'Eldense. Sato destaca front l'Eldense. El japonès ha mostrat el seu futbol en la victòria 3-0 front l'Eldense en el segon amistós de la temporada. Ha fet el primer gol de bellíssima factura i ha fabricat el segon que ha marcat Jesús Vázquez. El tercer ha sigut obra d'un molt actiu Dani Raba. A la fi del partit, el andalús Luis Rioja ha parlat de la importància d'integrar els nous companys en l'equip.
1: Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros, los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia.
0: Mercat parat, amb una exigent i doble sessió, el Villarreal prepara ja el segon amistós de la pretemporada front el PSV Eindhoven. Els groguets continuen treballant a les ordres d'Íñigo Pérez, esperant moviments de mercat que pel moment no arriben. El tema de la porteria és un dels més evidents, amb Luis Junior patint com a titular i la sessió de Diego Conde al Betis i la voluntat de marxar d'Arnau Temas, deixen la porteria com a un dels principals jocs on apuntalar. Manu Sánchez ja entrena a Buñol. El lateral cedit pel Celta de Vigo s'ha incorporat ja en el dia d'avui al treball en la ciutat esportiva de Buñol. El futbolista ha assegurat que té més fàcil l'adaptació, ja que coneix l'entrenador i hi ha una gran majoria de companys de la temporada passada, on ja va militar cedit en el conjunt granota.
2: Con muchas ganas de volver a ver a la gente, de volver a la ciutat i de empezar otra vez a la temporada. Pues recibir el cariño de tus compañeros y ya conocer el club y a toda la gente que pertenece a él es bonito y se hace más fácil la adaptación. Creo que la temporada que nos viene ahora sea igual de buena que la anterior.
0: Trellat, Mario Alberto, que ha empezado el gute y sirve al pas de las absurdes teorías conspiranoiques que circulen en la Argentina al voltant de pressions per a que Espanya es fera amb el triomf en la final. Kempes ha reconegut que l'Argentina no va estar al nivell desitjat i ha demanat respecte per a la selecció, que passa per no creure qualsevol teoria absurda sense proves de les que està circulant en el país sud-americà en estos dies.
3: Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. Miren, no les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos. Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, ¿eh? Es así. Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces. Mil veces quizás. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero de ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes, hay una diferencia enorme. Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite.
0: Les 11 de la nit i 20 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts. El 90 en xifra, en número. Per al perfil d'X o de Twitter. També per al de TikTok, 90 minuts ràdio. I per al d'Instagram, igual però sense xifres i números. En lletra, 90 minuts ràdio. Si voleu enviar un àudio de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a la pregunta que vos fem en la nit d'avui. També podeu opinar sobre l'amistós que ha jugat el València, però fonamentalment la pregunta que vos estem fent en la nit d'avui és: què vos ha paregut la visita express de Peter Lim a València? I tot això i de moltes coses més xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
4: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 22 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes que han composat el mapa de l'actualitat informativa del dia d'avui en el món de l'esport. Com deia, que ve marcat o marcadíssim en este cas per la notícia que en les seues xarxes socials avançaven els companys del programa La Grada de Radio Sport, i és la visita de Peter Lim a València. Com deia abans, la fredor de 7 anys i 2.400 dies després, Peter Lim a reaparegut en les nostres vides. De repent, de colp i repent, se m'ha assabentat que estava. Anava amb la seva furgoneta clàssica, que encarrega sempre o lloga sempre el mateix concessionari, que a més està molt a prop del nou estadi, per cert, de l'Home Estalla. I jo ho he dit abans en la introducció i vaig a tornar a repetir-ho, no m'importa. No vaig a caure en les teories conspiranoiques, val? Ja tenim prou amb l'Argentina i els extraterrestres que els han furtat el Mundial. Quan tinguem dades sobre què ha vingut a fer Peter Lim a València, si les tenim, vos les donarem. I si les dona l'altre company, els citarem i les donarem. Crec que ja coneixeu el nostre modus operandi. A mi sí, n'hi ha coses que me semblen estranyes. Primer, on sí que n'hi ha coses que veig cridaneres. Primer veig cridaner, com vos he dit, que esta panda de desarrapats que n'hi ha al front del València, posats per Peter, no hagin tingut la més mínima sensibilitat en introduir en la equipació del previsiblement últim any de Mestalla cap detall en aquestes equipacions referents a Mestalla, l'estadi de Mestalla. Ara bé, fer un jupetí per veure les obres personalitzat amb el nom de Peter Lim, ahí sí que han perdut el cul. Ahí sí que quan toquen la campaneta i sona el nom del líder, en fila de uno i firmes. I per això, jo que no m'he vist mai, no havia vist un jupetí personalitzat per a veure unes obres. No sé, parlaré amb amics que se dediquen al món de la construcció i que me diguen si és normal. Jo, evidentment, no ho sé si és normal. A mi no m'ho sembla. Ara, que així han perdut el cul per a fer-li un jupetí personalitzat, també. El que parlen és que esto me ha vingut este matí, si s'han anat a veure les obres de l'estadi. Segons el club, el mateix club que l'any passat per aquestes dates ens deia que a partir d'ara tot passava per el liderazgo dinàmico de Kiat Lim, a la resulta de Kiat Lim ni està ni se li espera, i el que ha vingut és el pare, per a que després no diguen que l'eslògan aquell del València Club de Futbol de pares a fills no és encertat. El pare ha vingut a posar les obres, que això torna a dir, podria tindre, si volguera, tots els dies notícies de com van les obres. Perquè ara mateix n'hi ha 10.000 possibilitats tecnològiques de poder seguir unes obres en temps real. Diuen, que també hi ha informació del club, que a Peter li ha agradat el que ha vist. I a això on jo m'he tirat a tremolar. Perquè Peter Lim note, si ha demostrat algo en estos anys, és que ese cabet funciona d'aquella manera per fer diners, sí, sí que va bé, però per altres coses no, i una d'elles és per al futbol. Peter Lim no té ni punyetera idea del que és un bon estadi i un estadi bonico o un estadi que pugui agradar a l'afició. I sí que si, com el club diu o filtra, a Peter Lim li ha agradat el que ha vist, jo me tira a tremolar. Però me tira a tremolar que no se me va a tremolar, eh? Després de veure les obres, com si fos qualsevol jubilat, se n'ha anat a dinar a un conegudíssim restaurant de València, a prop del Mestalla actual. I allí ha estat o s'ha reunit amb Ron Garley i amb Javier Solís. És a dir, que el liderazgo dinàmico del qual ens parlaven en el comunicat de fa 13 mesos de Kia Dream ja no hi ha liderazgo dinàmico. Ara per a les coses de Palacio s'han de reunir una altra volta amb papà Peter. La disquisició o el raonament que jo me faig en veu alta és si han estat fent la previsió o la projecció o dissenyant el projecte de la pròxima temporada amb un senyor que és incapaç de quedar-se a veure l'amistós que jugava esta vesprada a l'equip, si este és, si esta és la pedra angular per la qual torna a passar la projecció de la temporada 2026-2027, puf, jo com a poc m'entra també tremolor. Si la previsió del que li fa falta a l'equip han de parlar-la en este home que fa 2.410 dies que no passa per així i que ha sigut avui incapaç de quedar-se a veure l'amistós de l'equip del qual teòricament estaven debatent la seva previsió esportiva, la cosa espera tirar-se a tremolar, eh? Però de manera ampla. A la eixida d'aquesta reunió, en el vídeo que han penjat els companys de Radio Sport, de La Grada, s'ha vist a un dels personatges més funestos de tots els bufons que Peter Lim ha dut a València. Este és un dels personatges més funestos. Parle de Joey Lim. Ho vinc a dir perquè a mi no és que no me cola, no m'ha colat mai. Jo ja fa, sabeu que ja fa anys que a Meriton no li em passa ni una. Per a mi Meriton, d'entrada, diu-me la mentida. Mentís. I després ja veurem si els fets me fan retractar-me. Però poques voltes, per no dir ni una, des de 2019 m'ha enganyat Dionísies. Quan així vingui l'Aijun per segona volta o quan han aterrat Ron Garley i sempre han aduït a lo mateix quan se'ls ha fet menció a la mala gestió del club en aquests últims anys, em va dir, no, jo és que no estava per així, no sabia el que passava. Bueno, doncs pues ahí, senyor Gurley, avui vostè tenia un senyor que li diuen Joey Lim, que era mà dreta de Neil Murti en els anys en els quals se va destruir tot el que ja havia construït i s'ha desgastat el nom del València. Este Joey Lim és el que es reia en la cara dels aficionats en estadis com a Noeta quan estos li protestaven per la gestió de l'equip. Este Joe William és el que en una pizzeria, en un restaurant, perdó, a prop de Mestalla, prou hidrataet, perquè encara estava en Manil, se jugaven a veure el dia següent que anava a comunicar-li a alguns empleats de comunicació que anaven a perdre el seu treball. I entre rialles i tanganaes se ho jugaven. Este és el Joey Lim, que ha sigut un autèntic tirà amb molts empleats del club. Així que quan algun dels lacayos de Peter torna a dir allò de jo és que no vos no puc contestar-te aquesta pregunta que me fas de la gestió del club perquè jo no sabia el que passava. Ahí está Joe William. I avui, senyor Garri, vostè ha dinat diverses hores en una taula on com a poc ell estava a prop. No sé si ha segut en la mateixa taula o no, però ell estava allí, en el restaurant. Li podia haver preguntat, si vol. Altra cosa és que no vulguin preguntar. I per últim, torno a dir, jo teories sobre què ha vingut a fer Peter Lim podem inventar mil. Tantes com les que, per exemple, els argentins estan inventant al voltant de la final del Mundial. Però sempre he cregut que el periodista té una altra funció davant del micro, que era de contar coses amb dades, i que quan no se poden contar coses amb dades i uno té cert tufillo, ha de deixar ben clar que no és informació que dona. Jo l'únic que sí he dit i continuo dient és que aquesta gent està de retirada. Quan costarà la retirada? Doncs pues igual són anys. Recordar només que per a comprar el club, quan semblava que estava tot acordat, tardaren un any en comprar-lo per a negociar més al seu favor. Jo sí dic, perquè no és cosa meua, jo d'economia, justet per acabar el mes, com imagina que la majoria de vostès. Però sí, gent que se dedica a això i al món dels negocis diuen que els moviments econòmics que està fent el València indiquen que estan preparant això per a encasquetar-li a un altre. Que Peter Lim ha vingut avui a això, miren, no tinc ni la més mínima idea, ni la més mínima dada, ni el més mínim indici. Ganes de perdre-lo de vista no se fan la idea que tenim. Perquè també vos dic una cosa, treballar en l'estasi que n'hi ha en el club per als periodistes és desagradable. No només per als d'ací, eh? Quan parles amb periodistes d'altres ciutats se diuen que este és el camp on pitjor se treballa d'Espanya. I és tot gràcies a l'estasi. Però aquestes teories, com deia abans, per molt que uno tingui ganes de tindre-lo lluny i de que no torni i que desaparegui de les nostres vides, ara mateix, parlar d'això seria enganyar-vos. I una cosa és veure-los fora, si és possible a ir millor que avui, i altra cosa és vendre falses esperances. Ahir no ens van a agarrar vostès a nosaltres. I de vesprada, quan Pite ja ha dit allò de pista que va l'artista, ha agarrat l'avió i serà pirat, l'equip ha jugat un amistós. Per cert, la combinació de rosa amb grana me pareix espantosa, però és una un gust personal. L'equip ha guanyat 3-0. Bueno, millor guanyar que perdre, perquè les dues últimes pretemporades s'ha perdut tot, excepte el taronja. I almenys és veritat que contra una segona divisió i que a voltes ha tingut més el valor, però l'equip, sobretot en la primera part, ha deixat algun detall, sobretot centrat en la figura del japonès Ryunosuke Sato. No vaig a parlar de que ja tenim el nou Messi asiàtic, però este xicón ha fet coses que a mi m'han agradat sobre el terreny de joc. El primer gol que el fa ell és un golàs espectacular, i la jugada del segon gol també naix dels seus peus. El primer gol naix jugant o arribant quasi com a mitja punta a la corona de l'àrea i el segon gol apareguent per banda, que són les dues posicions on ell pot jugar. Ojalà la cosa no es quedi ahí i este xicón continuï progressant. El segon gol l'ha fet Jesús Vázquez, que ha tornat a estar bé en la primera part, i Dani Raba, que ha tornat, o que en este cas ha estat bé, i que no sabem encara què passa amb Dani Raba. Per què va desaparèixer l'any passat i si aquestes diferències han desaparegut i el jugador, perquè avui ha eixit com a titular, va tindre continuïtat. A la fi 3-0, la segona part, el carrusel de canvis ha influït, però cal dir que hem vist alguna cosa d'interès. Dalí ho dient que físicament molt bé, però que amb el baló en els peus encara li he de veure moltes més coses. Com dèiem, 3-0. A la fi del partit, com en este club ningú té el que han de tindre els homes per a donar la cara, perquè tots són trampes. Quan jo era xicotet, que me perdonen, no és xenòfob, però es deia aquella frase de más trampas que en una pel·lícula de xinos. Bueno, pues que en este club són tot trampes, ningú del club que puga donar la cara i que puga explicar què passa i s'ha parlar. I sempre li acaben carregant el mort als futbolistes. En este cas, després del partit, ha parlat Luis Rioja. A Luis Rioja li han preguntat per l'objectiu de l'equip, com així, ni l'entrenador, ni el director tècnic, ni el CEO, ni ningú i s'ha parlat, pues s'ha menjat el marró sobre la resposta d'Europa a Luis Rioja, que ha dit que sí, però que no, però que millor que l'any passat, però... Escolten vostès.
1: A ver, yo entiendo que al final es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esa mejor competición del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo.
0: Bueno, aquestes són les paraules sobre Europa. També li han preguntat, clar, com ningú dona la cara, també li han preguntat per els reforços. Clar, Luis Rioja, què pot preguntar, què pot dir sobre els reforços? Pues que pues si venen, pues que millor i que ojalá el club aposte per reforçar l'equip.
1: Bueno, como tú comprenderás, al final yo creo que esa pregunta no la puedo responder yo. Al final a mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo. Y a eso voy a hacer, voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final esto va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos o lo que a nosotros respecta es que los que vengan, intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
0: I per últim, li han preguntat sobre estos partits i què se pot extraure d'estos partits, i Luis Rioja ha comentat això.
1: Bueno, yo me quedo con la, como he dicho en la primera pregunta, con las buenas sensaciones. Al final, este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros, los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. En el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partidos nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
0: Pues esas son las palabras de Luis Rioja, el hombre que parla después del encontre. Dice victoria 3-0 del Valencia davant l'Eldense. Per a tancar la primera part, coetades del Mundial. Encara amb l'alegria dins del cos. Bueno, ja sabeu, la que n'hi ha liada a Argentina, que sembla que hi ha hagut una conspiració mundial encapçalada per els alienígenes que han vingut a la Terra per a reunir-se amb Donald Trump, amb la CIA, l'FBI, Kentucky Fried Chicken, la Junta Central Fallera i Mocedades, per a que Argentina no guanyarà el Mundial. Bobaes. Afortunadament, hi ha gent que té el trellat necessari i de la qual jo sempre dic que me sento orgullós. I un d'ells és Don Mario Alberto Kempes, que avui ha eixit en les seves xarxes socials i ha penjat un vídeo al voltant d'esta història de les conspiranoies absurdes, i crec que les ha desmuntades d'una manera molt elegant.
2: Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte. Miren, no les voy a mentir, no fue el partido que todos esperábamos. Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, ¿eh? Es así. Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces. Mil veces quizás. Pero bueno, hay que seguir adelante. Pero de ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes, hay una diferencia enorme. Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite. Y esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie. Así que les pido esto, por favor. Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes, como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta, en las buenas y en las malas. Así que vamos por siempre, Argentina.
0: En efecte, si tots els absurds bobos destrellatats que estan emetent teories, a qual de totes més de pel·lícula de Paco Martínez Soria, se donaren que totes aquestes teories el que fan és tacar la honorabilitat dels futbolistes que vestixen la samarreta d'Argentina perquè s'estan acusant d'haver-se deixat pedre d'una manera conscient, la veritat és que no ho farien. I jo crec que ahí Kempes ha tornat a demostrar que, a banda de ser un número 1 quan tenia la pilota en els peus, després la seva trajectòria la bala per a ser una persona absolutament admirable. No m'extranya que FIFA fora el futbolista argentí a qui escollira per a traure al camp de la final la Copa del Món junta Andrés Iniesta. Les 11 de la nit i 45 minuts, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
3: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: La tertulia esportiva en 90 minuts.

0: Hi ha voltes que les cançons es transformen en molt més que cançons. Això corre quan deixen de ser l'expressió d'un sentiment privat i donen veu al sentir d'una gent en un lloc determinat, en un moment concret. Himne regeneracional, que obria el disc de què parlem avui en Col·lecció de Vinils, tenia eixe poder. Va ser com un encreuament de camins on van canviar moltes coses, tant per a Miquel Àngel Landeté, autor i intèrpret de la cançó, com per a la música feta a València.
1: Què t'ha passat?
0: L'experiència gratificant és el disc al voltant del qual girarà el nostre programa d'avui. Un disc important perquè va marcar l'arribada a l'escena de Sènior el Cabrutal quan va eixir el 2008. 10 anys després ja són un referent fonamental per a la música d'ací. També era un àlbum que per primera volta unia conceptes que ací encara no s'havien mesclat, el rock alternatiu anglosaxó i el concepte de cançó protesta. I encara hi ha més arguments, però millor si anem parlant amb els nostres convidats d'avui. Miquel Àngel Landeté, alias Sènior, i Fausto Codina, un home que va ser crucial perquè este disc existirà. Miquel Àngel, Fausto, un plaer tindre-vos en Col·lecció de Vinils.
2: Hola, què tal? Hola, encantats.
3: Encantats d'estar ací. Gràcies.
0: Com esteu?
2: Pues molt bé, molt contents d'escoltar aquestes cançons que feia segles que no escoltava. Jo, almenys.
3: Jo també.
0: Com és escoltar aquestes cançons?
2: Doncs suposo que seguís gratificant, no, Faust?
3: Sí.
0: És una experiència gratificant?
3: A mi m'està tornant a la gravació un poc, no? D'estar així amb els auriculars i l'estudi.
2: Sí, hi ha molt de flashback avui intenset.
0: Està clar que el paper que Landeté té en este disc és fonamental, és l'autor, però abans d'anar per feina, Fausto, volia preguntar-te a tu, com definiries tu el paper teu en l'experiència gratificant?
3: Això ho vam parlar en aquella època. Jo diria que vaig ser un poquet la paraula que Landeté va triar va ser el conductor del disco, però no va ser un poquet el intentar ajudar a un gran amic a tirar avant algo que tenia en el cap i que a mi m'emocionava moltíssim, el cor m'encantava quan sentia les cançons que tenia i
0: un acompanyant imprescindible, sí. No? Diguem, d'aquest viatge, que és fer un disc.
2: Jo sempre pensava que el paper de Fausto en aquest disc va ser, no? No sé si heu vist el documental ixe de 24 Hour Party People, que n'hi ha un tros superguai quan falsegen la realitat de que van Happy Mondays en l'autobús a tope, tots. Pues és com si Fausto anara de conductor en ixe autobús i anàvem nosaltres a jugar brutal i anàvem a mos dir a ell. Era un poc, anem així, anem així, anem allà, anem a passar d'hemisferi, anem a passar de país. Vull dir, totes les voltes que pegàrem fent el disc, que estiguérem en uns quants països diferents, van estar tots embastats per amistats de Fausto. Meus també, però de Fausto sobretot.
0: Aclarit este punt, situem-nos, Landeté. Abans d'este disc, Sènior ja existia i havies gravat algunes maquetes, però ningú disc, no?
2: No, este disc que es va parir l'any 2008, com bé has dit, jo faig el canvi de model musical o d'entitat musical a l'any 2005-2006, es produeix en un eixos parell d'anys, i a finals de 2006 i principis de 2007, cristal·litza en un parell de maquetes que faig 50 còpies de cada maqueta, recorde, i es reparteix que els meus amistats més properes, entre elles Fausto.
0: I ahir és on Fausto se suma a l'experiència?
3: Sí, ahir jo quan rep, jo vivia en Irlanda en aquell moment i rep aquestes cançons i li dic, primo, això n'hi ha que fer algo més serio en això, no n'hi ha que deixar passar aquesta oportunitat que tens.
0: I quin és l'origen d'aquestes cançons?
2: Doncs l'origen d'aquestes cançons va ser l'època aixa que vaig viure així una poca complicadeta. Va ser una època, jo vaig tindre una època de canvi que és de l'any 2002 al 2006, una cosa així, que són anys en què faig prou coses mal fetes, la majoria, diguem que el 90% de coses que estan mal fetes, no? I el 10% de coses que faig bé són només les cançons que faig. Tota la resta no fa res a dretes. També és una època d'una depressió, ho he dit en alguna entrevista, i n'hi ha algun documental de TV3 que ho explica, que per això és un intent de canviar el que eres tu, no? I aleshores arriba un moment que no pots canviar el que eres tu, però sí que pots admitir-te com eres i un poc mantindre la fera que teta, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aquestes cançons sí que van ajudar molt a eren com una espècie de mirall on jo em mirava i on molts dels meus amics també es miraven i es veien reflectits, perquè el que estava passant jo igual no tan heavy com el meu, però ho van passar tots un poquet, tot el meu nucli dur, que són Fausto i 5 o 6 amics més, crec que ho van passar tots alhora, no, aquesta època, i jo crec que va ser aquestes cançons van ser com un fil, no, finet, que ens unia a tots, però que és un fil molt finet que no se trencava, i aleshores crec que d'ahir va ser tot l'entusiasme que Fausto té en el projecte també, perquè Fausto i eren molts amics.
0: De fet, tinc entès que compartiu pis.
2: Vivien junts i tots, però per molt amics que érem, Fausto i jo també som molt amants de la música, i jo estic convençut que si a Fausto les cançons no li haurien agradat, per mer amistat no haurà sigut tan intensa.
0: No t'agrada fer la rosca, no?
2: No, tant no.
0: Fer el tipus del tipus de rock que feies tu i fer-lo en valencià, això no era massa arriscat en aquell moment?
2: Mai m'ho vaig plantejar. No crec que a Fausto o a ningú amic li diguera lo que estic fent jo és massa complicat. Jo simplement anava fent les coses.
3: Sí, jo crec que t'eixia de dins i no tenies ninguna aspiració a fer-ho comercialment, que sigui un èxit o res, era tot, t'eixia de dins, tenies que traure-ho i ho vaustraré d'aixa manera.
2: Sí, i tampoc anàvem comparant. Pues el que fem a això no ho fa ningú. Si no, anàvem fent i sí que passen el temps i a base de que t'ho digui a la gent sí que te vas donar compte de que el que estàs fent tu no hi ha massa gent que ho faci, però al principi jo crec que inclús després de traure el disc i fer els primers concerts l'únic que feren eren tocar les cançons i passar-nos-ho bé, i tampoc era...
0: Era senzillament una qüestió d'honestedat creativa, no?
2: Sí, era simplement que jo tenia les cançons i hi havia gent que volia tocar-les a mi en directe i Fausto, que ens ajudava a gravar el disc, i van dir, pues anem a fer-ho, ho tenim tot a favor.
0: Tenim una nota de veu d'una dona que sí que va celebrar aquesta fusió entre grups de rock alternatiu Yankees i l'esperit de la cançó protesta. Ens parla la regidora de Cultura de l'Ajuntament de València, Glòria Tello.
1: El que em va enganxar d'este disc de Senior va ser escoltar per primera vegada i en valencià cançons que em recordaven a grups que m'agraden molt, com poden ser Wilco o Lamb Chop. Temes com Ja era hora, Himne regeneracional o Quan no saps el que tens porten en la seua ADN el so del folk rock nord-americà, però amb un estil propi i explicant històries d'ací.
0: Escoltem eixa última cançó que ha citat Glòria, Quan no saps el que tens.

0: Col·lecció de vinils, un recorregut musical de la mà d'Àlex Martínez Orts i Rafa Cervera.
1: És curiós perquè les cançons de l'experiència gratificant, tot i ser unes cançons que naixen, com abans explicaves, d'una situació de duresa, no? d'una situació complexa, són cançons que eleven, són cançons amb una energia i una llum espectacular.
2: Sí, era un poc el que jo... Clar, quan passes una època xunga, no pots escriure cançons de, diguem, de vamos para arriba, no? Que és el que intentava fer jo, i crec que vaig aconseguir en part. Van ser escrites... Diguem que van ser incubades tots els anys de la Renegroixa, i va ser l'última etapa quan vaig començar a donar-me compte de que hi havia vida més enllà, no? I era un poc una manera de convèncer-me a mi mateix de que la vida estava esperant-me després d'aquesta etapa i de que tenia moltes ganes d'agafar-la. Jo crec que el missatge positiu és això, el de passar una etapa complicada i intentar reconstruir-te com a persona.
1: Quan naix el Cor Brutal, exactament? Perquè ja tocaven amb tu abans de gravar el disc, si no m'equivoque.
2: Sí, el Cor Brutal, diguem que ha sigut al principi més i ara menys, perquè la plantilla és més estable, no? Però al principi era com una... Tota la gent que volia, qualsevol amic o amistat que volia tocar amb mi, era el Cor Brutal. Recordo que va haver un germe quan fèrem abans d'anar a Montevideo a gravar, un dels estius que anava jo a Irlanda a veure Fausto, aprofito a contar-ho perquè ara està ja sí, era part contratant.
1: Fausto també va formar part del Cor Brutal.
2: Sí, Fausto és Cor Brutal, passa que no, el, no té...
3: El
2: no
3: meu
2: té...
3: talent musical és molt limitat.
2: Però en altre nivell és part del Cor Brutal, clar. Un dels estius que passava en Irlanda amb el seu germà i amb Adrián Varenka, ciutat de Montroi, vam fer la primera maqueta amb cançons meues, que algunes d'elles estan incloses a l'experiència gratificant, i diguem que van ser les primeres Cors Brutals que existiren. Després, quan eixes maquetes anava mostrant-les als amics, hi havia alguns d'ells que eren músics que em diuen: primo, a Sònia que tocaron directe, com és el cas de Juanlu, com és el cas de Rafa, que havia tocat també amb l'Andy, o com és el cas de Pedro Bueno, que va ser guitarrista del primer disc, que va ser company de pis també, em dic que va vindre una mica després, però diguem que Cors Brutal ha sigut una sèrie de... Pues, jo crec que el mateix cas que la raó per la qual ens va portar a pegar voltes pel mig món per fer el disc són tot relacions d'amor i amistat. Jo crec que el Brutal és una extensió un poc, no, d'aixe sentiment de veure les coses. I quina, amics.
1: I quina va ser la seva influència? Què donaren a les teves cançons Juan Luthor Mou, Rafa Ferreiro, Endica Martín i Pedro Bueno, com has dit, que és l'únic que no va continuar després en el grup?
2: Sí, doncs li van donar, pues, jo crec que tota la lluentor que tenen i tota la profunditat i tota l'amplitud. Jo sempre dic que el Cor Brutal el que fa és maquilla tots els defectes que tinc, que són molts, i amplifica les poquetes virtuts que tinc. Aleshores jo crec que ells van fer... Li van donar mogolló de... Clar, jo crec que també se van veure que... Jo crec que no sé si van... Mai m'ho han dit, no? Però igual van dir: hòstia, el primo està xungo, anem a tocar. Mira quines calços ha fet. I jo crec que el que van fer és van fer pinya amb mi, i en aquest moment jo crec que també, ho parlarem després, suposo, però el viatge a Montevideo va ser clau per a la vida de cinc que vam anar allí. Va ser superimportant perquè cada un estava en un punt d'inflexió de les nostres vides. Molt important, i jo crec que, per diferents raons, jo crec que el viatge ens va ajuntar a tots tant, que jo crec que no sé si seria just dir-ho, perquè després hem viscut moltes coses junts també, tots, és cinc, no? Però jo crec que això va ser una part molt important del viatge a Montevideo, de tot.
1: Parlarem després d'aquest viatge, que va ser un punt d'inflexió. El març de l'any 2008 vau fer un concert per a recollir diners per a la gravació, veritat?
2: Sí, vam fer el primer crowdfunding del món abans que existira Verkami i el tot això, sí. Nosaltres teníem clar que anàvem a Montevideo a fer el viatge, aleshores vam fer un concert, i amb l'entrada tu tenies dret a tindre el màster original, el primer màster de l'enregistrament. I a canvi de l'entrada del concert, ells venien al concert i nosaltres, quan tinguérem el màster, els enviàvem a casa. I es va dir la Montevideada, perquè era per replegar diners per a sufragar les despeses.
1: Com recordes tu aquell dia, Fausto?
3: Jo me'l vaig perdre, per desgràcia, jo estava en Irlanda. Jo va ser... per a mi l'experiència gratificant va ser el canvi entre jo viure a Irlanda i viure als Estats Units, i justet la Montevideada va passar quan jo estava acabant de tots els tràmits, i entonces me'l vaig perdre, no vaig estar aquell dia. Sí, estava, no? en el cor estava, però no.
2: Sí, crec que van fer alguna connexió directa per telèfon que els va costar un pastor, però sí, jo la recordo molt guai perquè va vindre moltíssima gent al Black Note i n'hi havia un ambient com de festa i de
1: pinya, com has dit abans.
2: De pinya, sí, jo crec que hi ha molt d'amor ahí.
1: Escoltem ara una cançó de cadència més tranquil·la i dolça que es diu Deixeu que les dones s'acosten a mi.

0: Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia de Punt, xerrant amb Fausto Codina i Miquel Àngel Landeté de l'experiència gratificant. Aleshores, feu la Montevideada en el Black Note, recolliu els fons per poder gravar el disc, Fausto organitza tot i us aneu a Montevideo. Per què Montevideo?
1: Uf, és una història un poc llarga, la conté ràpid. Volia dir que se m'havia oblidat que ara m'ha recordat escoltant aquesta cançó, que hi ha algunes lletres que no són totes meues, són del meu amic Lluís González. Ja era hora, les lletres a mitges entre els dos, i esta cançó, les lletres a mitges de les dos també. Volia dir-ho perquè la seva participació va ser molt important, que em va ajudar a acabar algunes lletres que no vaig poder acabar. Dit això, lo de Montevideo. Doncs va haver un estiu que jo festejava una xica i em va deixar plantat, i a Néstor Mil, el meu amic, li va passar el mateix. I estàvem els dos ahí en un viatge planejat, cada un en una xica, en una mà davant i una mà darrere, que se diu, no? Però jo tenia la meva mà davant de mi, no davant de la de Néstor. Aleshores, Néstor sempre havia estat un enamorat de la cultura argentina, ja saps, los tangos, Bolaño, totes aquestes coses. Com li diuen a este tan famós?
2: Cortázar,
1: no sé, Calamaro, tota aquesta gent, no?, que són d'allà. Entonces, diu, me va dir que anarem allà a fer un viatge l'estiu del 2007. Total, que vam farem ell i jo, comprarem els bitllets i se van apuntar, això és molt important també perquè en el viatge ixe iniciat i conflueixen molts factors, Àlex Badia i Dani Fabra, que són els que formen ara junt a Vicent Peris els actuals Barret Films, que han fet grans documentals com el del Metro i tants. I vam anar els quatre a Argentina i vam rodar enregistrar un fals documental musical, que això donaria a Los Suicidas, donaria per un altre programa. Aleshores, com el fals documental era musical, vam contactar amb moltíssima gent relacionada amb el món de la música del Río de la Plata, de Buenos Aires i de Montevideo. Productors, cantants, disc jockeys, sales de concerts, òbviament músics, DJs de la ràdio i estudis d'enregistrament. I quan vam arribar a Montevideo, vaig entrar en els estudis Sondor i vaig veure allò, vaig dir, buah, això és algo...
0: Així de vindre, no?
1: Sí, és algo... En 2007 no recordo haver parlat si volien gravar el disc o si ho havíem parlat abans.
2: No, en principi, jo el que recorde és que quan vas vindre a visitar-me em vas dir, vaya tela l'estiu que ha passat, i mira, i m'has ensenyat unes fotos de l'estudi ixe, que és una rèplica del BBC2 de London, de Londres, i clar, ahí, pues això, els suïs se van fer ahí.
1: Exacte, va ser això, va ser conèixer l'estudi de gravació d'una manera casual, tornar a València, veure que Fausto me podia ajudar a fer-ho, i veure que tots els primos volien anar a Montevideo. Dic, hòstia, de puta mare, pues anem on.
0: I com va ser organitzar a Fausto?
2: Pues va ser compartit. Jo tampoc vaig organitzar massa. Va ser en esta part de la primera part, la de Montevideo, la dels Estats Units, em vaig involucrar prou més. Però sí, en la de Montevideo els contactes es tenia ahí gràcies a la visita que van fer ell i Néstor abans, i coneixia Nico, i ho vas organitzar tu. Jo vaig ser el que aportava els fons, més bàsicament, i entonces no vaig organitzar massa, aquesta part la va fer més.
1: Sí, diguem que el disc té dos parts, l'enregistrament i després la mescla i el mastering. I en Montevideo, abans d'anar Néstor i jo, mitjançant aquella famosa plataforma com era el MySpace, i també amb l'ajuda de Luis González, de Caballero Reinaldo, de Hall of Fame, es va passar uns contactes de gent de Montevideo que coneixia ell, perquè ell editava Andrés Mastrangelo, que és un artista de Montevideo que ell portava editant, així en Espanya. I va ser quan van conèixer a Nicolás Molina, que ha sigut una figura clau, que va ser el productor del disc i el gran artífex de que gravàrem les cançons.
0: Quan estàveu a Montevideo, fareu un blog on contàveu moltes coses, històries, anècdotes. N'hi ha alguna que encara no hagi pogut contar i que vulgueu explicar?
1: N'hi ha unes quantes que no hem contat, però crec que haurien de seguir permaneixent en l'anonimat. No crec que ningú necessiti saber-les. Però sí que puc dir que és el més significatiu és que allà estigueren com en casa. El vull dir com en casa és com en casa. Notàvem una familiaritat, la forma de ser de la gent, i ixe meninfotisme valencià, allí també el tenen.
0: Això és una ciutat que té paral·lelismes amb València.
1: Ara t'hi diré per què, perquè vaig tornar a casa i vaig flipar. Això de avui vaig a ficar-me hasta el cul i demà ja veurem si treballa. A què hora cierran? Pues cerramos cuando se va el último cliente, i coses així, no? Que és molt valencià, no? El de viure el moment, després ja veurem això, aquí ho arregla. L'horatge era molt semblant també. Anar en unes pascues i era molt semblant també. I després, al tornar a casa, jo tenia un mapa mundi i vaig veure I després vaig investigar que Montevideo i València estan a la mateixa distància exacta de l'Equador. Exacta.
0: Latitud exactament igual.
1: Exactament, o sigui, és el mateix horatge, ja saps que l'horatge el que marca la gent, no? O sigui, que aquesta familiaritat que trobàvem allí, uh-huh, en realitat tenia una explicació física i geològica. Aleshores, jo crec que el més ressaltable és que el segon dia ja estàvem com si estiguin en València, o en Nénova, o en el Roca. Era com estar en casa.
0: Estar en casa. Escoltem ara una de les cançons més significatives del disc, que és El signe del temps.

0: Col·lecció de vinils, recorrent la discoteca de la memòria.
1: Seguim parlant de l'experiència gratificant amb Miquel Àngel Landete i Fausto Codina. Bé, aleshores vau gravar el disc a Montevideo, una experiència molt, molt intensa i molt, molt vital, i després vos anàreu a Louisville a mesclar-lo. Com va ser això?
2: Això que ho conté Fausto.
3: I això jo m'acabava de mudar, jo això, la gravació de Montevideo va ser entre dos països, com ha dit abans, i jo vivia allí, i jo la raó per la que vaig acabar en els Estats Units va ser per un molt amic meu, músic, també de Louisville, Kentucky, i res, quan vam tornar de Montevideo la mescla mos agradava i havia sigut una experiència molt, molt bona i molt gratificant, però no estàvem massa contents amb el so que havíem tret de lo que era a nivell tècnic. El son d'or era, l'acústica era brutal, però l'equip tècnic pues, tampoc era el... I entonces a través del meu amic Pat em va dir, pues bueno, jo tinc el meu amic Kevin Ratterman, que és el bateria de Kung Fu i gravador de discos, o sea, té una casa de un estudi d'enregistrament i em va dir, jo puc facilitar-vos i ajudar-vos a que li donem la lluentor que requereixis cançons, perquè Pat és molt amic de Miquel Àngel també i està enamorat de les cançons, però ell també sentint-les dia, això li puguem traure molt més. I a través de... Entonces jo li vaig dir, vine, te'n paga així, jo vivia en Boston en aquest moment i vam aprofitar per a continuar el documental que l'Andet ha comentat abans de los suicidas d'Argentina. Vam fer una continuïtat, vam vindre també Pau i Nacho en les càmeres.
2: Néstor va tornar a vindre,
3: per supost, i va vindre una colla, o sea, tenia jo en casa 15 persones en un apartament d'una habitació només, i ahí estàvem i vam començar a fer una ruta per Estats Units com a excusa també, i entonces fem l'audiovisual en teoria, que algun dia a lo millor s'edita i a lo millor acabem bona de gento, i vam a fer pues, això, la ruta Boston-New York, New York-Louisville, i allà en Louisville, en l'estudi de Kevin Ratterman, on vam fer la remescla remescla del disc.
1: I com va ser aquesta experiència, Miquel Àngel?
2: Doncs Kevin, vam contactar en Kevin també, perquè entre altres coses era super roig i super d'esquerres, però tenia, era una integritat, el rotllo ahí, era un mitjà bacarn i no parava de cagar-se en els demòcrates. I van tindre i va demostrar ser un tot un professional, perquè en tres dies va fer una mescla collonuda, va ser una mescla que a mi m'encanta. Crec que proporcionalment està millor la mescla que el màster. I va ser una experiència molt guai, perquè ell tenia l'estudi en la part de dalt de la funerària de seus pares. De fet, l'estudi es deia The Funeral House, i baix estaven, per això, despedint-se a gent, i dalt estaven gravant disc sobre politoxicomanies, que era un contrast molt bonic. I va ser una experiència molt xula. De fet, en Louisville estigueren 4 o 5 dies només, i sí que van... Era a saco mesclar, no? Però sí que van tindre l'oportunitat de copsar un poc la vida nocturna musical de Louisville, i això és... de lo millor del món, vamos.
3: Sí, és una ciutat molt especial dins dels Estats Units.
2: Afegit a la meva mitomania de que Kevin Ratter, i vaig estar sentat on Will Oldham va gravar un EP, i Kevin Ratterman ha sigut l'enginyer dels últims 3 discos de My Morning Jacket, que això també s'ha de dir.
1: Que per als amants de la mitologia del rock això és un privilegi.
2: Exacte.
1: Sempre heu tingut aquesta connexió natural i sincera amb determinat rock americà. Això s'entenia així. Perquè el públic de la cançó protesta en valencià mai ha sigut molt fan del rock, o sí?
2: No sé, el públic de la cançó protesta de la música en valencià, i aquesta frase està plena de trampes, no?
1: Està
2: plena de trampes.
1: És una trampa.
2: Sí, perquè, claro, cançó protesta contextualitzada a País Valencià, pues ja saben lo que és, no? Gent que a mi me pareix molt respectable del nivell social, però que artísticament mai m'ha cridat massa l'atenció. I clar, nosaltres, jo feia cançó protesta, a mi m'agrada més dir que el que faig jo és cançó queixa més que protesta, encara que poden ser sinònims, no? però jo em estic queixant-me de tot, i nosaltres sí que veníem d'una cultura anglosaxona que la cançó protesta està més unida al rock. Tens a Steve Earle, tens a Billy Bragg, vull dir que són gent que utilitza la guitarra elèctrica per a fer protesta, i jo crec que va ser una manera de juntar dos mons que, ja dic, que no va ser conscient mentre ho fèiem. Després, pues, reflexionant, dius, ah, pues igual sí que ho vaig fer un poc.
1: I ahir va ser quan vas batejar la denominació valenciana per al teu estil.
2: Bueno, això va ser una entrevista que me va fer un tal Rafa Cervera, no sé si coneixereu,
1: que m'ha dit, riu a l'altre costat.
2: Tu com ho definiries tu música? Dic, pues jo que sé, valenciana mateixa. m'ho van partir els ojetes dos i al final resulta... És que també hi ha una teoria, i és que quan més li facilites la feina, pues, reflexionant, dius, ah, pues, igual sí que ho vaig fer un poc.
1: I ahir va ser quan vas batejar la denominació valenciana per al teu estil.
2: Bueno, això va ser una entrevista que m'ha fet un tal Rafa Cervera, no sé si coneixereu.
1: Que riu, riu a l'altre costat.
2: Tu com ho definiries tu música? Dic, pues jo que sé, valenciana mateixa.

0: Jo me porte bé en tota la premsa valenciana, o sigui, que això ho he dit des d'ací ja. I els estimem molt a tots. Però va ser, fora conyes, va ser una fora que se m'ha ocorrit en aquest moment i en realitat era prou plàstic i prou expressiu el que deia.
1: El crític Nando Cruz, col·laborador del periòdic Rock Deluxe, va ser una de les veus fonamentals per a donar a conèixer este disc en Catalunya. El tenim a l'altre costat de la línia. Nando, benvingut.
2: Hola, què tal, com anem?
1: Així estem, en companyia de l'Andeta i Fausto, recordant aquesta experiència gratificant.
0: Què tal, primo, com anem?
2: Molt bé, molt bé. Aquí arriba.
3: Hola, Nando.
1: Quan vas descobrir tu este disc, Nando?
2: Doncs suposo que poc després, vamos, més o menys quan sortia, a través d'un amic que es diu Roger, que em va parlar d'ells. Jo tenia, la veritat és que tenia algun disco, algun CD de l'Andy, però no és un grup al que li hagués parat massa atenció i, per tant, escoltar lo del disc aquest era com descobrir un grup nou, pràcticament, per mi.
1: I què destacaries de l'experiència gratificant?
2: Bueno, suposo que... saps la pel·li aquesta d'Austin Powers, que hi ha un moment que algú diu eres la margarina del mal, no? Com una cosa com molt que no ets ni mal, no? Doncs en un moment en què un fotimer de grups de rock eren com la margarina del rock, això per mi era com, no sé, com oli bullint, no? Comences a escoltar-lo i amb aquesta electricitat tan que se't surt dels altaveus, una cosa que crida l'atenció, no? Hi ha molts discos que pots posar-te'ls i sonen de fons i vas fent, i n'hi ha uns altres que et criden l'atenció i et fan parar el que estiguis fent, i amb aquest disc passava això.
1: Miguel Àngel, què penses de la metàfora de la margarina d'Austin Powers?
0: Nando Cruz té unes quantes metàfores. Podria traure un llibre només de les metàfores que té. És molt encertada. Jo crec que n'hi ha... que ell ho hem comentat alguna volta, no? Que en l'escena de pop catalana hi havia com una espècie de status quo, no? Que ningú dia una frase més alta que l'altra. Una cosa així.
1: I dins d'esta harmonia, no, hi ha algú dissonant, que és la de l'Andete, amb esta experiència gratificant. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i per estar en Col·lecció de Vinils, Nando.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, primo.
1: Hi ha un promotor a Mallorca que també va ser important per este disc i per a la teva trajectòria. És Joan Andreu. Ell va organitzar els vostres primers concerts fora de València, veritat?
0: Sí, Joan Andreu sempre ha sigut un amic que sempre ha estat ahí i ha demostrat molt interès per portar-nos a tocar a les illes, malgrat que és molt car i molt complicat, i de fet els primers concerts, l'experiència gratificant la vam presentar allà abans que aquí a València.
1: Ell ha volgut també estar present al programa. Escoltem a veure què diu.
4: I per jo va ser com si s'obrís una finestra, aquesta sensació de que entra un aire fresc, que també te qüestiones per què fins ara no s'havia fet això. I és que la naturalitat en sa que en l'Andete assimila tota l'herència de la música americana a dins ell, amb aquella naturalitat, crec que és el que fa tan important aquest disc. Bé, i quan dic a dins ell, també vull referir-me a la qüestió de la llengua, està clar. És a dir, no és un grup que canta cançó americana en anglès, sinó que en valencià i amb un tarannà, amb un vocabulari, amb un esperit molt valencià.

0: Estem parlant de l'any 2008. Així, en aquell moment, les estrelles culturals eren la Fórmula 1, la Ciutat de les Arts i les Ciències. Costava treball que a casa et vos feren cas?
1: Doncs... jo crec que... No recordo que ens... que ens costarà massa treball. Tampoc en aquella època ho considerava com un treball. Era una cosa que estava començant i... i sí que recorde que les primeres voltes dir-li a la gent de Tranquilo Música: a Jota, va, ponme telonero, tío, ponme... va, que jo lo hago guay, que ja no soy el de antes. No, però sí, però en general sí que ha hagut una espècie de retroalimentació d'això, de que fèiem un concert i després ens cridaven per a fer un altre. I després ens cridaven per a fer un altre. I ha hagut prou, jo he tingut una sort relativa, que els primos i jo hem tocat regularment, sobretot perquè la gent ha volgut que tocàrem, no perquè nosaltres hem necessitat una necessitat vital de tocar. La necessitat vital de tocar ha vingut després, quan hem encadenat una seqüència de concerts seguits que ens ha encantat i després hem tingut un paró d'X temps. Però en realitat crec que va ser tot... jo, tota l'època d'avui...

0: abans de l'experiència certificada, ho havia passat a Jungo, que això ho semblava tot superfluid.
1: Però sí que és cert que a Catalunya i Balears pot ser la situació fora diferent, no? Com encaixava el disc.
0: Sí, sí, això està clar. A Catalunya i a Balears es van percatar abans de la nostra presència que sigui a València, sí. Les primeres entrevistes van ser allà, els primers concerts van ser allà també, i crec que amb nosaltres va ser un poquet rotllo de ostres, que en Catalunya estan posant los guai, doncs igual sí que estan bé. Això va passar a nosaltres.
1: Tu com ho veies, Fausto, des de aquesta visió externa i interna alhora?
2: Sí, jo ho veia des de la distància i em feia un poquet de llàstima i de pena que no tingueren prou reconeixement a casa i que tinguera que fer-ho tot fora, però al mateix temps molt content de veure que per lo menos algú es donava compte i quasi que si lo que n'hi havia sí, tal com estava tipo Fórmula 1 i tot això, no li feien cas, pues quasi que millor. Saps?
1: Escoltem de nou Joan Andreu, que té alguna cosa més a dir.
3: El meu tema preferit, sens dubte, és L'animal. És una cançó que no sé exactament per què, perquè tampoc biogràficament no és que me senti identificat, però d'una manera més profunda hi ha un sentiment de solitud, de no saber on estàs, d'estar perdut, que a mi me va recordar pues, segurament aquelles etapes entre la postadolescència i la premaduresa, no sé com dir-ho, en què realment no saps quin és el teu lloc en aquest món.

0: Escoltes Col·lecció de Vinils en la sintonia de Punt, on seguim parlant sobre l'experiència gratificant amb la companyia a l'estudi de Micalet Landeté i Fausto Codina. Ja hem dit que este disc prové d'una època de foscor personal. Eixa foscor es va mesclar d'una manera espontània amb la foscor que vivia la ciutat i la comunitat valenciana també, pot ser.
1: Sí, jo crec que hi havia ahí una consonància de grisor, no? Un poc de pessimisme i de que la cosa no rodava, no? En aquell moment recorde que ens queixaven de la ciutat sense parar, l'olor que feia, lo lletja que estava, era... Jo recorde que, a més, va haver una època, justet, quan estava enregistrant la segona maqueta, abans de tota la moguda de Montevideo, que vaig estar vivint al poble. El poble de ma mare, l'Elena, va a la Ribera Alta. I, clar, anar i tornar encara contrastaves més i ja... en el que estava convertint-se a València, no?
0: 10 anys després hi ha alguns temes d'este disc que ja no toqueu perquè no cal. Com era la resposta de la gent quan escoltava cançons com València, eres una puta? Com era aquesta resposta?
1: Ah, saps què passa amb València, eres una puta? En realitat no l'hem tocat massa perquè no ens deixa massa bé. És una cançó complicada de tocar. I saps la principal raó per la que no l'hem tocat més. I a la reacció, a mi m'agradava molt la reacció quan la tocava en Catalunya, València eres una puta. Tots me la demanaven i aleshores quan jo feia els bolos jo soles cantava Barcelona eres una puta i ja no els feia tanta gràcia. Era una cosa com...
0: L'autocrítica sempre és més complexa.
1: Es costava. Però sí que és una cançó que en realitat, no sé si puc dir-ho ara i em mataran, però és una cançó fusilada d'una cançó dels Pogues. Aixina que jo crec que per això és tan bona.
0: A més del missatge de denúncia que de vegades té el disc, hi ha un factor molt important i és que va ser una de les obres que va deixar la seva marca en una generació. Tu què penses?
1: Ah, això no te puc dir jo, no sé. Jo sóc d'una generació que ens ha marcat tres discos. Sí que hi ha molta gent que li agrada, però no crec jo que siga el més apropiat per a parlar d'eixa influència que ha tingut. No sé.
0: Preguntem-li a Fausto, aleshores. Tu creus que ha marcat una generació, este disc?
2: A mi també em pilla un poquet, que jo no l'ha viscuda com a generació, però sí que crec que està com un poquet oblidat dins del repertori de sèniors. Jo crec que a partir de gran és quan veig jo que la gent pilla el rotllo sènior, sí. I es comença, i no em miren arrere, no em miren molt arrere, i està un poquet com...
0: Jo personalment, que sóc d'una altra generació i sóc admirador del treball de Landeté, sí que és cert, com tu has dit, que Gran és el primer disc que crida l'atenció, no? o que té més repercussió possiblement, però en el meu cas personal sí que vaig fer la vista enrere i sí que vaig després descobrir l'experiència gratificant, no? I va ser una experiència, com diu el mateix títol del disc, ben gratificant. Escoltem de nou Glòria Tello, regidora de l'Ajuntament de València.
3: També em sentia identificada amb l'esperit de rebel·lia i inconformisme que recorre totes les cançons del disc. Les lletres són sinceres i directes i reflecteixen de forma crua situacions personals, però també evoquen els problemes de la València del 2009. Hi ha un sentiment íntim d'amargor, però també inconformisme i una petició al canvi, el propi i el de la societat que ens envolta, per a que la València desfigurada i prostituïda del 2009 tornara a renàixer de les seues cendres.

0: Quan la memòria es transforma en música, col·lecció de vinils, en A.
1: Micalet, Fausto, una última pregunta. Quina és la vostra cançó preferida de l'experiència gratificant?
2: Fausto primer, per favor.
1: Així no tens temps de pensar-te-la?
3: Sí, sí. Que tio, a mi m'anava a dir el mateix. A veure, a mi, de veres, les cançons que més m'agraden de l'experiència són les del segon disco, el Nu, en realitat, a nivell de lletres, però a nivell de l'experiència gratificant, de les cançons de l'experiència gratificant, jo diria que segurament coincidiria en el nostre amic de Mallorca, en l'Animal, va ser una de les que més m'ompli.
1: Això del disc Nu, abans m'ho heu contat a mi mentre escoltàvem una de les cançons, però m'agradaria que ho escoltàreu als oients perquè pense que és una història.
3: Pues sí, va ser quan estàvem allà a Montevideo, ens va sobrar un dia en l'estudi, havíem planificat gravació, mescla, i ens va sobrar un dia i van dir, bueno, tinguem l'estudi per un dia més, anem a aprofitar algo i anem a intentar. L'Andet havia preparat mogolló més de cançons de les que van acabar en l'experiència gratificant, i encara que sabia que eixes 11 eren les
4: 12
3: en les que entrarien, però bueno, el cas és que tenia moltes més i mos vam alçar i vam anar a l'estudi, que estava buit d'instruments, i vam començar a enregistrar totes les que tenia l'Andete preparades, al principi sense instruments, en la bateria eren caixes de pizza, la seva guitarra sí que estava, el piano, que estava fet un desastre, era l'únic que n'hi havia, i jo me'n vaig anar en un taxi correguent-se una mica a buscar una bateria, a buscar un ampli, i mentre continuaven Rafeta, Endica i ell, perquè Juan Luis...
2: Sí, això n'hi ha que fer, que portàvem 48 hores sense dormir, celebrant que havíem acabat de fer el disc, imagineu-se com estàvem, i les vam fer del tiró. Se registrava en una cinta analògica que només tenien una de 15 minuts, que cada volta tenia que rebobinar-la per volcar a l'ordinador, i mentre rebobinàvem la cinta nosaltres estiràvem terri, dormíem entre cançó i cançó, i venia Nico a despertar-nos, ens despertàvem, fèiem una altra cançó, tres cançons, dormíem.
1: I que imprescindible va ser Fausto en aquella gravació, perquè el que estava contant de que va anar a buscar una bateria,
2: el senyor Lobo.
3: Sí, en aquell moment, sí, jo m'encarregava de portar el vi, els instruments i...
1: Ha arribat el moment, has de triar una de les teves 12 filles.
2: Bueno, no sé, jo triaria, crec, perquè és una cançó que he fet una volta i no sé si la podré tornar a fer, aquest tipus, que és el Cant del Consol, per la seva longitud i perquè me van eixir unes rimes molt aseades. Ai, és esta?
1: És aquesta que sona.
3: Jo canviaria d'opinió i diria que també me la quede.
1: Me copie. Miquel Àngel, Fausto, moltíssimes gràcies als dos per portar l'experiència gratificant a la nostra col·lecció de vinils. Ha sigut un plaer.
2: Un plaer per a nosaltres estar així i recordar aquestes cançons que feia segles que no escoltàvem, i moltíssimes gràcies a tota la gent que ho fa possible, tot el món.
3: Sí, moltíssimes gràcies.

Ens acomiadem per avui, però no deixem de buscar discos per escoltar i comentar. Això ha sigut una nova entrega de Col·lecció de Vinils, un programa dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Horts.

0: Can we do it one time? Back to back.
1: We're still rolling.
2: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
4: Un 22 de juliol, Noruega patia un doble atemptat terrorista perpetrat per una sola persona, Anders Breivik. Primer va fer detonar una bomba a Oslo, al districte governamental, que va causar 8 morts. Poc després, es va traslladar a l'illa d'Utoya, on se celebrava un campament d'estiu de les joventuts del Partit Laborista. Allà va obrir foc indiscriminadament contra els participants i va acabar assassinant 69 persones més. La majoria eren joves i adolescents. La magnitud i la brutalitat dels atacs van commocionar profundament la societat noruega, mentre la notícia s'escampava ràpidament arreu del món i generava una onada de condemna i estupefacció. Un dels aspectes més inquietants és la manera metòdica i freda amb què l'atacant va dur a terme la massacre a l'illa. Vestit de policia, va enganyar els joves fent-los creure que venia a protegir-los després de l'explosió d'Oslo. Una volta va acaparar la seva atenció, va començar a disparar sense pietat. Molts dels supervivents van relatar moments de terror i desesperació, amagant-se als boscos, llançant-se a l'aigua gelada del llac o fent-se els morts per a evitar ser detectats per l'atacant. El procés que va jutjar Anders Breivik va ser llarg i mediàtic i es van debatre la seua salut mental i les seues motivacions ideològiques d'extrema dreta i antiimmigració. Finalment, el van declarar penalment responsable i condemnat a la pena màxima noruega, que en aquell moment era de 21 anys de presó. L'atemptat d'Utoya va marcar un abans i un després en la percepció de la seguretat i la convivència a Noruega. Avui en dia, l'illa d'Utoya s'ha convertit en un lloc de memòria i reflexió sobre la tragèdia i la importància de la prevenció de la violència extremista com la que es va viure allà mateix el 22 de juliol del 2011.
3: Comprimits efervescents.
5: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
6: Benvingudes i benvinguts a un nou podcast de Ven i parlem per al web Apunts de Llengua de Punt. Avui conversarem amb dos creadors de contingut d'Altea amb una informació genètica quasi idèntica que estan revolucionant les xarxes socials en valencià i amb qui comentarem rutines útils per a l'aprenentatge de llengües. Esteu preparats? Donem la benvinguda a Aitor i a Loren a Ven i parlem, el poble per a millorar el teu valencià formal. Aitor és estudiant de comunicació audiovisual i també és el director, o com li diríem, el responsable de Poblet, com és això?
7: Coordinador, podríem dir, no? Però també és una estructura horitzontal.
6: Molt bé. Aleshores, coordinador de Poblet. I què és això de Poblet?
7: Doncs Poblet.info és una web que naix per a que la gent puga trobar de la forma més fàcil possible tota la creació de contingut en valencià. És a dir, totes aquelles persones que en el seu temps lliure fan algun vídeo o fan alguna creació dirigida a les xarxes socials i que ho fan en clau valenciana, perquè les xarxes socials i els seus algoritmes no afavoreixen que una llengua com la nostra tingui la visibilitat que altres. Per tant, naix d'aquesta manera i ja és tota una comunitat de creadores i possibilitadora de projectes que a poc anem desenvolupant.
6: Molt interessant, productores audiovisuals. No tardeu a fitxar-lo, que a este se'l rifaran. És un cromet. Loren és un sociòleg aficionat a la Premier League que està clavat en tots els xafarranxos festius de la faç de la Terra i que té un projecte audiovisual que es diu Pantalla Avant. Què és això de Pantalla Avant?
8: Exacte, bueno, estic clavat en Poblet perquè és un canal de futbol en valencià. Perquè, bueno, jo sempre havia consumit moltíssim de futbol, no només ben partit, sinó també pues, veient altres canals de YouTube, en castellà, que parlaven del tema. Fins que un dia vaig dir, che, vaig fer jo el contingut i a dia d'avui pues, faig el canal que a mi m'agradaria trobar. I això, pues, bueno, tracta un poc de futbol d'ací, però també, pues, com tu has comentat, la Premier League, és la lliga anglesa, i un poc de tot, però bueno, tot relacionat sempre en el món del futbol i alguns també relacionats en el món dels festivals, també futbol i festival, que més sol mesclar a voltes vídeos, que també és la teva altra passió.
6: Molt bé, la música, és a dir, la cultura popular, no? Exacte. El futbol, els festivals, molt bé, molt bé.
7: Tot el que siga divertit, ahí ens hem de fer.
8: Sí, ahí estarem.
6: No vos en perdeu una, eh? Vosaltres voleu aprendre llengües en un futur, Aitor, Loren?
7: És interessant i és molt guai, és molt enriquidor. Per tant, sí, quan jo tinga temps, sempre és una assignatura que, a banda de llegir, que vull que m'agrada més, també aprendre llengües em fa sentir molt bé, per tant, sí.
6: I llegint també s'aprenen llengües.
7: Totalment, totalment.
6: Si voleu aprendre llengües, heu de fer-vos l'ànim ja, perquè és un camí llarg, cosa que no vol dir que siga un camí desagradable, ja que hi ha molts hàbits del dia a dia que podem modificar lleugerament i això ens permetrà anar aprenent llengües de manera progressiva i plaent. Avui vos presentaré algunes rutines recomanades per aprendre llengües. Per descomptat, la llista es pot ampliar, però jo vos proposo truquets que m'han anat bé a mi com aprenent de llengües, de francès, d'anglès, de portuguès, i que queda malament que ho diga, però a pesar que sóc professora de llengües, jo no tinc facilitat per aprendre'n de noves. Me ho he de treballar. I vosaltres, Aitor, Loren, vosaltres teniu facilitat per aprendre llengües?
8: A mi sempre m'ha costat. És una assignatura pendent que tinc, perquè sempre com que em costa aprendre... Sempre diuen que el valencià, que els que parlen valencià i castellà tenen més facilitat per a aprendre idiomes. No, no sé si jo sé el meu cas, però sí que m'agradaria en el futur pues, de pegar-hi canya.
6: Si només fores castellano parlant o només valenciano parlant, segurament encara et costaria més, perquè el fet de ser bilingüe actiu des de xicotet et facilita l'aprenentatge de llengües.
7: Sí, en aquest cas sí que ho tinc en compte i per exemple, l'anglès una vegada em vaig posar per a trobar-me la titulació del B1, sí que vas notar que donava una certa soltura a l'hora de poder entendre més fàcilment, no?, com es construeix un llenguatge, en este cas la construcció similar a les llengües que ja parle, però tampoc ho tinc jo molt fàcil, eh? He d'estar atent a este capítol a veure què ens contes.
6: Doncs a veure, el consell número 1 seria que si voleu aprendre moltes llengües heu d'evitar posar-vos els audiovisuals en les llengües que ja domineu molt i començar a buscar en les plataformes pel·lícules o sèries que no estiguen en les llengües que useu habitualment. Aleshores, Aitor, Loren, ens recomaneu alguna sèrie o pel·lícula que estigueu veient ara mateix i que podríeu posar-vos en versió original, si no ho feu ja?
8: Doncs sempre han dit que està molt bé la versió en anglès de Peaky Blinders, la sèrie...
6: És complicada d'entendre perquè parlen molt col·loquial, però sí, sí.
8: Sí, però sempre diuen que no, que és molt bo. La sèrie guanya molt en, o sigui, estigueu fixa en anglès. La recomano.
6: I Aitor?
7: Doncs podríem veure la pel·lícula Call Me By Your Name, la sèrie Sex Education, i jo, per exemple, una que tinc pendent és Breaking Bad, i ja posat, doncs, hauria de posar-me-la en versió original.
6: Sex Education i Breaking Bad s'entenen més que Peaky Blinders. I Call Me By Your Name està en anglès i en italià, o només en anglès? Mesclada, no ho sabem.
7: No ho sé, la veritat. Jo és que la primera vegada que la vaig veure va ser en castellà, tot i que m'insistiren, va dir, vinga, Aitor, versió original. I en aquell moment rebutjava més la idea, però sí que és veritat que últimament quasi tot el audiovisual que consumisc ho faig en versió original amb subtítols.
6: Val la pena, val la pena. I els subtítols és molt important que vos els poseu en la llengua original, si realment enteneu una miqueta de la llengua original, perquè és una llengua romànica o perquè l'heu estudiada pel que siga, doncs és millor que si esteu veient en anglès Peaky Blinders, que us poseu els subtítols en anglès. És millor per a l'aprenentatge de llengües, que no que vos poseu els subtítols en castellà o en valencià, que no ajudaria tant a aprendre anglès en aquest cas. Un altre consell és que dediqueu 5 minuts cada dia a fer exercicis automàtics d'una llengua. Per exemple, en el web Apunts de Llengua, on podeu triar vídeos per temes, per nivells, o en alguna app, com puga ser Duolingo, Memrise, el Jugallengua, el Lyrics Training... Alguna app que vos permeta fer exercicis mecànics, ràpids i lúdics. El que val és la constància, més val 5 minuts al dia que 3 hores un dia al mes. I també vos dic que més val una conversa real amb algú que 20 minuts d'exercicis en un llibre de text. Aleshores, ahir heu de veure què vos va millor. Vosaltres, Aitor o Loren, heu fet servir alguna app alguna vegada per a repassar valencià, anglès...
7: Jo, per la meva banda, sí que tinc sempre el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a consultar, sobretot, vocabulari. Però quan he estat en Itàlia, per exemple, he vist a diversos companys de per allí que estan en el Duolingo en un moment puntual. Jo, què feu? No, el Duolingo, perquè estem ahí posant-nos al dia per a defendre'ns.
6: Amb l'autobús o estàs al bany, no? Tens els teus 5 minutets de repassar.
8: Jo tinc que començar a implementar. Tinc el Softcatalà sempre ara més pendent per a corregir les meves errades, que són prous. Però sí que tindria que començar a utilitzar aplicacions per a un poc millorar l'utilització de les llengües.
6: I alerta amb el Softcatalà perquè és orientatiu, però no prescriptiu. Després sempre ho hauràs de contrastar amb el Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè pot donar-te respostes que siguin alguna cosa que no estiga bé. Mm-hmm. És un traductor orientatiu, però després ho has de repassar amb un diccionari normatiu oficial, com el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
5: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
6: També és important identificar els prejudicis lingüístics negatius tant envers les llengües com a aprenents de llengües. Això que pensem nosaltres, per exemple, Loren o jo, no se'm dona bé, no sóc bona aprenent llengües. Això, en el fons, ens impedeix també un aprenentatge efectiu de les llengües, perquè ja és com si fórem esportistes, no? Si dius, jo no sé tirar bé tirs lliures, doncs no t'ajudarà a encistellar els tirs lliures, no? És una qüestió psicològica. Aitor, Loren, teniu alguna llengua que penseu que sona molt bonica? O alguna a la qual li tingueu una mania perquè no sona bé?
8: Sempre diria que el valencià és la llengua més bonica del món. Però m'agradaria molt aprendre, perquè sona molt bonica i m'agrada molt la música que fan en aquesta llengua, euskera.
6: Euskera, euskar, és una llengua molt interessant, una llengua dinosaure, molt antiga.
7: Hi ha un grup com Zetac que sona molt bé. A mi l'italià, perquè és que qualsevol parauleta me sembla molt boniqueta i qualsevol construcció, no, d'una oració m'agrada molt. Estic ahí una llengua enamoradeta, per veure si algun dia em llance.
6: Molt bé. Doncs sempre pot ajudar, no?, esta motivació. Però que en el fons no hi ha llengües que sonen millor, que sonen pitjors per elles mateixes, sinó que depèn de les teues experiències en aquestes llengües, doncs pots enamorar-te en alemany, pot sonar-te molt bé l'alemany si els teus pares són alemanys i s'estimen en alemany, per exemple, tu naixeràs pensant que l'alemany és una llengua dolça, aleshores això sempre són prejudicis i ho hem de tindre clar. Si teniu l'objectiu d'aprendre valencià perquè és requisit o mèrit per a un treball i penseu que el valencià no val per a res, que és avorrit, que és inútil, vos costarà més d'aprendre. En canvi, si teniu en compte que aprenent valencià esteu aprenent una llengua que té 10 milions d'usuaris, que té més parlants que el suec, que el txec, que el grec, que el danès, que el finès o que l'eslové, i que té tants parlants natius en la Unió Europea com l'anglès, doncs aleshores pensareu que esteu aprenent una llengua útil, una llengua que se vos farà més fàcil aprendre perquè confiareu que és pràctica i important per a vosaltres. Això ho sabíeu, totes aquestes dades?
7: Jo sí, perquè les tinc prou en compte. A més, sé que en diferents universitats a nivell europeu també se dona el català, no?, per a que la gent l'aprenga, i això moltes vegades ho conta algun amic i li sorprèn molt perquè no té aquesta idea de que la nostra llengua és molt més potent del que pensa, tant a nivell de parlants com per importància, no?, que li donen en altres països també.
6: Doncs sí, és una llengua de la col·loquialitat nostra, però també és una llengua amb la qual es fa ciència. Hi ha més de 300 universitats de tot el món en què s'estudia la nostra llengua. Hi ha carreres de filologia de la nostra llengua a França, s'estudia al Brasil, a Xina, és a dir, que és important també en la seva part formal i acadèmica, literària, etc. Aleshores, adoneu-vos també un altre consell que vos done, és que vos adoneu que en 2 mesos no es pot aprendre una llengua, sinó que aprendre llengües és un procés a llarg termini, a mitjà termini, i per tant l'hem de planificar bé. Hem de marcar-nos objectius a curt termini, però sobretot a mitjà i a llarg termini. D'ací 10 anys, quines llengües vos agradaria parlar a vosaltres? Per exemple, Aitor, d'ací 10 anys, si jo et preguntara, què t'agradaria dir-me que saps parlar?
7: Doncs, per descomptat, ja que l'estic mencionant, l'italià, i saber un poc més o tindre més nocions sobre algunes de les llengües que hi ha a l'estat espanyol, no només el català, sinó com pot ser el gallec o com bé comentava el meu germà.
6: L'èuscar,
7: el que passa que ella, pel que tinc entès, no, l'origen és distint i per tant les construccions en aquesta llengua són distintes i per tant hauria de parar més atenció, però sí, conèixer un poc més també les llengües de si m'agradaria.
8: A mi m'agradaria perfeccionar l'anglès, no? Sempre és important a l'hora també del mercat laboral i tot. L'èuscar, que ja ha mencionat, m'agradaria poder tindre una conversació mitjanament normal en euskar. Sé que és algo complicat, però
6: no tant.
8: Es posa-se.
6: Si tu t'estudies les estructures que es fan servir per quan vas a un restaurant, quan coneixes algú, quan viatges, tampoc no és tant d'esforç. A banda, l'Èuscar té, per exemple, coses fàcils, com ara que només té 5 vocals, com el castellà, i també doncs, que el 60% del vocabulari de l'Èuscar, com en el cas de l'anglès, prové del llatí. Aleshores, tu pots llegir un text en èuscar i ja vas identificant moltes paraules. És veritat que és una llengua aglutinant, no flexiva com les nostres, i aleshores compon els significats en un enunciat d'una manera diferent, però no és tan difícil com a priori pensaríem.
7: És llançar-se, sí, i tindre aquest ànim de veres per voler fer-ho. Sí. L'actitud, com comentaves, és clau.
6: Una motivació intrínseca. I sabeu que es pot estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló o a la de València Saidia? Es fan classes d'èuscar. Doncs, un altre consell és que respecteu els parlants de totes les llengües. Parlar en una llengua o en una altra no et fa ser mal educat. A molta gent que està aprenent valencià, realment, li agradaria poder tindre converses en valencià i no pot perquè els valencianoparlants ens passem al castellà de manera automàtica perquè pensem que és més educat fer-ho, quan en realitat el que estem fent és impedir que algunes persones tinguin l'oportunitat de practicar el seu valencià. Vos costa ser fidels lingüístics o en este sentit sou...
7: Okay. Cada vegada més, jo crec que cada vegada més, però alguna vegada em passa, per exemple, tinc una companya a classe que per descendència familiar té rasgs asiàtics i alguna vegada m'he llançat a parlar-li directament en castellà i ella ha sigut que m'ha contestat en valencià i jo he pensat, és que sóc estúpid, no? Sóc tonto, no, per què he pensat això, no? I a partir d'aquest tipus d'experiències són les que me n'adonen, no?
8: Sí, moltes vegades de forma automàtica mos canviem, no? Depenent, com ha dit Aitor, ha dit de rasgos i tal. Però sí que és veritat que fa ja uns anys vas fer el canvi de manera conscient.
6: Canvi de xip.
8: Para sempre valencià, no? I te sorprenderies la quantitat de gent que parla valencià que no esperaries, no? En ambients formals, informals, i que n'hi ha que fer aquest canvi per a...
7: Inclús gent que es sorprèn, no? Quan vas a un establiment, a algun negoci, i parles en el valencià, doncs, ostres, sorprèn. La gent normalment no entra així parlant d'aquesta llengua i, per tant, ja es crea com una connexió extra i tot que és molt... No sé, ja ho crec.
6: Doncs sí. I ara, doncs, per acabar els consells, també diríem que cada sastre fa el seu nuc i, per tant, cadascú tindrà les seues estratègies per aprendre llengües, les llengües que els agraden i que els funcionen. Podeu trobar productes audiovisuals en les llengües que esteu aprenent, podcasts, com Ben i Parlem, o canals de Twitch, com el de YeTV, comptes de TikTok, com el de Patai Avant, de Loren i molts altres, per aprendre valencià. I també podeu, si vos serveix, fer servir recursos més tradicionals, com ara anar enganxant pòstits per casa amb paraules, si les persones amb qui conviviu no vos m'emprenen per això, o escriure llistes de paraules, assistir a classes, que sempre crea un grup, una dinàmica molt interessant per aprendre, i la millor manera d'aprendre llengües és estar en contacte directe amb la cultura i poder practicar, no? També es pot aprendre, doncs, lligant, no?, amb persones, tenint ahí relacions...
7: Totalment.
6: Amistoses, sexoafectives, que sempre ajuda, no?
7: En tots els àmbits. I a més, quan ho tens en distintes persones, a mi m'ha parlat gent, jo sempre les he fet en valencià, però hi ha gent que pues, ho ha fet amb gent en altres llengües i dius, ostres, que distintes aquestes paraules o què, no? I bueno, també és una forma de normalitzar-ho, inclús en aquest àmbit.
8: Hi ha molta gent que aprèn llengües per amor, que això també és un acte...
6: Sí, i tant. Sí.
8: Una cosa que podria fer jo crec que si m'enamore d'algú de País Basc, pot ser que aprengui euskera.
6: Sí, pots anar a veure què cau per ahí.
7: Que sàpiga la gent de País Basc que es prepare, no?
6: Doncs passem al joc. Voleu jugar?
8: Sí, anem allà. Benvingut.
5: Ben i Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
6: Este joc es diu Cainisme Lingüístic. Heu de criticar al màxim el vídeo que vos toque comentar. Posaré fragments de vídeos vostres i n'analitzarem els errors. Quan pose un vídeo de Loren, ha de parlar Aitor. I quan pose un vídeo d'Aitor, ha de parlar Loren. Comencem amb un fragment de Loren que comenta Aitor.
1: En el número 5 tenim el Brighton, un equip que deies que és complicat fer una somaleta lletja perquè els colors són molt bonicos, però diguem que l'estil que han fet no m'acaba. Diguem que té com el collet, ¿vale? El collet queda mal perquè el collet acaba just en les línies, ¿vale? O sea, acaba com molt precipitat, no m'agrada gens. La publicitat talla totalment la samarreta de línies i com que les ombreres, no sé si ho he dit bé, són com massa amples, saps?
7: Ell mateixa ja ha dit, no sé si ho he dit bé, la de les ombreres, i també ha dit una cosa només començar,
8: Però el Collet.
7: El Collet i em sembla que un altre. És que meu germà, jo de vegades faig burla perquè en molts vídeos arrea moltes sabates, que dic jo, no? Que...
8: faig una quantitat de sabates que estigui per vídeo.
6: Com
8: aquest...
6: diríem ombreres? Com es diuen
7: muscleres.
6: Muscleres.
8: Muscleres.
6: I tens un mot crossa que també s'ha d'intentar anar variant estructures, que és com que.
8: Sí, sí, no, jo en un vídeo, com estic emocionat, parlo ràpid i tot, hi ha vegades que després miro el vídeo i dic, què estàs dient?
6: Una manera de millorar molt és veure't a tu gravat.
7: Al principi la gent li costa lo d'escoltar-se la veu i tal, i de fet tinc amics que em pregunten com comencen, ostres, no te sona estrany? I jo, bueno, és que ja tota la vida m'estic escoltant, jo ja m'escolte com m'escolten les gravacions, ja estic massa acostumat a això.
6: Doncs sí, vinga, ara canviem. Un fragment d'Aitor que comentarà Loren.
9: Ningú no sabem com gravar, com parlar-li a la càmera, com editar un vídeo, quan publicar-ho, com gestionar la teua pròpia marca, com gestionar una comunitat i molt menys com donar-te d'alta ni senda. Crear contingut a les xarxes socials és, sense dubte, cursar un màster d'autoaprenentatge en solitari. Però això s'ha acabat. Este dissabte comença el projecte de l'acceleradora, que consta principalment de 4 sessions formatives on tractarem temes de marca personal, monetització, creativitat, ferramentes, papeleos, burocràcia i tot aquest tipus de coses que nosaltres hauríem de saber. Perquè per als que tenim un projecte o volem començar alguna història a les xarxes socials, és una oportunitat realment històrica per rebre una formació gratuïta per a tirar endavant les teves iniciatives.
8: Aitor, ese vídeo, esa chapa se ha pegat a tot el món que coneix. En algun moment, ja sé que de festa o estant en casa, li pega una chapa de per què no fas contingut, crea contingut, sí, sí. Però així, és molt fàcil.
7: Però així he curat més el llenguatge que no en ambients col·loquials.
6: És
7: com...
6: correcte, estàs com més parlant una miqueta més lent i sí, més sí, conscient.
7: I perquè ahir primerament havia un guió, és a dir, jo havia fet una de forma escrita, m'havia preparat aquest vídeo, no com altres, perquè sí que no volia oblidar-me de les coses que havia de dir. I per tant, primer, al fer-ho escrit és on vaig a curar el llenguatge.
8: Crec que has dit no com altra gent que no fa...
6: Sí. En el vídeo sí que estaves dient gent, sense apitxar. Però ara no ho sé.
7: I papeleo, he dit, bueno, que això...
6: I com diríem?
7: Paperassa.
8: No, ahir té un llenguatge molt més correcte que el meu en totes les ocasions. M'he dit moltes ocasions, però en totes.
6: No, és molt greu, eh? Jo crec que és més correcte, crec, sens dubte, però jo crec que sense dubte estaria ahí. El que sí que m'ha sobtat a mi més és projecte. Has de dir projecte.
7: Projecte.
6: Projecte, projecció, injecció... Ahir no fem una Y.
7: I un dubte que tinc jo que dic en alguns vídeos, almenys...
6: Almenys està bé.
7: Està, és correcte.
8: És correcte.
6: Clar.
7: És que com no m'acaba de sonar moltes vegades, tenia el dubte. I mira, ara que estem així en el programa en Vaina...
6: Clar, pregunteu el que vulgueu. Estic buscant, sens dubte, si és correcte, sens dubte. No es considera formal, sense dubte, però no és res greu, no patiu per això. A veure, ara, un altre tall, que este no és ni d'un ni de l'altre, però me l'he trobat i he al·lucinat una miqueta.
8: I rajem igual, no? Rajem...
6: Sí, sí, critiqueu.
10: Hòstia, una cosa molt de joves. Tu te'n recordes d'este xic que mos seguís en Instagram, al Club Abalà?
11: Ai, això tenim que parlar, lo menos mal que t'has recordat.
10: Perquè això igual sí que anem a fer nosaltres un punto i digo si ve lío, perquè n'hi ha una persona que, com li dient?
11: Loren Munoz. Arroba Loren Munoz, si mos està escoltant.
10: Hem vist que ens seguixes en Club Abalà, però no ens seguixes ni a mi ni a Elies.
11: En quin de dos vols lío?
10: Vull dir-te, tens que anar diguent-ho ja, perquè hem vist que estàs com tremebundo.
8: Ese vídeo
6: històric,
7: història de la creació en valencià, eh?
8: Exacte, jo ese dia em vaig pensar un dia...
6: Crec
8: que venia de festa i me vaig pensar com mentre saca i mal si tinc notificacions, missatges de WhatsApp, de gent que feia tant no parlava.
7: Ese dia ens vam juntar, no sé si al migdia...
8: I jo... TikTok, no sé, entre... I clar, jo es coneixia a esos dos, es coneixia perquè, bueno...
6: Tenen un podcast,
8: però sí. Personalment no es coneixia. I vas dir, que gent més descarada, saps?
7: I si la gent si volia utilitzar la llengua per a lligar...
6: Ahir podries haver practicat el valencià...
8: Sí, sí, damunt es vas conèixer el dia següent. Es vas conèixer i com que... Sobretot, ell estava un poc vergonyós, en plan... Ah, acabo de conèixer-ho i acabo de parlar d'esta persona,
6: molt
8: no?
6: Molt valents per TikTok, però després...
8: Però sí, sí, són gent prou peculiar.
7: I així, el llenguatge, tenen un registre... Bueno, fan un podcast que és molt col·loquial en aquest sentit.
6: Pot ser... Babala Club, no?
7: Sí, Club Babala. Acuren en alguna cosa, però en general, com fan un ambient molt distès i col·loquial, Doncs ja ho hem pogut notar en certes expressions que també utilitzen castellanismes.
6: Diuen nosaltres, mos, més formal seria nosaltres, ens, però clar, si fas un contingut molt col·loquial i te'l penges tu a les teues xarxes, per descomptat, ningú et controla, tria tu el registre.
8: Exacte, sí, sí, com diu Aitor, és un podcast pues, molt col·loquial, no? molt vasto.
7: Han utilitzat també la paraula pues, tremebundo, no? Que és una expressió sí, així que...
6: Tremend existeix, no sé si tremebund, això ja no ho sé. Ho busquem. Que no estic segura.
8: Em sorprendria que fora correcte.
6: Sí, correcte, tremebund, tremebunda. Loren, tremebund.
8: Tremebund.
7: Estàs tremebund, Germán.
8: Tenia que haver comentat, no es diu tremebund, es diu tremebund.
6: Eres tremebund, no estàs.
7: Brutal.
6: Vinga, doncs ara passem al tancament del programa i moltes gràcies per haver vingut als dos i ara, abans d'acabar, escoltaré uns talls de Juan Carlos Moreno Cabrera, que és un catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, que ens fa reflexionar amb algunes afirmacions. Per exemple, Aitor, Loren, penseu que hi ha llengües més fàcils i més difícils d'aprendre?
8: No, són llengües distintes i tot és posar-se, com tu has comentat.
7: Jo l'únic que crec que és més fàcil o més distint és si s'assembla un poc a les que tu parles per la forma de construir-les, no?
6: Doncs ara posem un tall de Juan Carlos Moreno Cabrera a veure què diu en este sentit.
12: Ahora bien, si nos fijamos en algún aspecto concreto de la lengua, pues sí que podemos encontrar diferencias importantes entre una lengua y otra, aunque ya digo que en su conjunto las lenguas presentan un grado de similidad, de complejidad o simplicidad similar. Por ejemplo, se dice que el español es más fácil de aprender porque tiene 5 vocales. Este es uno de los grandes mitos que se repiten continuamente. Pero esto no es determinante en absoluto, porque, por ejemplo, el vasco tiene también 5 vocales y eso no ha, digamos, permitido que esta lengua se considere como fácil de aprender.
6: Una altra afirmació. Penseu que és millor, més útil, estudiar les llengües amb més milions de parlants? Com més milions de parlants, més útil és estudiar una llengua. Què penseu?
7: Jo crec que no, depenent de l'ús que li vagis a donar, és a dir, si la parla més milions de parlants, doncs pot ser amb més gent et puguis comunicar amb facilitat, però d'altra banda, si tu no vas a tractar amb gent que parla aquestes llengües, doncs pot ser no t'aprofita, no?
8: Clar, aprendre finès, així, si no vas així de territori, no és tan útil, no?, com aprendre la llengua d'ací, si és que vols ser pues, implicat en la cultura, parlar amb la gent d'ací, pues, depèn de la situació.
6: Doncs Moreno Cabrera ho explica així.
13: Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, mejor que yo me ponga a estudiar chino, porque hay muchos más millones de chinos que personas que puedan
12: aprender.
13: Pero
12: eso es un poco absurdo.
13: Bueno, ¿es pragmático?
12: Es un poco absurdo, no, porque vamos a ver... ¿Cuánto tiempo necesitaría yo para comunicarme con 400 millones de personas durante un minuto, solamente un minuto? Pues si hacemos el cálculo necesitaría 1.500 años.
6: 1.500 anys per a parlar amb els 400 milions de xinesos que existeixen.
7: Mare meva. Doncs està clar.
8: Sí, sí.
7: Nosaltres parlarem amb més gent d'ací, del nostre territori i en general de gent que coneix les llengües que parlen a Espanya que no amb xinesos, no?
6: Clar. I el cas de l'anglès, penseu que és més útil que una altra llengua per a parlar-lo en el regne d'Espanya que posen els nostres DNI?
8: Bueno, quasi tenim molt idealitzat en anglès i és veritat que a nivell laboral potser siga útil saber anglès igual que de saber altres llengües.
6: Mira, a veure com ho explica Moreno Cabrera.
13: Si yo estoy buscando trabajo, pues quizás será más útil para mí en un mundo como el de hoy empezar a estudiar inglés, si es que no lo sé ya, bien, que empezar a estudiar catalán.
12: Bien.
13: Si uno se encuentra en ese dilema...
12: Sí. Vamos a ver, si yo aspiro a trabajar en una multinacional, pues es evidente que necesito saber inglés. Pero es evidente también que no todo el mundo va a trabajar de directivo en una multinacional. Hoy por hoy, el catalán es más útil que el inglés para encontrar trabajo.
6: ¿Vosaltres penseu ser directius d'una multinacional?
7: La veritat és que no, jo
8: a priori no.
7: Tinc més pensat ser uno d'ací que no d'una multinacional i este dilema es podria extrapolar a les xarxes socials. Tot el món es pensa que ha de fer un contingut per a que la globalitat del món el pugui entendre i compartir i arribar a ser viral. I en el nostre cas, tant del meu germà com de mi, hem trobat l'èxit de crear contingut al fer una creació que va dirigida a un públic concret, que és el públic que coneix i parla la nostra llengua i ells ha sigut realment el nostre èxit i no buscar la globalitat.
6: Perquè el nínxol de mercat és molt més concret, no?, en valencià.
8: Arribis als teus, al final, arribis als teus.
7: Que és el que vols, és el que vols.
6: I no res, doncs moltíssimes gràcies. Fins a si ha arribat este capítol de Ben i Parlem. Estudieu les llengües que vulgueu, però estudieu llengües al llarg de tota la vida, que és gratis i és molt bo per al cabet. Adeu, moltes
7: gràcies.
6: Adeu.
5: Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
14: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
2: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
16: Millors moments de la vesprada d'A Punt.
17: Durant la temporada de la vesprada d'A Punt hem viscut moments que val la pena recordar. Així que benvinguts. Durant els següents minuts a la Ràdio Pública Valenciana farem un recorregut per alguns d'estos moments més destacats. Per encetar aquest espai, que vos pareix analitzar el vot tecnològic en els conflictes bèl·lics actuals on la intel·ligència artificial està prenent el control de les decisions tant en l'estratègia com en el front de batalla. I aprofitem per recordar el 50 aniversari d'Apple, entenent com és el seu ecosistema i com ha canviat les nostres vides i els nostres hàbits i quins són els grans reptes que afronta. Com sempre, ens trau de dubtes el nostre expert en tecnologia, Javier Lacorte.
16: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
18: Atenem ara altres punts d'actualitat perquè el drama humà de la guerra a l'Orient Mitjà, amb les contradiccions de Trump a les que ja han fet referència en algunes entrevistes, els abusos de Netanyahu i un futur incert s'enmarca en estos temps en els que la tecnologia ho empelta tot. I també les guerres, diu que. I ja s'usen obertament ferramentes avançades.